0: Demà és l'últim dia per inscriure's i participar a la Festa de la Música al Carrer 2026. Es poden presentar aquells solistes i grups que vulguin formar-ne part de forma totalment voluntària i no remunerada a l'activitat que tindrà lloc el pròxim 21 de juny. La cita arriba a la seva 7a edició. I en l'àmbit de seguretat, una culebra en l'entorn natural de Castelldefels. Va ser divendres passat quan la policia local localitzava una culebra en una zona boscosa del municipi. Es tracta d'una espècie inofensiva i habitual en entorns naturals mediterranis com el Garraf. Després d'assegurar la zona per part de policia local, es va donar suport a agents rurals que es van encarregar de traslladar-la a l'interior del bosc per garantir de nou la seva seguretat. I fins aquí el repàs a les notícies destacades ara mateix, als tres titulars destacats d'aquesta hora a Castelldefels. Tornarem en una hora ja amb el torn de l'informatiu local. Fins ara.
1: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels, Europa, món.
1: Doncs en aquest espai rebrem ara la visita d'Alejandro Murillo, directiu d'Emotion Analytics, una empresa amb seu aquí al Parc Mediterrani de Tecnologia de Castelldefels i amb vocació internacional. Què tal, Alejandro? Molt bon dia.
2: Doncs molt bon dia. En primer lloc, evidentment, agrair-vos, donar-vos aquest espai, tant a l'Ajuntament com a Ràdio Castelldefels, perquè al final és molt important per nosaltres donar-nos a conèixer i que la gent sàpigui doncs, què fem des d'Emotion Analytics per millorar a través de la tecnologia diferents coses que m'imagino que ara comentarem. Així que molt agraït.
1: Gràcies a tu per venir, Alejandro. Quina és la raó d'aquesta empresa? Quan es va crear?
2: Bueno, l'empresa es va fundar a Castelldefels el 2015, per tant ja portem 11 anys quasi d'activitat. Emotion Analytics neix amb l'objectiu de dotar intel·ligència a qualsevol tipus de càmera, no? Què és el que perseguim amb aquesta tecnologia? Doncs dues coses molt importants. Per un costat, millorar la seguretat de les persones. Tenim casos d'ús d'intel·ligència artificial aplicat a càmeres per millorar la seguretat de les persones en diferents verticals, en diferents sectors. I després també donar una visió de què està succeint al nostre negoci, no? Tant si en el nostre negoci pensem en un retailer que vulgui saber a la seva botiga què està succeint, com es mouen les persones, com es comporten, etc. Fins i tot pensant a dia d'avui com estem fent o donant aquesta informació a grans ciutats o a estacions de tren, no? Que mouen milers i milers de persones.
1: Va tenir sempre la vostra empresa aquesta vocació internacional?
2: Nosaltres, quan un comença i emprèn, doncs té molts objectius, no? En el nostre cas tenim la sort, a més, d'haver assolit una gran part d'aquests objectius, perquè sí que és cert que, evidentment, com a empresa catalana, doncs volíem comercialitzar la nostra solució començant per al mercat nacional, això és evident, també per capacitats econòmiques, logístiques i de tot tipus, però sí, que contestant a la pregunta, sempre hem tingut aquest objectiu de fer-nos internacional i haver assolit diferents fites que hem assolit fins a dia d'avui, doncs estem molt, molt, molt contents, no, al respecte.
1: A nivell internacional, quines són aquestes fites o quines passes heu donat per tenir un nom a l'esfera internacional d'Europa o d'altres continents?
2: Clar, matisar, estem molt contents amb l'activitat de la companyia, encara som molt petits, no? Tenim molt per créixer. Nosaltres, després de 3 o 4 anys d'activitat, vam fer la reflexió doncs, que per poder arribar més lluny feien falta doncs, companys de camí, no? O com vulguem veure-ho. I en aquest cas el que vam començar és a tancar acords amb companys de viatge, millor dit, que ens poguessin fer arribar més lluny. Llavors, en aquest sentit, doncs, vam començar a tancar acords amb grans companyies que sí que estaven elles ja establertes a altres països i que, per tant, tancant acords amb ells aquí a Catalunya, aquí a Espanya, podíem arribar de la seva mà a altres mercats. Llavors, sí que és cert que nosaltres vam començar tota la part internacional molt vinculada primer a Europa. Després van tenir diverses oportunitats i estem presents al mercat d'Aràbia Saudita a través de diferents partners. Estem treballant amb IKEA i altres clients molt importants. I en els últims 2-3 anys sí que hem posat molt l'ull, per així dir-ho, al mercat americà. I quan dic americà, dic des d'Argentina fins a Canadà. En aquest sentit, bueno, i suposo que ara ho parlarem com ho estem fent, sí que és cert que per poder arribar a una empresa tan petita a tants mercats tan diferents i tan llunyes, ens fa falta doncs, anar de la mà de companys de viatge. No?
1: De gent que ja està establerta.
2: Correcte.
1: en aquells països. No?
2: Correcte. I hi ha una altra part, que és la part legal. També és molt important tenir bons advocats que tinguin aquesta visió internacional, perquè al final cada mercat té les seves normes i coses que hem de tenir en compte, no?, com a empresa.
1: Clar, no és igual, estava pensant, Alejandro, establir-se un lloc dels Estats Units amb un marc legal molt diferent pot ser que hi ha a Espanya o a l'Aràbia Saudita, un altre país.
2: Totalment. Per això és important tenir un bon despatx al nostre costat, doncs que ens pugui assessorar. La nostra avantatge o l'estratègia que estem seguint és no tant obrir una oficina física al país de destí, sinó des d'Espanya, des d'Europa, poder tancar acords de comercialització de les solucions a través d'un acord marc amb companys de viatge que coneixen el territori de destí i que tenen presència i que ens poden ajudar doncs, i ens estan ajudant a créixer. No?
1: És a dir, allà es crea una necessitat, us la traslladen a vosaltres, vosaltres aporteu una solució.
2: Sí, ara, bueno, en el nostre cas, tampoc és crear la necessitat, és detectar-la, no? Perquè una de les coses que estem utilitzant moltíssim són eines d'internacionalització de la companyia, com poden ser Acció o l'ICEX. Bueno, l'Acció està més vinculada, evidentment, a la Generalitat, però també treballem amb l'ICEX, depenent del país de destí. I gràcies a aquest ajut, el que estem fent és anar amb ells a diferents fires internacionals, a països on estem interessats de poder aterrar com a companyia, i amb el seu suport, evidentment, econòmic, no és el mateix anar sol que anar amb tota la infraestructura i tot el que t'aporta anar amb una Acció, per exemple. Un cop estem allà, a les diferents fires, localitzem aquells partners potencials que, evidentment, estan vinculats al nostre sector, empreses de seguretat o grans instal·ladores, telecomunicacions, etc., que puguin oferir als seus clients existents les nostres solucions. D'aquesta manera, d'alguna forma, el que aconseguim és que ells, evidentment, que coneixen, i perquè ja estan al mercat i coneixen els clients, poden afegir capes de serveis amb les nostres tecnologies. D'aquesta manera, evidentment, ells tenen doncs, un revenue, unes ganances doncs, per la venda de les nostres solucions, però també, com que estan comercialitzant tecnologia made in Castelldefels, però tecnologia molt puntera d'IA, el que també estan fent és diferenciar-se ells mateixos als mercats on ja estan competint. Per tant, no només, evidentment, som una fonts de remuneració per als nostres partners, sinó també som una fonts de diferenciació tecnològica. A més, i això sí que ho vull deixar clar, que el ser made in Castelldefels, made in Europa, el que ens està donant una mica a nivell internacional és una posició de compliance, de tranquil·litat legal, que no tenen altres competidors que no estan aquí a Europa.
1: Doneu una garantia, doncs, no?
2: Exactament.
1: Del servei.
2: Exactament. Al final, tot això que tenim aquí a Europa ho estem de regulació, vull dir, que evidentment és molt necessària, però que potser competidors nostres no tenen altres mercats, i són mercats potser que estem ara competint. El que estem agafant és una cosa que es podria identificar com una debilitat, que és tota la normativa que tenim nosaltres, que no tenen altres competidors, i transformar-ho en un avantatge, no? Perquè hi ha molts clients que tota la part de compliance i totes les capes de garanties que tenim els sembla molt interessants, perquè potser són normatives que no tenen ara mateix a segons quins països, però que la tendència està anant que en algun moment sí que ho tindran. I si ells ja estan preparats i ja estan amb una tecnologia doncs, que és tan garantista, això, sobretot administracions públiques i clients privats molt importants, ho veuen com una avantatge competitiva.
1: Has fet esment abans de l'administració pública en com, en aquest cas, us ajuda a vosaltres i en aquest cas, i en d'altres, penseu que és fonamental aquest suport a l'empresa privada?
2: Bueno, nosaltres, com he comentat, hi ha diferents camins, tots són bons, evidentment. En el nostre cas, portem molts anys treballant amb Acció i per alguns mercats també hem decidit doncs, treballar amb l'ICEX, que al final és una mica l'homòleg a nivell nacional. I jo crec que tota la cobertura que ens estan donant, informació que ells ja tenen i tot l'acompanyament és totalment necessari, no? Perquè al final una empresa, a no ser que sigui una multinacional, una empresa molt, molt gran, no pots tenir tota la informació, tant legal com la informació de comercial fins i tot, perquè també el que hem fet, per exemple, el tema de Colòmbia, no? Colòmbia abans d'aterrar vam encarregar Acció fer un estudi, que evidentment al fer-ho a través d'Acció tenim dues coses. Primer, que econòmicament té un altre preu, i això per una empresa catalana és molt, molt important, bueno, per qualsevol empresa, no? Però que en aquest cas és un servei d'empreses catalanes. I d'altre costat també perquè ells tenen ja el coneixement del mercat, perquè tenen gent que porta potser 15 o 20 anys treballant al mercat, i et fan un acompanyament previ abans d'aterrar al mercat que tu potser identifiques com a interessant. Ells, amb aquest acompanyament, et poden fer veure si realment si fas tan match com tu creus que fas, no? Llavors, tot això, que si tu fessis com a empresa privada amb els teus mitjans, seria infinitament més car. I menys, bueno, més car i, a més, en el temps seria molt més llarg, no? Ells ja tenen tota aquesta capacitat, aquest coneixement per fer-ho en un temps molt correcte i a més a un preu encara més correcte.
1: Com valoreu el fet d'estar radicats aquí al Parc Mediterrani de la Tecnologia?
2: Nosaltres, al final, sí que és cert que tu, bueno, com a empresa catalana i que estem al final a la província de Barcelona, doncs hi ha molta visió d'estar directament a Barcelona, al Viteus Arroba o a altres zones. Jo crec que és un avantatge estar aquí al Parc Mediterrani de Tecnologia i no estar a l'altre indret, perquè al final tenim moltes sinergies amb la ETAC, amb la UPC, que estem, bueno, estem intentant sempre treballar conjuntament en diferents projectes i estem intentant doncs, que tot això que la universitat com a persona, perquè jo al final vaig estudiar, no? Igual que un dels meus socis, el Ramon, vam estudiar a la UPC, i estem intentant d'alguna manera doncs, que tot això que ens ha donat com a persones físiques, no? De coneixement, de contactes, de projecció, visió, que ens ha donat la universitat com a estudiants, també intentar-ho aprofitar com a empresaris. No? Sí que és cert que no és fàcil, al final els camins que té una empresa privada de necessitats i que té una universitat són diferents, no? Però sí que estem, i hem de dir, que estem molt contents amb la relació que tenim perquè bueno, ens donen difusió, estem fins i tot en algun projecte intentant entrar conjuntament, encara no ha succeït, però no tiro la toalla. I jo crec que és molt positiu, indiferentment que no sigui la ubicació que tothom pensa per una startup, una empresa tecnològica, sí que és cert que ve moltes sinergies. Més enllà de l'indret, que és preciós, i que estem aquí a casa nostra, Castelldefels, les sinergies que es produeixen a la universitat crec que són molt positives.
1: Precisament vau rebre no fa gaire un premi.
2: Correcte.
1: Per la vostra tasca, per la vostra empresa.
2: Nosaltres, a més, estem molt orgullosos perquè el 2017 vam rebre el primer Premi Delta per una solució que vam fer d'experiència de client, detecció d'emocions, al sector de turisme, al sector hoteler, al sector retail, i en aquest cas també hem tingut l'oportunitat, perquè la nostra tecnologia ha evolucionat molt de 2017 fins ara, doncs hem fet un canvi tecnològic molt important, fins i tot a nivell de sectors als que estem, perquè estem també molt, molt ficats en la infraestructura crítica i el concepte aquest que hi cap tot, que és l'Smart City, no? Que al final és donar informació per millorar la qualitat de vida dels ciutadans. Doncs estem molt orgullosos, no? Aquestes sinergies que es produeixen al territori, doncs al final ens donen visibilitat, que això és el més important per a una empresa que vol créixer.
1: I vosaltres heu d'estar justament pendents dia a dia de la tecnologia, de l'evolució, que imagino que és molt ràpida, Alejandra, no?
2: Sí, a veure, la globalització té les seves parts negatives, les positives és que no per no estar a Silicon Valley, deixem d'estar menys actualitzats que si estiguéssim allà, no? Llavors també té la seva part positiva, no? Al final aquesta globalització de la informació, fins i tot dels perfils que estem contractant i que tenim a l'equip, que ja no busquem que estiguin a la província de Barcelona, ens dona igual la ubicació geogràfica, no? Doncs sí, jo crec que tota la tecnologia que tenim per comunicar-nos i que per es produeix aquesta globalització també ens permet doncs, que estan aquí fent tecnologia Made in Castelldefels puguin competir amb empreses que estan potser a zones que des de fora semblen molt més tecnològiques, no? com són Silicon Valley. Evidentment, Silicon Valley a nivell de quantitat d'empreses i mida té una altra tamanya, això és indiscutible, però sí que és cert que la tecnologia no té tanta diferència. Potser hi ha diferències d'inversions, que això sí que potser dona per una altra entrevista, però sí que és cert que tecnològicament doncs, estem competint.
1: Doncs, Alejandro, t'agraïm moltíssim la teva visita als estudis de Ràdio Castelldefels. Força èxit en els projectes futurs de la vostra empresa Emotion Analytics.
2: Doncs moltíssimes, Mercès.
1: Des de tu, bon dia.
2: Que vagi bé.
0: Castelldefels. Europa. Món.
3: Amics de Ràdio Castelldefels, encara no heu sentit cap programa de veneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Habaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les habaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.
4: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Així som, el magazín de ràdio Castelldefels.
1: Ràdio a la carta i ràdio online. Castelldefels a través del nostre web radiocastelldefels.org.
0: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels.

0: 爱之声，
1: 爱之声，
0: 爱之声，el magazine de Ràdio Castelldefels.

0: Molt bona nit, amics i amigues del Crit a la Terra. Avui tenim el 20è programa. El Sebas, el Martí, jo participarà de forma especial l'Andreu. Doncs avui hem canviat novament la careta d'inici i vull dedicar aquesta cançó preciosa de Blau Mut, que em recorda la infància, al nostre company de Ràdio Vilamajor i molts programes d'aquí del Crit a la Terra, el Salva, que ha tingut un petit accident, un accident molt fastidiós amb l'ull, i doncs de moment sembla ser que ens quedarem, Martí, sense Mercadill uns quants dies, i el pobre Salva uns quants dies quiet perquè això de l'ull no vagi més.
1: Exacte.
0: Salva, guapo, molts ànims. T'hem dedicat aquesta primera cançó. I, a més, avui tenim una sèrie de... Hem decidit que avui farem uns deutes que no volem que ens quedin pendents. Hi havia un taller que ens va proposar el Josep Cardona de Gavà, un taller molt interessant, i el anem a trucar de seguida perquè ens expliqui, perquè sembla ser que ja té el lloc i les dates. Josep.
2: Hola, Miqui.
0: Què tal, guapo, com estem?
2: Molt bé, aquí a Alemanya.
0: Vinga, estem en fals directe, però per tu com si estiguéssim en directe, per tant, els oïdors d'aquest programa, els oients, ja t'estan escoltant. Tenim un taller pendent que vam dir que obriríem també a la gent de Castelldefels i anem a intentar complir amb aquesta promesa. Què ens explica, Josep?
2: Doncs bé, mira que ja tenim data.
0: Molt bé.
2: I lloc.
0: Molt bé. Digue'm data, lloc i després el teu WhatsApp, perquè és el que hem quedat que farem servir perquè tothom que vulgui que s'apunti, oi?
2: Sí.
0: Perfecte. I el nom del taller, per favor.
2: La data és l'1 de juny.
0: 1 de juny.
2: Sí.
0: Vinga,
2: jo. Al final serà només un dia.
0: Val.
2: Perquè això és el, diguem, és el previ, són els elements simples. I val. Després de l'estiu, si ha anat bé, farem els derivats o compostos.
0: Perfecte. Digue'm on es farà, per porfa. I...
2: Es farà l'associació veïnal del barri del centre, de Gavà.
0: Molt bé.
2: Que és el carrer Salvador Lluc.
0: Molt bé.
2: Número 6.
0: Perfecte. L'horari, no sé si l'has dit ja.
2: Sí, sí, sí.
0: Digues,
2: de 6 a 8 de la tarda.
0: Molt bé.
2: De 18 a 20.
0: Vinga, i ara anem a intentar explicar el títol. El més breu que siguis capaç, Josep, que només s'acabem de començar i anem malament de temps.
2: Com?
0: No, que dic coses de la ràdio, que només començar i anem malament de temps. Explica'ns una miqueta de què anava el taller, sisplau. Intentant engrescar tot Castelldefels, va.
2: Sí, doncs mira, el títol és molt senzill. És taller de plàstica, elements simples.
0: Molt bé. I en aquest taller treballarem, en aquest cas, en aquest primer taller que dius que pot donar pas a uns altres, la fosca.
2: La foscor, l'harmonia, la llum,
0: perfecte,
2: el punt i l'impuls.
0: Molt bé, jo crec...
2: T'acabaré d'enviar els cartells perquè n'he fet un per cada element.
0: Molt bé. Jo crec que només diguent amb això sona tan misteriós, Josep, que tothom que ho escolti espero que tingui moltes ganes de...
2: Pues és molt senzill.
0: Bueno, això ho anirem repetint, aquestes instruccions, en el que queda d'aquí el dia concret. I bé, doncs a mi ja pots comptar-hi, jo ja em pots apuntar directament.
2: Ja et puc anotar, ja et puc apuntar.
0: Sí, i tant. Intentaré enganyar el Martí, doncs. Però jo crec que aquest dia no tindrà massa, molt saber. I el Sebas, com és un tio que es passa el dia a la ràdio, doncs... Molt bé, Josep, moltíssimes gràcies.
2: Anem parlant. El telèfon no el vols, el WhatsApp, o ja el tens, no?
0: Com
2: que ja el tens amb el cartell.
0: No, però digue'l perquè la gent que t'està escoltant, si vol, ja que ho apunti, per apuntar-se han de fer un WhatsApp a aquest número que ara dirà el Josep.
2: Sí, el 651-191-006.
0: Perfecte. Molt bé, Josep. Anem parlant.
2: Doncs molt bé. Vinga, gràcies.
0: A tu. Avui estem, com us deia, de promeses que hem de complir. Entre altres, vam dir també que repetiríem les conclusions de l'associació aquesta de docents per la coeducació que la Lourdes va tenir a bé llegir-nos i que l'Amparo Tomé en el seu dia va venir a explicar-nos. Us deixo novament amb aquestes conclusions tan i tan importants.
1: Estas son las conclusiones del tercer Congreso Internacional de Docentes Feministas por la Coeducación. Proponemos estos acuerdos mínimos para una agenda coeducativa, sin suplantaciones en todos los niveles y entornos educativos. 1. Reinstaurar la realidad en la definición de los sexos y sus funciones biológicas, sus semejanzas y sus diferencias, desterrando falacias y lenguajes anticientíficos en la educación. 2. Incorporar el origen del patriarcado y la persistencia de la desigualdad entre los sexos en el currículum. 3. Corregir y superar los sesgos androcéntricos y clasistas sobre las mujeres en el currículum, incorporando nuestras contribuciones, experiencias y luchas. 4. Exponer las raíces y el desarrollo histórico de la prostitución como parte del origen del Estado, de la expansión colonial y del capitalismo neoliberal. 5. Abordar transversalmente la expropiación de la descendencia de las mujeres y la explotación reproductiva que se industrializa en el capitalismo neoliberal. 6. Introducir una educación afectivo-sexual feminista contra la violencia sexual y la pornificación, sin confundirla con la llamada educación sexual integral. 7. Contrarrestar la violencia estética contra niñas y adolescentes y los mecanismos de reproducción de la sumisión a los hombres desde la intervención coeducativa. 8. Actuar ante prácticas discriminatorias y usos de marcadores sexistas en todas las etapas educativas para proteger la igualdad real de derechos de todas las alumnas. 9. Combatir los bulos de extrema derecha sobre la violencia machista desde las aulas, de las supuestas denuncias falsas a la criminalización de la inmigración. 10. Rescatar y actualizar la coeducación real en la formación inicial y permanente del profesorado y en la organización, materiales, prácticas, lenguaje, espacios, etcétera, de las instituciones educativas. Garantizar la formación inicial y permanente en coeducación y educación afectivo-sexual, feminista, también en la educación no formal. Y educar a los niños y los chicos, reeducar a los hombres y concienciar a las niñas y las mujeres para una transformación cultural revolucionaria, la feminista. Docentes Feministas por la Coeducación, 22 de febrero de 2026.
0: Bé, doncs avui passant ja estrictament en el que és el programa d'aquest dimecres, volíem seguir amb un repàs musical amb uns homenatges que a mi m'agrada fer perquè tinc uns companys, uns amics que estan fent uns programes de música brutals. En concret, anem a intentar, a veure si sorprenem el Diego, que fa un musicalia extraordinari. M'encanta, a veure què et sembla això, Diego.

0: Bé, com sempre, avui toca art. Tenim l'honor de tenir sempre en Martí amb nosaltres. Martí, de què parlem
1: avui? Bona nit. Mira, avui parlarem de fet d'una inauguració que vam fer a un lloc que ja saps tu, que es diu Tinta Invisible Edicions. És un lloc del qual participo jo. Jo sóc un per integrant de l'equip que porta aquest espai. És un taller de gravat, d'enquadernació, petita editorial d'obra gràfica, i a part, a l'entrada tenim una sala d'exposicions on, sense cap mena d'obligació, convidem a gent que ens interessa el que fa i que tenen projectes que no s'enfilen amb la mateixa línia que treballa el taller, d'alguna manera. En aquest cas, vam convidar a participar a un noi, un artista, un jove artista, dic jove, té 46 anys, però com jo en tinc 57 i sóc jove encara, vull dir que... un artista que es diu Javier Abad Alonso, és de Madrid, i aquest noi l'any passat va participar en un concurs de gravat que també organitzem nosaltres, que es diu On Paper. És un concurs de gravat internacional i venen propostes de tot arreu de tot arreu del món, vull dir que de llocs com Austràlia, per exemple, Japó, la Xina, vull dir que no us pensàveu que...
0: Podem fer aquí un petit tall perquè ja saps el meu desconeixement de tot aquest món. Com t'arriba a tu l'obra? Per internet o físicament?
1: Els concursants sí que la prèvia que han de fer és, evidentment, és virtual. La selecció es fa a partir d'una tria virtual, o sigui, ens arriba per les xarxes, o sigui, en aquest cas per amb imatge, per via internet. No ens arriba físicament l'obra, perquè estem parlant que en aquesta edició passada van participar vora 150 artistes, per la qual cosa són molta gent perquè arribin aquestes peces, dels quals nosaltres fem una tria. D'entre, en aquest cas, eren finalment, em sembla que en vam triar cap a 15, tot i que... era la tria, en principi hauria d'haver estat més petita. Finalment, per la qualitat, per la bona qualitat de les obres que vam rebre, vam decidir ampliar la tria. I d'aquesta tria, finalment, hi ha un jurat que està composat per tècnics en l'ofici del gravat i pintors i professors del gremi, diguéssim, d'aquesta part, de la... especialistes, entre cometes, de l'obra gràfica. Uh-huh. I llavors es van triar tres persones, un guanyador, perquè hi ha només un premi, i dos accèssits, diríem.
0: Segueixo amb l'explicació que tu tenies, perquè jo ara t'he fet aquesta pregunta perquè no sé ben bé... M'has deixat molt encuriosit amb aquest concurs, mm-hmm. perquè vol dir no només que us arriben moltes obres, sinó que vosaltres arribeu a molta gent.
1: Exacte. De fet, és un concurs que té una prèvia. Aquest any passat va ser la primera vegada que el vam organitzar nosaltres com a Tinta Invisible. Sí que a les altres edicions nosaltres exposàvem les peces triades, però no ho organitzàvem nosaltres. En aquest cas hem estat els organitzadors i alhora els expositors de les peces seleccionades. Com arriben, com hi ha aquesta prèvia d'hi ha una colla d'anys, són 10 anys que porta aquest concurs funcionant, doncs també hi ha una inèrcia, no? Llavors hi ha una feina ja feta, d'alguna manera. Si haguéssim hagut d'engegar de zero, no sé si haguéssim tingut la convocatòria hagués arribat a tanta gent. En aquest cas hem tingut la fortuna d'això, de que hem agafat alguna cosa que ja venia...
0: Perquè Temps Invisible, jo sé que tenir una qualitat artística ja molts anys de feina, mm. més que demostrada, però no sou gaires. Llavors entenc que és una feinada que us ve, a més de la vostra feina habitual, molt gran, no?
1: Sí, és una feinada, per la qual aquest any, per exemple, quan ho hem agafat nosaltres, hem decidit que sigui bianual, no cada any, sinó cada dos anys, perquè per això mateix que estàs dient, com és una feinada... És una feinada, deixem-ho aquí. I clar, evidentment tenim altres feines que també s'interposen, no? I home, no podem arribar a tots, però fruit d'aquesta edició passada doncs van sorgir tres propostes superinteressants, que de fet van ser les propostes de les tres peces que vam premiar d'alguna manera, la primera, que era del Javier Abad, una altra, i una segona i tercera que vam donar un accèssit. El premi també comprèn que nosaltres convidem individualment a cada un d'aquests artistes seleccionats, no dels 15, sinó d'aquests tres últims, els convidem a participar d'una exposició a Tinta Invisible, a la sala d'exposicions que tenim. I en aquest cas, doncs, bueno, arribem a un acord, les dates que cada un li convinguin més. I en aquest cas, doncs, el divendres passat, concretament, vam inaugurar l'exposició del Javier Abad Alonso. Una fanta molt bona, diguéssim. Són 14 fotogravats.
0: Entre ells el premiat?
1: No té res a veure, ell treballa com en projectes i en aquest cas és un projecte que es diu, ho direm català, el que passa que ell evidentment és de Madrid i es dirigeix en castellà, hem traduït una mica el títol i un petit text que acompanyava l'exposició. L'exposició es diu No pateixis per res, Javier Abad Alonso, es va inaugurar el dia 15 i acabarà el dia 26 de juny d'aquest any. No pateixis res és un relat en dos capítols i és un homenatge que ell fa a la memòria de sa mare. Sa mare hi va morir ara fa una colla d'anys, i patia una malaltia mental. Llavors, ostres, d'entrada, jo no, això no ho sabia, tampoc de prèvia, no? Ell, quan vam inaugurar, ell ho va explicar, no? I bueno, això ja d'entrada és una mica, és com colpidor, no? I l'exposició té dos capítols, de fet, el capítol 1, i això sí que ho direm castellà, perquè és tal i com ho... com ho narra ell, com ho escriu ell, és el capítol 1, que es diu El bosque, i diu: Recuerdo los paseos de la mañana. Era temprano, y cuanto más me adentraba en el bosque, más alivio sentía. Los cardos y las flores se agitaban con el viento. La solitaria ermita daba la bienvenida al bosque y la luz recién encendida de la mañana hacía brillar mágicamente el contorno de aquellas hojas puntiagudas. Solo podía respirar si seguía caminando. Y cuando los aterradores monstruos invisibles se convirtieron en los dueños de mi vida, solo encontré consuelo en el bosque y en su despertar. Això és el que els últims anys de la vida de sa mare la va acompanyar a poder suportar aquesta malaltia i aquesta soledat que sentia i aquestes pors que sentia. I de les poques coses que li alleugeraven aquest drama, no? aquesta història tan dura, eren aquestes passejades pel bosc. I llavors ell... És un bosc molt de secà, això està en un poble que es diu... com es diu el poble ara?
0: Serra Madrileña, entenc.
1: No, el poble és a Burgos, i això ho enllaçaré amb una altra cosa, de fet, que també representa amb els fotogravats, i es diu Mecerreyes. És un poble que es diu un poblet molt petit, a Burgos, que es diu Mecerreyes. Llavors ell va fotografiar temps després d'haver mort la mare, fotografiar doncs aquesta aquestes herbes, aquestes plantes que ell es trobava pel camí, més aviat semblants al que serien, doncs, el que diríem
0: que
1: males herbes, no? Males herbes d'aquestes de ras de terra, no? Però és tot molt interessant a nivell visual com les fotografia. I de quin extreu els fotogravats, eh? El fotogravat és una tècnica de gravat que és a partir, en aquest cas, no? de fotografia, eh? El segon capítol de la mateixa exposició barreja aquestes dues imatges, es diuen zarramacades. Zarramacades. Les zarramacades ara, no sé si ara si haurem de tallar i després continuem, perquè hauré d'explicar el que són les zarramacades.
0: Si us sembla, doncs, mentre tu acabes de preparar perquè ho entenguem tots millor, anem a posar una miqueta de música. En aquest cas és l'homenatge per l'amic Ernesto Duclosson, que és el que ja sabeu que porta fent 42 anys en ràdio a Castelldefels amb el seu programa Canto Popular Latinoamericano. A veure, Ernesto, què et sembla això que he triat? Perquè, com pots imaginar, molt poquetes peces on triar. Vinga, a veure què et sembla.

0: Doncs, a veure què haurà pensat l'Ernesto. Heu escoltat de la immensa Lola Beltrán, una mariachi que també els té ben posats, La Cigarra. I abans, en la primera de les peces que hem fet l'homenatge per al Diego, eren els immensos Bee Gees. No diré el nom en anglès, ja la coneixeu totes, la cançó, per tant, no cal que destrossi aquest idioma tan maco del senyor, de Mr. Shakespeare. Martí, anaves a explicar-nos això. Vinga, som-hi.
1: Us explicaré, us introduixo una micona. El capítol 2 són les zamarracades. Zarramacades.
0: Zarramacades.
1: Això, aviam, és una festa, de fet és el Carnestoltes, és el carnaval, i el carnaval tal i com es celebra a Mecerreyes, que és aquest petit poble, és l'únic poble de Burgos que encara es manté aquesta tradició cultural. I és bastant, segurament, o sigui, això també, aquesta tradició també existeix en altres llocs de l'estat espanyol, sobretot de la vertent nord, que es disfressa gent com amb pells d'animals, amb màscares que fa a partir de residus, de residus vegetals, de residus que va trobant, i és algo superpopular d'origen pagà, com ho és el carnaval.
0: Galícia, Astúries, Cantàbria,
1: tota aquella zona, inclús Portugal també.
0: Portugal.
1: I diuen que al sud de França també hi ha diguéssim, cerimònies o festes d'aquesta mena. Són preromanes, són símbols són paganes, o sigui, no tenia res a veure amb el cristianisme, és anterior al cristianisme. El tema és que a Burgos, concretament, és l'única, a Mecerreyes és l'única localitat on encara a Burgos es celebra aquesta tradició, que passa el carnaval, el diumenge de carnaval, concretament, i és una sèrie de gent que es disfressa com amb uns objectes rituals, màscares, que servirien per purificar la comunitat i els vilatans. També té a veure amb la fertilitat dels camps, però no només dels camps, també la fertilitat de les dones, no? És així com bastant... De fet, jo vaig veure imatges, perquè el que anava a dir amb això és que ell, com sa mare era d'aquest poble, de Mecerrey, l'altra cosa que ell fotografia són escenes d'aquesta festa i els personatges aquests amb aquestes màscares que realment algunes fan por.
0: No t'ho preguntaré perquè no sé si sabràs tant, però hem d'intuir que si això és d'abans dels romans, d'abans dels cristians, perdó,
1: sí.
0: Deu haver tingut alts i baixos, deu haver desaparegut temps, deu haver tornat...
1: Sobretot, aviam, el tema és que va desaparèixer l'any 36 amb l'esclat de la Guerra Civil i no torna a aparèixer fins l'any 80, perquè hi ha dos vilatans que ho investiguen i ho tornen a engegar. De fet, només crec que els únics moments on s'ha suspès és precisament l'interval aquest de la Guerra Civil fins l'any 80, que no es torna a reprendre, i després el Covid. Vull dir, són els dos intervals que ha tingut. I llavors, amb l'esforç d'aquests dos vilatans, van recuperar, a partir de la memòria dels vells, com havien estat aquestes festivitats i com anava el procés, no? com es desenvolupava a partir de la memòria, evidentment, oral d'aquesta gent.
0: Intueixo que algun any tindràs ganes d'anar-hi, no?
1: Quan vaig veure els fotogravats que va fer el Javier, ostres, em van donar moltes ganes, clar, evidentment. De fet, ja m'estic fent una ruta actualment per poder passar per Mecerreyes.
0: No a veure,
1: segurament no coincidirem carnavals, la primera vegada, si més no, però sí que passaré per allà, perquè em va de pas, de fet, cap a el poble de ma mare, eh? Vull dir que també...
0: Que és a Lleó, que ara t'anava a dir, que si, si saps que si per allà hi ha coses semblants, que hem dit al nord, però ens hem anat potser molt al nord, perquè això de fet és Castella i Lleó.
1: És Castella i Lleó, també, és la part del sud de Burgos, eh? És un poblet que està una mica més
0: sobre
1: al
0: sud
1: de Burgos. Al sud de Burgos, sí. Llavors, llegiré també el capítol segon, eh? Que el capítol segon es diu Zarramacá.

0: Soy capaz de intuir la figura de dos zarramacos pidiendo el aguinaldo. Bajan corriendo por la calle de la iglesia, transformados en oscuros y desafiantes demonios. Aquella soleada mañana de febrero me decidí a salir de casa. Y ya, al final, es proyecto realizado durante los años 2023 al 2026 y agrupa un conjunt de fotogravats realitzats al taller de gravat Arco Tijera de Madrid, fotografies originals preses a Mecerreyes, municipi de la província de Burgos.
1: Entenc que tu, l'artista aquest, Javier Abad, ja el coneixies.
0: No, jo el coneixia a partir, de fet jo el vaig conèixer a partir de que va participar aquest, aquest concurs de gravat. Evidentment, després, quan el vam seleccionar dins del concurs, i a més, no només seleccionar, sinó que va guanyar, evidentment, doncs ja ens informem, i sí que tenim coneguts en comú, és un crac, com a gravador, és un tros d'artista, i a partir d'aquí, clar, que hem anat trobant punts de connexió, home, d'entrada perquè ens dediquem a lo mateix, ell més des del plano artístic, però jo més des del plano tècnic, però sí que coneixem, evidentment, el món del gravat.
1: Només tinc un dubte sobre això que has llegit, no m'ha quedat massa clar. Sí? Si era ell com si fos la seva mare que ho explica, o era com vivia ell en primera persona,
0: no,
1: la
0: jo crec,
1: malaltia
0: jo crec,
1: de la mare.
0: Jo crec que això ho escriu ell, no ho escriu.
1: Des del seu punt de vista, no com a sa mare, no?
0: No, ho escriu ell a partir del coneixement que té o del sentiment que té al veure quan veia sa mare de la manera que estava, i suposo que evidentment de les xerrades i del seu estat anímic, no?, en els moments. Però ho escriu a posteriori, de fet, perquè això és el projecte, com diu ell, és realitzat durant els anys del 23 al 26 i sa mare va faltar bastants anys abans.
1: Llavors, dius que la seva forma de treballar, en aquest cas, comença amb fotografia?
0: Sí, ell treballa bàsicament el fotogravat. I el fotogravat és una tècnica que parteix d'una imatge fotogràfica. És un procés d'impressió d'alta qualitat i consisteix en gravar una fotografia en una planxa de coure o, actualment, damunt de polímer, que és un material plàstic. La planxa s'entinta i es sotmet a pressió amb una premsa que es diu tòrcul, que és la premsa que fem servir els gravadors per passar la imatge de la planxa al paper. I és una tècnica, doncs, del segle XIX que el primer que la va fer servir, o que la va inventar, de fet, no fer servir, sinó que inventar els primers, és el Niepce, i després la va perfeccionar un altre senyor que es diu William Henry Fox Talbot, i finalment un artista inventor que es deia Karel Václav Klik la va acabar de funcionar ja a principis, de fer funcionar bé, ja a finals del segle XIX, principis del XX. Diguéssim que ja sé que potser no ha quedat gaire especificat com és aquesta tècnica, però és perquè tingueu una pinzellada, perquè per la ràdio també crec que és molt difícil explicar un procés d'aquesta mena.
1: De fet, anava a dir que és un privilegi fer ràdio, perquè jo conec aquest senyor de la meva dreta, el senyor Martí Guinovart, des de fa, doncs, 30 i molts anys, i és el primer cop que sento com és una mica la seva feina, perquè sí que tenim moltes discussions d'art i ell m'ensenya moltes coses que jo vaig molt perdut, però avui jo, tu penses que igual no ha quedat massa clar, i m'han quedat més clares més coses de què feu al teu taller, no?, de gravat. Entenc, és el que deies, ell fa això, el Javier Abad fa això que vosaltres feu, més, diguéssim, la primera part, que és la recerca de l'obra que vol fer, se la pensa, i després fa també la part que feu vosaltres, que és la portar-la a terme.
0: Exacte, no? Ell fa les dues les dues parts.
1: Encara no sé si ja heu pogut parlar de les vostres feines, que

0: sí. Us deu anar apassionat, entenc, no?
1: Sí, sí.
0: Quan trobes algun altre que fa una cosa tan específica, entenc que deu ser...
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. Llavors, hi ha un, clar, hi ha un feedback amb aquestes coses i llavors jo li pregunto, però ostres, com pots fer, quina trama fas servir perquè et quedi aquest, aquesta definició tan... tan brutal, no? Que realment és molt interessant. Tu ho veus i semblen fotografies.
0: Perquè, de fet, aquest segon pas que deies, que fa ell i que feu vosaltres al vostre taller, ja és la, ja dona pas a l'obra acabada, entenc.
1: Sí, sí. Sí, sí. De fet, és, ell parteix d'una fotografia. Clar, llavors, la gent pot pensar, bueno, si ha fet una fotografia, per què fa un fotogravat a partir d'aquesta fotografia?
0: Perquè és el que ell buscava. Quan,
1: perquè és el que ell busca, perquè és una altra, començar... una altra manera, perquè té una calidesa, perquè busca un altre tipus de paper que no el fotogràfic, perquè la tinta fa que rebis la imatge visualment d'una altra manera, no és el mateix que la fotografia. Llavors hi ha no? coses no? més delicades i sensibles.
0: Perquè, senyores i senyors, l'art és això. Aquests senyors que es dediquen i senyores que es dediquen a això tenen una sensibilitat tan especial que ens passarem al 2.0 intentant explicar-ho. I, com ha dit el Martí, traurem una miqueta d'entrellat a la cosa, però tampoc cal que sigui perfecte. És... entendre que hi ha gent meravellosa que fa que aquestes professions, que fa que aquest tipus d'art tan personal no es perdi, que fa que aquestes costums tan maques que ens explicava el Martí doncs, en aquestes zones del territori espanyol no es perdin i que fa que algun dia doncs, bueno, ja ens enviaràs fotos amb els teus viatges en moto per allà.
1: Me te reyes.
0: Amb aquests personatges que una mica de por, si no saps de què va, poden fer, em sembla. Doncs us anem a deixar amb altra cançó. Ara l'homenatge és... ens anem a Sant Antoni de Vilamajor, que és on nosaltres fem l'altre programa de ràdio. Allà hi ha un senyor que és fantàstic, l'Antoni Guardi, que fa el seu programa, a part de participar al Mercadillo, com nosaltres, fa un programa propi que és A Cops de Rocs. I en aquest A Cops de Rocs, com diu sempre el Salva, s'escolten coses que no escoltareu aquí normalment, que no escoltareu al programa del Salva, perquè són coses molt i molt currades per aquest senyor del rock. Però a veure, hem intentat també... és una peça molt coneguda, el que ara sonarà, però hem intentat també veure que si el sorprenem o no.

0: Doncs efectivament era sang traït amb aquest sang en el fang. Que d'això el senyor Trump, per dir-li alguna cosa, senyor, doncs en sap massa, desgraciadament. Antoni, espero que t'hagi agradat el nostre homenatge. Ara anem a passar al tall poètic que us deia que avui, de forma especial, el nostre company i amic Andreu ens envia.
1: Bon vespre, us dono la benvinguda a tota dona i a tothom a una nova estona de poesia dins del nostre programa El Crit a la Terra. No fa massa vaig escoltar a Catalunya Ràdio que una de les grans meravelles que té la ràdio és que ens permet informar i alhora delectar. Doncs aviam si avui ens en sortim i puc informar-vos bé i delectar-vos en tot allò que us explico. Ahir vaig assistir a un acte del Barcelona Poesia, al Born. Vaig aprofitar per fer un tomb per tot el casc antic, per tots aquells carrers. Em vaig sentir realment com un radiobajero, perquè pensava en la ràdio, pensava en els tres poetes que vaig anar a escoltar. Vaig escoltar la Lola Miquel, el David Castillo i el Jordi Cornudella. I realment, quan els veus en directe, ten adones de per què tenen nom, de per què estan al nivell que estan. Avui us parlaré en concret del David Castillo. És nascut a Barcelona a l'any 61. En certa manera és tot un comediant, amb el bon sentit de la paraula. Ha estat durant 30 anys el coordinador del suplement de llibres del diari Avui, tasca força interessant. Ha estat professor de comunicació crític literari i, a més, ha estat president de l'Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya. Tot allò que ha escrit va sempre més enllà de l'entreteniment i planteja preguntes força incòmodes, sovint relacionades amb el desencís d'aquelles persones que volien canviar el món i a la fi acaben lluitant perquè no sigui el món que els canviï a ells. Però sobretot que David Castillo és un poeta principalment en català, que s'ha cansat de fer festivals de poesia arreu de Catalunya i fora de Catalunya també, que bueno, ha tingut com un afany de juglar, de dur la poesia a centres docents, a col·legis i a tavernes. Jo sé el que feia quan sortia dels centres docents, sé que s'anava a esmorzar, a prendre cafè. El que no sé i no vull saber-ho és el que feia quan sortia de les tavernes, encara que potser m'hauria agradat acompanyar-lo, perquè és tot un personatge. Dir amb ell que quan la cultura en català era poca cosa, era minoritària, ell era un dels activistes més combatius. De fet, quan la cultura en català s'ha fet institucional, ell, sempre a contracorrent, perquè és d'aquesta natura, així és llibertari, s'ha mostrat crític amb el clientelisme que ha generat i amb tots aquells que de la nit al dia, de cop i volta, s'han fet independentistes quan els hi convenia. I tots aquests fets l'han convertit en un personatge una mica incòmode, sobretot als despatxos. Però ja que parlem de poesia, que és el que pertoca, anem a sentir en boca seva què és per a ell la poesia.
2: La poesia diríem que és com a l'amor, no? Està en l'aire i aleshores hi ha qui la rep i a qui no. Hi ha diferents formes de poesia. La poesia és la pintura, la poesia és la música, que són germanes bessones. Sempre és un moment dolç per la poesia, hi ha uns moments que destaca més. Ara diríem que en aquests temps són terriblement impoètics, són prosaics. Però sempre has d'estreure la poesia. No sé, com veus un partit de futbol i veus un jugador que és extraordinari, que és un balabarista, allò és un poeta. Els altres són artesans, són treballadors també molt lloables, però la poesia és això que diferencia un dels altres.
1: Bé, ja heu sentit. Potser ja hi havia una mica de sintonia amb tots aquells que defensen que la poesia no és purament un gènere literari, és una cosa que va més enllà. Vull que escolteu ara un poema, ja un poema amb clau poètica, que es titula La bellesa, deia Joe Dante, recitat per ell mateix.
2: Bellesa, deia Joe Dante, només s'acosta quan la teva mirada acosta l'esperit de l'amor, mirada profunda com el record enterrat en la duna que s'acosta a la meva desesperació quan no escric poema nou perquè no tinc el tu que s'acosta on només jo puc sentir-te quan t'acostes.
1: Heu pogut notar ja els jocs de paraules. El Castillo és un poeta molt aficionat a fer unes combinacions de paraules que tinguin impacte. Dit amb ell, que ha rebut diversos premis, el Carles Riba pel Game Over, el Premi Sant Jordi, de l'obra Sin mirar atrás, el Premi Cadaqués i diverses vegades el Premi Atlàntida. Vull que sentiu ara un darrer poema d'en Bey, que es titula Robar.
2: Robar? Al carrer et diran que no pots anar a dreta o a esquerra, canvi de sentit, direcció prohibida, prohibit el pas, propietat privada. Tant se val que tinguis molt o que no tinguis res, no pots passar, tot és d'algú. La casa, el gos, la moto de 500 centímetres que cubica de campionat al mirall, el bar on fan les tapes tan bones i la cuinera que també és d'algú, del seu marit, del seu pare, dels seus fills, de tot Déu, menys de tu, que ets l'únic que la desitja. Canvia d'actitud, passeja't com un xulo per una zona arrasada, no vol res, res que et pesi, res que t'estrenyi. La casa amb un passadís massa llarg, el gos que té la solitària, la moto que li va trencar el colze al seu amo, el bar que només fa diners diumenge al matí quan tu encara dorms, immers en el penúltim somni en què la cuinera et somriu sorgint entre els llençols, com un somni sense la propietat privada que tu, de moment, no et comprimeix.
1: Doncs bé, fins aquí el David Castillo. Res més sobre ell, encara que m'agradaria parlar una mica més. Queda dit, és un poeta amb una sinceritat brutal, sense concessions, marcat pel paisatge de la Barcelona més sòrdida. M'acomiado ja de tothom, no sense recordar-vos que encara queden 3 dies d'espectacles de la Barcelona de poesia, sobretot el del dijous, que és la cloenda, però que em fa l'efecte que hi haurà bufetades per poder-hi entrar. Bona nit a tothom. Moltíssimes gràcies per l'audiència.
0: Martí, doncs avui anem a canviar una mica de terç i avui us he demanat que aneu més lluny amb aquestes, amb aquests somnis, amb aquestes foteses que deia l'Andreu, que us demano. I anem a pensar que un dia doncs, podríem nosaltres dirigir una pel·li, que un dia podríem signar una obra d'art, d'escultura, de pintura, etc., que podríem, doncs, no ho sé, fer una fotografia que acabés premiada. En fi, us he demanat què us agradaria dirigir, com si fos director de cinema, què us agradaria haver escrit amb qualsevol tipus de partitura, o que us agradaria signar com a pintors, escultors, etc. I algú més, doncs, ha afegit alguna coseta. Hem escoltat ja a l'Andreu. Martí, tu com ho veus això?
3: Aviam, per què vols que comenci?
0: Com tu mateix, tu mateix.
3: Aviam, mira, pel·lícula. A mi tinc molt bon record. Bueno, de fet, de criu tinc molt bon record de Confaldas i a Lo Loco, que en anglès es deia Some Like It Hot. O sigui, que la traducció no té gaire a veure, però bueno, que seria pròpiament a alguns els hi agrada calent o a algunes els hi agrada calent, però bueno, es va traduir com Faldas y a Lo Loco, i aquesta seria, per exemple, una pel·lícula que vaig trobar tan divertida que m'hagués hagut o m'hagués agradat, doncs, evidentment...
0: També de les primeres de la gran Marilyn Monroe.
3: Sí, bueno, i el director Billy Wilder, vull dir, el de l'Apartamento, poca broma. Sí, sí. Què més? No sé, obra arquitectònica també entrava.
0: Vinga.
3: Aquí.
0: Sí, tant.
3: El Panteó Romà, per exemple, és una peça arquitectònica que em sembla que està feta entre el 118 i el 125 i s'aguanta perfectament de peu i a mus.
0: I tu ja et veies per allà entrar els romans a dirigir l'excavació.
3: Si has tingut la sort de veure'l, és una peça arquitectònica acollonant i, a més, amb aquell òcul, aquell foradet per on entra la llum.
0: Brutal. Mm. Jo em vaig quedar de pedra en entrar perquè ja havia estat i jo tenia algunes parts de Roma doncs, molt clares, molt, bueno, que no me sorprenien i que m'agradaven, però de sobte vaig entrar allà, que ja et dic, ja havia entrat i no recordava res, i aquest forat que dius a la cúpula, al cel... Mm. I la grandiositat en si de la cosa...
3: Al·lucinant.
0: Oh, em va semblar bestial.
3: I tu entres allà i dius, això ho van fer els romans, ja.
0: Déu-n'hi-do.
3: Increïble. Aviam, algú per escriure. De fet, llibre no, però jo he triat... M'hagués agradat doncs, escriure Ítaca del Constantinos Kavafis, uh-huh. Aquest poema fantàstic... Un llibre em sembla inassolible. Només arribar ja a dues línies d'aquest poema ja estic content.
0: I música, tens
3: alguna cosa? Música, qualsevol òpera de Wagner, fantàstic. Les Valquíries, Tannhäuser, fantàstic. El concepte que tenia Wagner com... com la música total. Mm? Com la música total. Era
0: un boig. Alguns després van agafar les seves músiques.
3: Jo crec que alguns després van agafar les seves... I no sé, ja per acabar, no sé si em passo ja o no, però la Capella Sixtina i fer els frescos de Miquel Àngel, doncs, home, doncs també... M'hagués agradat molt aguantar-li els pinzells. Aguantar-li els pinzells.
0: Molt bé, doncs la Lourdes també ha volgut col·laborar i ella diu que li hagués encantat dirigir El Golpe, que va dirigir Roy Hill. Després li hagués encantat també, a nivell musical, haver escrit el concert número 5 de Beethoven, conegut com l'Emperador, el concert per a piano. I diu que el llibre doncs, Hamnet, de Maggie O'Farrell, és el que li hagués agradat escriure i es queda com a pintura que, això, doncs, que si l'hagués fet ella estaria molt satisfeta, el tríptic del Bosco, el Jardín de les Delícies. A mi què m'hagués agradat fer? Doncs a mi m'hagués agradat pintar una obra del senyor Josep Guinovart, que el Martí em sembla que el va conèixer una miqueta. No sé si coneix aquesta obra que he triat. Guino 21.
3: Doncs mira, no.
0: És que no m'estranya perquè no. he estat bussejant en el món del Guinovart i té tantes obres...
3: Clar, milers.
0: Ostres, milers no sabia, veus? Però...
3: Sí.
0: Doncs aquesta m'ha fascinat. La Guino 21, que en aquest cas doncs, es diria Mickey 21. Què més m'agradaria? Doncs haver compost La Bellesa, que va escriure el gran Aute. Ser coguionista i ajudant de direcció, per ser una mica més modest, de La Princesa Promesa, que van escriure Waldman i va dirigir Rob Reiner. I doncs m'hagués encantat haver interpretat qualsevol dels papers que ha fet la gran Meryl Streep. Per exemple, Mamma Mia, que no passarà com a la seva gran obra, la seva gran interpretació, però que serveix per demostrar que aquesta dona servia absolutament per tot i que tot ho feia bé. I per acabar no m'oblido de dir que m'hagués encantat escriure Compendi de silencis, però per sort ho ha fet el nostre amic Andreu Martí. Doncs anem a passar al darrer homenatge. El darrer homenatge és per un altre company de Ràdio Vilamajor que té també un fantàstic programa que es diu Temps de Sinfonia. El seu nom artístic és David Piolé. Té una sensibilitat també brutal, amb unes improvisacions tremendes. Us posarem un trosset, perquè la música, les peces són llargues, un trosset del que fa com a homenatge cap a aquest gran amic. I amb això, doncs avui ens acomiadarem, perquè m'està dient el Guillem, que ha vingut ara a l'alta tècnica, té gana ja i que, que hem de plegar. Moltes gràcies, amics i amigues del Crit a la Terra. Ja sabeu que ho fem a la Terra perquè el cel no ens escoltava ningú.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: A cau d'orella. Un programa musical que gira al voltant d'una temàtica, presentat per Mercè Soler.
2: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels, presentado por Mode Rodríguez.
3: Todos los viernes a las 10 de la noche.
4: Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.
5: A casa, la feina i al carrer.
6: Quan anem de festa o al taller.
7: Parla-me amb el teu accent.
8: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

Bona tarda a tots i benvinguts a una nova edició del Poder de les Cordes. Avui el viatge el fem ben a prop a la música de casa nostra, cançons que han marcat una generació i que continuen ressonant com himnes. Som-hi! Obrim camí en una cançó que ja és patrimoni del nostre país, Camins de Sopa de Cabra.

0: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
1: Yeah!
2: El poder de las cuerdas. Tornem en sopa de cabra i una cançó que és pura emoció, el teu somnis.

el poder de las cuerdas. Els gossos es porten ara un horitzó diferent, un nou paisatge.

Soy Kiko Chispas y estoy aquí para haceros sentir el poder de las cuerdas. Seguim amb els gossos. Aquesta vegada amb Triada, una cançó que ens fa mirar endins.

i en aquesta cançó diem fins aviat. Gràcies per acompanyar-nos. Això ha estat El poder de les cordes. Avui hem recorregut el nostre país a través de les seves cançons, les que han marcat moments i continuen sonant amb força. Bona nit i fins la propera.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
1: Història del country. Un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora. Ràdio Castelldefels. Benvinguts de nou, amigues i amics de la història del country i de Ràdio Castelldefels. Us parla Ramon i us anuncio que avui vull fer un programa monogràfic de cantants country femenines, Ladies Country. Començarem amb Faith Hill i la cançó Take Me As I Am. Accepta'm tal com sóc. Ell sempre s'esmerçava a posar ordre a la vida d'ella. I ella li diu que l'accepti tal com és. A cops, veu més enllà de l'horitzó. Es desespera, però no pot acudir ningú. Accepta'm, coneix-me, i potser podrem fer realitat el somni de l'amor. Au, dóna'm la mà i el teu cor, i jurem-nos que mai ens separarem. Take me as I am, Faith Hill.

Ara escoltareu a Shania Twain amb Don't Be Stupid, no siguis estúpid. La Shania, amb quatre mots malgirbats, li diu que és molt complicat. Quan parlo amb altres nois, penses que estic flirtejant. Quan penjo el mòbil, me'l tafaneges. I tot perquè no confies en mi. No siguis estúpid. Saps que t'estimo i et necessito. Estic boja per tu. Només vull que confiïs en mi i que no siguis estúpid. Shania Twain, cantant Don't Be Stupid.

La Rose Maddox amb la Bernd Williams Band ens porten ara I'll Fly Away. Jo volaré molt lluny. A la riba celestial de Déu, marxaré com un pardal d'aquests murs que m'apresonen. No vull més grillets que m'apresonin. Quan aquesta vida s'acabi, volaré molt, molt lluny. Volaré a la terra de Déu. Volaré molt lluny. Allí, els dies sempre són alegres. Ella va a la recerca d'aixopluc, després d'haver-se sacsejat a la seva vida. Ella volarà molt lluny, a la terra de Déu. Molta atenció, amics, al banjo, que ens va acompanyant a tota la cançó. Rose Maddox, Bernd Williams Band i I'll Fly Away.

Anem ara amb Dolly Parton i amb Yellow Roses, roses grogues. Quan ens coneixérem, em vares regalar roses grogues i ens vàrem estimar un temps. Ara, les roses grogues els hi dones el teu nou amor? Vas marxar, però jo et segueixo estimant. Encara tinc unes guspires d'esperança. Encara tinc emocions bategants, on pot encabir-se com un somni. Yellow Roses amb Dolly Parton.

Ve ara la Heather Miles amb la cançó Make a Fool Out of Me. Fes el ximple lluny de mi. Pots fer el ximple un cop més aquesta nit. A mi ja no em queden llàgrimes per a plorar més. He plorat tant només de pensar que m'estimaves. He pagat un preu molt alt. Els ulls se m'entelen de plors. Només espero un dia trobar un amor correspost. Ella, sense engrunes de melanconia, li diu adeu i va a la recerca de l'amor. Heather Miles amb Make a Fool Out of Me.

Escoltareu ara a la filla d'en Frank Sinatra, Nancy Sinatra, amb les seves botes per caminar. These boots are made for walking. Aquestes botes fetes per caminar. Un dia caminaran per damunt teu. Tot per mentir-me. Has estat jugant sempre amb mi. I un dia et cremaràs. I aquestes botes caminaran per damunt teu. Tinc un nou amic que em respecta i m'estima. Esteu preparades, botes? Doncs a caminar de la mà de Nancy Sinatra, que amb un tres i no res ha fet un tom a la seva vida. These boots are made for walking.

Tanco el programa avui, amigues i amics, amb Wanda Jackson i amb Estúpid Cupid. Estúpid Cupid. Cupid, ets un estúpid, estic enamorada i tu ets el culpable. Sisplau, allibera'm. Dono salts com una pallassa quan petonejo els seus llavis. M'agrada, l'estimo, però vull que m'alliberis de l'amor. Estúpid Cupid, allibera'm. No vull estar enamorada. Bueno, com veieu, Wanda vol i dol. M'agradaria comptar amb tots vosaltres la setmana vinent. Us desitjo a tots, amigues i amics, molta, molta salut. Estúpid Cupid, Wanda Jackson.

0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
1: Història del country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels. Ben trobats de nou una setmana més, amics del country i de Ràdio Castelldefels. Us parla Ramon. Tots els que seguiu aquest programa ja sabeu que m'encanten els vals texans. Doncs bé, avui us proposo un monogràfic de vals texans. Espero que el deliu igual que jo. Nois, agafeu de la cintura la vostra parella i feu uns dolços i suaus passos de vals. Ella segur que us ho agrairà i a vosaltres, com no, us deleitarà fer-la feliç. Comencem amb It's not supposed to be that way. No suposis que sigui així. És un tema composat per Willie Nelson i ens l'interpreta Steve Young. Es suposa que tu saps que t'estimo, però ja saps que no puc estar amb tu per consolar-te. Sé que estàs somiant, però vés molt en compte amb els somnis. No juguis amb ells, doncs a cops poden fer molt de mal. No suposis que lo nostre sigui com somies. No suposis que sigui així. Steve Young, It's not supposed to be that way.

Nois, què tal? Com ha anat el vals? Vinga, torneu-ho a provar, no sigueu mandrosos. El proper tema es diu She never spoke Spanish to me. Ella mai em va parlar en espanyol. La canten els Texas Tornados. La vaig conèixer a Mèxic, en una taverna plena de fum. Tots els poetes diuen que l'espanyol és un idioma amorós, però ella mai em va parlar en espanyol. Al dir-li que era texà, tot i rient, em va dir on duia les botes i les pistoles. Varen fer l'amor, però ella mai em va parlar en espanyol. She never spoke Spanish to me. Texas Tornados.

Què tal? Va millorant el vals? Doncs endavant. Estira't al meu costat. Lay down beside me. És el proper vals cantat per en Don Williams. He estat tota la vida cercant-te, però quan t'he trobat, ha valgut la pena. Vinga, sisplau, acosta't, amaga'm i estima'm. Abraça'm ben fort fins que senti els retums del teu cor. No, no, no t'allunyis de mi mai. Doncs ara, amb tu al meu costat, estic disfrutant

Continuem amb els valsos texans. All right, I'm wrong. D'acord, m'he equivocat. Ens la canta en Flaco Jiménez. Un conegut em va dir que sempre canto cançons tristes, però jo mai canviaré, encara que estigui enamorat. Ja sé que m'equivoco, però jo aviat m'allunyaré. Jo ja pago els meus errors. Sisplau, deixeu-me seguir el meu camí. Deixeu-me rebondejar per Texas, sense amics, amb els meus errors i amb les meves cançons de desamor. Flaco Jiménez i All Right, I'm Wrong.

Molt bé, segur que tots ja sabeu ballar el vals texà. Jo us deixo amb Len Campbell i amb Mule of the Kintyre, un tema composat per Paul McCartney. La boira ho envolta sempre tot. Jo sempre voldria ser aquí. He viatjat molt i ho he vist gairebé tot. Però res és més bonic que el moll de Kintyre. Somriure sota el sol, quan n'hi ha, i llàgrimes sota la pluja, gairebé sempre. Són aquests els meus records del moll de Kintyre. Quan hi sóc, no em voldria moure mai d'aquí. I quan no hi sóc, somio sempre amb ser-hi. Glen Campbell amb Mule of Kintyre. Amigues i amics, us desitjo molta salut i, si així ho voleu, us espero la setmana vinent. Adéu.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

lace, and I said, well, all right.

0: Avui ens despertem amb 11 graus a Sant Salvador de Guardiola, 15 a l'Aldea i 14 a Roses. Dimecres, un nou dia de vaga a totes les escoles i instituts de Catalunya. És el desè dia de protestes en l'àmbit de l'ensenyament públic d'aquest mes de maig. És el tercer en vaga a tot el país. I la novetat d'avui és que, tot i l'aturada general, el govern i els sindicats continuaran negociant després d'acostar posicions en l'aspecte salarial. El govern ha posat sobre la taula un augment de sou per tots els docents de 40 euros al mes. Els sindicats celebren que s'hagi obert aquesta carpeta, però avisen que no n'hi ha prou.
1: Doncs avui, per fi, sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord, i per això demà ens hem emplaçat a una nova mesa sectorial per poder continuar les negociacions.
0: Sembla, doncs, que és una qüestió més de sou que d'altres temes. En tot cas, li preguntarem també directament avui a Iolanda Segura d'Ustec, que ens acompanyarà a partir de les 9 en temps d'àgora. I del cas Zapatero, l'agonia per al govern espanyol i del PSOE també s'allargarà, com a mínim, dues setmanes més. L'expresident espanyol havia de declarar dimarts vinent, dia 2, i finalment ho farà el 17 o 18 de juny. La seva defensa ha demanat l'ajornament per poder estudiar bé aquest sumari. Des de l'entorn de Zapatero no descarten cap escenari ni tampoc la presó provisional.
2: Yo creo que una vez visto lo que han hecho con el fiscal general del Estado, una vez hecho eso, una vez condenado el fiscal general del Estado, cualquier cosa es posible.
0: Això ens deia just ahir, aquí al matí de Catalunya Ràdio, el portaveu de Zapatero, Luis Arroyo, quan se li preguntava per la presó provisional. I avui en parlarem també amb la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, i també amb l'acusació particular d'aquesta investigació amb Zapatero. I també se'n parlarà al Congrés, on hi ha sessió de control, i a Roma, on Pedro Sánchez es reuneix a les 9 amb el Papa i després farà una roda de premsa a partir de les 11, que seguirem també a l'antena de Catalunya Ràdio. I a partir de 2:15, com cada dimecres, farem secció de televisió i sèries amb Maria Lacovells i Darío Porres.
3: Vinga, Can Mosques, perquè ni les bombes han pogut amb nosaltres.
4: Vinga, Can Mosques!
0: Avui també amb el creador de la sèrie Rebelejar, Pol Rodríguez, una nova sèrie que està sent un fenomen ara mateix a HBO. I a partir de les 11, Àgora Esportiva amb un nom propi, Alexia Putellas.
5: He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
6: Per això no vull que sigui un moment trist.
5: Això només és una etapa que s'acaba.
0: A les 11 serem al Camp Nou, avui, on s'ha convocat un acte institucional de comiat d'Alexia Putellas, del Barça. A partir de les 7, l'últim partit del Johan Cruyff contra la Real Societat, i farem el tot cost també des d'allà per seguir l'adeu d'aquesta l'autèntica icona de l'auge del futbol i també del Barça femení a les últimes temporades. I atenció, perquè demà, al matí de Catalunya Ràdio, farem un programa especial amb motiu de la visita del Papa a Catalunya el 9 i 10 de juny. Durant tot el matí podreu sentir un especial on farem un recorregut invers que farà Lleó 14. Començarem per la Sagrada Família, passarem per l'església de Sant Agustí del Raval de Barcelona, per la presó de Brians 1 i acabarem també a Montserrat. Avui, a partir de 9:15, també ja parlarem amb Iago de la Cierva, que és el coordinador general de la visita del Papa a Espanya.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara passen 5 minuts de les 6 del matí. I fem un cop d'ull a la matinada amb Pau Foradada. Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
1: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Amb novetats sobre el cas Endic. El periòdico explica que els Mossos creuen que Jonathan Endic i el seu pare van forcejar abans de la caiguda mortal. La clau és la petjada trobada al punt dels fets. Tant la profunditat com la posició de la marca creuen, fan creure que és d'Isaac Endic, que hi va ser resultat d'aquest forcejament amb el seu fill. Les sospites sobre Jonathan van començar quan la policia va detectar que s'havia confós amb el lloc on havia aparcat.
1: I a Brussel·les.
2: Mirant el termòmetre per l'onada de calor que afecta bona part d'Europa. Ahir, per exemple, a Bèlgica van arribar a primera hora de la tarda als 29,8 graus, la temperatura més alta per un 26 de maig des que hi ha registres. I compte perquè això anirà a més. Com a mínim fins dissabte està previst que a Brussel·les divendres superin els 30 graus.
1: I amb què t'adormís, Estats Units?
2: Amb la victòria del candidat preferit per Donald Trump a les primàries republicanes a Texas, Ken Paxton, que s'ha imposat el que fins ara era el senador per aquest estat, John Cornyn. És el segon cop en poques setmanes que Trump aconsegueix que un dels seus afins guanyi en primàries un republicà de l'ala tradicional del partit.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: Amb els bons resultats de les empreses industrials, que han crescut un 18,2% en el primer quadrimestre de l'any. L'índex que avalua el resultat de les grans empreses, que són aquelles que facturen almenys 2,5 milions d'euros, destaca el creixement especial en l'alta tecnologia. La indústria electrònica, per exemple, ha vist com els seus beneficis es duplicaven en només un any.
3: Avui és dimecres 27 de maig. Comencem el dia ja amb temperatures altes a la costa, sobretot 22 graus a Castelldefels. En canvi, a Medinyà, al Gironès, n'hi ha 17, i a Martinet, a la Cerdanya, 10 graus. Dia de sol avui a tot arreu, 4 nuvolets a la tarda, que avui encara no deixaran pluja, i la temperatura serà un palet més alta que ahir. Encara podria arribar a valors de fins a 27-30 graus a la costa i fins als 35 avui a les comarques de Ponent. Demà puja un grau més la temperatura, es podria arribar als 36. De cara a divendres, segurament a Ponent arribarem als 37 o 38 graus i a partir de divendres ja tindrem ruixats a tarda al Pirineu.
1: Avui a la hora del matí, Jordi Amat, Laura Aznar, Nacho Corredor i Marc Bataller a partir de 8:45 del matí. Però abans, Francesc Soler, Sílvia Solanes, bon dia!
4: Bon dia!
1: Ens actualitzem. I avui estan cridats a la vaga tots els docents a Catalunya. Es preveuen manifestacions a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona.
5: Tot plegat després que ahir el govern i els sindicats acostessin posicions, però encara sense arribar a un acord. El departament els va intentar convèncer amb un nou complement salarial lineal per a tots els docents, que seria de 40 euros. Els sindicats, però, creuen que és insuficient.
6: El nou complement per a tots els docents substitueix els complements que ja va proposar inicialment el govern per càrrecs com tutories. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del departament.
7: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026, estem parlant de 80 milions d'euros, i això significaria al voltant, no arriba, en aquest cas, als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
6: Tot això s'hauria de sumar a l'augment del 30% del complement específic, que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC, avisa.
8: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
6: Maria Costa, pel matí, de Catalunya Ràdio.
1: Indefinida, falta un mes per acabar el curs. Nou focus del conflicte al sector educatiu, ara les escoles concertades també, perquè el col·lectiu de recent creació coordinadora d'escoles concertades de Catalunya se suma també a les demandes de la pública i demana mesures al govern.
9: De moment s'hi han adherit 70 centres al conjunt del país. El col·lectiu reivindica superar les sigles dels sindicats i reclama una equiparació de les condicions laborals amb la pública. Més recursos a les aules, una aposta clara per l'escola inclusiva i més personal de reforç no docent.
1: Carles Navarrete és docent i portaveu de la coordinadora en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
10: Anem conjuntament amb la pública amb la lluita actual, perquè nosaltres també tenim aquesta precarietat, però també, a part, no ens oblidem de tota la resta que també portem arrossegant des de l'any 2009, que es va aprovar una LEC conforme s'hauria d'equiparar la concertada amb la pública i no s'ha donat. No s'ha donat i això, en veritat, és un incompliment de llei que portem molts anys arrossegant.
1: I avui també els treballadors de les refineries de tot l'estat fan una vaga que pot afectar la producció de combustible en un moment de tensió als mercats. tancats.
5: Aquí a Tarragona hi ha dos centres productius afectats.
4: Aquí la vaga afecta els centres de Repsol i de Cessa, on es faran piquets informatius durant tot el dia. Els treballadors fa temps que reclamen avançar l'edat de jubilació i es queixen que les negociacions estan estancades. Toni Carmona, del sindicat STR, que és el majoritari del sector, avisa que si no s'avança cap a un acord, les protestes poden tenir conseqüències.
11: Estem parlant de treballadors que porten dècades treballant en condicions de precarietat, perillositat, en una indústria estratègica per a aquest país, i creiem que hi ha d'haver resposta. I, evidentment, quan s'atura el refinatge de petroli, el país ho nota.
4: Des de Tarragona, Manel Sastre, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I Pedro Sánchez compareix avui des de Roma i parlarà per primera vegada obertament del cas Zapatero.
9: El president espanyol és a Roma, on després de trobar-se amb el papa Lleó XIV respondrà a les preguntes de la premsa. En les últimes hores, la prudència s'ha imposat entre els membres de l'executiu a l'hora de defensar la innocència de l'expresident socialista.
12: Ahir el ministre Félix Bolaños es va limitar a demanar al PP que no condemne Zapatero abans d'hora, mentre que el Massaiz evitava mullar-se i només Òscar López posava la mà al foc.
13: Si no li importa, pues que se espere a que la justícia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
14: Respeto, confianza en la labor de la justícia.
15: Yo, desde luego, sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis de Zapatero.
12: Fons de l'executiu insisteixen que mantenen el suport de Zapatero i descarten avançar eleccions. A la Moncloa s'aferren a les explicacions que dona a l'Audiència Nacional i assumeixen una espera agònica després que el jutge hagi ajornat la seva declaració fins al 17 i 18 de juny perquè tinga temps d'estudiar la causa. Des de Madrid, Dani Sanidea, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el líder de l'oposició, el popular Alberto Núñez Feijóo, evita aquests dies parlar de moció de censura contra el govern de Pedro Sánchez, però sí que continua la pressió a Junts per Catalunya i al PNB perquè deixin caure l'executiu espanyol.
5: Els populars insisteixen que el govern del PSOE i Sumar no té més recorregut i exigeixen la convocatòria d'eleccions anticipades. Feijóo, però, conscient que no li surten els números al Congrés, trasllada la responsabilitat a nacionalistes catalans i bascos que, de moment, no contemplen aquesta possibilitat.
16: De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
5: En aquest context ha reaparegut l'expresident espanyol José María Aznar, que ha assegurat que la seva coneguda frase «qui pugui fer que faci» té més sentit que mai.
17: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables, comprometidos con nuestro país.
5: De moment, la direcció del PP diu que no té previst començar cap roda de contactes amb Junts i el Partit Nacionalista Basc.
1: I a l'espera de poder sentir Zapatero, el seu portaveu i antic col·laborador de la Moncloa, Luis Arroyo, ha declarat al matí de Catalunya Ràdio que la justícia persegueix l'expresident socialista pel seu llegat i la seva actuació política.
9: Segons Arroyo, Zapatero és per un sector de la dreta espanyola una peça de caça major.
18: Ha mediado causes muy complejas con el independentismo catalán, claro que sí, pero también entre el gobierno y la oposición venezolana, dialogó con ETA, ni más ni menos. Se dijo que había traicionado a los muertos, siempre a la vanguardia del diálogo, a la vanguardia de la paz, del entendimiento, de los derechos sociales, pues es una pieza de caza mayor.
9: Arroyo no descarta que el jutge enviï a la presó Zapatero quan acabi de declarar i sobre les joies trobades durant l'escorcoll a la seva oficina explica que tenen un valor d'entre 30.000 i 50.000 euros i que són d'herències familiars.
1: Hi ha noms que, en tot això, doncs, tornen a aparèixer a la plana política. Per exemple, el nom de Sergi Sabrià. Segur que el recordeu, l'exdirigent d'Esquerra Republicana, la consultora Thinking Heads, investigada en el cas Zapatero com a possible empresa pantalla, és la que va fitxar el mes de gener del 2025, aleshores ja exdirigent d'Esquerra Republicana, Sergi Sabrià.
5: Sabrià havia deixat mesos abans els càrrecs d'Esquerra arran de l'escàndol dels cartells d'Alzheimer contra els germans Maragall i per l'anomenada estructura B del partit pensada per perjudicar els rivals polítics. Sabrià, que va ser viceconseller de comunicació de la Generalitat durant el govern aragonès, es va integrar a Thinking Heads com a director de consultoria i responsable de l'expansió de l'empresa a Catalunya. Aquesta corporació va ser fundada per l'empresari Daniel Romero Abreu i, segons la interlocutòria del jutge del cas, José Luis Calama, va fer pagaments justificats a Zapatero per un valor de 350.000 euros.
1: I el jutge Juan Carlos Peinado ha citat a Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, a una audiència prèvia el dia 9 de juny, abans de portar-la al judici amb jurat popular.
9: El jutge li reclama que hi vagi presencialment i l'adverteix que, si no ho fa, podria prendre mesures cautelars per evitar el risc que eludeixi la justícia. Peinado ha mogut fitxa just l'endemà que es fes públic l'últim informe dels investigadors de la Guàrdia Civil que contradiu les sospites del magistrat. L'informe, recordem-ho, demostra que no hi ha cap ingrés opac ni cap moviment sospitós per part de Gómez en la creació de la càtedra que va codirigir a la Universitat Complutense. El document, però, no aclareix si podria haver possibles irregularitats en adjudicacions per al desenvolupament de programari informàtic que es va crear per als estudis.
1: I atenció, perquè Sílvia Orriols ha aprovat definitivament els pressupostos gràcies a l'abstenció de Junts per Catalunya.
5: Els de Puigdemont s'han abstingut durant la votació de les al·legacions presentades als comptes del 2026 de l'Ajuntament liderat per l'alcaldessa d'Aliança Catalana. Els 6 regidors del PSC, Esquerra i la CUP han votat en contra d'aquestes al·legacions. El mes passat el PSC va cessar els seus 2 regidors justament per haver permès la tramitació dels pressupostos de l'extrema dreta, una mesura que va ser criticada pel secretari general de Junts, Jordi Turull. Doncs bé, en el ple d'ahir, precisament, van prendre possessió de l'acte els 2 nous regidors socialistes, Paco Morillo y Jorge Iglesias, secretari d'organització de la UGT a les comarques gironines.
19: Sí, muchísimas gracias. Ser acogido aquí en este ayuntamiento y poder representar al Partido de los Socialistas y hacer la actividad que corresponde como regidor, con la lealtad que corresponde. Gracias.
5: L'alcaldessa Orriols va retreure que Iglesias es dirigís al ple en castellà.
1: Home, just ahir que feia un any del Pacte Nacional per la Llengua, que el govern celebrava aquest any del Pacte Nacional, doncs, que els seus 2 regidors parlin en castellà, també s'hauria de cuidar. I el Parlament d'Escòcia demanarà a Londres autorització per fer un segon referèndum d'independència.
9: La proposta del primer ministre escocès, John Swinney, ha tirat endavant amb els vots favorables del Partit Nacionalista Escocès i dels Verds, que han configurat una nova majoria independentista després de les últimes eleccions a Escòcia. Malgrat tot, el govern de Keir Starmer ja ha avançat l'oposició a una nova consulta.
1: Londres, Quim Olivares.
20: La majoria independentista al Parlament escocès torna a demanar la transferència de poders per convocar un segon referèndum. John Swinney és el primer ministre escocès.
21: Sol·licito la confirmació d'aquest Parlament que aquesta és una unió voluntària i que el poble d'Escòcia té dret a decidir si es queda en aquesta unió.
20: Downing Street insisteix que no dona suport ni a la independència ni a un nou referèndum. L'oposició unionista escocesa considera que la independència és una qüestió que només divideix i que la gent no té ganes d'una altra consulta. A més, critica el moment de la proposta. Poc després que l'exdirector general del Partit Nacional Escocès va confessar que es va quedar més de 400.000 lliures de la formació. Quim Olivares des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I la iniciativa solidària Caravana Global Summit Land, que vol fer arribar ajuda humanitària a la Franja de Gaza, ha perdut el contacte amb part del comboi que es desplaçava via Líbia. En aquest grup hi havia una activista espanyola.
5: El comboi és d'unes 200 persones i un petit grup de 10 persones es va avançar per negociar el pas amb les autoritats del país als voltants de la ciutat de Sirte. Des d'aleshores denuncien que s'ha perdut la comunicació amb ells. L'activista ja havia participat també amb la Global Summit Flotilla fa 2 dies que no en tenen cap notícia i el seu entorn denuncia que el govern espanyol no els està facilitant informació oficial.
1: I ara, més notícies amb Marc Jurado, Lara García i Jan Alfonso. Bon dia.
22: Bon dia.
1: Us avança el matí de Catalunya Ràdio. A Catalunya encara queden 156 municipis on no arriba la xarxa pública de fibra òptica. A més, en molts dels nuclis on arriba no troben cap companyia disposada a fer la inversió per instal·lar la xarxa.
23: La xarxa de fibra òptica de titularitat pública de Catalunya arriba a 791 municipis, un 83% del total. És una infraestructura que principalment connecta els serveis públics dels municipis. Els operadors privats poden utilitzar-la per oferir el servei de connectivitat a cada llar. Tot i això, molts micropobles no troben cap companyia disposada a fer-ho perquè, com que hi ha pocs veïns, no els surt a compte. Joan Altadill és regidor de serveis d'Aguilar de Segarra, al Bages.
24: És antirrendible, vull dir, ningú empresa està disposada a fer-ho. Clar, jo sempre poso l'exemple que tu vas a la ciutat, tens un carrer de, jo què sé, de 500 metres i potser tens 200, 300, 400 vivendes on pots posar aquestes instal·lacions. Al nostre poble tu fas una instal·lació de 5 quilòmetres i potser només tens 5 cases. D'acord? Per tant, no hi ha cap operadora que ens vulgui donar aquest servei.
23: Ara, el compromís de la Generalitat és aconseguir que els operadors vulguin invertir en el desplegament de la xarxa. Albert Hort, secretari de Telecomunicacions del Govern, en declaracions a aquest programa.
25: El que hem establert és que hem d'impulsar un pla de millora de la connectivitat en el que també hi hagi incentius públics, precisament, en aquestes zones en les que queda clar, avui per avui, que, efectivament, la inversió privada, només privada, no arribarà.
23: L'objectiu del govern és que la fibra arribi al 100% dels municipis en aquesta legislatura i per això hi ha previst un finançament de 70 milions d'euros.
1: I aquesta setmana s'obrirà la segona convocatòria de subvencions del Pla de Barris, el programa per rehabilitar espais i edificis en zones vulnerables o deteriorades. Rafael de Ribot.
0: La Generalitat aportarà com a mínim la meitat del cost de les intervencions amb un pressupost de 200 milions d'euros ampliables un cop s'aprovin els pressupostos. Uns diners que han de servir per millorar les condicions de vida dels ciutadans, segons la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
2: Connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor.
0: Durant el mes de juliol, tots els municipis podran presentar les sol·licituds i el govern calcula que se'n beneficiaran una vintena, amb ajudes d'entre 3 i 35 milions d'euros per rehabilitar centres històrics i nuclis antics. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: La Generalitat calcula que no estarà preparada per recaptar l'IRPF fins l'any 2029. Amb aquesta previsió, el govern torna a endarrerir la recaptació d'aquest impost. Era un dels acords a què es va arribar amb Esquerra per la investidura de Salvador Illa.
5: La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, ha explicat aquest dimarts la planificació prevista per desplegar totalment l'Agència Tributària de Catalunya de manera que pugui afrontar la recaptació del tribut.
2: El calendari és de tres fases. L'última fase seria la gestió integral a l'any 29, on l'Agència Tributària de Catalunya podria estar preparada per assumir totes aquelles funcions tributàries vinculades a l'IRPF dels contribuents residents a Catalunya.
5: La portaveu del govern ha admès que aquest calendari dependrà de l'acord al Congrés perquè Catalunya acabi recaptant l'IRPF.
1: I el govern espanyol aprova que els jubilats es puguin reincorporar al mercat laboral com a autònoms i continuar cobrant una pensió.
3: L'executiu vol incentivar que els treballadors endarrereixin la seva retirada o bé que els que estan jubilats es plantegin tornar a l'activitat. Per això amplia la jubilació flexible. Fins ara només estava permès compatibilitzar-la amb una feina assalariada a temps parcial. I ara hi podran accedir jubilats que vulguin treballar com a autònoms, ho ha explicat la ministra Elma Saiz.
7: Que les persones que ja estan jubilades puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
3: No s'hi podran acollir els jubilats que hagin estat d'alta d'autònoms els 3 anys anteriors a la jubilació. Aquesta limitació busca evitar fraus o falses jubilacions d'autònoms.
1: I els Mossos d'Esquadra han detingut 26 persones en l'operació contra el tràfic de marihuana d'aquest dimarts a la demarcació de Girona. Més de 600 policies han fet una trentena d'escorcolls i han detingut i intervingut armes, diners en efectiu i plantacions. Girona, Laia Claret.
8: Era una operació contra una suposada organització criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana, però la policia també la vinculava amb la tinença d'armes i blanqueig de capitals. En l'operació, a banda de les 26 detencions, la policia també va intervenir armes de foc curtes i llargues que estan pendents d'anàlisi per part de la policia científica. També van desmantellar 11 plantacions de marihuana i van intervenir diners en efectiu. Des de Girona, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Indra nomena el gironí Josep Maria Recasens, nou conseller delegat de la companyia.
23: El fins ara president de Renault a l'Espanya farà tàndem amb el també català Àngel Simón, recentment nomenat president de la companyia. En la nova etapa, Indra busca consolidar-se com un gegant de la indústria de seguretat i la defensa. L'elecció de Recasens busca reforçar ponts entre la indústria militar i la de l'automòbil. Recasens, enginyer de formació, també ocupava fins ara la presidència de l'ANFAC, la patronal espanyola de fabricants de vehicles.
1: I Jonathan Antic deixa temporalment la vicepresidència del grup Mango per centrar-se en la seva defensa i es pronuncia públicament per primer cop després que l'acusessin de la mort del seu pare.
5: En una carta oberta, el fill del fundador de Mango assegura que necessita dedicar tota l'energia a demostrar que és innocent. La setmana passada, els Mossos d'Esquadra el van detenir acusat de l'homicidi del seu pare, Isaac Andic, i va quedar llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. A la carta, Andic hi denuncia que l'acusació contra ell és injusta i infundada i que la investigació ha generat un relat públic descontextualitzat i tergiversat. Tot i deixar la posició a Mango, Andic conservarà la responsabilitat en els projectes familiars i empresarials.
1: I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
23: Què tal, bon dia?
1: La primera.

0: Rosalía arrasa els Premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya i aconsegueix els 8 guardons a què optava, entre els quals el de millor artista de l'any, millor disc, millor videoclip o millor cançó per La Perla. A la gala, Joan Manuel Serrat ha recollit el Premi d'Honor i Guitarrica de la Fuente, Salvador Sobral o Sílvia Pérez Cruz s'han endut 2 premis cadascun.
1: La segona.

0: I Paul McCartney estrenarà aquesta tarda el seu nou àlbum, el TikTok Live Premiere, un nou format de difusió de la plataforma pensat per a grans esdeveniments culturals. Serà la primera vegada que un artista internacional utilitza aquest format per presentar la seva nova música de forma exclusiva. Es podran sentir tots els temes i hi haurà un torn per preguntes i respostes en directe.
1: I la tercera? You got a friend in me.

0: I atenció a això, perquè Bad Bunny fitxa per la pel·lícula de Toy Story 5. El cantant puertorriqueny sí, donarà veu a un personatge nou que
1: si
0: es
1: no
0: diu...
1: Si no se l'entén quan parla.
0: Doncs se l'acabarà entenent.
2: Oh, de pizza, de.
0: Pensa que ell farà un personatge nou, es diu Pizza with Sunglasses. És a dir, una porció de pizza a ulleres de sol. Vale. I has de saber, Ricard, que serà la veu tant en la versió original com en castellà.
2: No podia,
1: això, no?
0: Podries fer tu els concerts a partir d'ara.
1: Serà més barat, ja t'ho dic. I aquest matí a les 11 es fa el Camp Nou, l'acte d'homenatge d'Alexia Putellas. Aquest vespre davant la Real Societat jugarà el seu últim partit com a blaugrana. Robert Prat, bon dia.
3: Bon dia. El Barça li fa el reconeixement institucional aquest migdia. A les 11 transmetrem a Catalunya Ràdio aquest adéu d'Alexia Putellas des del Camp Nou. Ho comentarem a l'Agora Esportiva. Alexia porta 14 anys al Barça, és la màxima golejadora de la història del club. 232 gols acumula, 38 títols.
4: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges i jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
5: Per això no vull que sigui un moment trist.
4: Això només és una etapa que s'acaba, però per sort vaig néixer i moriré culer.
3: El Barça-Real Societat a les 7 amb el tot costa des del Johan Cruyff, que s'allargarà més enllà de les 9 per explicar aquest homenatge previst amb l'afició.
1: I reaccions també a l'adeu de la referència del Barça.
3: Una prèvia molt acurada, la del tècnic Pere Romeu.
6: El que té més mèrit a l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys, i això parla molt bé d'ella i que ja tingui la voluntat per poder-ho fer.
3: Monchi presentat com a nou director general esportiu de l'Espanyol, i a les 9, final de la Conference League, Rayo Vallecano, Crystal Palace.
1: Avui, a partir de les 11, farem precisament una agora esportiva especial al matí de Catalunya Ràdio per al comiat d'Alexia Putellas, amb Laia Tudel, amb Sònia Gelmà i també amb la Ruth Vilà i Marcos García des del Camp Nou. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
7: Bon dia. Avui crec que un bon motiu per llevar-se és saber alguna cosa més dels asteques. Sí, sí, dels asteques, perquè siguem sincers, aquí, a l'escola i a l'institut, pràcticament no ens n'ensenyen res dels asteques i mira que són importants. I, per tant, avui he decidit compartir amb vosaltres una petitíssima part de la seva història. Ens remuntem al segle XV per conèixer la llegenda d'un ferotge guerrer mexica i d'un dels líders militars més admirats, temuts i respectats del món prehispànic. Fill del llegendari Moctezuma, va ser el penúltim emperador del seu llinatge i és famós per haver liderat la victòria mexica contra les tropes d'Hernán Cortés abans de morir de parola, una malaltia que, per cert, havien portat els espanyols uns mesos després. El dia del seu enterrament, per homenatjar-lo, els seus afligits súbdits van sacrificar absolutament tots els espanyols presoners de guerra i el seu nom roman des d'aleshores com un dels més importants de la cultura asteca. El seu nom, per cert, que era Cuauhtlàhuac, que traduït literalment de l'idioma nahuatl vol dir senyor de la merda.

0: I mentre l'oficina de l'expresident Zapatero hi van trobar més d'un centenar de joies, avui cançons que brillen com els diamants. Canalies.
1: Doncs sí, la cantant de Barbados Rihanna no ho pot deixar més clar. El seu èxit Diamonds utilitza aquesta pedra preciosa com una metàfora, una manera de sentir-se. No ho pot deixar més clar. Shine bright like a diamond, és a dir, brilla com un diamant. There may come a time when a lass needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. I dels èxits del pop a clàssics de la música, Marilyn Monroe i tota una afirmació, Diamonds are a girl's best friend, una cançó que és també una autèntica declaració d'intencions. Els diamants són els millors amics de la dona. I els de Liverpool també ho tenien clar amb Lucy in the Sky with Diamonds. Lucy al cel amb diamants.

0: Ara són 6:45. Titulars d'aquest dimecres, en Francesc Soler i Sílvia Solanes. Avui estan cridats a la vaga els mestres i professors de centres educatius públics de tot Catalunya.
1: Hi haurà protestes a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona mentre acosten posicions amb el Departament d'Educació. Sobre la taula, un complement de 40 euros. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
2: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant, no arriba, en aquest cas, als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
0: Avui sentirem Pedro Sánchez respondre per primer cop sobre el cas Zapatero.
3: El president del govern espanyol s'entrevistarà al Vaticà amb el papa Lleó XIV i a la roda de premsa posterior se li podrà preguntar sobre la imputació de l'expresident socialista, José María Aznar Segura.
4: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables comprometidos con nuestro país.
3: El jutge ha acceptat ajornar la declaració de Zapatero el 17 i 18 de juny.
0: A partir d'un quart d'10 entrevistarem avui a Montse Mínguez, portaveu del PSOE. I el Parlament escocès torna a activar el procés per un segon referèndum d'independència i demanarà a Londres que n'autoritzi la celebració.
1: L'actual ministre principal escocès, John Swinn, ha defensat que és la millor opció i ha posat com a exemple l'energia.
5: L'energia d'Escòcia ha d'estar en mans d'Escòcia. Produïm més petroli, més gas, més electricitat de la que necessitem. I tot i així, els preus que paguem són dels més alts d'Europa. Tenim energia en abundància, però no tenim el poder.
0: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. A Catalunya encara queden 156 municipis on no hi arriba la xarxa pública de fibra òptica.
3: A més, en molts dels nuclis on hi arriba no troben cap companyia disposada a fer la inversió per instal·lar la xarxa. Joan Altadill és regidor de serveis d'Aguilar de Segarra, al Bages.
6: Al nostre poble tu fas una instal·lació de 5 quilòmetres i potser només tens 5 cases, d'acord? Per tant, no hi ha cap operadora que ens vulgui donar aquest servei.
0: I el papa Lleó XIV es reunirà amb una vuitantena de presos en la seva visita a Brians 1 i escoltarà el testimoni de dues recluses. La condició és que vagin els diumenges a missa.
1: El govern espanyol ha aprovat deduccions fiscals per als patrocinadors del viatge del papa a l'estat. Ho ha pogut fer perquè la visita ha estat declarada com un esdeveniment excepcional d'interès públic.
0: Anirem donant detalls al llarg d'aquests dies al matí de Catalunya Ràdio d'aquesta visita del papa. A l'Àgora també parlarem avui amb Iago de la Cierva, que és el coordinador general de la visita del papa a Espanya. I, per cert, demà, al matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 8 del matí, podreu seguir un especial on farem un recorregut, també molt especial, dels punts de més interès que farà d'aturades del papa a Catalunya. Per exemple, anirem a Brians 1, també passarem per la Sagrada Família, anirem al convent de Sant Agustí del Raval i també passarem per Montserrat demà en aquest especial que farem a partir de les 8 del matí. I la NASA ha anunciat els primers passos per tirar endavant la primera colònia humana a la Lluna.
3: Abans de final d'any, l'Agència Espacial Nord-Americana llançarà 3 missions robòtiques al satèl·lit, totes operades per empreses privades. La primera arribarà al Pol Sud Lunar i l'executarà Blue Origin de Jeff Bezos.
0: Mentre Rosalía arrasa els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya com la gran guanyadora de la nit. Detrás de ti, boy, yo
1: te siempre espero que... La cantant catalana ha aconseguit 8 guardons, entre els quals el d'artista de l'any, el de millor disc per Lux o el de millor cançó per La Perla. També s'ha concedit el Premi d'Honor de l'Acadèmia a Joan Manuel Serrat.
0: I aquest matí a les 11 es fa al Camp Nou...

0: Ocupa també les fotos de portada de diversos diaris. És el cas de l'Ara, on la veiem sota les paraules "He estat i sempre seré una culer". A El Periódico, foto d'arxiu de Putellas al Camp amb la samarreta blaugrana i diu que el Barça perd la seva reina. A La Vanguardia, Sánchez resisteix i rebutja claudicar pel setge judicial. I a El País, sobre la investigació del cas Zapatero, i llegim que la CEPI anticipava a les empreses que rebrien el rescat. El diari també explica que el jutge Calama ajorna la declaració de Zapatero. Cas Endic, El Periódico avança que els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Endic previ a la caiguda, i titulars pastats al diari Ara i La Vanguardia, Jonathan Endic deixa el càrrec de Mango de manera temporal. I altres temes del dia de la crònica internacional. La Razón explica que Trump augmenta la seva pressió sobre l'Iran amb nous atacs en plenes negociacions de pau, i El País, que el descontentament social impulsa la ultradreta de Colòmbia.
1: Avui a Sallent, al Bages, es desperten amb 13 graus, al migdia arribaran els 30 4, a Palamós en tenen 16, amb una màxima prevista de 28 graus. Pujaran 20 graus al llarg del dia aquestes temperatures. Avui tornarà a ser un dia de sol i, com dèiem, amb una mica més de calor. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia. Si avui la temperatura pujarà 1 o 2 graus a moltes comarques, per tant, a la costa hi haurà més llocs que arribaran als 28 o 30 graus, i a les zones típicament més càlides de l'interior podran arribar als 34 o 35, amb un dia de sol, i sembla que aquesta tendència a l'alça es mantindrà encara els pròxims dies fins divendres. Ara bé, la baixada que pugui haver el cap de setmana serà gairebé inapreciable.
1: I arran del comiat d'Alexia Putellas, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
3: Bon dia, Catalunya. 4 Champions, 10 Lligues, 12 Copes de la Reina, 6 Supercopes i un Mundial en 14 anys al Barça femení. Amb aquests resultats n'hi hauria prou perquè Alexia Putellas passés directament a la categoria de llegenda viva del Barça. Però la reina del futbol femení ho és més enllà de les copes, perquè el mèrit d'Alexia és el d'encarnar una generació de dones que ha aconseguit dignificar un esport i dur-lo a tot el món. Fa només 10 anys, si a la majoria de nosaltres ens haguessin dit que estaríem amorrats a la tele veient un partit de futbol femení, ens petaríem de riure. Però gràcies a Alexia no només ens hem enamorat d'un equip, sinó que milions de dones de tot el món creuen que els seus somnis són possibles. Avui el Barça es diu Alexia Putellas. Li desitjo molta sort allà on vagi. I una cosa més. Potser el Barça, en un futur no gaire llunyà, podria tenir una presidenta.
1: I amb què ens despertes avui, Xavi Canalías?
4: Bon dia. Avui amb la música de Queen i Friends Will Be Friends. I és que tal dia com avui, un 27 de maig, però de l'any 2021, HBO Max va estrenar Friends The Reunion, un especial de l'exitosa sitcom Friends, on el repartiment principal va tornar a visitar...
1: Tots per acabar els... parlant tots com Bad Bunny.
4: Tinc ganes de veure el fent de pizza. Doncs això, aquesta... va ser una...
1: pizza con piña.
4: Un especial de l'exitosa sitcom Friends, on el repartiment principal va tornar a visitar els decorats de la sèrie original, com els apartaments o la cafeteria Central Perk, que a més també es van reunir amb famosos que van aparèixer a la sèrie, i es van fer lectures de guió i recreacions d'episodis antics de Friends, my friend, mi amigo.
1: I amb qui heu parlat aquest matí els matiners de Catalunya Ràdio?
4: Doncs mira, amb en Josep Maria, un peixater de Tarragona. Josep Maria, en Pep Maria, és un peixater de Tarragona que ens ha explicat què fa d'espera aquestes hores del matí.
5: Bon dia i bona hora des de Tarragona.
4: Què diuen aquests tarragonins?
5: Pues Ciutat Imperial, aquí estem preparats per entrar al mercat, un dia més.
6: Molt bé.
4: A què et dedica, Josep Maria?
5: Jo sóc peixater.
4: I a quina hora entrem?
5: Doncs les portes al mercat per nosaltres s'obren a les 6 del matí.
4: Jo em pregunto sempre, Josep Maria, quin ambient hi ha als mercats a aquelles hores?
5: Som una família, literalment. És com si fos una escala de veïns. Hi ha petites disputes, no cal dir-ho, però molt bon rotllo. Entre nosaltres ens ajudem, més faltaria.
1: Igual que Catalunya Ràdio. Vull dir que res, sí. I a xarxes, Marta Viana, què s'ha fet viral?
6: Doncs tornem a parlar d'Alexia Putellas i el seu comiat del Barça.
7: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona.
6: El vídeo dura uns 5 minuts, d'aquesta capitana del Barça diu adéu a la seva etapa culer i res és casual. De fet, ho ha fet amb la cançó Magnolias de fons, una cançó de Rosalía que, de fet, tanca el disc Lux i amb què va descrivint el seu propi enterrament.
8: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
9: Avui
8: hem rebut el missatge de la Cristina, de Girona. És veterinària i treballa pel Departament de Salut en un escorxador. Explica que amb la nova llei hi ha dubtes sobre les conseqüències que hi haurà pels treballadors interins. Es pregunta què passarà amb aquells que faci 3 anys que estan al seu lloc de treball i que, per tant, es pugui considerar que estan en abús de temporalitat.

0: perdem gent amb experiència. A part d'això, suposo que és una càrrega de treball extra pels companys que es queden, perquè hauran de formar gent que arriba, que el treball específic que fem nosaltres doncs, no estan formades.
1: Salut defensa la necessitat d'adequar la dotació de recursos humans i respon que hi haurà moviments de places dels veterinaris, entre altres coses per l'obligació d'ajustar-se a la llei. La Cristina insisteix en la rellevància de la seva feina per garantir la seguretat alimentària i el departament assegura que vetllarà per garantir el bon funcionament.
2: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
3: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb bon preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
4: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Torna la cautela a les borses. Els atacs dels Estats Units a l'Iran han sorprès els inversors. El preu del petroli de Brent, el de referència a Europa, ronda una altra vegada els $100 al barril. A Europa, els mercats van tancar en vermell ahir i l'IBEX 35, que ha perdut gairebé un 1%, tot i que manté els 18.000 punts. A Itàlia, França i Alemanya, les borses també van experimentar caigudes similars. A Wall Street, també el Dow Jones i el Nasdaq han tingut retallades per la demora de l'acord de pau. Pel que fa als mercats oberts a aquesta hora, els asiàtics hi trobem una mica de cada. El Nikkei a Tòquio creix un 1%, el Hang Seng a Hong Kong cau pràcticament el mateix. A Seul, el Kospi es dispara un 4%, mentre que a Xangai, el principal índex, cau més d'un 1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
5: Vine a descobrir les Drassanes Reials, l'edifici més emblemàtic del gòtic civil català.
6: 700 anys d'història a través de visites guiades, conferències i un munt d'activitats.
5: Reserva entrada al web del Museu Marítim.
6: Drassanes Reials. Pedres que expliquen Barcelona.
7: Fes-te entendre amb mi, di.
8: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
7: Crec que m'he enamorat.
8: Normal, amb aquests preus.
7: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
8: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
7: Que poc que costa comprar bé.
9: El Matí de Catalunya Ràdio.
10: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Aquesta hora ens actualitzem.
2: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
10: Avui, segon dia de vaga del sector educatiu a tot Catalunya. Es preveuen manifestacions a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona.
11: Tot plegat després que hi el govern i els sindicats acostessin posicions, però encara sense arribar a un acord. El departament va posar sobre la taula un nou complement salarial per a tots els docents, que seria de 40 euros. El govern obre la porta a augmentar-lo a partir del 2029. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del departament.
12: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant no arriba, en aquest cas, als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
11: Tot això s'hauria de sumar a l'augment del 30% del complement específic que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Els sindicats, però, creuen que encara és insuficient. Yolanda Segura.
13: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
10: Pedro Sánchez parlarà avui per primera vegada obertament del cas Zapatero. Ho farà des de Roma, on compareixerà després de trobar-se amb el papa Lleó XIV.
11: El president espanyol respondrà a les preguntes de la premsa. En les últimes hores, la prudència s'ha imposat entre els membres de l'executiu a l'hora de defensar la innocència de l'expresident socialista. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha optat per la prudència i s'ha limitat a demanar no condemnar l'expresident abans d'hora.
14: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
11: Només Òscar López ha posat la mà al foc per l'expresident.
10: Des del PP, Alberto Núñez Feijóo redobla la pressió a Junts per Catalunya i el PNB perquè deixin caure el govern de Sánchez.
11: El president dels Populars, conscient que no li surten els números, passa la pilota a nacionalistes catalans i bascos que de moment no contemplen aquesta possibilitat.
15: De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
11: I en aquest context ha reaparegut l'expresident espanyol José María Aznar, que ha assegurat que la seva coneguda frase «qui pugui fer que faci» té més sentit que mai.
10: I a Ripoll, Sílvia Orriols aprova definitivament els pressupostos gràcies a l'abstenció de Junts per Catalunya.
11: Els de Puigdemont s'han abstingut durant la votació de les al·legacions presentades als comptes del 2026 a l'Ajuntament liderat per l'alcaldessa d'Aliança Catalana. Els 6 regidors del PSC, Esquerra i la CUP han votat a favor d'aquestes al·legacions. El mes passat, el PSC va cessar els seus dos regidors justament per haver permès la tramitació dels pressupostos, una mesura que va ser criticada pel secretari general de Junts, Jordi Turull. I això no és tot. Un dels nous regidors socialistes, Jorge Iglesias, va prendre possessió en castellà, cosa que no va agradar gens Silvio Riols.
16: Sí, muchísimas gracias. Ser acogido aquí en este ayuntamiento y poder representar al Partido de los Socialistas y hacer la actividad que corresponde como regidor.
17: Per respecte institucional a l'Ajuntament que representem i a la nació que servim, li recordo que la llengua natural i pròpia del Principat de Catalunya és el català. Si no en té coneixement, li faig saber que encara queden places lliures a l'Escola d'Adults de Ripoll.
11: Iglesias diu que farà el possible per aprendre català i això sí, li demana a Riols que faci el possible per fer accions socials.
10: A Escòcia, el seu Parlament demanarà a Londres autorització per fer un segon referèndum d'independència.
11: La proposta del primer ministre escocès, John Sweeney, ha tirat endavant amb els vots favorables del Partit Nacionalista Escocès i dels Verds, que han configurat una nova majoria independentista després de les últimes eleccions a Escòcia.
18: Sol·licito la confirmació d'aquest Parlament que aquesta és una unió voluntària i que el poble d'Escòcia té dret a decidir si es queda en aquesta unió.
11: L'oposició unionista escocesa diu que un referèndum només divideix el govern britànic i ja ho ha rebutjat.
10: Més notícies. La NASA ha anunciat els primers passos per fer realitat la primera colònia humana a la Lluna.
11: Aquest any llançarà 3 missions robòtiques al satèl·lit. La primera arribarà al pol sud lunar entre el setembre i el novembre i l'executarà l'empresa Blue Origin, del fundador d'Amazon, Jeff Bezos. Provarà el seu nou mòdul d'aterratge i estudiarà les condicions extremes d'una zona que pot arribar als 200 graus sota zero, ho ha anunciat l'administrador de la NASA, Jared Isaacman.
19: L'objectiu de la missió és evitar riscos per a les futures missions amb astronautes. En aquest sentit, cada missió amb suport a la base lunar ens ajuda a aprendre i a reduir el risc de les següents missions, però aquesta és especialment important perquè també forma part del programa Artemis. L'objectiu és que la data de llançament sigui la tardor del 2026.
11: Abans d'acabar l'any s'han fixat dues missions més, una per enviar-hi material i l'altra per investigar les anomalies magnètiques de la Lluna. L'objectiu és que la base permanent a la Lluna comenci el 2029 i que serveixi per futures missions tripulades cap a Mart.
10: Aquí a la Terra, a la zona sud del Segrià, ja han començat a collir les primeres varietats de préssec i nectarina una setmana abans del que és habitual perquè la calor ha accelerat la maduració.
11: De fet, les altes temperatures arreu d'Europa han disparat la demanda i els preus d'aquest tipus de fruita.
10: Lleida, Estela Usoms.
20: La collita ja està en marxa, per exemple, les finques de préssecs paraguaians que té Josep Antoni Ortiz, membre de Saja, a Massalcoreig. S'ha avançat una setmana i això fa que les produccions d'aquí se solapin amb les de Múrcia, però de moment hi ha sortida per a tot el producte perquè la calor que fa als principals mercats europeus incrementa molt el consum de la fruita d'estiu.
21: Si tenim temperatures com ara tenen altes, jo diria que molt altes, no? Tot va marxant superbé i té una normalitat molt acceptable, no? Els preus ara són bons, molt bons.
20: Després d'anys marcats per gelades i pedregades, aquesta campanya, si res nou espatlla, Catalunya espera recuperar gairebé la plena producció, més de 400.000 tones. Des de Lleida, Estela Busoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
10: Les Corts Valencianes tanquen avui la comissió d'investigació de la Dana.
11: El PP i Vox, que hi tenen majoria, donen per acabada la feina de la comissió poc més d'un any després de constituir-se i sense que hi hagin comparegut els dos investigats en aquesta causa, tot i que estaven previstos en el pla de treball inicial de la comissió.
10: València, Alba Barbosa.
22: Aquesta tarda es debatrà i votarà el dictamen de conclusions pactat entre el PP i Vox. L'escrit és poc crític amb la gestió de la Generalitat Valenciana i assenyala que estava limitada per la informació que rebia d'altres organismes. Argumenten també que el marc legal permetia a l'Estat espanyol assumir la direcció de l'emergència. Les associacions de víctimes que no han comparegut a la comissió fins a principis d'aquest any entenen que el tancament de la comissió és una operació de blindatge polític cap al PP i Vox. Des de València, Alba Barbosa pel Matí de Catalunya Ràdio.
10: I el Ministeri de Consum ha ordenat bloquejar els webs de Polymarket i Kalesh, dues plataformes nord-americanes de prediccions que funcionen com a cases d'apostes, però que no tenen llicència de joc.
11: En aquestes dues webs que dominen el mercat mundial s'hi pot apostar sobre qüestions com ara quan hi haurà un alto foc entre Rússia i Ucraïna. La diferència amb les cases d'apostes és que les temàtiques les decideixen els mateixos participants, com que no estan regulades i poden entrar menors. També és controvertida la iniciativa que tenen les prediccions en l'opinió pública, com explica Catalunya Ràdio Sílvia Pardo, del Col·legi d'Advocacia de Barcelona.
23: Si tu fas una aposta molt gran en una de les respostes, és a dir, pel sí, i hi ha molta gent
0: que aposta per això, pots influir en els preus de mercat, pots influir en una tendència política, en unes eleccions, i pots influir també doncs, en possibles inversions d'un estat.
11: El Ministeri de Consum els ha obert un expedient sancionador i elaborarà un informe que podria denegar que operin a Espanya.
10: I el Congrés tramita una proposició de llei per permetre que les juntes de veïns es puguin celebrar de forma telemàtica.
11: També es preveu que es pugui assignar un domicili electrònic a efectes de fer les comunicacions als propietaris. El text que planteja una reforma de la llei de propietat horitzontal també proposa avançar en el llibre d'actes digital. L'admissió a tràmit no implica la seva aprovació tal com s'ha presentat i ara s'obre el termini perquè els grups hi presentin esmenes. La proposta del Grup Popular s'ha admès a tràmit amb els vots del PSOE, Vox, el PNB, Esquerra, UPN, Coalició Canària i el BNG. Bildu i Sumar s'han abstingut i només Junts hi ha votat en contra.
10: I Cultura, Rosalía arrasa els premis de l'Acadèmia de la Música i es corona com la gran guanyadora de la nit després d'endur-se els 8 guardons a que optava.

0: La cantant catalana no ha assistit a la cerimònia, però ha signat el ple, havia rebut 8 nominacions i s'han dut els 8 premis, entre els quals el d'Artista de l'Any, Millor Disc per Lux, Millor Videoclip per Berghain o Millor Cançó per La Perla. A la gala que s'ha fet aquesta nit a Madrid també s'ha concedit el Premi d'Honor de l'Acadèmia Joan Manuel Serrat en reconeixement a la seva trajectòria.
1: En este mundo todo sucede muy deprisa. ¿Y quién sabe? Y sé que a todo y a todos nos alcanza el olvido, porque también me olvido. Me olvido de dónde están, de los nombres, de las caras. Pero espero, si la naturaleza me lo permite, no olvidarme nunca de ustedes. Al menos antes de que ustedes se olviden de mí. Muchas gracias.
0: Guitarrica de la Fuente, s'han dut dos guardons i també han fet doblet Salvador Sobral i Sílvia Pérez Cruz.
2: I encara sobre premis, l'artista Francesc Torres, la Galeria Mayoral i el col·leccionista Lluís Bassat són els tres noms destacats dels premis GAC de l'Art Contemporani que s'han lliurat aquest dimarts.
0: Torres, pioner del videoart, i la històrica Galeria Mayoral han recollit els dos premis honorífics de la nit, mentre que la Fundació Carmen i Lluís Bassat ha estat distingida pel seu impuls a les arts visuals. Els guardons també han premiat el crític Ricard Mas i la tasca de difusió de sales com Joan Gaspar Par, Alegria o Rocío Santa Cruz, entre d'altres, en una nit en què ha reunit més de 200 persones del món de la cultura. La gala de lliurament dels premis s'ha celebrat al MACBA.
2: I el govern de la Generalitat vol continuar blindant el català i crearà una oficina de protecció de drets lingüístics davant del retrocés de l'ús de la llengua els últims anys, Montse Pujol.
3: Els anuncis es van fer ahir en l'acte per valorar l'any de vida del Pacte Nacional per la Llengua. El president Illa es va mostrar optimista davant la salut del català, però va afegir que queda molta feina a fer. Illa va parlar d'un important acord amb patronals i sindicats.
4: El català ha de ser la llengua que tothom que viu o treballa a Catalunya senti seva. Hem de donar valor al català com a llengua que t'obre portes, que et millora la vida. En plau, poder avançar que el Consell del Diàleg Social amb patronals i sindicats està concretant un acord important per la promoció del català en l'àmbit laboral.
3: En el mateix acte es va anunciar que el govern crearà una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística. Des de Barcelona, Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I als esports, Robert Prat.
5: A les 11, el Barça fa el reconeixement institucional d'Alexia Putellas, que jugarà el seu últim partit com a blaugrana a les 7 davant la Real Societat. Final inèdita pel Rayo Vallecano. A les 9 va jugar el títol de la Conference League davant el Crystal Palace, mentre que Monchi ha estat presentat com a nou director general esportiu de l'Espanyol.
2: Ara el comentari esportiu amb Ruth Vilà.
6: La marxa d'Alexia Putellas del Barça és l'adeu d'una futbolista extraordinària, la sortida d'una icona, d'una migcampista total, esquerrana amb arribada, amb gols que ja formen part de la memòria col·lectiva com aquell de la final de la Champions a Bilbao i una empremta que va molt més enllà del camp. Alexia ha liderat un equip que ha demostrat que hi ha una altra manera d'entendre el futbol, allunyada de la simple còpia dels models masculins dominants. En un esport històricament marcat pels valors patriarcals, ella també ha alçat la veu contra el menyspreu i els abusos, especialment amb la selecció espanyola. Com va dir ella mateixa, a través del futbol estem ajudant a construir una societat més justa, igualitària i amb més oportunitats. Aquest també és el seu llegat. Gràcies, Alexia.
2: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
7: El balcó gastronòmic és un lloc...
8: Que bo.
7: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
8: Parella, què us podem partir?
7: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
9: I a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim el cel serè tot arreu, tenim 11 graus a Cardona, 14 a Arbúcies i 18 graus a Reus, amb un dia que es preveu assolellat, tranquil, de ple estiu pel que fa a la temperatura, fins i tot amb temperatures 1 o 2 graus més altes que les d'ahir. Això vol dir que arribarem a 27 a 30 graus a la costa i entre els 30 i 35 graus a l'interior. Dia de sol avui, també demà. Divendres sembla que ja hi haurà alguns ruixats i tempestes de tarda al nord de Catalunya, bàsicament al Pirineu i Prepirineu, i de cara a diumenge aquestes tempestes podrien arribar a més comarques de la meitat nord. Les temperatures tocaran sostre entre dijous i divendres.
10: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Mandonguilles de pollastre i gall d'indi sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. I detergent blau o colònia sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. El doble. Lidl. Val la pena.
11: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
12: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
11: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
12: Últimes entrades a bcnclassics.ca.
13: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
14: No m'agrada aquesta sintonia.
13: És que està molt bé. Pam, pam, pam, pam. Inconfusible, però molt imitable.
15: M'ho faries tu, Elisenda?
14: Jo sempre. Va. Pam, pam, pam, pam.
13: Marc Marvà, bona tarda.
16: Bona tarda.
13: Pots fer un pam, pam, pam, pam? Pam, pam, pam, pam.
14: Molt bé.
13: Com ho faries, Òscar?
15: No, jo no ho faria. Pam, no puc millorar-ho.
13: Pam, pam, pam.
15: Veus?
17: De dilluns a divendres de 4 a 7...
13: La millor hora del dia.
17: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
13: Pam, pam, pam, pam.
17: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
18: A dos quarts de nou, obrirem l'àgora parlant de la nova jornada de vaga de docents a tot Catalunya i entrevistarem la portaveu del sindicat majoritari USTEC, Yolanda Segura.
19: A partir de les 9 analitzarem les últimes novetats del cas Zapatero. En parlarem amb la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, i amb Lluís Maria Pardo, advocat i president de Justícia Europa.
18: I a dos quarts d'11, secció de televisió i sèries, amb Darío Porras, Mariola Cubells i avui també amb el creador de Rabalejar, Pol Rodríguez.
19: A les 11, l'adeu d'Alexia Putellas del Barça després de tota una vida com a blaugrana. En parlarem amb Marcos García, Ruth Vilà, Sònia Gelmà i Laia Tudel.
18: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
13: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
20: Ahir a temes pendents vam parlar amb la Maria Calles, una portaveu de les bibliotecàries de Barcelona, que ens va explicar els motius que els ha portat a organitzar una vaga.
21: La vaga de bibliotecàries de Biblioteques de Barcelona, per exemple.
20: Vostè, perdona, qui és?
21: Sí, poguessis fer el favor de no cridar, sisplau? Que estàs molestant els teus companys.
20: Perdona. Ah.
21: Sí. I apaga la música, que això no és una discoteca.
20: Fora, bueno, fora. Cesc, sí, Cesc. Sí.
21: Però què necessites?
20: Treu el piano, que la senyora s'enfada.
21: Què necessites?
22: De moment, diria que Ricard Ostrell, el que li ha preguntat a vostè, bàsicament, sí, és qui és.
21: Maria Calles, portaveu baixa del Sindicat de Bibliotecàries de Barcelona.
22: Portaveu baixa, eh?
21: El Sindicat de Bibliotecàries, doncs, tenim per costum no parlar més fort del necessari, no?
22: Bé,
21: no,
22: això és molt bé, Maria Calles. I, entenc que avui, segons hem sabut, vostès, les persones bibliotecàries...
21: Les persones
22: bibliotecàries avui comencen una vaga indefinida.
21: Bueno, avui comencem una vaga indefinida, no?, la qual volem reclamar una sèrie de millores laborals.
22: Ella parla fort. És que ella parla fort.
21: Bueno, perquè jo soc la bibliotecària.
22: Vale, d'acord.
20: Maria Calles, perdoni.
21: Un altre vídeo us expulso, eh? Bueno, són normals.
22: Bueno, perdoni.
20: A partir de 11:15, més temes pendents.
13: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Nerea Sanfe.
23: Avui és un bon dia per a dir que oficialment l'estiu el tenim a tocar. Jo ja he encetat la temporada de sandàlies, pantaló curt i tirants. Fa uns dies em vas banyar per primera vegada a la mar i ja duc uns 4 o 5 gelats a les esquenes. Una de les coses que també m'agrada d'aquesta època és que les jaquetes es queden a casa per fi i ja no vas carregada i tapada com una ceba. Vinga, capes. Ara bé, tot això és meravellós, però arriba el meu pitjor malson, l'aire condicionat. D'ell en parlem un altre dia. Vinga, va, bon dia.
13: I el segon, el Joan Foguet.
24: Ja em tornareu a perdonar perquè avui torno a tirar de calendari. I és que tal dia com avui, de 1912, naixia John Cheever, escriptor americà, un dels reis de la història curta, o del conte, com en John Fante o el meu estimat i admirat Raymond Carver. També va escriure llarg, i tot el que això significa i pot significar. Però sobretot Cheever partia de l'esdeveniment interromput, que ell considerava la matèria primera del conte, el nucli. I és en aquest moment del moment, en aquell clic on tot pot succeir, on tot torna a començar, com ens diu el poeta. Perquè avui també és un bon dia perquè pugui passar el que hagi de passar.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui farà sol i continuarem amb temperatures de ple mes de juliol. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui en alguns llocs pujarà 1 o 2 graus la temperatura més que ahir. Les màximes més altes arribaran a 35 graus a Ponent, a 30 graus a la costa, i aquesta línia ascendent de la temperatura es mantindrà fins divendres. A partir de divendres i també pel cap de setmana espereu en tempestes de tarda al nord que ajudaran a refrescar l'ambient, però només allà on es formin.
0: I dimecres amb nou dia de vaga en totes les escoles i instituts de Catalunya. És el desè dia de protestes en l'àmbit de l'ensenyament d'aquest mes de maig. El tercer en vaga a tot el país. Ho seguirem a l'antena de Catalunya Ràdio. La novetat d'avui, però, és que, tot i l'aturada general, el govern i els sindicats continuaran negociant després d'acostar posicions en l'aspecte salarial. El govern ha posat sobre la taula un augment de sou per tots els docents de 40 euros al mes. Els sindicats celebren que s'hagi obert aquesta carpeta, però avisen que no n'hi ha prou.
2: Doncs avui, per fi, sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord i per això demà ens hem emplaçat a una nova mesa sectorial per poder continuar doncs, les negociacions.
0: En temps d'agora parlarem amb Iolanda Segura d'Ustec. I pel cas Zapatero, també l'agonia per al govern espanyol i el PSOE s'allargarà com a mínim dues setmanes més. L'expresident espanyol havia de declarar dimarts vinent, dia 2, i finalment ho farà el 17 o 18 de juny. La seva defensa ha demanat l'ajornament per poder estudiar bé el sumari. Des de l'entorn de Zapatero ens han explicat en aquest programa que no descarten ara mateix cap escenari, ni tampoc la presó provisional.
3: Yo creo que una vez visto lo que han hecho con el fiscal general del Estado, una vez hecho eso, una vez condenado el fiscal general del Estado, cualquier cosa es posible.
0: Això ens deia ahir al matí de Catalunya Ràdio el portaveu de Zapatero, Luis Arroyo, a la pregunta de si descartaven la presó provisional. Avui en parlarem amb la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, i també amb l'acusació particular d'aquest cas. També se'n parlarà al Congrés, on hi ha sessió de control, i a Roma, on Pedro Sánchez es reuneix a les 9 amb el Papa, però a partir de les 11 farà roda de premsa. Per tant, entenem també que respondrà el que està passant en Zapatero. I la seguirem aquí al matí de Catalunya Ràdio, com també seguirem a l'Àgora Esportiva Especial un nom propi, que avui també serà protagonista del dia. És Alexia Putellas.
4: He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
5: Per això no vull que sigui un moment trist.
0: S'ha buidat.
4: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure.
0: A les 11 del matí serem al Camp Nou, on s'ha convocat un acte institucional de comiat, Alexia Putellas. A les 7, últim partit del Johan Cruyff contra la Real Societat. I avui farem el tot costa des d'allà per seguir l'adeu de qui ha estat l'autèntica icona de l'auge del futbol i el Barça femení a les últimes temporades. A quarts d'11 repassarem també la figura d'Alexia amb Albert Tom. I demà al matí de Catalunya Ràdio, farem un programa especial amb motiu de la visita del Papa a Catalunya, que serà, recordem, el dia 9 i 10 de juny. Durant tot el matí farem un recorregut invers, el recorregut invers que farà el Papa Lleó XIV. Començarem, per tant, a la Sagrada Família. A partir de les 8 del matí passarem per l'església de Sant Agustí del Raval de Barcelona, per la presó de Brianzo, i acabarem a Montserrat. Avui a quarts de 10 parlarem amb Iago de la Cierva, que és coordinador general de la visita del Pontífex a Espanya. Tot això avui, que a les Borges del Camp, al Baix Camp, el sol ha sortit a les 6 i 28 minuts, i a quart el Gironès es pondrà a les 9 i 13 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dimecres, Catalunya.
6: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'Àgora del matí tindrem a Jordi Amat, a Laura Aznar, Nacho Corredor i Marc Bataller. Abans ampliem els titulars del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
7: Bon dia.
0: Nova vaga.
8: Avui estan cridats a la vaga tots els mestres i professors d'escoles i instituts de Catalunya. Es preveuen manifestacions a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona. Arrenca així l'última onada de protestes d'aquest final de curs i hi haurà aturades cada dia fins divendres de la setmana que ve.
9: Això si abans no hi ha acord, perquè govern i sindicats han acostat posicions en les últimes hores. Ja es parla d'augmentar el sou a tots els docents, però el govern parla de 40 euros al mes i els sindicats reclamen més diners.
0: Maria Costa.
10: El nou complement per tots els docents substitueix els complements que ja va proposar inicialment el govern per càrrecs com tutories. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament.
11: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant, no arriba, en aquest cas, als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents únicament i exclusivament.
10: Tot això s'hauria de sumar a l'augment del 30% del complement específic que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, avisa.
2: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
10: Maria Costa, pel matí, de Catalunya Ràdio.
0: També les concertades.
7: Nou focus de conflicte al sector educatiu. La coordinadora d'Escoles Concertades de Catalunya, que fa poc que s'ha creat, se suma a les demandes de la pública i demana millores en les condicions laborals i més recursos, també, per a l'escola inclusiva. Carles Navarrete és portaveu d'aquesta entitat que plega per ara 70 centres al conjunt del país.
12: Anem conjuntament amb la pública amb la lluita actual, perquè nosaltres també tenim aquesta precarietat, però també, a part, no ens oblidem de tota la resta que també portem arrossegant des de l'any 2009, que es va aprovar una LEC conforme s'hauria d'equiparar la concertada amb la pública i no s'ha donat.
0: I les refineries.
8: Fan vaga avui, en aquest cas a tot Espanya, a Tarragona, hi ha dos centres productius afectats.
0: Tarragona, Manel Sastre.
13: Aquí la vaga afecta els centres de Repsol i de Cessa, on es faran piquets informatius durant tot el dia. Els treballadors fa temps que reclamen avançar l'edat de jubilació i es queixen que les negociacions estan estancades. Toni Carmona, del sindicat STR, que és el majoritari al sector, avisa que si no s'avança cap a un acord, les protestes poden tenir conseqüències.
14: Estem parlant de treballadors que porten dècades treballant en condicions de precarietat, perillositat, en una indústria estratègica per a aquest país, i creiem que hi ha d'oca resposta. I, evidentment, quan s'atura el refinatge de petroli, el país ho nota.
13: Des de Tarragona, Manel Sastre, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Des de Roma, des del Vaticà.
9: Pedro Sánchez es reuneix a partir de les 9 amb el papa Lleó XIV, quan queden només dues setmanes per la visita del pontífex a Espanya. Després de l'audiència, el president espanyol es veurà també amb el secretari d'Estat de la Santa Seu, Pietro Parolin.
7: I cap a les 11, Sánchez farà una roda de premsa i serà la primera vegada que se li podrà preguntar i que, per tant, haurà de respondre preguntes sobre el cas Zapatero. El missatge de les files socialistes segueix sent entre prudència i tancament de files amb l'expresident.
0: I ahir va ser sorprenent també que Salvador Illa sortís en defensa de Zapatero. Madrid, Dani Sánchez Aja.
15: Ahir el ministre Félix Bolaños es va limitar a demanar al PP que no condemne Zapatero abans d'hora, mentre que el Massaiz evitava mullar-se i només Òscar López posava la mà al foc.
16: Si no li importa, pues que se espere a que la justícia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
17: Respeto, confianza en la labor de la justicia.
18: Y yo, desde luego, sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
15: Fons de l'executiu insisteixen que mantenen el suport de Zapatero i descarten avançar eleccions. A la Moncloa s'aferren a les explicacions que dona a l'Audiència Nacional i assumeixen una espera agònica després que el jutge hagi ajornat la seva declaració fins al 17 i 18 de juny perquè tinga temps d'estudiar la causa. Des de Madrid, Dani Sánchez pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Treu pit.
8: José María Aznar, d'aquella frase que quan va dir que estava negociant l'amnistia, qui pugui fer que faci, va dir per intentar parar els peus a la Moncloa. Doncs segons l'expresident popular, després de la imputació de Zapatero, aquell missatge té més sentit que mai.
19: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables, comprometidos con nuestro país.
0: Alguna cosa es mou?
9: El Partit Popular continua sense parlar obertament d'una moció de censura i posa la pilota a la taulada de Junts i del Partit Nacionalista Basc. Avui, però, l'ABC explica que per primer cop el debat sobre si Feijó s'ha de moure per fer fora Sánchez està instal·lat a les files populars.
7: Segons aquesta informació, citant dirigents de pes del partit, hi ha persones al PP que fins ara no volien que es fes aquest pas i que ara sí aposten per una moció de censura.
0: Sergi Sabrià.
8: L'exviceconseller de Comunicació de la Generalitat i exdirigent d'Esquerra treballa des de fa més d'un any per una de les empreses investigades en el cas Plus Ultra. És la consultora Thinking Heads, que apareix a la causa com a possible empresa a pantalla. El seu fundador hauria fet pagaments a Zapatero per un valor de 350.000 euros. Sabrià va fitxar per expandir l'empresa a Catalunya.
0: Sabrià, que és qui va deixar els carres d'Esquerra arran de l'escàndol dels cartells de l'Alzheimer contra els germans Maragall, per anomenada estructura B del partit, pensada per perjudicar els rivals polítics. El 9 de juny.
9: El jutge Juan Carlos Peinada ha citat Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, el que podria ser l'última audiència abans de portar-la a judici. El jutge li reclama que hi vagi presencialment i l'adverteix que, si no ho fa, podria prendre mesures cautelars per evitar el risc que eludeixi la justícia.
7: Peinado mou fitxa just l'endemà que es fes públic l'últim informe de la Guàrdia Civil que contradiu les sospites del magistrat i afirma que Gómez no va rebre cap ingrés opac ni sospitós. La carpeta judicial que envolta Pedro Sánchez la completa el judici contra el seu germà, que comença demà.
0: Gràcies a Junts.
8: Sílvia Orriols ha aconseguit aprovar definitivament els pressupostos de Ripoll.
20: 7 vots a favor, 5 en contra i 3 abstencions, que seria aprovar la proposta.
9: I ho ha aconseguit gràcies a l'abstenció dels tres regidors del partit de Puigdemont. Fa dos mesos el PSC va cessar els seus dos regidors precisament per haver permès l'aprovació dels comptes. I ahir va ser Junts qui es va abstenir en les al·legacions que s'havien presentat als pressupostos.
7: De fet, el ple d'ahir va ser l'estrena dels dos nous regidors socialistes. Són Paco Morillo i Jorge Iglesias, secretari d'Organització de la UGT a les comarques gironines.
20: Sí, moltíssimes gràcies. Ser acogido aquí en este ayuntamiento.
7: L'alcaldessa de Ripoll, Silvia Orriols, va retreure a Iglesias que es dirigís al ple en castellà.
0: S'ha de respirar molt per fer aquestes notícies. Clar, això va passar el dia del primer aniversari
8: del Pacte Nacional per la Llengua.
0: Ja, ja.
8: El president...
0: Sí, el dia de l'aniversari de l'any del Pacte Nacional per la Llengua, que celebra el govern, els dirigents nous del PSC a Ripoll es dirigeixen al ple en castellà.
8: Doncs això, el president Salvador Illa va aprofitar l'acte commemoratiu per anunciar la creació d'una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística i també un pacte amb patronals i sindicats per cuidar la llengua en l'àmbit laboral.
0: Forcejament.
9: El periòdico explica que els Mossos creuen que Jonathan Andic i el seu pare van forcejar abans de la caiguda mortal. La clau és la petjada que van trobar al punt dels fets. Tant la profunditat com la posició de la marca fan creure que és d'Isaac Andic i que va ser resultat d'aquesta disputa amb el seu fill.
7: Ahir, recordem, en una carta oberta, Jonathan Andic va anunciar que deixava temporalment la vicepresidència del grup Mango per centrar-se en la seva defensa.
0: Sense fibra òptica.
8: A Catalunya, un 17% dels municipis encara no hi arriba la xarxa pública de fibra òptica. Són dades de la Generalitat que us avancem avui al matí de Catalunya Ràdio.
9: A més, a molts micropobles no troben cap companyia disposada d'utilitzar la xarxa pública per oferir el servei. Com que són pocs veïns, no els surt a compte. Joan Altadill és regidor de serveis d'Aguilar de Segarra, al Bages.
21: És antirrendible, vull dir, ninguna empresa està disposada a fer-ho. Clar, jo sempre poso l'exemple que tu vas a la ciutat, tens un carrer de, jo què sé, de 500 metres i potser tens 200, 300, 400 vivendes on pots posar aquestes instal·lacions. Al nostre poble tu fas una instal·lació de 5 quilòmetres i potser només tens 5 cases.
0: 200 milions d'euros.
7: És el pressupost amb què comptarà la segona convocatòria de subvencions del Pla de Barris, que s'obre aquesta setmana. L'objectiu del programa és rehabilitar espais i edificis en zones vulnerables o deteriorades. El govern calcula que se'n beneficiaran una vintena de municipis. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
22: Connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor.
0: Nou conseller delegat.
8: A Indra, ets el gironí Josep Maria Recasens, fins ara president de Renault Espanya. Indra es vol consolidar com un gegant de la indústria de la defensa. L'elecció de Recasens busca reforçar ponts entre la indústria militar i la de l'automòbil.
0: S'avança.
9: La campanya del préssec, a la zona sud del Segrià, ja han començat a collir els primers préssecs i nectarines una setmana abans del que és habitual, perquè la calor ha accelerat la maduració.
0: Lleida, Estela Bussoms.
23: La collita ja està en marxa, per exemple, les finques de préssecs paraguaians que té Josep Antoni Ortiz, membre de Saja, a Massalcoreig. S'ha avançat una setmana i això fa que les produccions d'aquí se solapin amb les de Múrcia, però de moment hi ha sortida per a tot el producte perquè la calor que fa als principals mercats europeus incrementa molt el consum de la fruita d'estiu.
24: Si tenim temperatures com ara tenen altes, jo diria que molt altes, no? Tot va marxant superbé i té una normalitat molt acceptable, no? Els preus ara són bons, molt bons.
23: Després d'anys marcats per gelades i pedregades, aquesta campanya, si res no ho espatlla, Catalunya espera recuperar gairebé la plena producció, més de 400.000 tones.
0: Segon intent.
7: El Parlament d'Escòcia tornarà a demanar a Londres autorització per fer un nou referèndum d'independència.
25: La majoria independentista del Parlament escocès torna a demanar la transferència de poders per convocar un segon referèndum. John Sweeney és el primer ministre escocès.
26: Sol·licito la confirmació d'aquest Parlament que aquesta és una unió voluntària i que el poble d'Escòcia té dret a decidir si es queda en aquesta unió.
25: Downing Street insisteix que no dona suport ni a la independència ni a un nou referèndum. L'oposició unionista escocesa considera que la independència és una qüestió que només divideix i que la gent no té ganes d'una altra consulta. A més, critica el moment de la proposta. Poc després que l'exdirector general del Partit Nacional Escocès va confessar que es va quedar més de 400.000 lliures de la formació. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Escala.
8: La guerra a l'Orient Mitjà, la zona fronterera entre Israel i el Líban. Oficialment encara hi ha declarat un alto al foc, però les ofensives s'han reproduït en les últimes hores. Aquesta nit s'han sentit sirenes al nord d'Israel. Hores abans, l'ofensiva israeliana contra Hezbollah va deixar 31 morts i una quarantena de ferits, la majoria civils.
0: Colònia a la Lluna.
9: La NASA ha anunciat els primers passos per fer realitat el primer assentament. Aquesta Aquest any llançarà 3 missions robòtiques, el satèl·lit, i la primera portarà el segell d'Amazon. Arribarà al Pol Sud Lunar entre el setembre i el novembre i l'executarà l'empresa Blue Origin del fundador d'Amazon, Jeff Bezos. Jared Isaacman, de la NASA.
1: L'objectiu de la missió és evitar riscos per a les futures missions amb astronautes. En aquest sentit, cada missió amb suport a la base lunar ens ajuda a aprendre i a reduir el risc de les següents missions, però aquesta és especialment important perquè també forma part del programa Artemis. L'objectiu és que la data de llançament sigui la tardor del 2026.
0: I presentació inèdita.
7: Paul McCartney estrenarà aquesta tarda el seu nou àlbum, el TikTok Live Premiere. És un nou format de difusió de la plataforma pensat per a grans esdeveniments culturals. Serà la primera vegada, de fet, que un artista internacional utilitzi aquest format. Es podran sentir tots els temes i hi haurà un torn per a preguntes i respostes en directe.
0: Nou fitxatge.
8: Bad Bunny serà un personatge més a la pel·lícula Toy Story 5, que s'estrenarà el juny. El cantant porto-riqueny serà la veu tant en la versió original com en la versió en castellà.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, la millor.
2: A les 11, reconeixement institucional del Barça, Alexia Putellas, que deixa el club després de 14 anys. Pere Romeu, tècnic blaurana.
3: El que té més mèrit de l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys.
2: A les 7 jugarà el seu últim partit com a blaugrana, que seguirem des del Johan Cruyff en un tot cost especial.
0: Avui és dimecres 27 de maig del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Zahara, libana amb 2 quilos, 900 grams, a l'Hospital Universitari de Vic, i la Jade a les 6:38 a casa seva, setmanat. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
4: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
5: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de vuit. Us informa Marc Cordó. Tenim 13 graus a Manresa, 16 a Barberà i 19 a Mataró. Carreteres, Clàudia Serra.
6: Sense incidències destacades, sí que hi ha les retencions habituals a l'entorn de Barcelona i aturades a la B20, a Santa Coloma, cap al Nus de la Trinitat i a la Ronda de Dalt i la Litoral, sentit Llobregat.
5: Gràcies, Clàudia. I més mobilitat, la línia ràpida de bus X1 de TMB s'allargarà al setembre en sentit Llobregat fins al final de la Diagonal de Barcelona.
11: Ara va de Glòries a Francesc Macià. Pel Besòs també s'estudia ampliar-la fins al metro de Llacuna.
5: Joan Garcia.
27: Les tres línies express de bus urbà transporten cada mes 260.000 viatgers. La presidenta de TMB, Laia Bonet, n'explica les virtuts.
28: Posar en marxa un servei amb menys parades, amb més velocitat comercial, amb més eficàcia i, per tant, més competitiu.
27: Al cap d'un any d'entrar en servei, l'X3 entre Paral·lel i Avinguda Carrilet a l'Hospitalet té prop de 70.000 validacions mensuals i duplica les de la línia 79 que va substituir. Es volen crear 3 línies més per a la Meridiana i la Marina del Prat Vermell. Des de Barcelona, Joan Garcia, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: I avui que estem pendents de la nova jornada de vaga de l'educació a tot Catalunya, us expliquem que Granollers ha quedat anul·lada la inauguració del Congrés Internacional de Ciutats Educadores per una protesta de docents i famílies contra el tancament de l'escola Joan Solans.
29: Es feia a la tarda al Palau d'Esports, segons llegim el 9-9.
11: La mobilització es va fer just abans de la inauguració del Congrés per part de les autoritats. Un grup de manifestants va pujar a l'escenari i l'acte es va anul·lar.
5: I encara al Vallès Oriental, 4 detinguts a Mollet.
29: Per robar 200 metres de coure a l'estació de Santa Rosa aquest dilluns a les 2 de la matinada.
11: Els arrestats són 4 homes d'entre 19 i 41 anys.
5: I novetat sobre el cas Elena Jubany, el principal acusat Santi La Iglesia demana més temps per presentar el seu escrit de defensa.
29: Vol presentar una prova contrapericial sobre l'ADN trobat al jersei d'Elena Jubany. A més, alega que necessiten temps per analitzar en detall la causa.
11: La fiscalia i l'acusació particular li demanen 26 anys de presó.
5: I cultura, la saturació d'imatges i la falta d'idees en la societat actual protagonitzen l'exposició de Lua Coder, que avui obre el públic al Museu Can Framis de Barcelona, Montse Mas.
11: Una cortina amb una pestanya gegant que es pot veure des de l'exterior convida els visitants a tancar els ulls per imaginar un món nou. És la invitació de Lua Coder a tanta sobreexposició visual.
30: Les imatges cada vegada són més saboroses, cada vegada són, no? És com si tinguessin glutamat monosòdic, no? I hi ha un punt en el que això ens genera una certa saturació. De fet, jo cada vegada estic més interessada en les imatges que són escasses.
11: La mostra de Lua Coder, que combina vídeo, fotografia i escultura, arriba després d'haver guanyat el Premi Arco Antoni Vilacases l'any passat. Montse Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: Són les 7 i 20 minuts. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
10: Ricard Ostrell.
12: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
13: El Matí de Catalunya Ràdio.
8: Són les 7:20 i ara és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui tenim diversos protagonistes, sobretot Alexia Putellas, Pedro Sánchez i Jonathan Andic. Comencem per Putellas, que ocupa també les fotos de portada de diversos diaris. És el cas de l'Ara, on la veiem sota les paraules «He estat i sempre seré una culer». El periódico foto arxiu de Putellas al camp amb la samarreta blaugrana i diu que el Barça perd la seva reina. A La Vanguardia, Sánchez resisteix i rebutja claudicar pel setge judicial. I El País, sobre la investigació del cas de Zapatero, i llegim que la CEPI anticipava les empreses que rebrien el rescat. El diari també explica que el jutge Calama ajorna la declaració de Zapatero. Cas Andí, que el periòdico avança que els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andí previ a la caiguda, i titulars pastats al diari Ara i La Vanguardia. Jonathan Andí deixa el càrrec de Mango de manera temporal. I altres temes del dia de la crònica internacional. La Razón explica que Trump augmenta la seva pressió sobre l'Iran amb nous atacs en plenes negociacions de pau, i El País que el descontentament social impulsa la ultradreta a Colòmbia.
14: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
15: 5, 11, 23, 33 i 42, i els sols, el 10 i el 12.
14: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho. Amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
0: I avui volem parlar d'una competició que prometia revolucionar el món de l'esport, però que no ho ha aconseguit del tot. Maiol Roger, bon dia.
2: Bon dia. Als Enhanced Games, la competició que volia demostrar que el dopatge feia superiors als atletes, es va celebrar el cap de setmana a Las Vegas. L'organització prometia desenes de rècords mundials i al final només n'hi ha hagut un.
16: Live from Resorts World Las Vegas in a unique purpose-built competition complex. It is the 2026 Enhanced Games. Tonight.
2: Hi han competit 42 atletes en diverses modalitats de natació, atletisme i halterofília. Atletes d'elit, entre els quals hi havia exesportistes olímpics i fins i tot algun medallista. Molts, però, o bé al final de la carrera, o bé sancionats per dopatge. Els Enhanced Games no tenien límits i una crida molt temptadora. Un premi de més d'un milió de dòlars si batien algun rècord. Durant 3 mesos van estar entrenant en un complex esportiu de luxe a Abu Dhabi, on van seguir un tractament de substàncies dopants prohibides en competicions oficials. Un 91% van utilitzar testosterona, un 79% hormona del creixement, un 50% moduladors metabòlics i un 29% esteroides. Tot això, en teoria, sota una estricta supervisió mèdica, però sota moltes crítiques de la comunitat mèdica internacional.
0: I qui hi ha darrere de tot això?
2: Doncs hi ha una empresa que es diu Enhanced Games, del mateix nom que la competició, i que es dedica, oh sorpresa, a la venda d'aquestes substàncies dopants. Si seguim el recorregut del finançament, arribem també a una família coneguda, els Trump. El seu fill, Donald Jr., és un dels inversors a través de la seva companyia 1789 Capital, que busca estimular una economia patriòtica a fi al moviment vaga. Però de moment el més estimulant d'aquesta competició són les substàncies que prenen els atletes. El resultat final no ha sigut el que s'esperava. De totes les promeses de rècords mundials, només el nedador grec Christian Glomeev va batre el de 50 metres lliures en l'última prova de totes, un rècord que, òbviament, no estarà homologat. Això sí, s'ha endut el milió d'euros i ha evitat que el ridícul dels jocs del dopatge fos complet. Les xifres no han sigut bones. Menys d'un milió d'espectadors a la televisió i un estadi en un aparcament d'un casino de Las Vegas amb les graderies mig buides.
10: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
17: Ahir dimarts l'Enigmàrius feia s'estrenar repartint bombones i la resposta era debutar. Debutar és estrenar-se, i si repartir bombones, bé podrien ser bombones de butar. Avui dimecres un Enigmàrius de llançaria fina. Peça de llançaria que dificulta la mobilitat. De 9 lletres. Peça de llançaria que dificulta la mobilitat. 9 lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara el més destacat a la televisió, Mariola Cubells, avui sobre la poca presència de dones de certa edat com a protagonista de pel·lícules.
9: La BBC ha fet públic un estudi on revela, després d'analitzar les pel·lícules més taquilleres dels últims anys, que també s'han vist a la televisió, que era més probable que les pel·lícules les poguera protagonitzar un personatge que es diguera Chris o un gos que parlara que una actriu de més de 60 anys. És més, diu l'estudi que hi ha 4 vegades més possibilitats de ser inclòs en una pel·lícula si eres un gos parlant que si ets una dona major de 60 anys.
0: I a la recomanació del dia, ara que parlem tant de l'afer Zapatero, Marc Garriga ens recomana la sèrie Dia Zero.
18: La imputació de l'expresident espanyol ha convertit la política encara més en un thriller de final incert. A Dia Zero, el protagonista també és un expresident que interpreta Robert De Niro. Després d'un ciberatac terrorífic, li encarreguen que trobi els autors i descobreixi la veritat abans que es torni a repetir. Però els mètodes que fa servir i la possibilitat que l'amenaça no sigui exterior, sinó que provingui de dins, fa que es plantegin alguns dubtes ètics i morals i s'acabi sospitant de la seva capacitat per resoldre el misteri. Una sèrie emocionant, entretinguda, a la que li perdones alguns forats de guió perquè té un repartiment fantàstic i un final que no decep. Dia Zero està a Netflix.
19: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmanes passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el cuponàs de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cuponàs de l'11. Sigues ric en viure.
20: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
21: A Caprabo estem de celebració. El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Caprabo. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
22: En aquests 20 anys d'Obramat, hem ampliat la nostra gamma amb més de 20.000 productes, acompanyat l'evolució del sector cap a solucions més eficients, llançat la nostra compra online. Però si una cosa hem fet aquests 20 anys ha estat acompanyar els professionals dia rere dia, facilitant-los la feina i mirant el futur junts. 20 anys construint junts. Obramat.
23: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
24: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
25: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Hi ha 2:02 del matí. Quin és el protagonista del dia d'avui? Gerard Jubany, bon dia.
26: Bon dia, Alexia Putellas.
31: Jo reconec que m'he buidat.
32: M'he buidat i necessito omplir-me.
33: Vinga, va, home, sisplau.
0: La fins ara jugadora del Barça, Alexia Putellas, és protagonista del dia perquè avui s'acomiadarà oficialment del club, primer amb un acte al Camp Nou i més tard al terreny de joc amb el partit del seu equip contra la Reial Societat. Ho anunciaria a través d'un vídeo que va penjar a les xarxes.
34: Sí, és que m'he buidat, sí. M'he buidat.
0: Com estàs?
34: Sí. Bueno, no sé, espera un moment que fico la música que em dóna com a mas...
0: Sí. A veure, no, tu tranquil·la. A veure, ara. Aquesta és la cançó que se sent en el teu vídeo de comiat, és de Rosalia, i apareixes allà amb un paper on se suposa que hi tens el text que llegiràs a continuació, no?
34: Sí, bueno, és que tinc moltes coses per dir i sí. Perquè no se m'oblidi cap, doncs m'apunto les coses.
0: Però com et sents avui hores abans del teu comiat oficial i l'últim partit?
34: Voy. Voy. Aviam per on començo. Culers.
0: No, però no, una cosa, Alexia, no ens llegeixis el text del vídeo, ja l'hem sentit aquest.
34: És que, clar, però és que sento tantes emocions que...
0: Sí, però tu no ets molt d'emocionar-te, sí. Sempre fas aquesta cara...
34: Sí que sóc, ara mateix estic superemocionada. Sí,
0: doncs ara estàs emocionada. I ara?
34: Han estat ara no. 14... No, ara sí.
0: Ara sí, ara sí.
34: Sí, ara sí.
0: I ara?
34: Ara no.
0: No acabo de veure...
34: Han estat 14 temporades i més de 500 partits amb moments inolvidables que quedaran per sempre a la memòria del Barça.
0: Sí, Alexia.
34: No tinc paraules per descriure què ha estat viure això al costat de totes les meves companyes.
0: Sí, això ja ho hem sentit en el vídeo.
34: I afegir que sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges. Sí. I reconec que m'he buidat.
0: A partir de les 11 en parlarem.
34: Vaig
0: sentirem
34: néixer
0: Alexia
34: i moriré culer.
0: Sí.
34: Visca el Barça sempre per sempre.
0: Què vol dir això? Són 8:15. Nou dia de vagues a totes les escoles i instituts de Catalunya. L'aturada de la tercera general d'en 15 dies s'ha mantingut, tot i els avenços en les negociacions amb el govern de la Generalitat. Avui sindicats i el departament es tornen a reunir després que ahir la consellera posés per primer cop sobre la taula un augment salarial per tots els docents, en concret de 40 euros al mes.
3: Doncs avui, per fi, sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord, i per això demà ens hem emplaçat a una nova mesa sectorial per poder continuar doncs, les negociacions.
0: En temps d'àgora parlarem amb Yolanda Segura d'Ustec. Del cas Zapatero avui se'n parlarà al Congrés, on hi ha sessió de control, i al Vaticà també, on Pedro Sánchez té a les 9 l'audiència amb el Papa i a partir de les 11 farà roda de premsa. Per tant, entenem que serà el primer cop que haurà de respondre preguntes sobre la causa que afecta l'expresident Zapatero. I avui al matí de Catalunya Ràdio us avancem també els problemes que hi ha als pobles petits perquè hi arribi la fibra òptica. Un de cada 6 municipis, un de cada 6, encara no en tenen. Als pobles petits no els surt a compte tenir-ne. Joan Altadilla, regidor d'Aguilar de Segarra, al Bages.
4: És antirrendible, vull dir, ningú empresa està disposada a fer-ho. Clar, jo sempre poso l'exemple de tu vas a la ciutat, tens un carrer de, jo què sé, de 500 metres i potser tens 200, 300, 400 vivendes on pots posar aquestes instal·lacions. Al nostre poble tu fas una instal·lació de 5 quilòmetres i potser només tens 5 cases.
0: I també és notícia la calor al centre d'Europa perquè està arribant a registres històrics per un final de maig i a casa nostra també perquè ha fet avançar una setmana la campanya del préssec, per exemple, i nectarines. Ja s'han començat a collir una setmana abans del que és habitual perquè les altes temperatures n'han accelerat la maduració. I pel que fa als esports, Robert Prat...
2: El Barça fa a les 11 el reconeixement institucional a Alexia Putellas, que jugarà el seu últim partit com a blaugrana a les 7 davant la Real Societat. Final inèdita pel Rayo Vallecano a les 9. Es juga el títol de la Conference League davant el Crystal Palace, mentre que Monchi va ser presentat com a nou director general esportiu de l'Espanyol.
0: I pel que fa al temps, avui seguirem tenint ambient de ple estiu amb altes temperatures. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia, sí. Una temperatura semblant a la d'ahir o a l'interior entre 1-2 graus més. Això vol dir que més comarques arribarà als 34-35 graus tradicionalment als llocs més càlids de Catalunya. Amb sol a tot arreu, avui sense excepció. A partir demà sí que hi haurà més nuvolades, potser demà amb petits ruixadets al Pirineu, poca cosa per ara. Divendres serà quan les temperatures tocaran sostre. Això vol dir que tindrem màximes, per exemple, a l'oest de Catalunya o l'interior de les Terres de l'Ebre de 37-38 graus. I a partir de divendres sí que les tempestes seran més freqüents. Primer el Pirineu, potser diumenge s'escampen a la tarda en altres llocs de la meitat nord.
0: Doncs seguirem aquestes temperatures altes que vindran aquesta setmana, que ja estem notant, de fet, a bona part de Catalunya. I la mobilitat també a aquesta hora, amb problemes a les línies del tramvia del Besòs. Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia. Hi ha retards, freqüències de pas alterades a les línies T5 i T6 del tramvia de Barcelona, que enllacen Barcelona amb Badalona i Sant Adrià del Besòs. Des del tram informen que és a causa de problemes en l'operativa. Pel que fa a Rodalies de Renfe, hi ha els retards habituals a causa de les limitacions de velocitat a la xarxa. A l'R11, per exemple, hi ha endarreriment d'un quart d'hora tant en sentit Barcelona com en sentit Portbou. A l'R1, la línia del Maresme, on ahir al vespre hi va haver una incidència, els trens avui al matí ja circulen amb normalitat.
0: I a les carreteres, sense incidències destacades, Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia. Sí que hi ha, però, les retencions habituals, A aquesta hora. A l'entorn de Barcelona tenim aturades a la B20, a Santa Coloma, a la C58, a Montcada, tot cap al nus de la Trinitat, també a la Ronda de Dalt i la Litoral, sentit Llobregat, i cap a Barcelona també densitat a la C16, a la 2 des de Pallejà, la B23 des de Molins de Rei i la P7 a Santa Perpètua, en aquest cas sentit Tarragona.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem Jordi Amat, Laura Aznar, Nacho Corredor i Marc Bataller. Ara són les 7:34. I obrim la redacció del matí, comencem per les opinions destacades. Maiol Roger, Pol Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui varietat de temes als editorials dels diaris, excepte els de més de la dreta, que un dia més el dediquen al cas Zapatero.
11: Per exemple, El Mundo, que urgeix

0: Senzill, però és imprescindible fer-ho.
1: L'editorial de l'Ara parla sobre les mesures per a la sostenibilitat de les pensions.
0: Assegura que aprofundir en la jubilació activa, és a dir, flexibilitzar el fet de poder tornar a treballar sense perdre la pensió, és una solució més.
1: Mentre que el periòdico es fixa en el laberint negociador entre l'Iran i els Estats Units.
0: Considera que el bloqueig del diàleg entre les dues parts té a veure amb la falta de simetria a l'hora de negociar.
1: I acabem amb El País, que diu cal una acció urgent contra l'epidèmia de l'Ebola.
0: I afegeix que les retallades de Trump han de ser compensades de forma immediata per la resta de països membres de l'Organització Mundial de la Salut.
2: I què ha llegit avui a la premsa el periodista David Bassa?
3: Llegeixo al The Guardian que la mare del nen de 14 anys que podria haver mort en un repte de TikTok demana al govern britànic que prohibeixi les xarxes socials als menors de 16 anys. La història d'aquest adolescent és esfereïdora, sobretot per la negativa de TikTok a facilitar qualsevol informació sobre el cas. Com sempre, TikTok s'oposa a tot. Per què? Perquè sap que és culpable. Sap que està convertint generacions i generacions d'adolescents en addictes a les pantalles. Per tant, encara que prohibir no estigui de moda o no quedi bé, sí, les xarxes socials s'haurien de prohibir.
4: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
5: Sou molt bona gent! Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya, però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat.enviu.
6: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
7: A Bezulla sabem que ets molt de viure molt fort. I molt que se t'enganxa aquesta cançó i no paris de cantar-la. Escolta, escolta. Te la saps? Segur que sí. Glòria, glòria. Ara la cantaràs tot el dia, eh? Bezulla, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
8: Evitem el soroll.
9: Ens allunyem de les estridències.
8: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
9: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
10: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
8: Un informatiu sense presses.
9: Per donar context als grans titulars.
10: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna. El Matí de Catalunya Ràdio.
2: Són les 7:37, fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Qui diuen que està bé de salut?
11: Donald Trump, que hi va passar l'examen mèdic després de 3 hores, l'informe conclou que tot ha sortit perfecte, llegim a Los Angeles Times, que el president nord-americà de 79 anys va passar el test al centre mèdic militar National Walter Reed. És la quarta revisió que passa des que va tornar a la Casa Blanca.
2: I què s'han proposat defensar a la Gran Canària?
12: El seu Ustedes, el Cabildo ha llançat una campanya a les xarxes per evitar que el Vosotros se l'acabi menjant.
13: Mira que tenemos palabras que nos identifican, nuestra manera de decir las cosas.
14: Pero ninguna tanto como ustedes.
13: Ustedes, no vosotros. Vosotros.
15: No suena natural.
13: No perdemos una simple palabra. Si lo perdemos, renunciamos a nuestra isla. Una isla que es la nuestra. Que és la
12: d'Usted. Aquest tret lingüístic va aterrar l'arxipèlag a finals del segle XIX, provenint d'Andalusia Occidental. Ho llegim al País.
2: I la notícia que interessarà als nostàlgics dels cotxes.
11: Citroën ressuscita el legendari Dos Cavalls en format elèctric i per menys de 15.000 euros. Llegim a l'Ara que el popular vehicle francès tornarà a la vida com a vehicle assequible, urbà i elèctric. El Dos Cavalls va arribar al mercat l'any 1949 i va suposar la democratització de l'automòbil a França en un moment de postguerra. El Dos Cavalls original va estar en producció fins l'any 1990.
2: I què veuran els que vagin a cada què és?
12: Doncs les tapetes de la llum pintades, però no en grafitis o de qualsevol manera, sinó en pintures que arriben a ser obres d'art, recull el web de 3CAT, que es tracta d'una iniciativa que va començar de manera espontània ara fa més de 10 anys i que ara fins i tot n'han fet un tour.
2: I un restaurant històric de Planoles busca salvar-se.
11: I ho fa oferint sou i casa a un professional de l'hostaleria per gestionar el local i que pugui continuar obert. Es tracta del restaurant La Carretera de Planoles, al Ripollès. La previsió és que la nova etapa pugui començar entre el setembre i l'octubre. El local té capacitat per una vuitantena de persones. Ho veiem al Nació.
2: I ja tenim el resultat del concurs de la millor coca de Sant Joan.
12: Sí, la pastisseria Hoffmann ha guanyat el primer premi en la categoria de coca de Sant Joan creativa, inspirada en unes postres de festuc, i la pastisseria Faixat ha obtingut el segon lloc en la modalitat de llardons aquest any.

0: Hi ha hagut rècord de participants amb 88 pastisseries i més de 300 coques. Qui també ha tingut premis al Forca Brianes amb la millor coca de Sant Joan de xocolata. Recull BTV.
1: I ara els destacats de l'Internació de l'Economia amb Maiol Roger i Lara Garcia.
2: Fa molta calor a Europa i ho llegim a la premsa. A França, Le Monde destaca com en algunes aules ahir a la tarda es van arribar als 30 graus. Hi ha 13 departaments en alerta per la calor i el diari subratlla les declaracions de la ministra de Transició Ecològica. L'onada de calor és la primera d'una sèrie d'esdeveniments similars que tindrem aquest any. Molta calor també al Regne Unit. A la vinyeta gràfica del Guardian hi veiem un pare rostit pel sol que li diu al seu fill adolescent: hauries de sortir de casa, i el fill li respon: i tu t'hi hauries de quedar més. Més enllà de la calor, s'escalfa també la polèmica al Partit Laborista, on encara resisteix Keir Starmer. Tots els diaris destaquen les paraules de Tony Blair dient que el partit està jugant amb foc. The Independent subratlla les seves dures crítiques i l'advertència que el Regne Unit no pot plantejar-se tornar a la Unió Europea fins que no recuperi la força que ha perdut.
3: A la premsa econòmica, avui Expansión destaca un article del vicepresident espanyol i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, en què assegura que el primer pilar de l'economia espanyola és la sobirania energètica. Assegura que Espanya ha passat d'una economia basada en el turisme de sol i platja a una edat diversificada, tecnològica i, sobretot, verda, que se sustenta, sobretot, en les renovables. Justament sobre energia també en parla avui l'ON Economia. Publica que el cost del rebut elèctric puja un 31% en només 2 mesos i diu que tot plegat es tradueix en un senyal de preus distorsionats que encareix el subministrament elèctric. I Cinco Días fa un perfil de Josep Maria Recasens, el nou conseller delegat d'Indra. El descriu com un estratega de Renault i el cervell del megapla espanyol de l'automòbil. Destaca com una de les seves grans fites l'elaboració del Pla Espanya Auto 2030 de la mà del Ministeri d'Indústria, i diu que Renault hi deixa una cita pendent amb els sindicats per intentar desbloquejar la negociació pel nou conveni col·lectiu.
1: I què destacem a la premsa esportiva d'avui? Robert Prats.
4: Un titular clar: marxa la icona del Barça, Alexia Putellas. Que...

una història perfecta, destaca el diari Ara. Per sempre remarca l'esportiu, una icona de la revolució esportiva i social, doble pilota d'or mundial. Alexia decideix posar fi al seu regnat, subratlla el periòdico amb declaracions d'Alexia. Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges, m'he buidat. Francisco Cabezas parla de Cruyff, Guardiola, Messi i Alexia, una futbolista que ha transformat el club davant d'una societat que fa no tant aixafava i humiliava la dona futbolista.

L'esport titula un fins aviat. Per Javier Giraldo és un símbol, el del futbol femení dels últims anys. És l'adéu de la reina per la Vanguardia. Edu Polo destaca el vídeo de comiat de la jugadora a les xarxes amb la cançó Magnolias, de Rosalía, que arriba a l'ànima i en què demana que el seu funeral sigui dolç, fins i tot amb sucre morè al seu taüt.

0: Són les 7:43. I a la premsa del cor, una possible reclamació de la Pantoja, Elisenda Pineda.
1: Francisco i Cayetano Rivera podrien reclamar judicialment a Isabel Pantoja part de l'herència de Paquirri. Això passa després de la polèmica mudança de Cantora, d'on van sortir en corrua festiva cotxes antics de trotinats, caixes metàl·liques i caps de toro. No s'ha vist rua de carnaval tan fastuosa com la desfilada de camions plens de quincalla de la Pantoja. Els germans Rivera Ordóñez sospiten que entre aquests objectes també hi ha l'herència que els pertany. Uns vestits de torero, unes espases i un cap de toro amb els seus noms. Esperem que ho puguin recuperar, sobretot el cap de toro, que ara no tenen on penjar els abrics i això sempre són enredos a casa.
0: I avui felicitem aquí, Canalies.
2: Mira, li diem per molts anys a la cantant i actriu Ana Belén.
0: Ana Belén, 78.
2: 75, i també, home, per favor, el nostre company de Catalunya Ràdio, en Ricard Torquemada, que també...
0: Home! Torquemada en deu fer 52.
2: 55.
0: Val. I la teva germana, la felicites?
2: Mira, ell, que ràpid. Ah. Teva, felicitats.
0: Quants en fa?
2: 53.
0: Ai...
2: 50... No, espera. 54. Ah. 54.
0: Natural.
2: Avui és Sant Juli, va ser portat a judici davant de l'emperador després de ser arrestat pels soldats de l'Estat Major per negar-se a fer un sacrifici públic als déus romans. Juli, però, va declinar l'oferta i va ser condemnat a mort. Va ser assassinat a cop d'espasa. Això va passar l'any 304. A Catalunya hi ha 543 persones que es diuen Juli.
0: I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 27 de maig del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
3: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
4: 27 de maig de 1996, a la presó, el general de la Guàrdia Civil, Rodríguez Galindo, com a responsable del segrest, tortura i assassinat dels presumptes membres d'ETA, Lasa i Zabala. Galindo era un dels homes forts dels GAL, el terrorisme d'estat amb què el govern socialista de Felipe González feia front als anys més durs d'ETA. Atenció al titular del periòdico d'ara fa 30 anys, el madridista Luis Enrique fitxa pel Barça. Havia jugat 5 temporades al Bernabéu i signava contracte també per 5 anys amb l'equip català. Núñez havia fet fora Cruyff i ja tenia el seu substitut a la banqueta, l'anglès Bobby Robson. L'Atlètic de Madrid ara fa 30 anys guanyava Lliga i Copa i la rua que va fer per Madrid va ser una mica especial, com era el seu president, Jesús Gil. Gil es va passejar amb una carrossa per tot Madrid estirada pel seu cavall Imperioso. Acabo amb el rei Joan Carles I, que guanyava a Barcelona el trofeu de vela Conde de Godó, amb un veler de nom premonitori, Bribón.
0: Avui és 27 de maig del 2026, és el 147è dia del calendari. Falten 25 dies per l'estiu, 28 per Sant Joan i 3 per la final de la Champions masculina de futbol. Així sona el dia d'avui.
3: Els sons del matí.
5: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, ens n'anirem a una vaga indefinida.
6: Portem arrossegant des de l'any 2009. S'hauria d'equiparar la concertada amb la pública i no s'ha donat.
7: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes.
8: Yo creo que una vez visto lo que han hecho con el fiscal general del Estado, cualquier cosa es posible.
0: I el Parlament escocès torna a activar el procés per un segon referèndum d'independència i demanarà a Londres que n'autoritzi la celebració.
9: He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
10: Per això no vull que sigui un moment trist.
9: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort vaig néixer i moriré culer.
0: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Indefinida.
11: No definida, que no es pot limitar. Usteg amenaça amb una vaga indefinida si no hi ha acord amb educació, però tenint en compte que l'última convocatòria serà el 5 de juny, la vaga quedaria bastant definida en les dues setmanes que quedarien de curs escolar.
0: Forcejament.
11: Acció de forcejar, fer força per vèncer alguna resistència, per manejar alguna cosa, per escapar-se, per desagafar-se. Els Mossos d'Esquadra sospiren que Isaac i Jonathan Andic van forcejar abans que el pare caigués pel precipici a Collbató. Ho conclouen basant-se en la petjada trobada al lloc dels fets, impossible de fer amb una relliscada.
0: I la tercera paraula del dia és reina.
11: Persona que per la seva excel·lència sobresurt sobre totes les altres pel seu rang de la seva classe. Fa anys que Alexia Putellas se la coneix com la reina. El Barça la perd, però queden els seus 38 títols, els 232 gols, la segona màxima golejadora de la història després de Messi i, sobretot, haver liderat una revolució al futbol.
0: I ara posem-hi tres xifres, Lara García. 70.
12: Són les escoles concertades de Catalunya que s'han adherit a la coordinadora d'escoles concertades de Catalunya, que se suma a les demandes de la pública i demana mesures del govern. El col·lectiu reclama l'equiparació de les condicions laborals amb la pública.
0: 156.
12: Són els municipis on no arriba la xarxa pública de fibra òptica a Catalunya. A més, en molts dels nuclis on sí que hi arriben, no troben cap companyia disposada a instal·lar el servei. Es tracta d'un 17% del total de municipis del territori, segons dades a la Generalitat que us avancem avui al matí de Catalunya Ràdio.
0: 200 milions d'euros.
12: És el pressupost amb què comptarà la segona convocatòria de subvencions del Pla de Barris, que s'obre aquesta setmana. L'objectiu del programa és rehabilitar espais i edificis en zones vulnerables o deteriorades. El govern calcula que se'n beneficiaran una vintena de municipis.
0: I el veig, tres imatges pel Foradada. A la primera imatge veig un minibús de color blanc amb unes lletres blaves al lateral. No es pot llegir gaire bé què hi posa, perquè el vehicle està totalment abollegat. Es nota que ha tingut un fort impacte, sobretot a la part, veig, del davant, que està totalment desfigurada.
13: És el minibús escolar accidentat a Wiegenhout, a Bèlgica, després de xocar contra un tren. Hi van morir 4 persones, entre les quals 2 menors. S'investiga per què el conductor, que està entre les víctimes, es va saltar el pas a nivell. El minibús va seguir endavant, tot i que la barrera estava baixada i el semàfor en vermell. El tren, que circulava a uns 90 km per hora, no va poder evitar el xoc, tot i activar el fre d'emergència.
0: A la segona imatge veig una fotografia panoràmica del mar. Al fons s'hi veu una costa força rocosa i surant a l'aigua ben bé una cinquantena de vaixells. N'hi ha de mides molt diferents i la majoria semblen aturats.
13: Una imatge de l'estret d'Hormuz, feta des d'un dron, des d'Oman, enfocant cap a l'Iran. Només 4 de les llanxes que es veuen a la fotografia, les més petites, deixen darrere l'estela que es mostra quan una embarcació s'està movent. La resta, vaixells de càrrega o pesquers, estan ancorats. Washington i Teheran fa setmanes que diuen que estan a prop d'arribar a un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret, però aquest pacte no acaba d'arribar.
0: I la tercera imatge mostra una de les sales de l'Audiència Provincial de Tarragona, on ha començat el judici del cas Innova de Reus, al Baix Camp. Al mig de la sala hi ha una taula on seu el primer testimoni. Tarragona, Ricard Buigas, qui és?
14: Doncs l'home que està d'esquena és l'interventor municipal de l'Ajuntament de Reus, Baldomer Rovira, vestit amb americana fosca i corbata. I hem esperat 15 anys per veure aquesta imatge de l'inici del judici. Els primers testimonis han aportat detalls del descontrol econòmic que hi havia al conglomerat d'empreses municipals durant la construcció de l'Hospital Sant Joan. En una de les cadires reservades pels acusats hi seu Josep Prat, exdirector d'Innova i de l'ICS, que juntament amb l'arquitecte Jorge Batesteza han pactat amb la Fiscalia acceptar els delictes de falsa d'edat, prevaricació i malversació.
3: Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: I atenció a aquest titular que circula. L'hamburguesa Big Mac del McDonald's s'ha reduït la seva mida en un 40% i s'ha encarit en de 50 cèntims a 8 dòlars des del 1980. Marc Amorós, bon dia.
15: Bon dia. Els anys passen, el cost de la vida canvia. Això recorda aquesta notícia que informa del canvi que ha patit la mítica Big Mac. L'hamburguesa icònica de McDonald's ha passat en 46 anys de valdre 50 cèntims a costar més de 8 dòlars. Un encariment notable d'un 1.500%, destaca la notícia, que també avisa que si això segueix així, el 2030 la Big Mac costarà més de 10 dòlars. També parla la notícia de la mida de l'hamburguesa. Afirma que s'ha fet un 40% més petita de com era el 1980. En xifres exactes, ha passat de pesar 212 grams a pesar-ne només 127.
0: I això és real o fals?
3: El matí de Catalunya Ràdio. La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa. Les xarxes socials tenen cada vegada més influència en les decisions de compra. Segons un estudi recent d'IAB Spain, el 44% dels usuaris reconeix que les xarxes socials condicionen les seves compres i cada vegada més persones compren directament des d'aquestes plataformes. Davant d'aquests nous hàbits de consum, el màrqueting s'ha d'adaptar a un entorn digital en constant transformació. T'apassionen l'estratègia, l'anàlisi i la innovació? Els graus en màrqueting de la Universitat CEU Abat Oliva et formen en màrqueting digital, noves tendències i nous models de negoci i t'ofereixen dobles graus amb direcció d'empreses o publicitat. Canvia el teu present, crea el teu futur.
15: Som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que l'hamburguesa Big Mac de McDonald's ha reduït la seva mida en un 40% i s'ha encarit de 50 cèntims a 8 dòlars des del 1980 és una notícia falsa. A veure, és cert que tots els productes de McDonald's s'han encarit amb els anys, però ni el 1980 una Big Mac costava 50 cèntims, ni ara tampoc val 8 dòlars. El preu ara fa 46 anys era d'un dòlar amb 20 cèntims. El preu mitjà actual als Estats Units és de 5 dòlars amb 69 cèntims. Sobre la mida de l'hamburguesa, tant McDonald's com totes les anàlisis nutricionals fetes a les hamburgueses demostren que la Big Mac segueix sent igual de gran com ho era el 1980.
0: Gràcies, Marc.
15: Adéu, bon dia.
16: Somies amb sol, platja o una escapada perfecta? Viatges al Corte Inglés i Sol Tour t'ofereixen unes vacances al Carib, Cap Verd, Europa, Illes Espanyoles, amb tota la tranquil·litat, sense despeses de cancel·lació fins a 30 dies abans i amb la seguretat de sempre. Aprofita les seves ofertes exclusives aquest estiu. Reserva amb fins a 300 euros en un cupó regal del Corte Inglés i amb grans descomptes pels infants. Reserva el teu viatge de Sol Tour amb la garantia de Viatges al Corte Inglés.
0: Ara són les 7:54. Titulars del dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Avui estan cridats a la vaga els mestres i professors de centres educatius de tot Catalunya.
17: Segueixen les mobilitzacions, tot i que s'han acostat posicions amb el Departament d'Educació, que posa sobre la taula un nou complement de 40 euros. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, i Yolanda Segura, d'USTEC.
18: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros. Percebrien els docents única i exclusivament.
5: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
0: I avui sentirem també Pedro Sánchez respondre a preguntes dels periodistes per primer cop des de que es coneixem, el cas Zapatero.
19: El president del govern espanyol compareixerà després d'entrevistar-se al Vaticà amb el Papa Lleó XIV i José María Aznar, mentrestant, assegura.
20: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca. Porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables, comprometidos con nuestro país.
0: I Escòcia demanarà fer un segon referèndum d'independència.
17: L'actual ministre principal escocès, John Swin, ha defensat que és la millor opció, però Downing Street diu que ni parlar-ne.
0: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Catalunya encara queden 156 municipis on no arriba la xarxa pública de fibra òptica.
19: I a molts dels monoclis on arriba no troben cap companyia disposada a instal·lar la xarxa. Joan Altadilla, regidor del servei d'Aguilar de Segarra, al Bages.
21: Al nostre poble tu fas una instal·lació de 5 quilòmetres i potser només tens 5 cases, d'acord? Per tant, no hi ha cap operadora que ens vulgui donar aquest servei.
0: I el Papa Lleó XIV es reunirà amb una vuitantena de presos en la seva visita a Brians 1 i escoltarà el testimoni de dues recluses.
17: El govern espanyol ha aprovat deduccions fiscals per als patrocinadors del viatge del Papa a l'Estat. Ho ha pogut fer perquè la visita ha estat declarada un esdeveniment excepcional d'interès públic.
0: A l'Àgora parlarem avui amb Iago de la Cierva, que és coordinador general de la visita del Papa. Per cert, demà a partir de les 8 del matí farem un especial al matí de Catalunya Ràdio recorrent alguns dels punts més destacats d'aquesta visita del 9 i 10 de juny del Papa a Catalunya. Per exemple, serem a la Sagrada Família, anirem fins a Montserrat, passarem per Brians 1 i també pel convent de Sant Agustí. I Rosalía Arrasa, els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya.
19: Ha aconseguit 8 guardons, entre els quals el de l'artista de l'any, el de millor disc per Lux o el de millor cançó per La Perla. També s'ha concedit el Premi d'Honor de l'Acadèmia Joan Manuel Serrat.
22: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
23: Bon dia. Pel que fa al temps, avui s'espera un dia de sol amb temperatures 1 o 2 graus més altes que les d'ahir, sobretot a l'interior. S'esperen màximes de 30-35 graus i a la costa també podrien arribar entre els 28 o 30. Demà i divendres encara pujarà més la temperatura i precisament a partir de divendres apareixeran ruixats i tempestes de tarda al Pirineu.
22: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
0: I pel que fa al trànsit, aquesta hora segueix el trànsit dens cap a Barcelona. Clàudia Serra?
24: Sí, destaquem aturades de la B20 a Santa Coloma cap al nus de la Trinitat, la C58 a Montcada, també cap a aquest nus de la Trinitat, cua a la C16 d'entrada cap a la Ronda de Dalt, l'A2 des de Pallejà, B23 des de Molins de Rei i també les dues rondes, la de Dalt i la Litoral, també en punts habituals com la C59 a Caldes de Montbui i l'AP7 a Santa Perpètua, tot en sentit sud.
25: Creuer per les Illes Gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat.
26: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros, inesperat.
25: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
0: Falten 13 dies per la visita del Papa a Catalunya i al matí cada dia us expliquem un detall. Bon dia, Ot.
3: La visita del Papa.
1: Bon dia. El primer que trepitjarà Lleó 14 a Catalunya és l'aeroport del Prat. Allà hi ha una capella que sovint passa desapercebuda. Després de la pandèmia va tancar i actualment funciona a demanda. Si algun grup hi vol celebrar una eucaristia, ho pot demanar al bisbat. En un any hi tenen lloc entre 10 i 15 misses. També s'hi pot entrar a títol individual, sempre que es tingui targeta d'embarcament i després que el personal de seguretat faciliti un codi d'accés. El Papa no hi anirà, però últimament s'ha pintat i actualitzat i s'hi ha fet un sagrari nou que Lleó 14 beneirà just abans de marxar cap a les Canàries.
2: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
0: En Manu Guix, que està recuperant-se i que des d'aquí enviem una forta abraçada.
4: Molts ànims.
0: I anem a marcar el telèfon de l'Àngels. Àngels!
6: Sí. Hola, bon dia!
0: Què ets aquí? Com estàs?
6: Sí, quina grupi!
4: Felicitat per la teva recent prejubilació.
0: Ah.
4: I et vol dedicar aquesta cançó de Shepard que es diu Jerónimo.
0: Dale, Manu!
6: Ole, ole, ole!

0: aquest temps lliure, aquest temps per tu. Que vagi molt bé.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
3: RadioCastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. RadioCastelldefels.org.
4: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
5: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
6: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
7: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
8: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
9: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
3: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. RadioCastelldefels.org.

0: Què tal? Molt bon dia. Comencem un nou Castelldefels Desperta. Avui és dimecres, avui toca el mercat ambulant, també toca les iniciatives mensuals que tornen de nou, en aquesta ocasió al barri de Can Bou. Estem parlant de l'alcalde del teu barri i el parlem amb l'alcalde. No ens avancem perquè aquí el que comença ara és el Castelldefels Desperta. Us acompanyarem fins les 10 del matí en aquest dimecres 27 de maig. Un programa d'actualitat comentada amb seguiment de la darrera hora local i entrevistes sobre els temes que estan marcant aquestes jornades a Castelldefels. I sobre les entrevistes en parlem ara mateix, ja que avui, com cada dia, primer començarem amb la crònica del Servei Català de Trànsit per conèixer quin és l'estat actual de mobilitat des de Castelldefels cap a Castelldefels, també, si esteu arribant a la ciutat. I després ja començarem amb les entrevistes dels temes d'actualitat. Abans d'acabar la primera hora, a les 8:45 tenim una trucada al gerent de l'Ajuntament, Miguel Ángel Vázquez, per tal de parlar de dos reconeixements que s'han rebut aquests darrers dies per la transformació digital i la transparència de l'Ajuntament. I a la segona hora la començarem de manera molt dolça, perquè parlarem d'aquesta novetat, aquesta iniciativa que s'anunciava el divendres passat. Aquí també en exclusiva des de Ràdio Castelldefels teníem la informació, ja que era una exclusiva que sortia del de Food Capital Summit. Recordeu que s'estava celebrant la setmana passada aquí a Castelldefels, aquesta trobada gastronòmica internacional, i en aquest context, en aquest marc, des del Gremi d'Hostaleria de Castelldefels i des de la iniciativa Castelldefels Ciutat Gastronòmica anunciaven la xocolata de Castelldefels. D'això precisament en parlarem tot just quan comencem la segona hora amb el Jordi Tresserres, promotor d'aquesta iniciativa Castelldefels Ciutat Gastronòmica i historiador, que ens donarà tots els detalls. I després serà el torn de la secció setmanal amb la biblioteca, perquè ens comparteixin les recomanacions de la setmana, les novetats que han arribat a les col·leccions de la biblioteca i també una mica de recull de les activitats que arriben els pròxims dies. I tot això mentre anem fent el nostre repàs habitual de totes les notícies que cal conèixer de la ciutat. I més enllà, perquè avui tenim aquest context de vaga a tot Catalunya, la vaga de centres educatius. Avui aquí a Castelldefels continua la 7a Assemblea General Estatal de la Coordinadora Estatal de Pensionistes, amb la participació de la Marea Pensionista de Castelldefels. I a més, quan acabi aquesta assemblea, perquè porten des d'ahir, és els dos dies complets d'assemblea, ahir de fet fèiem entrevista aquí també al Desperta, parlàvem amb un portaveu de la Marea Pensionista de Catalunya, amb en Ramon Franquesa, que ens oferia tots els detalls sobre aquesta assemblea interna, però ens avançava que avui hi hauria un acte obert en general. Es tracta d'una roda de premsa. Això serà a 2:45 del migdia. Allà m'aproparé i demà us donaré tots els detalls també sobre aquesta roda de premsa de la 7a assemblea de la Marea Pensionista de Catalunya. I altres notícies destacades. Hem de parlar del Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones a la ciutat, una jornada que es commemora cada 28 de maig, que enguany torna a posar el focus en la necessitat d'incorporar la perspectiva de gènere en la investigació, la prevenció i l'atenció sanitària per garantir una salut més equitativa per a les dones. Aquí a la ciutat tindrem caminades, tertúlies i tallers. Si voleu saber-ne més, quedeu-vos, que en una estoneta anirem donant tots els detalls. També aquest cap de setmana, el divendres 29 i el dissabte 30, tindrem al Club de Tenis Andrés Gimeno el 5è Torneig Internacional de Pàdel per a Persones amb Discapacitat de Catalunya. I aquests dies han marcat també en aquest context de vaga educativa. Estem vivint des d'ahir fins al 29 de maig, fins al divendres, al Teatre Plaza, la mostra d'activitats extraescolars que celebra 20 edicions a la ciutat. I avui també parlarem de seguretat, ja que la policia local de Castelldefels continua reforçant els controls de seguretat als autocars escolars, coincidint amb el final de curs i l'increment de sortides i excursions organitzades pels centres educatius. I com començava just al principi d'aquesta benvinguda, avui és el torn del Parlem amb l'alcalde. Torna aquest dimecres com a espai de participació directa amb la ciutadania. Serà a les 12 del migdia en directe a l'Avinguda Màlaga amb Pitort i en directe de manera presencial. Us podeu apropar i li podreu fer arribar les vostres preguntes a l'alcalde, Manu Reyes, però també ens podeu fer el seguiment a través de les nostres zones, ja que estarem amatent a partir de les 12 aquest programa. I al llarg del dia, a partir de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda, també torna la iniciativa L'alcalde al teu barri. Arriba a Can Bou, les botigues i Marisol. Molt bé, doncs amb això hem fet una mirada general a tot el que abordarem aquestes dues horetes del Desperta. Ja sabeu que si voleu estar al dia de tota la informació que cal conèixer de Castelldefels, no us podeu perdre el matinal de Ràdio Castelldefels.
1: Castelldefels Desperta.

0: Començarem amb la mirada al context educatiu. Ja mencionàvem que el que respecta a Catalunya, tot Catalunya avui té convocada una vaga general de centres educatius. Aquí a la ciutat anirem fent seguiment de com evoluciona la jornada, quin és l'estat dels centres educatius de Castelldefels. Mentrestant, el que sí que podem compartir, el que podem abordar, és aquesta mostra d'extraescolars, mostra d'activitats extraescolars de teatre, música i dansa, la 20a mostra, ja són 20 anys, una cita ben consolidada al calendari educatiu i cultural de Castelldefels, que enguany arriba aquesta 20a edició en aquest context, però que s'ha mantingut, tot i aquesta convocatòria. Ja portem dies amb una convocatòria de vaga de centres educatius, vam començar amb una primera convocatòria general a tot Catalunya, després s'ha anat repartint per territoris. Avui també ja es coneixia que hi havia convocada aquesta vaga, aquesta convocatòria també general de tot Catalunya, però no ha afectat aquesta mostra d'activitats extraescolars que s'ha volgut mantenir en marxa. Des d'ahir començava, el dia dimarts 26 de maig començava, i la tindrem en marxa fins al divendres 29 al Teatre Plaza. Aquesta setmana hem pogut parlar amb el regidor d'Educació, Ramon Amador, això es produïa al magazín Així Som, i ens parlava Amador sobre aquesta activitat tan consolidada i sobre la important celebració dels 20 anys d'història d'aquesta mostra d'activitats extraescolars.
1: Des de l'àrea d'educació ja vam destinar una part important a poder també doncs, que sigui unes activitats, uns tallers amb un preu molt assequible per les famílies, són 13 euros mensualment per fer ball, hip-hop, bueno, és una mostra artística. 20 anys que fem la celebració d'aquesta mostra, però totes les activitats extraescolars van començar, no sé si 4 o 5 anys abans. El que passa que aquesta instauració de fer al finalitzar el curs una activitat oberta a les famílies perquè les famílies poguessin veure tot el que els seus fills i filles fan durant el curs, doncs això s'està fent des de fa 20 anys, no? S'habilita el teatre perquè totes les entitats, tots els centres, doncs puguin participar, no?
0: Durant aquests 4 dies, infants i joves de diferents centres educatius de la ciutat estan mostrant davant del públic el treball realitzat al llarg del curs dins de les activitats extraescolars en un espai de convivència, expressió artística i participació. El programa inclou una gran varietat de propostes escèniques amb actuacions de teatre, dansa, hip-hop, també ritme, percussió i zumba, interpretades per alumnat de diferents edats i escoles del municipi.
1: L'àrea està molt orgullosa d'aquesta activitat perquè no és només una exhibició d'arts escèniques, que estan bé, perquè ho fan molt bé, sinó que és una exhibició, podríem dir, de lo més important, del treball que és de la feina i de la tasca que fan els monitors durant tot el curs, no? Que és treballar la confiança, el català també, la creativitat, el treball en equip, el perdre aquesta vergonya escènica que quan pugen a dalt, doncs de veritat és que hi ha vegades que hi ha infants que pot ser que a classe passen desapercebuts, però dalt d'un escenari canvien totalment i comencen a ballar pels seus pares i familiars i avis i àvies, també, de fet també a la grada, jo pràcticament estic a totes les sessions, veus com des de les grades també les familiars s'emocionen per veure els seus fills i filles doncs, donant allà un espectacle que mai s'ho haguéssim imaginat, no?, dintre de les escoles o inclús a casa, no? I això és fa molt de goig.
0: La mostra s'emmarca dins del Pla Educatiu d'Entorn i té com a objectiu donar visibilitat a les activitats que es desenvolupen fora de l'horari lectiu, reforçant el paper educatiu, creatiu i social d'aquestes experiències de l'alumnat. L'activitat, com a tal, la mostra és oberta a tota la ciutadania i convida famílies, alumnat i veïnat a gaudir del talent i l'esforç dels nostres infants i joves de Castelldefels.
2: Castelldefels desperta.

Hem començat amb la mirada a educació en aquest àmbit, però hem de continuar també amb altres temes destacats aquesta jornada, ja que avui a la portada web, com a gran tema destacat, tenim les iniciatives que tornen a la ciutat, aquest alcalde al teu barri, i el parlem amb l'alcalde. Dos iniciatives, dos programes que es mantenen de manera mensual com a retiment de comptes amb la ciutadania, com a eina de transparència i escolta activa per part de l'equip de govern. Per una banda, la iniciativa L'alcalde al teu barri es desenvolupa allà, al llarg de tot el dia, gairebé a partir de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda. L'alcalde i el seu equip de govern s'instal·len a la cantonada de l'Avinguda Ciutat de Màlaga amb el passeix de Pitort, al costat de la minideixalleria, per escoltar a veïns i veïnes dels barris, els barris de Can Bou, les botigues i Marisol, i prendre nota tant de suggeriments, queixes com aportacions que vulgui fer la ciutadania. Encara podeu demanar cita prèvia a través de WhatsApp al 600 929 600. I, per altra banda, tenim també el programa El Parlem amb l'alcalde, que, com dèiem, aquest s'emetrà a partir de les 12. Estarà l'alcalde atenent les preguntes de Ràdio Castelldefels i també de l'àrea de comunicació digital, que són les persones responsables de recollir totes les vostres preguntes, les que feu arribar a través de la caixeta de les stories que s'ha publicat aquests darrers dies al perfil oficial de l'Ajuntament. La carpa també la situaran a la cantonada de l'Avinguda Ciutat de Màlaga amb el passeig del Pitort, al costat de la mini deixalleria, per fer possible la retransmissió en directe, ja que estarem amatent des de Ràdio Castelldefels aquest programa, com dèiem, programa de transparència, de participació directa de la ciutadania, per tal que pugueu parlar amb l'alcalde i fer-li arribar les vostres preguntes.

0: I ara és moment de mirar com tenim les carreteres. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: Hola, bon dia. Problemes sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona, a l'autopista del Garraf, a la C32 i a l'Antitud, i aturades en diferents trams entre Viladecans i Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona, a la C31 i a retencions de Viladecans al Prat de Llobregat en sentit nord, també l'Hospitalet d'entrada a Barcelona, a la B23 i a Quadamolins de Rei a Barcelona, a la 2 i a retencions de Pallaja a Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona, a l'APCT i a retencions de Mollet a Barberà del Vallès en sentit sud i de Sant Cugat a Barberà en sentit nord, la C17 molt carregada a Parets en sentit nord, a la C58 i retencions de Sant Quirze a Sabadell i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord, a la C33 i retencions de Montcada a Barcelona, a la C59 i aturades a Caldes de Montbui en sentit sud, a la Pota Nord, a la B20 i retencions a Santa Coloma Gramenet en sentit sud, a la C31 i a Cua Badalona per anar cap a Barcelona, i pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt i retencions entre el Nus de Trinitat i Sarrià en sentit Llobregat i d'Esplugues de Sarrià en sentit Besòs, i la Ronda Litoral i retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat i de Zona Franca al Port en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Perfecte, Mireia Camats. Moltes gràcies. Bon dia.

0: Parlem ara de salut, però d'una perspectiva molt concreta, la necessitat de la perspectiva de gènere en aquest context de salut. Potser hi ha, bueno, o potser no, però heu escoltat i sabeu que a l'àmbit de salut ha succeït molt que les malalties només s'han investigat amb pacients homes. Per tant, no es coneix exactament com afecten a la salut de les dones. A poc a poc, des de fa ja uns anys, que s'ha anat veient com les malalties no tenen la mateixa incidència, algunes cursen de manera diferent. De fet, ara estic recordant, per exemple, també en una entrevista aquí al Desperta, parlant amb l'associació Istea, que ja coneixeu, una associació local que aborda i treballa amb persones amb TEA, amb trastorn d'espectre autista, i també ens compartia la psicòloga amb la que vam tenir ocasió de parlar com el TEA es detecta de manera diferent en nois i noies, perquè hi ha homes i dones, òbviament, perquè resulta que a les noies tenir, bueno, parlo com a tenim, no? com a dona, però el que passa amb les noies a la que se li detecta TEA és que tenen una capacitat d'imitació i, per tant, és molt més difícil detectar que tenen TEA perquè assumeixen la manera de comportar-se socialment de les altres persones que tenen com a referència i imiten molt bé. Em va cridar molt l'atenció, no?, aquest detall, i justament amb la psicòloga ja vam tenir ocasió de parlar, ara fa, això farà un parell de mesos, vam poder comentar també aquesta necessitat de la perspectiva de gènere a l'hora d'investigar sobre el TEA. Doncs ara he fet tot aquest context perquè demà dijous 28 de maig arriba el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones, una jornada que s'ha impulsat per la Red de Salut de Mujeres Latinoamericanes i del Caribe, amb l'objectiu de reivindicar el dret de les dones a una atenció sanitària adequada i lliure de desigualtats. Des de l'Ajuntament també s'han sumat a aquest Dia Internacional i han organitzat diverses activitats de sensibilització al voltant d'aquesta jornada. Això vol dir que entre avui i divendres hi ha diferents activitats que compten també amb la participació d'entitats del Consell de les Dones. Així ens ho explicava la tècnica d'igualtat, Ana Dolors Rodríguez.
1: És una de les jornades que d'alguna manera nutrim de les propostes que ens fan altres àrees i també el propi Consell de Dones, i jo resaltaria principalment d'aquesta proposta d'activitats que aquest any tenim sobre la taula, és la participació de les entitats del Consell de Dones. Tenim quatre propostes i aquestes quatre propostes estan enfocades a reflexionar, a donar eines a les dones sobre la seva salut.
0: La commemoració vol sensibilitzar la ciutadania sobre la importància de tenir en compte les diferències de gènere en l'àmbit de la salut, tant en la recerca científica com en la prevenció, el diagnòstic i els tractaments mèdics. Durant molts anys, l'avenç mèdic s'ha desenvolupat principalment a partir d'un model masculí extrapolat posteriorment a les dones.
1: Aquest avenç mèdic que es va centrar en el model masculí ha deixat tota la generalitat de la feminitat fora. Llavors aquest dia està pensat precisament per reflexionar sobre aquelles coses que ens afecten a les dones, sigui per tema biològic, perquè tenim doncs, unes hormones, una constitució doncs, biològica diferent, o bé tingui a veure amb els mandats de gènere, com per exemple poden ser les cures.
0: Els biaixos de gènere en la medicina han comportat, entre altres aspectes, una manca d'investigació en qüestions relacionades amb el dolor o l'acceptació de determinades interpretacions sense prou rigor científic, sense considerar factors genètics, biològics, fisiològics o psicològics diferencials. A motiu d'aquesta jornada es duen a terme activitats de sensibilització entorn de la salut de les dones per promoure la reflexió i avançar cap a una atenció sanitària més igualitària. Ens ho explica, escoltem de nou ara, la tècnica d'igualtat, Ana Dolors Rodríguez.
1: Són quatre propostes, les quatre molt canyeres, i us animem a participar totes. Una és una de les tertúlies amb veus de dones que va a càrrec de la Carolina May, que és la psicòloga del Servei d'Informació i Atenció a les Dones, i que ens proposa el dimecres 27 de maig de 5 a 6 reflexionar de quan cuidar cansa. que és un dels temes que crec que en moltes converses femenines, i ara, com deia, incorporant també a molts homes que s'han incorporat a les cures, doncs és un dels temes que estan sobre la taula, no? Com impacten aquestes cures en la salut emocional de les persones cuidadores. Després, des d'Esports, han organitzat un taller d'autocura informada, que és una guia sobre una guia i recursos per al moment vital, és per dones de més de 45 anys, i la idea és que és conèixer, decidir-se, cuidar-se amb informació, que això també és molt important, i també amb confiança. Aquesta proposta és pel mateix dia 28 de maig a les 6 a Can Roca. Totes aquestes activitats necessiten inscripció.
0: Les propostes impulsades per diferents entitats i serveis de la ciutat volen fomentar espais de reflexió, suport i promoció de la salut amb perspectiva de gènere, com són també les propostes que s'han fet per part d'entitats del Consell de les Dones.
1: Les dues propostes que venen d'entitats del Consell de Dones, que a més són entitats que són molt actives al nostre Consell, és una que proposa la xarxa d'intercanvi de coneixements de Castelldefels. La Joana Gallego fa una trobada on s'ajunten un grup de persones i caminen amb aquesta voluntat de cuidar-se i de fer xarxa i de també a vegades combatir la soledat. Però el dia el 27 de maig a les 10, justament aquesta caminada es farà en motiu d'aquest Dia Internacional de Salut de les Dones. I per últim, la SAF, l'Associació d'Afectats d'Estrès, Ansietat i Fibromialgia de Castelldefels, organitza un taller que es diu Cultiva el teu benestar, moviments i respiració conscient, que el dirigeix la Nora Spinedi, que serà el 29 de maig, de 10 a 11, que també cal inscripció prèvia. Trobareu la manera de fer les inscripcions a les xarxes socials i a la web.
0: Com ens explicava l'Anna Dolors Rodríguez, tècnica de l'àrea de Polítiques d'Igualtat, les persones que estigueu interessades a participar a les diferents activitats podeu formalitzar la vostra inscripció des del web oficial de l'Ajuntament. A través dels canals habilitats per cadascuna de les propostes les podreu trobar a l'agenda web i aquí hi ha cadascun dels enllaços, o també us podeu dirigir a l'apartat, vaig a fer-ho a l'hora també, si estem a la web anem a serveis i dins de serveis busquem polítiques d'igualtat i aquí trobareu tot l'espai específic d'aquesta àrea i tota la informació sobre aquesta commemoració del Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones. Per a qualsevol dubte o per rebre més informació sobre les activitats, els requisits d'inscripció o la disponibilitat també de les places, la ciutadania, vosaltres us podeu posar en contacte amb el Servei de Polítiques d'Igualtat, a l'Espai Montserrat Roig, també de manera presencial, o parlant amb les entitats col·laboradores que impulsen cadascuna d'aquestes propostes.
2: Castelldefels desperta.
0: I com ens agrada anar en ordre, hem començat parlant de l'educació, ja que avui mateix continua aquesta mostra d'activitats extraescolars, continua fins divendres. Ara parlàvem d'aquestes accions impulsades des de l'àrea de polítiques d'igualtat amb motiu del Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones, Dia Internacional que es celebra demà, però que des d'avui fins divendres s'estaran realitzant diferents activitats. Vaig a comprovar, he dit fins divendres, però ara no recordo si és fins divendres o fins al dissabte. No, correcte. Des d'avui dimecres fins al divendres 29 de maig tenim totes aquestes activitats que acabem de repassar i seguim en ordre perquè el divendres 29 arriba la Fira de Sant Ponç, una fira que dona el tret de sortida a aquest calendari festiu que organitza l'àrea de comerç de la nostra ciutat. Podíem parlar, de fet parlàvem ja fa uns dies al principi de la convocatòria d'inscripcions pels comerços locals i parlàvem amb l'àrea de comerç, concretament amb la cap de la unitat intermitja de comerç i consum, Luisa Pacheco, que ens explicava què és, quin tipus de fira és la Fira de Sant Ponç, una fira que ens porta tradició però també ens porta moltes novetats, ja que és una proposta renovada enguany.
2: Aquesta és la primera de les tres fires, de les grans fires que tenim a Castelldefels. És la que ens inaugura la temporada de fires, com et dic. És una fira tradicional d'alimentació no cuinada, és a dir, no hi ha parades de restauració, com sí que és el cas de les festes del mar, del Mercat del Mar o de Castrum Fidelis. Aquesta fira va adreçada bàsicament a regals, a productes d'artesania i a tot el que està relacionat amb el producte de proximitat i amb el producte tradicional i natural.
0: La Fira de Sant Ponç torna aquest cap de setmana a Castelldefels, com dèiem, amb aquesta proposta renovada que combina tradició i novetats. Arribarà amb gastronomia, amb cultura popular i música que ompliran els carrers del centre en aquesta celebració adreçada a tota la família. La fira, com a tal, comença la tarda de divendres. Això sí, el dijous, demà, ja podrem veure a la plaça de l'Església el moviment previ, com col·loquen, com comencen a preparar tot. No sé si vosaltres, però a mi m'encanta quan col·loquen els paraigües. Espero que enguany també els tornin a col·locar, que queda molt maca, queda molt maco el carrer amb aquests paraigües, i sempre veig a moltes persones aprofitant per fer fotografies. A més, amb aquest bon temps que ens espera, que bueno, és la previsió que hi ha per tota la setmana, un sol espectacular. Avui, de fet, pues, ara mirant concretament cap enfora, doncs ja veiem que el dia ja promet també continuar amb les temperatures d'ahir. Doncs a la Fira de Sant Ponç ens arriba en aquest context de bonança de temperatures, un cap de setmana amb una cita tradicional que ens arriba amb aquesta renovació important per fer-la encara més atractiva i participativa. Fins al 31 de maig el centre de la ciutat es convertirà en un gran espai de trobada on es combinaran tradició, gastronomia, cultura i activitat.

0: destacava com d'important pel comerç local és aquesta fira, aquesta que dona el tret de sortida a les grans fires que estan per arribar al 2026 organitzades des de l'àrea de comerç de la nostra ciutat.
1: Aquesta i, per extensió, la resta de les fires són molt importants amb el que considerem l'estratègia de dinamització comercial de la ciutat. Les fires són un aparador pels comerços, però també és un punt d'atracció per visitants de tota l'àrea metropolitana de Barcelona que poden conèixer no només els estands que formen part de la fira, sinó aprofitar per dinar, per passejar, per fer compres aquí al centre de Castelldefels, perquè, com saps, tenim un centre comercial urbà important i amb un model comercial i amb una varietat comercial també important.
0: La Fira de Sant Ponç és una de les celebracions més antigues de Catalunya. Està vinculada a la figura de Sant Ponç, el patró dels arbolaris. Tradicionalment té lloc al voltant de l'11 de maig a diferents municipis del territori. Aquí, a la nostra ciutat, aquesta festa la celebrem des de l'any 1991, consolidant-se com un esdeveniment de referència dins el calendari festiu local i un espai per posar en valor els productes naturals, l'artesania i la cultura popular. Amb aquesta edició renovada, la ciutat aposta per fer créixer la fira i convertir-la en una experiència encara més completa, pensada per gaudir-la amb família i també amb amics, amb amistats. I repassant aquesta notícia que publicaven ahir mateix a la web de l'Ajuntament, ens indiquen algunes d'aquestes novetats destacades que arriben en aquesta edició. Estem parlant de food trucks i noves propostes gastronòmiques amb opcions variades per a tots els gustos. En aquest sentit, parlant de propostes gastronòmiques, si sou fidels, si ens escolteu de manera fidel, ahir la regidora de Comerç, Mar Sicilià, ens avançava una exclusiva també en el context del Castelldefels Coffee, aquesta tertúlia política que fa la companya Ana López al magazín Així Som Cada Dia, amb els diferents partits de l'Ajuntament, els que conformen el consistori actualment. Doncs els dimarts és el torn de parlar amb el Partit Popular, amb un dels regidors de l'equip de govern. Ahir venia la regidora de Comerç, Mar Sicilià. I ens avançava que dins d'aquesta fira de Sant Ponç, la gelateria Carles ha preparat un gust especial, també emmarcat en això que us comentava abans. A les 9 parlarem sobre aquesta nova iniciativa, aquesta xocolata de Castelldefels, una recepta històrica. No vull avançar més perquè de tot això parlarem a partir de les 9, concretament a les 9 i 5 aproximadament. Farem aquesta trucada a l'historiador Jordi Tresserres perquè ell mateix ens doni tots els detalls, però sí que us avanço que a més de tenir aquesta nova xocolata que s'ha treballat amb el pastisser Patxi Larrea, aquí afincat aquí a Castelldefels amb el seu propi establiment local, doncs també a la gelateria Carles participa en aquesta iniciativa de la xocolata de Castelldefels fent la seva pròpia versió en format gelat i que estrenen per la Fira de Sant Ponç, així que la podreu degustar aquest gust a partir de la tarda de divendres. Podreu apropar-vos a la fira i prendre un gelat, que la veritat que aquests dies venen molt de gust amb aquesta calor que ja comença a notar-se. Però més enllà de les propostes gastronòmiques dolces, tenim també de salades, perquè hi haurà maridatge de formatge amb vins d'inspiració francesa. També tindrem música, tindrem DJs, tindrem un vermut electrònic i concerts cada vespre per dinamitzar l'ambient. I, òbviament, no ens podem oblidar de l'espai específic pels nens i nenes i activitats familiars, infantils, perquè els més petits també puguin gaudir d'aquesta Fira de Sant Ponç pensada per tota la família. I la cultura popular continua ben present. Per ara estem fent ja un triplete de caps de setmana amb cultura popular. Recordem, fa dues setmanes teníem l'agrupació de cultura popular de Castelldefels, que celebrava 44 anys, i feien quatre dies, perquè començaven el dijous fins al diumenge, fent diferents activitats, rebien també aquesta placa commemorativa

0: als grocs, als castellers de Castelldefels, a la plaça de l'Església. I la setmana passada, també, quan fèiem el repàs a l'agenda cultural, el divendres de la setmana passada, la tècnica de l'àrea de cultura ens destacava diferents propostes de cultura popular al llarg del cap de setmana. Arribava l'aplec de Bruguers, i era aquesta gran proposta el diumenge passat, en el marc de la cultura catalana. I aquest cap de setmana, de nou, tenim gegants, tenim balls tradicionals i la participació activa de l'Agrupació de Cultura Popular durant tot el cap de setmana, a partir de la tarda de divendres i fins al diumenge, en el marc d'aquesta celebració de la Fira de Sant Ponç.
1: Castelldefels desperta.

0: ja que estàvem parlant de cultura popular, repassem ara, fem una mica de feedback, de retroalimentació del que va passar el diumenge a l'aplec de Brugués, que reforçava els vincles entre Castelldefels i Begues. Recordem que aquesta tradicional cita anual de l'aplec de Brugués uneix cada any aquests dos municipis. Es tracta d'una trobada organitzada conjuntament pels dos ajuntaments de Castelldefels i Begues i reuneix entitats i col·lectius de cultura popular amb l'objectiu de compartir una jornada de convivència, tradició i intercanvi cultural en aquest entorn emblemàtic com és Brugués. L'ermita va tornar a convertir-se el diumenge passat en aquest punt de trobada amb aquesta nova edició de l'Aplec, una jornada que reunia cant coral, danses tradicionals, gegants i castells, entre altres activitats. El programa va començar al matí amb la missa solemne, això a primera hora, a les 9 del matí, i va continuar amb el concert de cant coral protagonitzat per la Coral Montau de Begues i les corals Marinada i Margalló de la nostra ciutat. Això donava el tret de sortida, una jornada marcada per aquesta participació i el retrobament. Al llarg del matí, l'activitat es va traslladar als espais exteriors de l'ermita, amb una mostra de danses, balls tradicionals i actuacions de cultura popular catalana. La jornada comptava també amb la participació de colles i entitats dels dos municipis, amb actuacions de gegants, bastoners, grallers i colles castelleres, així com la presència del nostre estimat drac Garigot, que va portar un dels moments més festius de la trobada. La jornada, aquest aplec, també va incloure una ballada de sardanes davant de l'ermita amb la cobla Baix Llobregat, mantenint una de les cites més emblemàtiques d'aquesta gran trobada amb la finalització de la celebració amb un dinar de germanor que tancava aquesta festa, aquest tradicional dinar popular, un altre espai de trobada entre participants, entitats i persones assistents que va servir per posar el punt final a un diumenge que un any més posava en valor la cultura popular i els vincles històrics entre els dos municipis, entre Castelldefels i Begues.
1: Castelldefels desperta. Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. Con las secciones Biografía Rocopop, la historia y la música de los mejores artistas y grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Setlist, con los mejores clásicos en formato non-stop. Y la sección On Stage, con todas las curiosities a Music News. Hola, soy Diego González y te espero los martes en Musicalia. Desde Radio Castelldefels.

0: Castelldefels Desperta.
1: Ara, aquí al matinal de Ràdio Castelldefels, volem parlar de dues notícies positives que afecten directament la manera com funciona l'Ajuntament i, sobretot, la relació que té amb la ciutadania. D'una banda, Castelldefels assolia per primera vegada la màxima puntuació, un 100 sobre 100, en l'avaluació anual de la síndica de Greuges sobre el dret d'accés a la informació pública. I, d'altra banda, això era la setmana passada també, o sigui que hem rebut dues bones notícies molt seguides. L'Ajuntament entrava al top 10 dels municipis catalans de més de 50.000 habitants, més destacats en transformació digital i govern obert. Això segons l'Administració Oberta de Catalunya. Per parlar-ne, per comprendre exactament què signifiquen aquests dos reconeixements, s'acompanya el gerent de l'Ajuntament i també cap de la secció de comunicació municipal, Miguel Ángel Vázquez. Bon dia, benvingut, Miguel Ángel.
2: Bon dia, Estefania. Què tal?
1: Molt bé, molt bé. Doncs, bueno, la veritat és que una notícia ben bona, perquè tenim una entrevista en un marc de felicitació per l'Ajuntament, dos reconeixements. Comencem pel més proper, el que s'anunciava aquest passat dilluns. Com valoreu des de l'Ajuntament aquest reconeixement de la síndica de Greuges, que a més hem de tenir en compte que és el primer any que s'aconsegueix aquesta màxima puntuació, un 100 sobre 100, amb tots els indicadors aprovats?
2: Doncs molt contents, molt satisfets i també doncs, veient que les coses que es van marcar a principi de mandat s'estan aconseguint. No? Aquí estem fent un esforç per ser un ajuntament molt transparent amb les decisions que es van prenent, amb com es van procedint tots els expedients i intentem respondre d'una manera el més àgil possible a totes les sol·licituds que hi ha d'informació. I, bueno, i aquí un organisme com el Síndic de Greuges que valori aquest esforç amb aquesta puntuació doncs implica que s'estan fent les coses com s'han de fer, no? Que tampoc és que hauria de ser una notícia, sinó que totes les administracions hauríem de funcionar de la mateixa manera amb un 100% de l'efectivitat en aquest àmbit, no? Hem de ser transparents i la ciutadania ha de tenir confiança en que les coses que fan a l'administració es fan de la millor manera possible.
1: El reconeixement és sobre el dret d'accés a la informació pública. Això potser Correcte. Sembla un concepte tècnic. En el dia a dia, de manera pràctica, per un veí o veïna de Castelldefels, en què es tradueix que haguem aconseguit aquest 100% en el dret d'accés a la informació pública?
2: Hi ha dues maneres de comprovar-ho, no? Accedir a aquesta informació. Una és la que posem nosaltres de forma ja proactiva a la nostra web. Nosaltres estem obligats a posar tota una sèrie de continguts de manera pública a la nostra web i ho fem habitualment i es poden trobar tant a la web municipal en qualsevol de les seves àrees o seccions. I també hi ha un àmbit específic de transparència on també retem comptes amb la ciutadania i, d'altra banda, doncs, demanant-nos la informació que considerin necessària respecte a qualsevol expedient que l'Ajuntament està tramitant o qualsevol decisió que s'hagi pres. No? Aquestes dues maneres doncs, certifiquen la forma en què l'Ajuntament està donant resposta a tots aquests requeriments de transparència. D'altra banda, hi ha un tema aquí molt, jo diria que ens ha cridat molt l'atenció i és que, per exemple, en el tema de les peticions de sol·licituds d'informació personals de la gent, de la ciutadania, s'han multiplicat en els darrers 3 anys. O sigui, vam començar amb un nombre bastant baix de peticions, però ara hem vist una evolució però molt elevada respecte a les sol·licituds que hi ha d'informació pública. No? I, bueno, fins i tot la unitat que ha de respondre va una mica ofegada perquè està rebent moltíssimes sol·licituds. Això significa, bàsicament, que la ciutadania doncs, és més exigent i que vol que siguem clars i transparents amb el desenvolupament de les decisions que es prenen.
1: Miguel Ángel, justament, t'anava a preguntar sobre com s'arriba a aquest resultat, perquè entenc que no és només afegir eines digitals o treballar en els tràmits com a tal, sinó un canvi de cultura interna dins l'Ajuntament, però a més pel que justament ara apuntes, també és un canvi de cultura de la ciutadania, de la forma com es comunica, com es relaciona amb les administracions.
2: Bueno, nosaltres treballem de dues maneres, ja et dic, hi ha una manera proactiva, tenim una àrea de transparència dins de l'organització que està encarregat bàsicament d'oferir informació, tota la informació necessària per a la ciutadania. Tot, de fet, tota la informació de tot el que succeeix a l'Ajuntament ha d'estar accessible a la ciutadania i aquesta àrea s'encarrega d'això. Llavors, per un costat, anem posant tota la informació de forma proactiva, tots els expedients a la nostra web i per l'altra via, doncs, com et deia, s'estan multiplicant els requeriments de sol·licitud d'informació sobre qualsevol expedient. Hem de recordar que qualsevol expedient en què un ciutadà doncs, consideri que necessita informació el pot demanar. No? I això és el que s'ha multiplicat en els darrers anys, que estem veient com la ciutadania cada cop és més exigent i ens demana més informació.
1: Per altra banda, ara estàvem parlant en concret d'un dels reconeixements amb aquesta màxima puntuació en l'avaluació anual de la Síndica de Greuges, però també la setmana passada coneixíem un altre reconeixement per part de l'Administració Oberta de Catalunya, que de fet tu mateix l'anaves a recollir, Miguel Ángel. Entràvem al top 10 dels municipis grans en transformació digital. Això exactament què vol dir?
2: Bueno, l'Administració Oberta de Catalunya té una sèrie d'ítems que valora cada any i que valora tots els ajuntaments, els diferencia en diferents categories. Nosaltres estem en els municipis de més de 50.000 habitants, o sigui, estem competint amb els municipis grans de Catalunya, la qual cosa fa que el nostre resultat sigui encara més, tingui més valor i nosaltres li donem molt valor perquè, a més, estem fent un esforç per transformar digitalment la nostra administració. Teníem una web molt antiga fa uns anys, s'ha fet tota una gran inversió tant de recursos de personal com de recursos econòmics per transformar aquesta web i transformar el servei. I a partir d'aquí, a més, estem fent una sèrie de projectes vinculats a l'Smart City, a la transformació digital, doncs que puguin afavorir la relació del ciutadà amb l'Ajuntament. Entre d'altres, doncs, hem fet un esforç per aconseguir que es puguin pagar online les taxes i impostos que tenim ara mateix que es poden tramitar a través de la web i també en simplificar tràmits. No? Sabem que l'administració pública és molt complicada, molt complexa, que els tràmits de l'administració són farragosos i estem intentant doncs, que tot això es simplifiqui i si un tràmit es pot fer en dos passos, que no es faci en 10.
1: Hi ha persones que encara també prefereixen l'atenció presencial. Com ho gestioneu des de l'Ajuntament? El futur passa per digitalitzar-ho tot o per combinar canals?
2: El que tenim clar és que l'atenció personal no desapareixerà mai a l'Ajuntament, o sigui que nosaltres tenim encara una oficina d'atenció ciutadana que fa moltíssims tràmits, moltíssim o tots els tràmits de forma presencial i estem intentant clonar tots aquests serveis que es fan de forma presencial, clonar-los a l'apartat digital també perquè des del mòbil o des de l'ordinador a casa puguis fer qualsevol gestió. Aquest esforç sí que hem posat molts recursos perquè enteníem que era millorable i que havíem d'aconseguir que la gent que si avui dia pots comprar qualsevol cosa en 4 segons, doncs havíem de fer que l'Ajuntament també qualsevol tràmit pogués acabar també dins de en breu temps i des del teu mòbil, no? I aquest esforç és el que hem estat fent aquests darrers anys i bueno, que s'ha valorat i que ens ha ficat dintre del top 10 dels municipis més digitals dintre de tot Catalunya, dels municipis de més de 50.000 habitants. Crec que el número 1 va ser Reus, o sigui, estem competint amb les ciutats grans de Catalunya i estem per davant de tota la resta, o sigui que molt satisfets, molt contents. I tot això no és per felicitar-se, sinó només perquè ens està dient que el camí és el correcte i que hem de continuar per aquí. Hi ha molta feina per fer, perquè sabem que en el món de la digitalització doncs cada dia estan sortint coses noves, estan sortint nous serveis que es poden fer des del mòbil i nosaltres hem d'estar al dia. Hem d'aconseguir que l'administració no sigui tan lenta en la implementació de canvis i que aquests canvis puguin arribar al mateix temps que es donen a l'àmbit privat. No? Segurament diem no podem competir amb Amazon, però bueno, no tenim els seus recursos econòmics per implementar tots els canvis, segur. Però bueno, tenim les idees, tenim la fórmula i només hem de copiar coses que ja estan funcionant a altres llocs. O sigui que aquesta és la voluntat, estem fent un esforç molt gran i bueno, esperem que això la ciutadania també ho noti i ho percebi des de la seva casa on podrà fer molts tràmits.
1: Miguel Ángel, tu mateix combines la gerència municipal amb la responsabilitat de la secció de comunicació. Aquesta doble mirada t'ajuda a entendre millor què és el que necessita la ciutadania, què és el que t'aporta?
2: Doncs la veritat és que t'ajuda molt el tema d'haver estat de comunicació durant tants anys i dirigint comunicació durant tants anys, t'ajuda molt en el tema de la gerència, perquè sí que és cert que l'Ajuntament, jo sempre he tingut la visió de que l'Ajuntament fa moltíssimes coses, moltíssimes, moltíssimes, moltíssimes coses per millorar la qualitat de vida dels ciutadans de Castelldefels i la relació entre els ciutadans de Castelldefels i el seu ajuntament, però segurament no les hem explicat el suficient o no els hem donat la suficient promoció per tant que la gent pugui beneficiar-se de totes aquestes coses que es fan, no? I aquest va ser un dels objectius que em vaig marcar en el primer dia i jo crec que, bueno, és una mica el que intentem traslladar a tot l'equip de treball, no? Tot el que fem l'hem de comunicar i hem d'explicar les coses que estem fent, perquè si no expliques les coses no les estàs fent i la gent no es pot beneficiar d'elles, no? I en el tema de l'àmbit digital, doncs això estava clar. El tema comunicatiu passa ara mateix per la digitalització total, no? Ja estem veient que cada cop menys veiem menys paper a qualsevol lloc, la gent no compra el diari, abans podies trobar el diari a qualsevol lloc, ara és difícil ja trobar fins i tot una cafeteria que tingui els diaris per llegir, no? O sigui que tot passa per la digitalització i l'Ajuntament no pot estar fora d'aquesta dinàmica. Totes les gestions que es poden fer presencialment, hem d'aconseguir que el 100% es puguin fer digitalment. Era l'objectiu que es va encarregar a l'àrea de transformació digital de l'Ajuntament, que el primer que van fer en aquest mandat va ser canviar el nom de l'àrea d'informàtica tradicional perquè veiessin que nosaltres no volíem parlar d'informàtica, sinó volíem parlar d'una cosa més ambiciosa que la transformació digital i això, diguem-ne, que era una dinàmica que volíem traslladar a la casa. I és el que estem fent. Tothom sap que un tràmit ha de ser el més simple possible, que si pot ser en 3 passos millor que en 10, que és el que ha succeït tradicionalment amb l'administració, i que s'han de poder culminar tots els processos doncs, fins al final. I si fins al final és que hi ha un pagament enmig, s'ha de poder pagar des del mòbil i finalitzar aquest tràmit i que tu acabis en un minut o en 2 minuts fent el tràmit sencer i sense haver de venir, si no vols, a l'Ajuntament. I si vols venir presencialment, tens l'Oficina d'Atenció Ciutadana, que per cert l'estem millorant perquè en breu, en uns mesos, la tindrem traslladada a un espai que s'ha habilitat específic per l'atenció al ciutadà. Serà més còmode, més gran, més ampli i on esperem també que l'atenció ciutadana també es vegi millorada. O sigui, hi ha un esforç tant en l'àmbit digital com en l'àmbit físic on estarà situada l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, molt gran per millorar tot el servei que donem a la ciutadania.
1: Perfecte, Miguel Ángel. Doncs hem esgotat el temps disponible, però hem pogut conèixer perfectament què hi ha darrere d'aquests 2 reconeixements, aquestes 2 bones notícies que ha rebut l'Ajuntament de Castelldefels, tant en matèria de transparència com en matèria de transformació digital. N'hem pogut
2: jo
1: parlar...
2: Només,
1: ah, sí, digues.
2: Si em deixes, només ja que estem, m'agradaria fer un reconeixement públic a tots els companys i les companyes que estan involucrats en tot aquest macroprojecte de transformació digital, de transparència, de retre comptes amb la ciutadania, d'explicar-ho tot bé, de comunicació, vosaltres, la gent d'organització, la gent de transformació digital, perquè estan fent una feina que potser no és reconeguda en el dia a dia, perquè el dia a dia no es deixa doncs, d'aturar-nos, però en moments de reflexió com aquest que ens permeteu ara des de la ràdio doncs, aprofitar per agrair tota aquesta feina que està sent excepcional.
1: Mm-hmm. Doncs sí, Miguel Ángel Vázquez, gerent municipal i cap de la secció de comunicació, gràcies per haver passat avui pels micròfons de Ràdio Castelldefels i també des d'aquí la nostra enhorabona a tot l'equip que hi ha darrere d'aquests 2 grans reconeixements.
2: Gràcies, Estefania.
1: Adéu, bon dia.
2: Adéu.
0: Castelldefels desperta.
1: I amb aquesta entrevista arribem al final de la primera hora, però no marxeu perquè de seguida tornem i començarem la segona hora de manera molt dolça. Ja us deia que parlaríem d'aquesta iniciativa, aquesta xocolata de Castelldefels. Jo no sé vosaltres, a mi m'encanta el dolç, tinc moltes ganes de tastar-ho. I més amb aquesta entrevista de ben segur que acabarem amb ganes d'apropar-nos a la Fira de Sant Ponç i poder tastar aquest gust també que preparen des de la gelateria Carles en el marc d'aquesta iniciativa, d'aquesta ciutat gastronòmica i la Fira de Sant Ponç.
0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
3: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
6: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
7: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
8: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
9: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org

0: Castelldefels Desperta. Un programa d'actualitat comentada.
1: Efectivament, aquí seguim al Castelldefels Desperta d'aquest dimecres 27 de maig. Són les 9 i 3 minuts. Comencem la segona hora. Si us acabeu d'incorporar, jo crec que ho feu en un moment ideal, si us agrada el dolç. Jo porto des de les 8 del matí desitjant que arribi aquesta entrevista entorn a la xocolata de Castelldefels, perquè em ve molt de gust, molt ben dit, conèixer tots els detalls d'aquest nou projecte que ens arriba de la mà del Gremi d'Hostaleria de Castelldefels amb la col·laboració de l'àrea de Turisme i Comerç de l'Ajuntament. En uns minuts en parlarem sobre aquest tema amb l'historiador i promotor del projecte també Castelldefels Ciutat Gastronòmica, Jordi Tresserres, que ens explicarà tot el que cal conèixer d'aquesta xocolata. Jo necessito saber si ja es pot comprar o en quina data concreta estarà disponible. El que sí que sé és que a la tarda de divendres estarà disponible el nou gust amb aquesta xocolata de Castelldefels a la gelateria Carles. Això en el marc de la Fira de Sant Ponç. Han treballat en aquest nou gust per oferir-lo aquests dies de la Fira de Sant Ponç. També ens aproparem, això ho farem des del magazín de Ràdio Castelldefels, l'Així Som, amb la companya Ana López. La unitat mòbil es desplaçarà en la seva secció de Voltant pel Comerç a la gelateria Carles, així que aquests dies coneixerem també tots els detalls sobre aquest nou gust i quan, en quin moment concret per fer cua, no? Si és a les 5 de la tarda de divendres, doncs a les 5 de la tarda de divendres allà estarem esperant el nou gust del gelat. I doncs això, ara a la segona hora començarem amb aquesta entrevista sobre la xocolata, però quan acabem tampoc marxeu perquè arribarà la secció de la biblioteca. En aquest cas és aquesta secció que tinc presencial, m'acompanyarà la directora Míriam Muguet per explicar-me les novetats que han arribat a les col·leccions de la biblioteca, també doncs, fer-nos recomanacions i compartir-nos quines activitats estan per arribar aquests pròxims dies a la biblioteca, que a més ja sabeu que sempre tenen molta demanda, així que cal estar molt a l'aguait per aconseguir la vostra plaça. I a la primera hora, de manera recopilatòria, hem abordat totes les notícies clau d'aquesta jornada. Ho hem fet amb aquesta mirada de calendari, parlant de la mostra d'activitats extraescolars que s'està celebrant des d'ahir fins al divendres 29 de maig al Teatre Plaza. Després hem parlat del Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones, que es celebra el 28 de maig, és a dir, demà, però que des d'avui i fins al divendres 29 de maig, des de l'Ajuntament, s'han organitzat diverses activitats que podeu consultar a l'agenda web de l'Ajuntament, també a l'àrea de polítiques d'igualtat de la web de l'Ajuntament o apropant-vos a l'espai Montserrat Roig, on allà les companyes de l'àrea d'igualtat us informaran molt de gust sobre totes les activitats, aquestes caminades que s'organitzen, també diferents tallers i activitats per commemorar aquest Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones, que posa el focus en la necessitat d'incorporar la perspectiva de gènere en la investigació, la prevenció i l'atenció sanitària. I seguint per ordre, parlàvem de la Fira de Sant Ponç, que arriba ja aquesta tarda de divendres. Demà ja començarem a veure moviment a la plaça de l'Església per començar a organitzar aquesta fira. I també, entremig de tot això, aquesta era la part de calendari d'activitats que estem vivint aquests dies a la ciutat, però entremig de tot això també hem parlat que avui és un dia de retiment de comptes de transparència amb la iniciativa L'Alcalde del Teu Barri a partir de les 10 del matí als barris de Can Bou, les botigues i Marisol, i a les 12 és el torn del programa Parlem amb l'Alcalde, que emetem en directe aquí a Ràdio Castelldefels. I hem acabat la primera hora amb una entrevista al gerent de l'Ajuntament, Miguel Ángel Vázquez, que també és el cap de la secció de comunicació, i ens oferia aquesta doble mirada sobre dos reconeixements que ha rebut l'Ajuntament en matèria de transparència, en matèria de transformació digital. Tot això és el que hem parlat a la segona hora, ja també us he comentat el que està per arribar de seguida. Fem ara un moment de pausa per nosaltres, però per compartir-vos la crònica del temps des del Servei de Meteorologia de Catalunya.
0: Castelldefels Desperta.

Molt bon dia. Aquest dimecres es lleva amb un ambient de nou força assolellat en el conjunt del territori, només, això sí, a diferència dels darrers dies, amb el pas d'algunes bandes de núvols alts que són merament decoratives, i això sí, que es mantindran al llarg de tota aquesta jornada. Per tant, una jornada marcada per l'anticicló, amb aquesta bonança meteorològica, i que, això sí, de cara a la tarda pot generar alguna nuvolada a punts del Pirineu, però que creiem que difícilment acabarà en forma de ruixat, en forma de precipitació. Per tant, en principi, només esperem algunes nuvolades que, com a molt, deixin el cel mig o puntualment molt ennuvolat en aquest sector del país. El més destacat serà, de nou, un altre cop, la temperatura, que de nou s'enfilarà fins als 30 graus a molts punts de l'interior i fins als 35 en àrees concretes de Ponent, del Prepirineu de Lleida, com la Conca de Tremp, o ja fins i tot a l'interior de la Vall de l'Ebre. Tot plegat a l'espera de que de cara a aquest dijous i divendres les temperatures encara es puguin enfilar més i s'assoleixin valors de fins a 37 o 38 graus. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.

0: Castelldefels desperta.
1: Castelldefels és coneguda pel mar, per la nostra gastronomia mediterrània, el turisme familiar, però potser no tothom sap que la ciutat també té història vinculada a la xocolata. Ara un nou projecte impulsat des del Gremi d'Hostaleria i també amb el suport de les àrees municipals de turisme i comerç vol recuperar aquest llegat i convertir-lo en una nova experiència gastronòmica i cultural de la nostra ciutat. Avui en parlem amb l'historiador i promotor de la iniciativa Castelldefels Ciutat Gastronòmica, Jordi Tresserres. Jordi, benvingut a Ràdio Castelldefels, bon dia.
2: Molt bon dia a tothom.
1: Comencem parlant sobre com neix aquest projecte de recuperar la relació entre Castelldefels i la xocolata.
2: Doncs bé, en el marc del treball que estic fent des de fa bastants anys, no, de recollir receptes sobre la cuina de Castelldefels, dins el recull que havia fet mossèn Codinac, que va ser un dels rectors de la barroquia de Santa Maria de Castelldefels, hi havia una recepta de Can Roca, una recepta d'una xocolata que es feia, que s'havia fet arrel de la inauguració de les basses de Can Roca, no? Els vols del 1791, quan la família Roca doncs adquireix les finques que passen a denominar-se Can Roca de Dalt i Can Roca de Baix, un dels punts que volen és cercar aigua. Li encarreguen a un enginyer, troba l'aigua i crea les basses i la mina d'aigua, que vull dir que es pot visitar fins ara. I per celebrar aquesta inauguració de les basses, com ells són una família de droguers i de confiters, vull dir, la gent que venia productes químics, drogues, no?, que en aquella època com se denominaven, això venen les drogueries, no?, i també venien productes que venien d'arreu, no?, de les colònies, sobretot espècies, te o el cacau per fer la xocolata. I llavors doncs, van fer una xocolatada, en aquella època doncs, fer xocolatades era també un símbol de poder, però ell va fer una xocolatada oberta a la gent del Castelldefels d'aquella època, no? I es va guardar aquesta recepta que es continuava fent. Ell ho va fer pel 15 d'agost, vull dir, per la festa major d'estiu, però després va continuar, diguéssim, obrint les bases de Can Roca per continuar fent aquestes xocolatades. I després s'ha mantingut una mica el d'anar a les bases de Can Roca doncs, fins ara, no? Vull dir, de fet, ara és una àrea de pícnic també que es pot anar-hi.
1: Mm-hmm. Jordi, la recepta original la recuperaves tu del fons documental de la nostra ciutat i ha estat reinterpretada pel mestre xocolater Patxi Larrea. Com ha estat aquest treball en equip? Com s'ha desenvolupat i com s'ha pogut arribar a presentar aquesta xocolata de Castelldefels 1792?
2: Nosaltres teníem la recepta que es feia amb parts iguals, amb xocolata que venia segons fos la recepta, de Guayaquil, és a dir, del port exportador del cacau de l'Equador, del Magdalenas, que és una zona del centre de Colòmbia, que ara té molt poca producció de cacau, i després també que sortia pel port de Cartagena, i llavors, per altra banda, també cacau de Caracas. I era un sucre i després portava espècies, no? Clau d'espècia, porta també canyella i la flor de massís, que és l'embolcall, diguéssim, de la nou de macadàmia, que es treu i s'asseca, però que té una fragància molt més intensa que la pròpia nou de macadàmia, no? Llavors, clar, teníem aquesta recepta, però pensant en una xocolata que es feia a la pedra, com es feia abans, no? I amb el gremi doncs, vam estar comentant doncs, amb el José Luis Aguilera, que és el de la pastisseria Canyamars, que és el que coordina aquests temes més centrats amb la reposteria, podríem dir així, del gremi. I, evidentment, doncs, amb en Xumi, que és el president del gremi, i llavors vam pensar, ostres, amb el Guillermo Massana de l'Ajuntament, que estàvem allà, també amb el Xesco, de Notícies de Castelldefels, que ell està en un projecte de promoure també, que estem tots treballant, donant-li suport amb la ruta de la xocolata. Llavors es va dir, ostres, aquesta recepta, el Patxi Larrea és equatorià, té un coneixement d'aquests cacaus fins, no?, que eren els que en aquella època eren importants, com el cacau fi d'aroma de l'Equador, i té també un obrador a Castelldefels, i clar, té la, diguéssim, podríem dir, té la tecnologia per poder-ho fer, i sobretot la creativitat per transformar una recepta del segle XVIII a una recepta amb una textura de xocolata que ens agradi ara, no? Vull dir, per poder aplicar. Llavors el Patxi, doncs, va desenvolupar la recepta, la van presentar d'una forma, diguéssim, com pilot, primícia, amb la trobada de Food Capitals, però està previst, vull dir, organitzar un acte especial, no?, per aquesta xocolata de Castelldefels, i sobretot la va adaptar perquè es pugui oferir amb rajola, tenir una rajola de xocolata, perquè es pugui també prendre, diguéssim, en pols per fer-la a la tassa, que era com es prenia, no? I en lloc de llet es prenia amb aigua, no? Però vull dir que la idea és que la gent ho pugui fer com a la recepta original, o que la pugui fer amb llet, o que la pugui fer amb qualsevol dels productes que hi ha ara, no?, per fer la xocolata. I també es pugui aplicar, doncs, a la pastisseria de Castelldefels, que les pastisseries, per això, s'implica l'àrea de comerç també de l'Ajuntament, per promoure, i bueno, evidentment el gremi, no?, per promoure els establiments que vulguin utilitzar aquesta xocolata, i també les geladeries, no?, perquè, vull dir, creiem que pot també ser útil, i a més, vull dir, les que estan contactades, doncs, han mostrat interès, no?, en sumar-se a l'iniciativa. I d'altra banda, Castelldefels, m'imagino que per aquest contacte amb el Roca, a les receptes tradicionals hi ha moltes que a la picada porten xocolata. Hi ha receptes, doncs, els popets amb xocolata, els fricandors, per exemple, tant de carn com de peix, que porten, o de gambes, no?, que porten també xocolata, o inclús tenim alguna recepta de romesco que també li posen xocolata, no?, amb la qual cosa, doncs creiem que hi ha una vinculació que podríem associar, no?, amb aquesta presència, doncs, de la xocolata que va portar la família Roca, no? I, de fet, el Josep Roca, aquest promotor, està enterrat al cementiri vell de Castelldefels, vull dir, dins el castell, i és una de les làpides que es conserven, no? Es va morir l'any 1820, i a més posa la làpida confiter, no? Vull dir que és un dels elements, el millor, que són aquestes coses, no?, que podem reinterpretar també la nostra història, no?
1: Mencionaves, Jordi, que la setmana passada, dins d'aquest context de la celebració del Food Capital Summit, fèieu l'anunci d'aquest nou gran projecte de xocolata de Castelldefels 1792, però amb la mirada posada a organitzar un acte ja específic. De quines dates estem parlant? En quin punt està ara mateix aquesta feina? Bàsicament, jo el que vull conèixer, Jordi, és quan podrem tastar la xocolata de Castelldefels.
2: Esperem que ben aviat. Ara el que s'està treballant és, amb el gremi, amb la constitució del grup de treball. Fent una mica com en paral·lel a el que es va fer amb l'arròs de Castelldefels, que van participar diferents cuiners i cuineres de cara, doncs, a veure com aplicaven a aquests temes, no? En el cas que es va crear la recepta de l'arròs de Castelldefels, que en aquest moment hi ha uns 15 establiments que ho estan fent, no? Doncs és la mateixa idea. Ara la idea, volem crear un grup de treball on hi hagi, doncs, les pastisseries i geladeries que vulguin treballar amb aquest projecte, i evidentment després establiments que podran vendre aquesta xocolata, no? Volem que hi hagi, i d'altra banda, amb els restaurants que vulguin aplicar, doncs, que treballin ja amb la cuina de la xocolata, doncs donar-li també una visibilitat, no? Perquè potser la tenim molt quotidiana, però no la hem diferenciat. I, de fet, quan van venir els chefs d'arreu, no?, ens deien, és que això de la cuina de la xocolata, per nosaltres, la xocolata només són postres, no? Vull dir, no ho veiem en relació a la cuina, no? I, clar, per nosaltres, doncs, posar allò una unça de xocolata a la picada, doncs, és una de les coses doncs, tradicionals, no? Amb la qual cosa, doncs, esperem que aquest estiu podeu tastar la xocolata en gelats. Vull dir que aquest és un dels reptes que volem posar. Però abans, vull dir, fer aquesta degustació, no? Vull dir que pugueu, que la gent de Castelldefels ho pugui tastar, no? Perquè és una... La gent que l'ha provat ara estem treballant amb una recepta, no? Perquè sigui fidel a l'original. És una recepta especiada, no? Perquè té aquests gustos a canyella, clau, a nou moscada, no? Que potser ens recorden una mica la xocolata a la pedra, no? Però el Patxi ha treballat amb una textura especial, i llavors, bueno, el que organitzarem és una mica, doncs, aquesta, d'una banda, aquest treball de recerca. Ens ha donat molt de suport també l'Alfonso López, que és un dels historiadors de Castelldefels, el Pere Pallarès, que ha treballat sobre fent recerca sobre les bases de Can Roca i sobre la genealogia de la família Roca, amb la qual cosa, vull dir, hi ha tot un treball de recerca històrica, no? Però volem que després es posi a la pràctica, no? I que arribi a tothom, no? I ja et dic, esperem que aquest estiu ja pugueu tastar l'aplicació a la geladeria, no? Però abans, no? Pues, doncs com quedarà aquesta xocolata, i sobretot per fer-nos-la una mica com a pròpia, no?
1: Mm-hmm. Estava pensant que cada vegada funciona més el turisme gastronòmic, l'experiencial, les persones, el turisme busca viure els llocs a través del que menja també, no només amb el que està visitant. Però, a més, pel que tu estaves explicant ara mateix, Jordi, quan plantejàveu aquest projecte, anàveu més enllà, un projecte que s'ha fet impulsat amb el Gremi d'Hostaleria i amb la col·laboració també de les àrees de turisme, però també de comerç, el comerç local, pensant també en les persones, la ciutadania de Castelldefels, perquè nosaltres mateixos, com a veïns i veïnes, redescobrim la nostra ciutat a través d'un gust que ve una recepta històrica, no?
2: Clar, perquè són aquests elements que, diguéssim, d'una banda hi ha una mirada diferent al patrimoni, no? Ara podem fer una ruta de la xocolata a Castelldefels, no? Visitant, doncs, Can Roca, visitant, o sigui, les masies, el lloc, les basses, no? Visitant inclús, vull dir, el castell i el cementiri vell amb la tomba del Josep Roca, no? Vull dir que es pot fer aquesta ruta històrica, però d'altra banda també, vull dir, el bo és poder tastar-la, no? I poder organitzar, doncs, tastos, no? I aplicacions d'aquesta xocolata. Per això és important, doncs, que amb l'obrador del Patxi Larrea, amb els establiments que es vulguin adherir, a buscar la participació també de l'Escola d'Hostaleria, no? en aquests temes, i fer una cosa, ja us dic, no només pel turisme, no? Sinó també per la pròpia ciutadania, perquè són de vegades, quan, per exemple, el Guillermo Massana ens presentava una proposta, no? A partir del rellotge de sol de Can Roca, treballar la possibilitat d'aplicar-ho per fer la rajola de la xocolata, doncs que molta gent no coneixia el rellotge de sol de Can Roca, no? I, de fet, per la grafia, doncs s'ha treballat amb la grafia de la lletra del segle XVIII del rellotge de sol de Can Roca. Vull dir que s'està treballant, bueno, amb una proposta molt, molt integradora, no? I també, per exemple, el castell, a la sala d'esgrima, del castell de Castelldefels, doncs clar, hi ha tot, de l'època dels barons de l'Emprunyà, hi ha tot un espai amb uns plafons, amb unes frases, no? Del segle XVIII, que també formen part d'aquell període, no? I llavors és interessant perquè, bueno, estem veient de quina manera podem presentar, doncs, aquell Castelldefels, no? D'aquella època, i tenir la xocolata com un element, doncs, diferencial, no? Però igualment que puguis fer rutes de tastos, que puguis dir, doncs mira, a l'estiu puc anar a la geladeria X a provar un gelat que poden fer aplicant la xocolata de Castelldefels, o també puc fer, no sé, la cuina de la xocolata i tindré, doncs, no sé, 10 restaurants on podré menjar popets amb xocolata o un fricandó de gambes fet amb la xocolata de Castelldefels.
1: Mm-hmm. Jordi, estava pensant ara que ja tenim l'arròs de Castelldefels, ara esteu acabant de cuinar aquesta xocolata de Castelldefels, que esperem que ja aquest estiu puguem tastar. Ja només queda que prepareu un vi, no? Perquè tinguem tot l'àpat complet.
2: Bé, amb això també estem treballant, vull dir que...
1: Ja m'imaginava.
2: Hi ha un problema perquè no hi ha vinyes a Castelldefels, no? Però hi ha una tradició de més de 2.000 anys, no? Perquè, vull dir, de fet, Castelldefels les recerques de l'Alfonso López, no? El que és el castell, amb aquest poblament ibèric, sobretot la vila romana que hi havia, estava dedicada precisament a la producció de vi, no? I es manté, no sé, des de Campiñas, amb les premses de vins o el propi castell, que ara s'ha recuperat una premsa de l'època de la família Girona, no? Amb la qual cosa ja tenim una tradició. Jo crec que hi ha un treball que està fent el GREI, que el grup d'estudis i recerques de Castelldefels, que ara estan recuperant les construccions en pedra sec, no? El que són les antigues feixes de vinya. I no dubtem, no? Vull dir, no sé, són aquestes coses. Ahir que vam tenir una reunió del grup de treball de turisme, no? on es tracten aquests temes, que també és un tema interessant perquè participen tots els grups polítics de l'Ajuntament, que jo crec que això també és un tema important, no? Per treballar un projecte de ciutat on hi hagin tots els grups polítics i, a més, el gremi com a representants dels sectors, no? de l'hostaleria i el comerç, no? que participin. I llavors es va comentar aquest tema de poder, no sé, a Cal Ganxo, on s'estan recuperant precisament aquestes construccions de pedra en sec, que són patrimoni immaterial de la UNESCO també, doncs poder millor plantar les varietats de vinya que tenia Castelldefels entre abans de la fil·loxera i després de la fil·loxera, no? I per què no, vull dir, buscar tenim un municipi que té més de 500 restaurants i no tenim, per exemple, una presència, inclús nosaltres, vull dir, no es consumeix a les cases el vi del Garraf, no? del massís del Garraf. I llavors hi ha productors a Begues, hi ha productors a altres municipis del Garraf que fan vins amb les varietats que hi havia a Castelldefels, no? Vull dir que es poden establir sinergies en aquest sentit per promoure, doncs, aquest consum d'un vi, tant vi blanc, vi negre o l'escumós, no? Ja que la família Güell, que vivia al Poal, que tenia el seu celler, que estava al Garraf, no? Però vull dir, la família tenia la casa al Poal, feien uns vins per la seva companyia transmediterrània, però després feien uns vins escumosos que era pel consum també familiar i es prenien aquí a Castelldefels, no? Vull dir que hi havia, teníem una... És a dir, no només teníem vins blancs, vins negres i escumosos, no? Uh-huh. Amb la qual cosa, doncs, jo crec que sobren possibilitats per poder treballar-hi, no?
1: Perfecte, Jordi.
2: I estem oberts des del projecte, doncs, també a tenir iniciatives, no? O sigui, propostes que contribueixin a potenciar Castelldefels com a capital gastronòmica, no? Amb les receptes ho estem veient. Vull dir, vam publicar el llibre i la gent, d'una forma d'una crítica constructiva, no? Pues, ei, t'has deixat perquè, no sé, a Cal Pardal tenim més receptes que no estan incorporades o tal. Vull dir, que ara la propera reedició, doncs, aportarem com 100 receptes més, no? Llavors dius tu, hi ha un potencial gran, no? Que s'està creixent i jo trobo que és molt important aquesta participació ciutadana, no? Hi ha gent que diu, bueno, aquesta recepta meva, doncs clar, potser la té tothom, no? I potser no la té tothom, no? I estàs presentant una recepta que s'ha conservat de la teva família, però que pot ser interessant per reactivar-la, no? Mira, aquesta recepta de la xocolata estava guardada com una recepta més, no? I de fet, vull dir, quan va morir mossèn Codinac, van llançar tota la documentació que tenia. Vull dir que jo, per exemple, vaig poder copiar unes quantes receptes, però no les vaig copiar totes. I em sento com molt malament perquè dius, podria haver copiat més, no? Però vull dir, bueno, vaig documentar les que vaig poder, però quan es va morir, doncs la gent va trobar que una llibreta amb receptes i sueltes amb una carpeta amb gometes, doncs no tenia valor, no? I això a vegades ens passa, no? Vull dir, tens les receptes de l'àvia allà amb una carpeta amb gometes o amb una nota tota tacada, totes tacades d'oli de la cuina, no? El que sigui, i no li dona importància i són petits tresorets, no? Vull dir que...
1: Jordi, disculpa, se'ns esgota el temps i m'agradaria acabar, perquè ara estaves posant-li molt, molt de valor a aquesta participació ciutadana, també, de si hi ha persones que ens escolten que tenen receptes, que els agradaria compartir-les, com poden participar en aquesta iniciativa?
2: Doncs ens les poden fer arribar, us les poden fer, per exemple, arribar a la ràdio o a l'arxiu de Castelldefels, si tenen sobretot fotografies de la gent cuinant o a la cuina o cuidant aquesta cuina de foc a terra, no?, que abans era molt, molt habitual, o d'establiments que han tancat a Castelldefels i que volen fer aportacions. Vull dir, amb el Juanjo de l'arxiu, o sigui, vam estar parlant que estem oberts i podem obrir una línia per documentar-ho, no?, i que quedi com a llegat de la família que s'ha fet, doncs, a Castelldefels, no?
1: Perfecte, Jordi. Doncs moltíssimes gràcies per ajudar-nos avui a descobrir aquesta faceta, potser menys coneguda, de Castelldefels, la seva vinculació amb la xocolata i com la gastronomia també és patrimoni cultural i motor de ciutat. Gràcies per passar avui pels micròfons de Ràdio Castelldefels i que tinguis molt bon dia. Jordi Tresserras, historiador i impulsor de Castelldefels Ciutat Gastronòmica.
2: Espero que us agradi la xocolata, com l'arròs.
1: Doncs sí, tinc moltes ganes de tastar-la, eh? Estarem pendents per seguir informant. Que tinguis bon dia. Gràcies, Jordi. Adéu.
2: Molt bon dia a tothom. Adéu.
0: Castelldefels Desperta.

Castelldefels Desperta. Biblioteca de butxaca.

0: què ens recomanes aquesta setmana?
1: Això mateix. Doncs bé, aquesta setmana canviarem una miqueta i en comptes de recomanar una novel·la o un llibre de coneixements, parlarem una miqueta de música, d'un disc. En aquest cas és el segon disc de la Maria Terremoto, que és una cantaora de flamenco. I aquest segon disc, després de 6 anys després del seu debut, es titula Manifiesto. Bé, és un disc que ha estat molt, molt elogiat, que bàsicament és la seva veu i la guitarra, de Yeray Cortés, que també n'és el productor, i barreja la tradició i avantguarda. És un viatge emocional des de la pèrdua del seu pare fins a l'afirmació una miqueta més, aquí s'afirma més el seu estil. El seu pare era un cantaor de molt renom, Fernando Terremoto, i el seu avi també era cantaor, per tant ho du a la sang. També bueno, hem cregut adequat recomanar aquest disc, també perquè, com sabeu, fem a la biblioteca cada mes, fem alguna activitat que audicions comentades amb el David Leiva de tema flamenc, que ho sapigueu, que per exemple el 10 de juny n'hi ha una.
0: Perfecte. Sí, a la darrera secció de biblioteca també parlava amb la Míriam Huguet, em mencionava aquest tipus d'activitat que feu amb el David Leiva. M'ho he d'apuntar i parlar amb ell també en alguna ocasió perquè ens pugui compartir aquest coneixement també aquí a la ràdio. I aquesta seria la recomanació per públic adult, una recomanació musical, i per públic infantil, què heu triat?
1: Doncs per públic infantil avui també hem variat una miqueta. És una obra de teatre. Es titula Naunet i el mar, l'autor és Miguel Rojo i la il·lustradora és Cuchu, que bueno, abans era educadora de nens amb necessitats educatives especials. Bueno, si més no, ho esmento perquè els dibuixos trobo que estan fets amb molt, molt de tacte, molt il·lustratius i molt, molt, molt bonics. Doncs com us deia, és en certa manera una obra de teatre força narratiu i és un viatge fantasiós i poètic que fa una nena cap al fons del mar. És com si fos, de fet és una caiguda d'aquesta nena cap al fons del mar. Allí va trobant-se amb diferents personatges, com per exemple un nen sireno, en diríem, perquè és un nen, un narval, un mascaró de proa, i un rap gegant, i sobretot és curiós el fet que el mar també és un personatge. Bé, doncs en aquesta obra, que més o menys està adreçada a nens de 7 a 10 anys, si més no és com la classifiquem aquí a la biblioteca, doncs l'autor vol que els nanos doncs imaginin coses, que reflexionin, perquè el personatge va indagant en el món que l'envolta i al fons del mar, en aquest cas, i en ell mateix a través dels diàlegs que manté amb aquests personatges. Per tant, és un llibre per nanos, però amb forces interpretacions, que pot donar molt de joc.
0: Imagino que per la temàtica que aborda també té un context ecologista, aquesta mirada del medi ambient, no?
1: Sí, una miqueta sí, però sobretot és cap al món interior de la nena i les interpretacions que poden fer els nens.
0: Reflexions també personals, molt bé. Molt bé. Passem ara, després d'aquestes dues recomanacions, passem a les novetats que podem trobar a les col·leccions de la biblioteca. Avui estem a dia 27, per tant, ens portes novetats de coneixement?
1: Això, sí. Avui toquen novetats de coneixements perquè la segona quinzena sempre trobareu aquí al vestíbul novetats de coneixements variades. Bé, n'hem portat dues de ben diferents, que justament no les tinc aquí davant perquè han sortit en préstec, és a dir, que si voleu les haureu de reservar. La primera porta per títol Inteligencia artificial para optimizar procesos de trabajo, detección de oportunidades con IA para empresas y empleos. Bueno, l'autor és Bruno Vázquez Dodero i bé, l'hem seleccionat perquè bueno, és un tema candent, el de la intel·ligència artificial, en tots els àmbits, però molt de forma molt destacada en el món del treball, i bé, l'hem seleccionat perquè és un llibre pràctic i força multidisciplinar, on té una primera part que parla una miqueta de què és la intel·ligència artificial, de què representa,

0: del marc normatiu, però després ja parla de temes més concrets de com utilitzar la intel·ligència artificial en diferents oficis, tant per, bueno, per crear continguts, per crear vídeos, bueno, infinitat de coses que un realment, si no se'l mira ni s'ho imagina, val? I creiem que és interessant.
1: Marc, no sé si tens si saps concretament, s'ha publicat enguany aquest llibre? Perquè clar, estic pensant que amb la intel·ligència artificial aquestes coses de seguida ja...
0: Clar, no t'ho sabria dir. Però si més no, com que és bastant, dona una visió bastant àmplia, sobretot d'aplicacions en certs oficis. No sé si, ara mateix, com que no el tinc davant, ja us ho he dit, no sé si parla d'aplicacions en concret, però jo suposo que és més aviat una visió més general, no pas de tal eina o tal altra, que no res, igual ja passa de moda i ja no... Mm-hmm. Ja
1: sí,
0: no ens
1: com deies, aplicacions pràctiques que sí que, tot i que vagi passant el temps, al final sí que són com les directrius, no? Com estava pensant ara en cada maestrillo tiene su librillo, no? Doncs sí. Com el librillo de la IA, no? I a més el que dius, que és una novetat que acaba d'arribar dins d'aquestes novetats de coneixement que publiqueu el dia 15 i estem a 27 i ja està en préstec,
0: sí,
1: per
0: ja
1: tant,
0: sortit,
1: Si algú li interessa, doncs que haurà de fer la reserva.
0: La reserva,
1: o sigui que això,
0: sí,
1: ja
0: vol, sí.
1: Això ja és un indicador de que és un bon llibre que ja que pot aportar molt en aquesta en aquest ampli tema de la intel·ligència artificial, sí. Que aquí a mi mateixa m'interessa molt, no? Perquè l'àmbit de comunicació el tenim també molt, molt marcat ara per aquestes eines. Molt bé, doncs aquesta és una de les novetats i quines més també teniu que també han estat ja en préstec?
0: Això, sí, tampoc la duc perquè està prestada. Un llibre molt interessant es titula L'art de ben menjar. L'autora és Marta Sàlvia. De fet, és un pseudònim. I la particularitat d'aquest llibre... Bé, com sabeu, aquí a la biblioteca tenim un fons especial de cuina a la primera planta i fem moltes activitats relacionades amb el tema. Però aquest, bé, l'hem triat perquè és un receptari del 1923, que ara es reedita, que a l'època, als anys 20-30, va ser un èxit de vendes, diguéssim. El fet és un pseudònim de Sara i Adriana Aldebert, que eren les filles de Pere Aldebert. Bueno, potser algú ho coneixerà. Pere Aldebert era un amic íntim de Guimerà, val? I bueno, un dels creadors de la Jove Catalunya, vull dir, tot un personatge, una patú, entre cometes, podríem dir. Val? I bé, és curiós aquest llibre que, bueno, força actual, 900 receptes de cuina catalana, de cuina internacional, però cuina de l'època, però que són vigents totalment, si es té temps i ganes. I bé, hem cregut que era molt, molt interessant recuperar-lo.
1: Molt bé. Ens portes alguna altra novetat que calgui destacar o passem al següent tema?
0: Passem al següent tema.
1: Perfecte. Sí, perquè el següent tema també parlarem d'altres... però parlarem ja de manera més general perquè heu preparat un recull. Porteu una proposta des de la biblioteca en el marc d'accions que es celebren aquesta setmana.
0: Sí, de fet, volia comentar-vos l'exposició bibliogràfica, exposició de llibres que tenim aquí al vestíbul de la biblioteca, que és amb motiu de la Setmana de la Natura, que se celebra des del 22 de maig fins al 5 de juny. I bé, tenim una exposició bibliogràfica de llibres relacionats amb el tema, guies de viatge, fauna, flora i, sobretot, també parcs naturals. Més que res, tot això és una excusa per dir-vos que la biblioteca ara fa poquet s'ha afegit a un programa que moltes altres biblioteques de la xarxa de la Diputació de Barcelona ja hi participaven, que és el projecte Parcs i Biblioteques, naturalment, que bueno, és diguéssim una col·laboració entre biblioteques i parcs naturals de la província, doncs per donar a conèixer el patrimoni natural i cultural de la província. En aquest cas, clar, del Parc del Garraf. Nosaltres, des de Castelldefels, doncs, diguéssim, les activitats i estem adscrits al Parc del Garraf, que és el que tenim aquí a la vora. Mm-hmm. Aleshores, us recomanaria també alguna activitat relacionada amb el parcs i biblioteques, com, per exemple, una visita guiada que es farà el dissabte 6 de juny, que és als forns de calç tradicionals de Castelldefels, que anirà a càrrec del Pere Pallarès, del Greic, i bé, que s'emmarca dintre d'aquest programa. Bé, com sabeu, de tant en tant anem fent visites guiades, sortides. El mes passat es va recuperar el marge de pedra seca de Calganxo. Bé, doncs la intenció és anar-ne fent almenys una al mes.
1: I aquesta que comentes seria per la setmana vinent, el dissabte 6, deies, encara queden places, i com es podria inscriure les persones que estiguin interessades a participar?
0: Ah, doncs, com sempre, com amb totes les activitats, us hi podeu inscriure a través del web de la biblioteca. Hi ha un formulari, feu la petició i us donarem resposta si hi ha places, si no, o venint aquí a la biblioteca, trucant per telèfon, és a dir, per qualsevol via és bona, per apuntar-vos-hi, val?
1: I més en aquest cas, perquè així que aprofitin i visitin aquest recopilatori que hem preparat amb motiu d'aquesta Setmana de la Natura, no? Així que ja és un completo.
0: Tot ben lligat.
1: molt bé, Marc. Amb això ja hem cobert tot l'espai de la secció i ens acomiadem, però fins la setmana vinent. Que a més, la setmana vinent ja estarem a principis de mes, per tant, pel que respecta a les novetats de col·leccions, ens portareu novetats de ficció. Aquí tindrem un altre tema.
0: Sí. Còmics, novel·les...
1: Molt bé. Doncs moltes gràcies, Marc Martí, tècnic de la Biblioteca de Castelldefels. Gràcies pel teu temps i fins la setmana vinent.
0: Molt, gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
2: Biblioteca de Butxaca.

0: És moment ara de compartir uns minuts amb l'Anna López. Bon dia, Anna, com estàs?
1: Molt bé, Estefania.
0: Que de seguida començarà, concretament en 11 minuts, començarà el magazín Així Som i, com és habitual, ara ens compartirà quins continguts podrem escoltar a partir de les 10 aquí a Ràdio Castelldefels.
1: Doncs mira, repassarem els continguts dels programes de la graella d'avui. Maria Pensionista, que arribarà en directe a les 8 del vespre, després Canciones Ilustrades, o el programa doncs, que mostra el que s'amaga darrere de les lletres de cançons doncs, molt icòniques del pop i el rock, sobretot. Després arribarà el Crit a la Terra a les 10 de la nit, El poder de les cuerdes. Això pel que fa als programes, com deien, d'avui. En el Cofil, programa de tertúlia política, avui és el dia de Moviment Comú Podem, i en aquest cas ens visitarà una de les dues regidores amb què compta aquesta formació, Sílvia López. I després parlem d'un informe molt interessant que ha fet el Fòrum Empresarial del Baix Llobregat sobre la conjuntura econòmica a la comarca, des de punts de vista de sectors diferents, el sector de treball i l'habitatge i el sector de l'aeronàutica. I avui, doncs, ja sabeu que a partir de les 12 fins a la 1 tenim una hora especial amb l'alcalde de la ciutat, Manu Reyes, que en directe des de la zona de Cambó doncs contestarà a la ciutadania queixes, suggerències, també felicitacions, o a les preguntes que li farem nosaltres mateixes.
0: Perfecte, Anna, és veritat que avui l'Així Som ve marcat per aquest programa que podrem escoltar en directe aquí a Ràdio Castelldefels, o que les persones que vulguin apropar-se també per poder fer aquesta participació directa amb l'alcalde també ho poden fer, que estareu a Avinguda Ciutat de Màlaga, ara no recordo
1: si Avinguda Ciutat de Màlaga, crec que en Pitor.
0: En Pitor, correcte. Ara mateix estic obrint aquí la notícia, efectivament, a la cantonada de l'Avinguda Ciutat de Màlaga amb el passeig del Pitor. Estareu justament al costat d'una de les mini deixalleries. Mira, perfecte també per mencionar, podeu venir aquí a fer el reciclatge.
1: Perfectament, i a més parlem amb l'alcalde, no?
0: Dos en uno. Molt bé,
1: Anna,
0: molt bé. Que tinguis molt bon dia, gràcies per portar-nos a fer aquesta prèvia de tots els continguts que podrem escoltar avui a Ràdio Castelldefels, i de seguida doncs, serà el teu torn d'estar aquí a l'estudi també i continuar amb el relleu.
1: Moltes gràcies, Estefania, fins ara.
0: Fins ara, bon dia.

Ens arriba un preavís per predicció de risc per superació del llindar d'ozó troposfèric. Tot just ens acaba d'arribar per part de Protecció Civil de Castelldefels. La predicció de la qualitat de l'aire per al dia d'avui serà en general regular i puntualment desfavorable. Les temperatures augmentaran encara una mica més, fent incrementar també aquests nivells d'ozó troposfèric que seran desfavorables al litoral, a la Catalunya central i a la plana de Vic. El vent, fluix i variable, farà que les condicions de dispersió dels contaminants siguin pobres. A més, una intrusió de pols saharià afectarà a tot el territori, fent incrementar els nivells de partícules en suspensió arreu. Pel que fa als possibles nivells desfavorables d'ozó troposfèric objecte d'aquest preavís, els grups que poden ser més sensibles són els nadons, els nens que estan en edat preescolar, les dones embarassades i les persones amb asma o altres malalties de les vies respiratòries o cardíaques. Des de Protecció Civil ens fan arribar també unes recomanacions. S'aconsella, en previsió d'aquests nivells desfavorables d'ozó troposfèric, que la població més vulnerable redueixi l'exercici físic intens, especialment a l'exterior, a les hores en què els nivells d'ozó són més alts, que serà a partir del migdia fins a la tarda. Aquesta és tota la informació que tot just ens acaba d'arribar des de l'àrea de Protecció Civil. Seguirem informant a mesura que hi hagi més novetats.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: L'altre dia em vaig adonar que tinc el carnet de conduir a punt de caducar. Saps què he de fer per renovar-lo?
2: Sí, per renovar-lo necessites un certificat mèdic.
1: Doncs mira, trucaré ara mateix al metge i demanaré hora per la revisió.
3: En català, la paraula metge és un nom i no s'ha de confondre amb l'adjectiu mèdic. Per exemple, el metge, quan ens fa la revisió mèdica, ens expedeix un certificat mèdic.
0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
4: Castelldefels Desperta.
5: Ara ja sí, arriba el moment d'acomiadar-nos. Em quedava pendent un darrer apunt també d'actualitat que justament comunicaven ahir a la tarda des de l'Ajuntament. A la Muntanyeta s'ha estrenat un jardí de papallones. El parc de la Muntanyeta compta amb aquest nou jardí que ha estat creat per l'alumnat de la CHEX en l'acció final del curs. És una iniciativa que combina educació ambiental i foment de la diversitat, de la biodiversitat. És una edició, com dèiem, el CHEX és la xarxa d'escoles de Castelldefels per la sostenibilitat. I el passat 21 de maig, la setmana passada, doncs, culminaven amb la creació d'aquest jardí de papallones com a acció conjunta del curs. Hi van participar 63 alumnes i 15 docents procedents de 9 centres educatius de la ciutat en representació dels comitès verds de cadascuna de les escoles o instituts. I si us pregunteu què és un jardí de papallones, jo com a mínim ho feia, doncs és un espai naturalitzat que proporciona els recursos necessaris perquè aquestes espècies puguin viure i desenvolupar-se. Inclou plantes nectaríferes que alimenten les papallones adultes i plantes nutrícies que serveixen d'aliment a les erugues. Per afavorir la presència de diverses espècies és fonamental apostar per la diversitat de plantes i hàbitats. A més, aquests espais poden formar part de projectes de ciència ciutadana, registrant observacions a plataformes especialitzades, com són la pàgina web jardinsdepapallones.org. I estic parlant de papallones i precisament no fa molts dies també es parlava de el nombre de papallones que hi ha al castell. Vaig a veure si trobo ràpidament aquesta notícia. Efectivament, de principis de mes, el parc del castell destaca com a punt clau per a l'observació de papallones. Doncs no només tenim aquest espai del castell per veure doncs moltes espècies registrades, perquè en tenim 12, que és un bon indicador de biodiversitat i qualitat ambiental, sinó que ara també tenim aquest jardí on aviat, perquè tot just doncs, l'han creat, per dir-ho així, no? L'han preparat la setmana passada i de ben segur ja s'està cultivant aquestes espècies de papallones. Ja ens aproparem també per veure si podem fer aquest exercici d'observació de les diferents espècies registrades a Castelldefels, tant aquest nou jardí de papallones com al castell, que sempre és un bon lloc, al parc del castell, per gaudir d'aquest espai emblemàtic de la nostra ciutat. Ara ja sí que sí, amb aquest darrer apunt d'actualitat i amb aquesta mirada al medi ambient, ens acomiadem fins demà, que tornarem a estar aquí a les 8 del matí, de 8 a 10, amb tot el que necessiteu conèixer de la nostra ciutat. Demà, ja que estava parlant de medi ambient, demà us avanço que al principi de la segona hora parlarem amb la Fundació CRAM. Us deu sonar perquè aquest diumenge tenim aquest gran acte d'alliberament de tortugues a la platja de Castelldefels. És la primera vegada que acollim aquest acte i demà ens portaran tots els detalls al respecte. A més, com sempre, farem el seguiment de totes les notícies que cal conèixer de Castelldefels. I demà és dijous, ens toca la secció del castell. També parlarem de l'agenda d'activitats que tenen en marxa I a més, demà farem seguiment, ja que a partir de les 10 del matí hi ha una manifestació convocada a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport i la companya Patricia Bazaga es desplaçarà cap allà. Comença a les 10, però una mica abans de tancar nosaltres el programa de demà, farem també connexió per conèixer quin és l'ambient i quin és l'objectiu d'aquesta manifestació. Doncs per ara ens acomiadem, però amb un fins aviat. Espero tornar a comptar amb les vostres orelles demà i molta atenció per tots els temes tan rellevants de la nostra ciutat que sempre abordem aquí al matinal. Que tingueu molt bon dimecres. Fins demà.
4: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
6: Bon dia, són les 10.

0: La Guàrdia Civil entra a la seu del PSOE a Madrid en el marc d'una investigació per una suposada xarxa de finançament il·legal del partit. El dispositiu l'ha acordat l'Audiència Nacional. Les investigacions apunten a l'existència d'una operativa per ingressar fons opacs en una caixa B. Això en el dia en el que Pedro Sánchez ha de respondre per primera vegada sobre les acusacions contra Zapatero. Ho farà després de l'entrevista al Vaticà amb el papa Lleó XIV, prèvia a la visita del pontífex a l'estat espanyol. Nova jornada de vaga de mestres i professors a tot Catalunya. S'han convocat protestes a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Aquesta tarda, Educació i sindicats s'han de tornar a reunir després que hi acostessin posicions amb un complement per a tots els docents. El departament proposa que sigui de 40 euros, mentre els sindicats demanen que arribi almenys a 60. Els treballadors de les refineries de tot l'estat avui també fan una vaga per demanar que s'avanci l'edat de jubilació. Afecta 20.000 treballadors i pot repercutir en la producció de combustible en un moment de tensió als mercats. A Tarragona hi ha dos centres productius afectats. Israel anuncia que ha matat el cap del braç armat de Hamas en un bombardeig a Gaza. En paral·lel s'intensifiquen els atacs al Líban, malgrat l'acord d'alto el foc. L'ofensiva israeliana contra Hezbollah ha fet 31 morts i una quarantena de ferits en una operació que Netanyahu marca amb l'objectiu d'ocupar més territori. L'Audiència de Lleida condemna 16 anys de presó a l'home que a finals del 2022 va arruixar la seva parella amb líquid inflamable i li va calar foc al pis que compartia en Artesa de Segre, la Noguera. La sentència reconeix que el mateix acusat la va acabar ajudant a fugir de les flames. 156 municipis catalans no tenen accés a la xarxa pública de fibra òptica. Segons dades avançades pel matí de Catalunya Ràdio, la infraestructura també la poden fer servir els operadors privats per oferir-la als ciutadans, però els pobles petits i micropobles no troben cap companyia disposada a fer la inversió per estendre el cablejat. I comença la collita al sud del Segrià de les primeres varietats de préssec i nectarina. La calor que ha avançat una setmana aquesta collita també ha disparat la demanda i els preus d'aquest tipus de fruita arreu d'Europa. Rosalía arrasa els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya i es corona com la gran guanyadora de la nit. La cantant catalana s'ha endut 8 guardons, entre els quals el d'Artista de l'Any, Millor Disc, també per Lux, o el de Millor Cançó per La Perla. També s'ha concedit el Premi d'Honor de l'Acadèmia Joan Manuel Serrat.
1: Esports. Alexia Putella s'acomiada avui de l'afició del Barça. La capitana blaugrana va anunciar ahir que deixa el club després de 14 temporades i aquest vespre jugarà el seu últim partit a l'estadi Johan Cruyff davant la Reial Societat. Abans, aquest matí, a les 11, se li farà un acte institucional de comiat al Camp Nou. En bàsquet, el Joventut guanya l'Unicaja de Màlaga 95-74 en partit de la 29a jornada de la Lliga ACB després de disputar-se els 20 minuts que quedaven pendents. I a l'hoquei Lliga Masculina d'hoquei Patins, ahir es van jugar els tercers i definitius partits de play-off de quarts de final, Barça 5-Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0 i Calafell 4, Reus 3. Les semifinals seran Liceu Calafell i Barça Igualada.
0: I el temps, la calor s'intensificarà una mica més amb valors que podran arribar als 35 o 36 graus a les zones més càlides de l'interior. En general, se superaran els 30, amb l'excepció de la línia de la costa, també dels Pirineus, sol amb nuvolades de tarda inofensives.
2: Castelldefels avui.
3: Bon dia, repassem ara els principals titulars d'aquesta hora a Castelldefels. Preavís per predicció de risc per superació del llindar d'ozó troposfèric. La predicció de la qualitat de l'aire pel dia d'avui, dimecres 27 de maig, és en general de regular i puntualment desfavorable. Les temperatures augmentaran encara una mica més, fent incrementar aquests nivells d'ozó troposfèric que seran desfavorables al litoral. El vent, fluix i variable, farà que les condicions de dispersió dels contaminants siguin pobres. S'aconsella des de Protecció Civil de l'Ajuntament amb revisió d'aquests nivells desfavorables d'ozó troposfèric, que la població més vulnerable redueixi l'exercici físic intens, especialment a l'exterior, a les hores en què els nivells d'ozó seran més alts, a partir del migdia fins a la tarda. La veu del veïnat pren protagonisme avui a les 12 del migdia a Can Bou amb el programa Parlem amb l'alcalde. Aquest programa mensual arriba de nou aquest dimecres 27 de maig a partir de les 12 del migdia, en aquesta ocasió desplaçant-se al barri de Can Bou, on s'instal·larà l'equip de Ràdio Castelldefels i de l'àrea de comunicació digital de l'Ajuntament a la cantonada de l'Avinguda Ciutat de Màlaga amb el passeig del Pitort per fer possible la retransmissió en directe i la ciutadania ciutadania que vulgui participar és benvinguda a apropar-se i fer arribar les seves preguntes en directe a l'alcalde Manu Reyes. Acabem amb la mirada a l'àrea de medi ambient, ja que el Parc de la Muntanyeta compta i estrena un nou jardí de papallones creat per l'alumnat de la CHECS, la xarxa d'escoles de Castelldefels per la sostenibilitat. Es tracta d'una acció final del curs, una iniciativa que combina educació ambiental i foment de la biodiversitat, una jornada en la que van participar 63 alumnes i 15 docents procedents de 9 centres educatius de la ciutat. I fins aquí el repàs ràpid del butlletí Castelldefels. Avui tornarem en una hora amb una nova actualització informativa. Fins ara.
2: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Castle Cells, així som. Castle Cells, així somos. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comienza Castelldefels, així som. Avui la nostra tertúlia política movem en Com ho podem com cada dimecres i en aquest cas ens acompanyarà la regidora Sílvia López. Abans, però, sabrem els programes que ocuparan aquesta tarda la graella de la ràdio. En directe Marea Pensionista a les 8, després Canciones Ilustrades, El crit a la terra i El poder de les cuerdas. I farem un cop d'ull a la conjuntura econòmica de la comarca, que s'ha conegut després d'informes que ha emès el Fòrum Empresarial del Baix Llobregat en col·laboració amb institucions universitàries. El Xavier Baratec i la Lucía López són els autors d'aquest informe, que veuen com la tendència doncs és que la comarca del Baix Llobregat sigui més activa econòmicament en sectors com l'aeronàutica, el treball i l'habitatge. I avui en especial anem al barri de Can Bou, perquè parlarem allà en directe a partir de les 12 amb l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, com sempre, sobre temes d'actualitat de la ciutat. Comencem, welcome.
2: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.

0: kiss.
1: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.
2: El programa del dia.

La veu de la Maria Pensionista de Castelldefels tots els dimecres de 8 a 9 del vespre aquí a Ràdio Castelldefels. Aquesta tarda, a les 8, en el programa La veu de la Marea Pensionista de Castelldefels, podreu escoltar la crònica de la 7a Assemblea de COESPE, la Coordinadora Estatal de Pensionistes, que s'ha celebrat durant 2 dies aquí a la nostra ciutat, a Castelldefels, en l'hotel Flora Park. Tindrem el responsable de la comissió organitzadora d'aquesta assemblea, Ignacio Laguna. Que todos a levantar la vista. La veu de la Maria Pensionista de Castelldefels tots els dimecres de 8 a 9 del vespre aquí a Ràdio Castelldefels.

0: el que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
1: El programa del dia.
2: Aquesta nit no us oblideu d'escoltar a les 10 del vespre el crit a la terra. Avui tindrem a la sociòloga i joguina Maribel Rodríguez i ha estat una conversa fantàstica.
1: El programa del dia.

Ahí sí son. Al magazine de Radio Castelldefels.

0: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.
1: Castelldefels Coffee.
2: Doncs com cada dimecres, movent en Comú Podem, amb aquest espai, avui ens acompanya Sílvia López, regidora d'aquesta formació a l'Ajuntament de Castelldefels. Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Si li sembla, parlem dels pressupostos de la Generalitat. Finalment han arribat a un acord al govern de Salvador Illa, juntament amb Esquerra Republicana de Catalunya, i vostès, els quals doncs, ja tenien els seus vots, no?, per poder presentar els pressupostos, m'imagino que properament.
3: Sí, nosaltres ja vam arribar a un acord amb el govern, amb el Partit Socialista, i ara, doncs, després de l'acord que ha signat també Esquerra Republicana, doncs, hem acabat de fer, diguem, els últims ajustos i definitivament doncs, sí que es podran aprovar aquests pressupostos, sembla ser. La veritat és que estem molt contents perquè bueno, posen les nostres prioritats al centre, que són, com ja sabeu, doncs, habitatge i també, per altra banda, bueno, serveis públics i en general i també, sobretot, país de trens i d'abusos. Perquè bueno, nosaltres estem molt, molt contents que hi hagi una inversió de 2.500 milions d'euros de pressupost que vagin a habitatge per diferents bueno, accions en aquests termes i sobretot també per parar les compres especulatives dels grans d'edificis dels grans tenidors, no? Que això és el que ara mateix està fent que, bueno, que moltes famílies treballadores doncs, es vegin expulsades de casa seva per les pujades abusives dels preus de lloguer. I bueno, jo crec que aquí a Castelldefels també una de les coses que hem de celebrar és que dins d'aquest increment de xarxes d'abusos que s'han negociat, doncs hi haurà la línia que va des de Castelldefels fins a l'Autònoma, que era una demanda de tots els estudiants i de moltes famílies des de fa molts anys, perquè bueno, la ruta que s'havia de fer per anar cap allà en tren era molt, molt llarga i feia ocupar els estudiants i les estudiants doncs, moltíssimes hores de la seva vida. I, bueno, i ara, doncs, tal com està la Renfe, doncs, encara més amb les incerteses. Però aquest autobús bueno, jo crec que facilitarà molt la vida d'aquestes estudiants perquè bueno, el que feien bueno, molts amics i amigues meus fa anys era compartir cotxes o bueno, que al final és una despesa que com a estudiant doncs, molts cops és molt gran i en aquest cas doncs, bueno, crec que és una bona notícia també en aquest cas per Castelldefels.
2: És a dir, que tindrem un autobús que sortirà de Castelldefels i anirà directament a l'Autònoma o potser tindrà parades intermitjans?
3: Sí, tindrà parades a les, crec que era Gavà, Viladecans i Sant Boi i després de Sant Boi ja tiraria directament cap a l'Autònoma. I és, bueno, sabem que el tràfic doncs, també afectarà no, aquest bus, però bueno, és el mateix recorregut bàsicament que hauries de fer amb el cotxe, que és la millor de les opcions que hi havia ara mateix per arribar a l'Autònoma, així que bueno, era una demanda molt, molt esperada des de fa molt temps i estem contents de que l'haguem pogut aconseguir.
2: Molt bé, feia referència a vostè abans a qüestions relacionades amb l'habitatge que han exigit al govern de Salvador Illa per, a canvi de donar els seus vots en aquest sentit i aquí també tenen previst una acció en aquest sentit, no?
3: Sí, aquí a Castelldefels fa unes setmanes vam estar reunides amb

0: té a fer, que nosaltres i les, també les entitats en defensa del dret a l'habitatge, doncs consideren que haurien d'estar a disposició, no? Al mercat, diguem, a disposició perquè tothom pugui accedir a elles i, òbviament, amb un preu assequible, ja sigui per el topall de l'índex de topall, no? que està establert per llei, o si no, doncs, si es poguessin posar doncs, per lloguer assequible, en el cas d'arribar a algun acord amb els seus propietaris, doncs, seria molt millor. I nosaltres llavors doncs, amb aquestes entitats estem veient de quina forma les podem acompanyar per, bueno, doncs, per fer una campanya, per fer pressió al govern perquè aquesta tasca es vagi fent i aconseguim doncs, posar diguem, a disposició de les veïnes i les famílies treballadores aquests pisos que tenim a Castelldefels.
1: Però aquí l'Ajuntament com pot intervenir?
0: L'Ajuntament ara mateix està fent una inspecció d'aquests pisos per veure que, efectivament, d'aquests 1.000 que per una sèrie de consums i tal, es diu, l'informe aquest diu que pot ser que estiguin buits, doncs primer el que l'Ajuntament va dir que faria és als grans tenidors, perquè això ho estableix la llei, els pujaria un 50% a l'IBI, no? Bueno, doncs és com un petit incentiu perquè aquests grans tenidors doncs, tinguin els pisos en el mercat i que llavors no facin doncs, això que es fa, no? De que guardes els pisos per pujar la demanda i que no hi hagi oferta i així doncs, calentes diguem, el mercat. Perquè sabem bueno, que en aquest cas a Castelldefels sabem que hi ha molts pisos en lloguer, no només de temporada, sinó també de llarga durada, que no estan complint la llei en quant al topall de preus que han de seguir, no? que han de posar per o sigui, de preu de lloguer, vaja. Així que bueno, nosaltres el que els hem demanat a l'Ajuntament també, en una sèrie bueno, en reunions i tal, és el govern és que facin més feina, que no només es quedin en aquest punt de pujar el preu, pujar l'IBI als grans tenidors, sinó intentar que inclús també els petits tenidors doncs, que posin aquests pisos a disposició, per exemple, a les borses de lloguer social que l'Ajuntament té, que l'Ajuntament en aquest cas doncs, garanteix que els propietaris sempre tinguin un lloguer, però en detriment d'això, no? Pues ho has de fer en un preu per sota del que seria el de mercat, diguem, o el que marca la llei com a topall màxim. Així que bueno, estem pressionant en aquest sentit per poder tenir aquests pisos disponibles perquè, bueno, com tots sabem, doncs, ara mateix la situació a Castelldefels està molt, molt malament a nivell d'habitatge i tenim tots i totes segurament familiars coneguts, conegudes que han de marxar de la nostra ciutat perquè no es poden permetre viure aquí.
1: Però em refereixo que l'Ajuntament pot fer aquesta proposta, però en cap cas pot obligar ningú a que els posi al mercat de lloguer, no?
0: No, exacte. L'Ajuntament el que nosaltres els estem exigint, diguem, és que la inspecció, per saber efectivament quants són els pisos que estan disponibles, doncs que la facin el més ràpid possible, per saber de quin volum de pisos estem disposem, vaja, i després d'això, doncs intentar negociar amb aquests propietaris per posar-los, així com dèiem, no? A la borsa o de totes formes, doncs intentar pues eso, pujar a l'IBI o altres qüestions, que això sí que està regulat per llei, sí que es podria fer sense arribar a cap acord, diguem, que, bueno, que això pues, almenys tingui alguna repercussió per la ciutat.
1: Per què pensen que els grans tenidors no volen posar aquests pisos de lloguer i s'estimen més tenir-los tancats?
0: No ho sabem, la veritat, perquè els preus als que estan ara mateix els pisos a Castelldefels seria una tonteria. I, de fet, jo crec que la majoria d'ells el que ara estan fent és intentant-los vendre més enllà d'intentar-los llogar, però, bueno, perquè, òbviament, doncs, quan les polítiques es fan bé i es fan en defensa dels drets de tots i de totes, doncs els grans tenidors, és a dir, els fons voltors, al final, en molts casos, doncs, no veuen tant de marge en el seu benefici. Però el que nosaltres estem intentant, de qualsevol forma, és pressionar de totes les maneres perquè aquests pisos estiguin a disposició de la ciutadania.
1: Una altra qüestió, en aquest cas vinculada al ple municipal que es celebra aquest divendres, corresponent al mes de maig, i en el capítol de la moció vostès presentaran una relacionada amb la gent gran.
0: Sí, nosaltres presentem aquesta moció perquè fa un parell de mesos el ple de l'Ajuntament també es va aprovar, es va donar suport a un parell de dictàmens, no?, que són com posicionaments polítics en suport del

0: pla estratègic de la gent gran que s'ha elaborat en el Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat, que és un pla, no, que es fa pues per, com guia per tots els ajuntaments. Però és cert que en aquest pla, aquesta adhesió que nosaltres fèiem en aquest pla, no comporta cap acció concreta per si mateix. Llavors, el que nosaltres demanem en aquesta moció és que tinguin partides pressupostàries concretes corresponents a la visió d'aquest pla estratègic. És a dir, per exemple, des de fa molts anys, la visió que s'ha tingut d'atenció a la gent gran ha sigut sempre molt, molt assistencial, no? I aquest pla el que ara fa és revisar aquesta forma de veure les polítiques que es fan de cara a la gent gran i veure'n de forma més holística, no? Més general i més transversal a tots els aspectes de la vida. Jo crec que bueno, una de les peticions que nosaltres fem a l'Ajuntament en aquesta moció, que jo crec que és una de les més importants, és reclamar o lluitar a la Generalitat perquè tinguem una residència pública a la nostra ciutat. Sabem que tenim diverses parcel·les, no? Zones de la ciutat en les quals aquesta residència podria anar i bueno, creiem que és una de les més importants, però després hi ha també moltes altres com bueno, assistència perquè la bretxa digital doncs, sigui cada cop menor, també a lo millor acompanyament al CAP, no? Als serveis sanitaris perquè hi hagi menys maltractament, que també hi ha hagut diverses denúncies en els últims anys respecte al tracte, no? Que molts cops reben la gent gran. Bueno, és una mica la visió holística i transversal de com es tracta la gent gran a la nostra ciutat.
1: Justament era quan han finalitzat les jornades de la gent gran.
0: Efectivament, també volíem agafar aquest fil i bueno, felicitar realment com han anat, la gran participació que realment cada any tenen aquestes jornades, perquè tenim una gent gran a Castelldefels molt i molt activa. I bueno, pues estirant d'aquest fil, doncs ens agradava, en aquest cas, en aquest ple, doncs poder presentar aquesta moció.
1: Molt bé, no sabem encara l'hora del dia, però bé, doncs hi haurà debat i el que és segur és que es farà el divendres i el que és segur és que es farà a l'una del migdia, que tindran almenys aquesta moció, no? Referent
0: sí,
1: a la gent
0: gran. Exacte, sí, sabem que els companys de l'oposició presentaran altres mocions, però bueno, ja les debatrem en el ple.
1: Molt bé, parlem ara del model de platja perquè estem ja en temporada alta i més aquests dies on ha augmentat la calor.
0: Sí, sí, sí. Efectivament, aquesta setmana ja comença a notar-se les altes temperatures, que l'estiu s'apropa, i a nosaltres, bueno, doncs, com sempre, ens preocupa quina serà la gestió de la platja que tindrem a la nostra ciutat. Per exemple, aquest cap de setmana, o principi de setmana, dilluns, que va ser festiu a Barcelona, hi havia companyes que ens deien que a partir de Bellvitge ja les línies de bus que venien de Barcelona ja no acceptaven més gent als busos perquè estaven a tope, no? De gent que venia cap a Castelldefels a gaudir d'un dia de platja. Bueno, no sé si a lo millor s'ha de fer una revisió i veure si els busos que tenim doncs, són suficients o no, si hem d'incrementar pues això, línies o busos per poder arribar a la ciutat, perquè efectivament és molt millor que arribi a la gent de fora en transport públic que no per col·lapsar-nos la ciutat amb cotxes. I una altra cosa que nosaltres també doncs, aquest cap de setmana vam estar pendents és de la gran quantitat de festes i de turisme una mica... diguem que no era turisme familiar el que va venir aquest cap de setmana a Castelldefels i nosaltres bueno, no tenim cap problema amb les festes, sabem que la platja és perquè tothom la gaudeixi de totes les edats i de totes els tipus de gaudi que es pugui tenir, però bueno, creiem que sí que s'ha de tenir en compte bueno, el nivell d'afectació que això pot tenir doncs, per la ciutadania de Castelldefels, per totes les famílies i tal. Per tant, bueno, només posar una miqueta un punt d'atenció a quina és aquesta situació i quina és la previsió que es té per aquesta temporada d'estiu, que això també doncs, ho preguntarem al ple, a veure quina és la previsió que tenen.
1: Doncs precisament l'altre dia es va atorgar una estrella al Passeig Marítim de Castelldefels, al cuiner Ferran Adrià, el de curs de l'activitat Summit Food Capitals, una xarxa a la qual pertany Castelldefels, que es va presentar també en el de curs de la qual la xocolata de Castelldefels.
0: Sí, sí, sí, bueno, diferents temes aquí, no? El tema de la... Nosaltres estem sempre massa a favor i contents de que participem a totes les xarxes que puguem a nivell estatal o inclús internacional per posar Castelldefels al mapa. Això és una cosa que a nosaltres sempre ens ha agradat i sempre hi estem d'acord. Això sí, doncs, hem de veure que les coses tinguin una mica de sentit, no? Per exemple, nosaltres ja sabeu que ens hem manifestat en contra molts cops del que és el Passeig de les Estrelles, no? Aquest que tenim al Passeig Marítim, però bueno, ja que hi és, el que nosaltres, el que sí que estem reclamant al govern des del primer moment que es va posar és fem un reglament, fem uns criteris de quines són les persones que a Castelldefels mereixen una placa, perquè per exemple ara mateix tenim 4 o 5 plaques, crec recordar, cap a cap dona en aquest cas. Bueno, no sé, a lo millor de les 4 o 5 estrelles que tenim, a lo millor sí que hi hauria alguna dona que ha fet alguna cosa per Castelldefels que mereixeria estar en aquest passeig, no? Bueno, és per aquest motiu que nosaltres ens estem pensant doncs, si fer, com fer, no? Aquest reglament o veure de quina forma ho podem fer que tingui més sentit, que sigui més democràtic i que tingui en compte doncs, diferents criteris. I el mateix respecte doncs, això, la xocolata, no? que estaves comentant. Nosaltres sempre bueno, ens vam alegrar molt quan Patxi Larrea doncs, va rebre el premi a la millor coca de Sant Joan i ara doncs, que tinguin aquesta iniciativa per fer aquest xocolata doncs, històric de la ciutat és una bona, bueno, és una excel·lent idea perquè bueno, a nosaltres ens fa molta il·lusió que hi hagi comerciants de Castelldefels que treballin per potenciar no, aquesta identitat de la nostra ciutat, aquesta història i que això doncs, pugui servir per com dèiem, no? Seguir posant el mapa a Castelldefels i que la gent vingui a gaudir a la nostra ciutat.
1: I aquest cap de setmana se celebra la festivitat de Sant Ponç.
0: Ah, sí, exacte, és veritat. Nosaltres bueno, sempre estem per allà passejant. La veritat és que posar en valor l'artesania no? I els comerços i les entitats que posen aquí paradeta per celebrar doncs, aquesta festivitat doncs sempre ens agrada i bueno, això estarem per allà passejant i veient les paradetes.
1: I una notícia que l'afecta directament a vostè és que el 13 de juny Movem en Comú Podem presenta la candidatura de cara a les properes eleccions municipals de l'any vinent.
0: Exacte. Nosaltres presentarem bueno, el nostre encapçalament, que com ja vam anunciar fa unes setmanes, doncs serem jo mateixa i el Javier Martín. I bueno, tenim moltes ganes d'aquest nou moment no?, que està vivint la nostra organització i estem convidant a tothom a que pugui venir perquè sobretot el que aquest acte vol ser és, òbviament, doncs, una presentació, no?, una passa endavant, però també un espai... O sigui, començar a seguir sent aquest espai que està obert a escoltar, a poder pues això, rebre totes les aportacions i tots els suggeriments i les propostes de millora de la nostra ciutat que nosaltres ara, pues, en la curs de les properes setmanes, doncs, començarem a treballar en el nostre programa electoral i ens agradaria doncs, comptar amb totes les idees possibles que vinguin de tot arreu possible per fer la millor proposta per Castelldefels.
1: És a dir, que aquest acte servirà també per recaptar propostes de la gent que es vulgui acostar.
0: Exacte, sí, sí, tindrem diverses bueno, com estacions o punts per una banda doncs, mostrar doncs, quines són les problemàtiques que nosaltres ara mateix a Castelldefels estem detectant que són més greus i per altra banda també doncs, veure de quina forma recollim doncs, aquestes propostes, aquestes suggerències, òbviament també doncs, telèfons i correus de qualsevol persona que vulgui participar, no només en aquest acte, sinó pues, a partir d'ara a treballar amb nosaltres.
1: I ja presentarem més endavant la llista sencera.
0: Exacte, sí, sí. Ara començarem, quan ja estiguem presentats, el Javier i jo doncs, començarem a treballar i a ubicar doncs, quines són aquestes persones que han d'acompanyar-nos, diguem, o que han de formar part d'aquest equip que volem tornar a estar al govern de la ciutat.
1: Molt bé, quelcom més a destacar, senyora López?
0: Jo crec que aquí ho deixem bé.
1: Molt bé. Moltíssimes gràcies, Sílvia López, portaveu. Bueno, portaveu no, portaveu la Candela López també. Portaveu serà, no?
0: Exacte.
1: En un futur. Però sí, regidora de la formació Movent en Comú Podem a l'Ajuntament de Castelldefels. Que vagi molt bé, molt bon dia.
0: Moltes gràcies, bon dia.
2: Castelldefels Coffee.
3: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje. Por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: En punt les 11 del matí. La Guàrdia Civil és a la seu del PSOE a Madrid, al carrer Ferraz. És una entrada per ordre de l'Audiència Nacional Espanyola en relació amb el cas Leyde. És el que investiga l'exmilitant socialista Leyde Díez per suposadament haver ordit un engranatge per atacar jutges i fiscals de casos relacionats amb el PSOE. El líder del PP, Alberto Núñez Feijó, redobla les crítiques al govern de Pedro Sánchez i la reclamació de convocatòria d'eleccions. Afegeix la crida als socis del PSOE perquè retirin el seu suport. Tot plegat en xampe, Pedro Sánchez a Roma respondrà allà per primera vegada sobre les acusacions contra Zapatero i ho farà després de l'entrevista al Vaticà amb el Papa Lleó XIV, prèvia a la visita del pontífex a l'estat espanyol. Protestes de mestres i professors arreu de Catalunya en la segona jornada de vaga a tot l'àmbit educatiu aquest mes de maig, unes mobilitzacions que no s'aturen malgrat l'acostament de posicions entre educació i els sindicats. Israel anuncia que ha matat el cap del braç armat de Hamas en un bombardeig a Gaza. En paral·lel s'intensifiquen els atacs al Líban, malgrat l'acord d'alto el foc. L'ofensiva israeliana contra Hezbollah ha fet 31 morts i una quarantena de ferits en una operació que Netanyahu emmarca en l'objectiu d'ocupar més territori. El Regne Unit i Polònia firmaran avui un tractat en matèria de seguretat i defensa per fer front a amenaces com la que suposa la Rússia de Vladimir Putin. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha denunciat durant una visita a Lituània els reiterats incidents amb drons russos a les repúbliques bàltiques. 2 de cada 10 menors d'edat són fumadors i el 100% han utilitzat vapers, ho diu l'enquesta Salut i Tabac de la Canfic, la Societat Catalana de Medicina de Família, que també revela que el 80% dels enquestats tenen la percepció que els nous productes del tabac, com els vapers, són menys perjudicials que les cigarretes convencionals. Els treballadors de les refineries de tot l'estat fan avui una vaga per demanar que s'avanci l'edat de jubilació. Afecta 20.000 treballadors i pot repercutir en la producció de combustible en un moment de tensió als mercats. A Tarragona hi ha 2 centres productius afectats per aquesta vaga.
2: Esports.
1: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. Ara de començar al Camp Nou l'acte institucional d'acomiadat Alexia Putellas del Barça. La capitana blaugrana també s'acomiadarà de l'afició aquest vespre al partit de Lliga que jugaran davant la Reial Societat a l'estadi Johan Cruyff. Aquest vespre juga Leipzig a Alemanya a la final de la Conference League entre el Rayo Vallecano i el Crystal Palace de Londres. I en waterpolo avui es juga l'anada de la final de la Europe Cup femenina entre el Catalunya i el Barceloneta i també avui comença la final de la Lliga femenina entre el Sant Andreu i el Mataró.
1: I el temps, la calor s'intensificarà una mica més amb valors que podran arribar als 35 o 36 graus a les zones més càlides de l'interior. En general, se superaran els 30 graus, amb l'excepció de la línia de la costa i els Pirineus. Sol amb nuvolades de tarda inofensives al Pirineu.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem ara els titulars destacats d'aquesta hora. Castelldefels commemora el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones. La ciutat acull diverses activitats, entre elles dos tallers, una tertúlia i una caminada. Així, la nostra ciutat es posiciona per la igualtat de drets de les dones a ser ateses i tractades de manera eficient dins de les seves problemàtiques de salut. Castelldefels també continua amb la setmana sense fum, amb activitats per respirar salut. Celebrem una nova edició d'aquesta campanya Setmana sense fum, una iniciativa que promou hàbits de vida saludables i consciència sobre la importància de cuidar la salut respiratòria fins al 30 de maig. I la xocolata torna a bategar la nostra ciutat amb el projecte Xocolata de Castelldefels 1792, una iniciativa impulsada pel Gremi d'Hostaleria amb la col·laboració de les àrees de turisme i comerç de l'Ajuntament, que recupera una tradició històrica vinculada a les basses i la font de Can Roca, inaugurada a finals del segle XVIII com un dels principals espais socials i festius de la ciutat. La recepta original, documentada per l'historiador Jordi Tresserres, ha estat reinterpretada pel mestre xocolater Pachi Larrea, reconegut internacionalment per les seves creacions amb cacau fi d'aroma. Ben aviat es podrà degustar aquesta xocolata a la ciutat. I fins aquí el repàs als titulars destacats d'aquesta hora. Tornarem puntualment en una nova hora amb més informació. Fins ara!
0: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Doncs en parlarem ara, tornem a parlar del Fòrum Empresarial del Llobregat, que presenta el seu nou informe de conjuntura econòmica amb la col·laboració del Consell Comarcal del Baix Llobregat. Fa uns dies vam parlar d'un dels eixos d'aquest informe relacionat amb l'habitatge i avui ho fem parlant de l'ecosistema aeronàutic i de l'espai a través d'Aeros, que té la seva seu en el Baix Llobregat, perquè l'aeronàutica i l'espai estan estretament relacionats amb les tecnologies duals i les capacitats i de la defensa. Les regions europees aglutinen els seus ecosistemes al voltant de tres pilars, ACD, a través de l'Aeros, com deien, l'ecosistema aeronàutic de l'espai, que té la seva seu al Baix Llobregat, i va néixer iniciativa d'Eval, entre altres empreses i agents fundadors. Recordem que al Baix Llobregat el sector aeroespacial té un impacte creixent com a vector d'innovació, d'ocupació qualificada i de reindustrialització avançada amb Castelldefels com eix principal i Aeros com a marc d'articulació territorial. Doncs la persona que ha portat aquesta part de l'informe és l'especialista Lucía López. Què tal, Lucía? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: En què ha consistit la teva part en aquest informe?
1: Mira, nosaltres hem començat aquest any amb un conveni de col·laboració amb Aeval, on l'Observatori Comarcal analitza i juntament a Aeval triem quins són els sectors que poden ser tractors per l'economia de la comarca. Llavors, en cada informe trimestral, seleccionarem un d'aquests sectors per desenvolupar. O sigui, desenvolupar vol dir entrar al detall de per què són tractors i per què haurien de liderar l'economia de la comarca.
0: Mm-hmm. I en aquest sentit, quines són les conclusions? Perquè, com deia, resulta que el sector espacial cada vegada té major atractiu, però, a més, per exemple, és l'alta ocupabilitat de les persones que es dediquen a estudiar aquests estudis, i també que tenim un ecosistema aeronàutic molt potent, no?
1: Clar, un dels punts forts d'estar on estem, que això ja ho destaca molt bé en el monogràfic, quan parlem del sector també comptem amb la paraula de l'expert, i en aquest cas comptem amb l'Elisabet Jordà, que és una de les expertes i la directora de desenvolupament estratègic i innovació de la Politècnica, on ella molt bé diu que els nostres punts forts són les infraestructures estratègiques de connexió que comptem a la comarca. Gràcies que d'estar on estem podem desenvolupar un clúster com és Aeros i podem tenir un centre de recerca com és el Parc Mediterrani de la Tecnologia, que justifiquen el per què estem parlant del que estem parlant i per què hauríem de potenciar molt més aquest sector a la comarca.
0: Quin paper jugues, com des que t'acabes ara, al Parc Mediterrani de la Tecnologia, a la recerca d'aquest sector?
1: Bé, no només, suposo que més o menys coneixeu què és el Parc Mediterrani de la Tecnologia, que és un parc científic i tecnològic impulsat per la Generalitat, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Castelldefels i la Universitat Politècnica, on sota un mateix model s'integra, interconnecta i genera sinergies entre centres docents, centres de recerca, empreses i institucions de caire tecnològic. I és un àmbit on formació, recerca, innovació i transferència tecnològica i la promoció d'iniciatives empresarials es donen la mà. Aquí, sobretot, destaquem dos grans projectes, que és l'ESAVIC i el Drone Lab, que estan molt lligats amb el que desenvolupem en el monogràfic, amb el sector aeronàutic i de l'espai, i sobretot a les entitats del parc que destaquem, com l'Institut de Ciències Fotòniques, el Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya o l'Escola d'Enginyeria i Telecomunicació Aeroespacial de Castelldefels. Tots aquests ens treballen entre ells per desenvolupar iniciatives de recerca i econòmiques que fan que aquest sector estigui en desenvolupament constant. I de fet, moltes de les empreses sortides de l'incubadora ESAVIC són referents a nivell estatal i europeu.
0: Justament, l'objectiu d'aquest nou enfocament, d'aquest informe de conjuntura econòmica, és que es posi en valor al territori i contribueixi a treure inversió. Com estem en aquest sentit o què destaca l'informe?
1: Bueno, el que destaquem és que la conjuntura i el que són les estratègies, tant al marc general com tu has comentat a la introducció, ens empenyen cap aquí. A nivell català tenim l'estratègia Catalunya Espai 2030, que està molt ben dotada econòmicament i que es preveu que aquesta dotació sigui progressiva. I després tenim l'estratègia espanyola de seguretat aeroespacial, que també, o sigui, va cap a posicionar-nos i cap a desenvolupar més aquest sector. També el que darrerament s'escolta molt pels mitjans és el tema de les tecnologies duals, que aquí és un aspecte on la comarca té molt potencial, tenint en compte que tenim un teixit industrial fort i un teixit de l'automoció que és referent. I, per tant, són dos punts que ens continuen reforçant el per què aquest sector ha de ser tractor a la nostra comarca.
0: És a dir, que reaferma, no?, aquest posicionament que pot ser a nivell general no és prou conegut aquesta potencialitat d'aquest sector pel que fa al territori. O em sembla que està molt allunyat, no?
1: Clar, es veu allunyat perquè també portàvem d'una cultura i d'una estructura que sempre depeníem d'altres països, sobretot, i ara el que és el context mundial i internacional doncs també ens hem pes també a nivell europeu que hem de protegir-nos nosaltres mateixos. Si comencem de protegir nosaltres mateixos, també has de desenvolupar una indústria que aquí no estava desenvolupada. I, per tant, estem no començant de zero, perquè sí que hi ha indústries que aquí ja es desenvolupaven en aquest sentit, però estem en fase de creixement, diguem-ne.
0: Sí, aquí, a més, a nivell de la comarca del Baix Llobregat, hem passat d'una sector d'indústria, tu comentaves el de l'automoció, per exemple, que ha estat cabdal durant el passat segle, i ara hem evolucionat a un altre repte relacionat amb la tecnologia, però que resulta, com explicaves i com també incideix aquest informe, en què són motor d'aquest tipus d'activitat, no?
1: Sí, en principi, per això encara està clar, jo tampoc puc afirmar res perquè tot està en desenvolupament i tot està en definició i en estratègia, però sí que hi ha un pla de treball i un mapa de cap a on anar. I en principi el que aquí s'apunta és que sobretot part del sector de l'automoció, que això també està passant a Alemanya, no es reconverteixi, però que una part de la producció es dediqui al sector de defensa. I després hi ha una altra part, que aquí sí que són molt forts i que es vol desenvolupar, és el tema de les tecnologies relacionades amb, com és el drons, que ja som referents, robòtica, nanosatèl·lits, etcètera, etcètera, que no són tant el hard, la indústria dura de defensa, sinó que és la indústria, diguem-ne, de les dades i del coneixement, que aquí sí que és per on nosaltres podem aportar i desenvolupar el que és aquest ecosistema.
0: Molt bé. Per acabar, Lucía, alguna conclusió a apuntar de les que ha abordat aquest informe?
1: Doncs jo també me sumaria amb el que apuntava l'Elisabet Jordà en el monogràfic, apuntar que tant el Baix Llobregat com l'Hospitalet tenim els ingredients, tenim la indústria, tenim les infraestructures, tenim el coneixement i la dimensió metropolitana per poder desenvolupar aquest ecosistema i fer un tractor econòmic important a la comarca. Tot i això, també reclamar el compromís d'articular-nos sota una visió compartida de tots els agents implicats. I en quant a la visibilitat i el coneixement del territori, doncs és això, és si tothom és coneixedor de que s'estan fent coses i es fan visibles aquests desenvolupaments, doncs jo crec que serà qüestió de temps que tothom pugui identificar aquest sector com a propi de la comarca. I jo crec que com estem en els inicis, tampoc no diria que sigui una de les febleses del nostre territori, això, sinó que és de manera progressiva anirem coneixent què s'està fent o no s'està fent, tant des de l'ecosistema com propi Aeros, que farà aquesta difusió. I d'aquesta manera jo també us convido a visitar la pàgina web d'Aeros, on sí que van actualitzant aquesta informació i teniu totes les dades que pugueu sol·licitar al respecte.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per aquest tast respecte a aquest informe, recordem, de conjuntura econòmica impulsat per el Fòrum Empresarial del Baix Llobregat amb la col·laboració del Consell Comarcal del Baix Llobregat, que el que busca és que es posi en valor el territori, contribueixi a través d'aquest anàlisi, aquest informe, a treure inversió, millorar les infraestructures i també relacionat molt directament, evidentment, amb els llocs de treball. Moltíssimes gràcies, Lucía López.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Molt bon dia.
1: Bon dia.

0: get me off.
1: 爱是爽，
2: 爱是爽，
1: 爱是爽。El magazín de Ràdio Castelldefels.
3: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
4: El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
3: Dilluns esportiu.
1: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels. Amb Anna López.

0: Doncs parlem ara del Fòrum Empresarial del Llobregat, que ha presentat el seu nou informe de conjuntura econòmica amb la col·laboració del Consell Comarcal del Baix Llobregat. Aquest comptarà a partir d'ara de forma recurrent amb la col·laboració d'aquest Consell de la nostra comarca per donar un nou enfoc analitzant un sector determinat i la seva rellevància dins el Baix Llobregat. Un dels autors d'aquest informe és Javier Baraté. Què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, vosaltres.
0: De què s'ha ocupat vostè, senyor Baratec, d'aquest informe? Quin és l'anàlisi sobre quin sector?
1: Pues no, jo és sobretot el tema macroeconòmic i a nivell mundial, a nivell d'Espanya, de Catalunya, i a nivell una mica més local, amb temes del mercat laboral, el mercat immobiliari, i com fa la seva evolució dins del nostre entorn.
0: I a quines conclusions ha arribat dins, com diuen, d'aquí, de la nostra comarca?
1: Pues que en termes generals, com sempre, que hi ha una mica de, diguem-ne, bonança econòmica, augmenten el número de persones que treballa. Això provoca que més gent vingui a treballar o que vulgui treballar, amb la qual cosa, encara que sembli incoherent, ni tenim més aturats, i que el mercat econòmic, més o menys, pues, per ara, fins a fa uns mesos, pues, que augmenta els contractes de treball, amb la qual cosa, bueno, tenim un dinamisme que esperem que no es malbarati amb tot el tema d'Iran i tot el tema del deute públic i la despesa pública desbocada, que això a la llarga serà més impostos per la gent.
0: Com pot influir precisament en l'economia aquest conflicte bèl·lic de l'Orient Mitjà?
1: Pues influeix d'una manera directa amb un augment dels costos de l'energia, augmenta els costos de transport, o sigui, i n'hi ha molts productes que són derivats del petroli, o sigui que hi ha un augment de costos que moltes vegades no es poden repercutir al producte final, amb la qual cosa baixa el rendiment de les empreses, i això fa que o disminueixin les seves vendes o directament tinguin que desaparèixer. Les empreses es tenen que recol·locar, reconvertir a la nova situació, buscant nous mercats, la qual cosa avui dia és una mica difícil, o adaptar-se a nous productes o fer una reducció del tamany de l'empresa per adaptar-se a les noves circumstàncies de tindre menys vendes. I clar, això a la llarga serà menys personal contractat, menys sous, i a la llarga, pues, és el típic cercle viciós de menys vendes, menys sous, menys consumidors i menys vendes de nou.
0: Analitza també el mercat immobiliari. Amb uns preus disparats de l'habitatge tant de lloguer com de compra, quina és la previsió o com es podria solucionar tenint en compte la complexitat dels factors que intervenen en els preus dels habitatges?
1: Els preus dels habitatges, tenim un factor que està claríssim, i és que si ha augmentat la població ocupada més o menys un 20% en els últims 2-3 anys i no s'ha augmentat la provisió, diguem-ne, de vivendes per a aquesta gent que té que viure a algun lloc, pues fa una pressió sobre el mercat immobiliari i falten vivendes. La solució, encara que sigui una perogrullada, però és tindre més habitatges. El problema que tenim és que el sistema administratiu que tenim, els promotors poden trigar 5-10 anys a fer una promoció, demanar avui uns permisos i d'aquí 5 o 10 anys començar a posar la primera pedra. Clar, el problema de la gent és per avui, no d'aquí 5 anys. D'aquí 5 anys també, però si volem solucionar el tema, tenim que començar a solucionar-ho avui facilitant la construcció, cosa que avui dia no es fa. I una segona una segona pota és intentar afavorir que la gent que té un habitatge en propietat que podria estar al mercat de lloguer, donar-li les facilitats perquè ho posi al mercat. Perquè si el mercat, l'administració o els polítics el que fan és incentivar, diguem-ne, que la baixada de preus, els propietaris poden pensar, si jo per llogar un pis per 500 euros no m'arrisco, en canvi si pogués llogar-ho per 1.000, pues m'arriscaria a tindre desperfectes a l'habitatge o que tingués un morós o que tingués tota la casuística que pot haver-hi. Però si el sistema polític el que fa és incentivar de no llogar, posar preus màxims que desincentiven, no afavorir que si un llogater no paga, pues pots trigar 2-3 anys a desnonar aquest llogater que no ha pagat, pues els propietaris, és una reducció d'oferta, i sempre que hi ha una reducció d'oferta de qualsevol bé, això el que fa és encarir. I si ja tenim un problema de que falten habitatges, pues aquest problema el que estem és fer és agreujar-lo contínuament. No, la solució mai és afavorir una reducció d'oferta, sinó tot el contrari. Sempre la solució a un problema de qualsevol tipus de producte és intentar afavorir que hi hagi més oferta.
0: En aquest sentit, com poden contribuir les administracions públiques a crear més oferta d'habitatge, construint més habitatge públic? Equilibraria o no seria suficient?
1: Seria una solució si l'administració realment fes una promoció seriosa d'habitatges. Fa 15 anys, 20 anys, es construïa a nivell de tota Espanya més de 500.000 d'habitatges a l'any. Avui dia és que no arribem a 60.000, o sigui, pràcticament la desena part. El que hi ha que fer és afavorir nou sòl perquè els promotors construeixin. Que l'administració faci de promotor és una solució o una part de la solució. És com si diguéssim falta pa i que diguem-li que l'Estat, l'administració, faci de forner. No, la solució és afavorir que hi hagi més forners. L'Estat pot intervenir una mica, pot fer una mica de promotor immobiliari, però és més fàcil

0: Persones que han analitzat el sector concretament del mercat laboral i el del mercat immobiliari en aquest informe sobre conjuntura econòmica que ha impulsat el Fòrum Empresarial del Llobregat amb la col·laboració del Consell Comarcal del Baix Llobregat. Moltíssimes gràcies, senyor Baratec.
1: Moltíssimes gràcies a vostè, Altres.
0: Bon dia.

0: Los aniversarios del 2026.
1: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
2: Thank you for that lovely tune, that funky music.
3: A Ràdio Castelldefels. Us hi esperem.
4: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Així som, el magazín de ràdio Castelldefels.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: Bon dia, repassem les notícies locals d'actualitat a través dels tres titulars destacats d'aquesta hora a la ciutat. La veu del veïnat pren protagonisme avui a Can Bou amb el Parlem amb l'alcalde. El programa mensual arriba aquest dimecres 27 de maig al barri de Can Bou, on està ja instal·lat l'equip de Ràdio Castelldefels i de l'àrea de comunicació digital de l'Ajuntament a la cantonada de l'Avinguda Ciutat de Màlaga amb el Passeig del Pitort per fer possible la retransmissió en directe d'aquest espai que apropa l'actualitat municipal a la ciutadania i fomenta la participació directa amb l'alcalde, Manu Reyes. Situació de risc per als nivells d'ozó troposfèric. Es recomana no fer esforços corporals inusuals a l'aire lliure i precaució a les persones asmàtiques o amb malalties cardíaques durant tot el dia d'avui, aquesta jornada de dimecres 27 de maig. I acabem amb una notícia de l'àmbit esportiu, ja que del divendres 29, la tarda d'aquest divendres, fins a la tarda del diumenge 31 de maig, el camp municipal de Pitort serà l'escenari de la primera edició de la Castelldefels International Cup, un torneig internacional de futbol base sub-8 que reunirà 30 equips europeus de primer nivell, entre ells el Futbol Club Barcelona, el Real Madrid, el PSG, l'Espanyol o el València. I fins aquí el repàs als principals titulars d'aquesta hora al butlletí Castelldefels Avui. Tornarem amb una nova actualització informativa, ara ja amb el torn de l'informatiu local, amb totes les notícies en detall d'aquí una hora. Fins ara.
1: Castelldefels Avui.

0: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
1: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radio Castelldefels.org.

0: El pasado Festival de Danza de Castelldefels, en otro formato, podríamos decir, ¿no?
1: Sí, teníamos un festival de danza hace muchos años que se dejó de realizar, imagino por diferentes motivos, pero especialmente entiendo que sería seguramente un tema económico porque tenía un coste elevado. Durante más de una década pues el tema quedó en el olvido, cuando Castelldefels pues tiene un potencial tremendo en el tema de la danza, donde además de la escuela municipal hay muchísimos otros centros de escuelas también de danza de nuestra ciudad que también pues pueden aportar su granito de arena. Y se ha intentado recuperar eso, esa esencia, hacerlo participativo, donde todo el mundo pues, pueda tener su encaje, esa participación local, también autonómica, nacional y, por qué no, también internacional, y que sea accesible para todos, ¿no? Por tanto, pues la verdad es que están siendo, pues ya llevamos ya 6 semanas, me parece, con el festival, si no recuerdo mal. Está siendo pues muy satisfactorio por la gente, al menos las críticas son muy positivas, y hay que poner también pues en valor pues ese talento local que tiene la gente de Castelldefels con el tema de la danza y que estamos recuperando a través de este festival con este nuevo formato y con este nuevo nombre que se llama Viudança.
0: Abans parlava el senyor Reyes dels premis que ha rebut la Rosa de Castelldefels fins ara, però també ens hem de referir que en els últims dies ha estat l'Ajuntament que ha rebut un premi a la transparència i també a la transició tecnològica, podríem dir. Què és el que suposa? Com valora aquests guardons?
1: Bueno, aquest tema de la transparència cada vegada jo crec que la gent ho valora més, no? Perquè al final l'administració, a més de fer la seva feina, doncs ha de donar servei al ciutadà, ser una administració oberta, transparent, amb criteris clars, i jo vull també agrair la tasca que es fa des de la gerència, tota l'àrea també de transparència, comunicació i totes les diferents àrees de l'Ajuntament que fan una tasca tremenda perquè aquest tema de la transparència no és un tema de tota la vida, sinó que és un tema, podríem dir, relativament recent i que requereix també un esforç addicional a la tasca que ja fa els treballadors de la casa i, per tant, doncs, agrair aquest esforç perquè després ha tingut aquest reconeixement, no, en el 100% dels indicadors, i jo crec que hem de treballar en aquesta línia.
0: També pel que respecta a la tecnologia, aquest parlava abans de la Smart City i els projectes que venen referents a sumar-se als últims avenços tecnològics.
1: No, hem d'aprofitar tot el coneixement. Una ciutat, a més, que té la sort de tindre una universitat, que sempre ho diem, tenim la sort de tindre aquí la UPC, centres d'investigadors, incubadores d'empreses, no? Per tant, nosaltres no podem quedar enrere com a ajuntament, com a administració propera. Tenim una ciutat perfecta per poder fer proves a nivell tecnològic, per millorar la qualitat de vida dels ciutadans, i per tant, el primer que hem de fer és posar en solfa l'Ajuntament per poder després aprofitar totes aquestes eines que ja estan al mercat.
0: I aquest divendres se celebra el ple municipal corresponent al mes de maig, que, com sempre, doncs, començarà a la 1 del migdia. Quins punts es ressaltaria de l'ordre del dia?
1: Jo crec que com tots els plens són molt interessants i convidar tothom que vingui a la 1 del migdia a l'Ajuntament o si no que ens segueixi per Ràdio Castelldefels o per les xarxes, sempre el debat són molt interessants i molt intensos i per tant jo recomanar l'assistència. Després es tracten molts temes, també hi ha diferents mocions i per tant, doncs, per què desvelar sorpreses? No? La convocatòria és pública, es pot consultar l'ordre del dia, evidentment a la web de l'Ajuntament i per tant, doncs, si la gent vol doncs conèixer què passa a Castelldefels, de què parlen els polítics, de què debaten, quins són els projectes principals, doncs té una gran oportunitat si assisteix al ple.
0: Seguir el ple en directe, recordem que a Ràdio Castelldefels només té a partir de la 1 del migdia, que és quan comença. Doncs vol afegir alguna cosa més per acomiadar-nos, senyor Reyes?
1: No, bueno, estarem aquí la resta del dia, aquí al carrer Màlaga, aquí a l'Avinguda Màlaga, al costat de l'ambulatori, i qualsevol ciutadà que tingui una consulta, un problema, una inquietud, una queixa, doncs aquí sempre és ben rebut, i si no, doncs a través també del nostre telèfon mòbil, del WhatsApp o de les xarxes socials, doncs també podem agafar qualsevol qüestió per intentar ajudar la ciutadania, que estem per això.
0: Aquesta iniciativa, l'alcalde dels barris, avui estem en el barri de Can Bó, per això no vol dir que un ciutadà o una ciutadana d'un altre de barri parli amb vostè al llarg de la jornada d'avui.
1: Sí, sí, és evident que el que volem és apropar l'administració pública al ciutadà. Moltes vegades anar a l'Ajuntament és una mica tediós perquè tinc que demanar cita. Bueno, això el que fa és facilitar i que de manera directa, sí que és un format una mica més informal perquè estem aquí al carrer, però fa bona temperatura i, per tant, doncs, molt agraït que la gent vingui a plantejar qüestions perquè al final si poden resoldre el problema d'un ciutadà, doncs també estan resolent segurament el problema de moltes més persones, no? Per tant, doncs agrair aquesta col·laboració ciutadana que ens ajuda a millorar Castelldefels.
0: Moltíssimes gràcies un cop més, Manuel Reyes, alcalde de Castelldefels, per acostar-se i per participar en aquest espai que tornarà el mes vinent, el mes de juny. Gràcies per seguir-nos, salutacions a tot l'equip que ha fet possible

0: aquest programa, parlem amb l'alcalde, que un cop al mes doncs realitzem en directe des d'algun punt de la ciutat per conèixer doncs aquelles inquietuds o preguntes que des de la ciutadania es vol fer l'alcalde i també que ens posi al dia sobre l'actualitat de la ciutat. Gràcies i molt bona tarda.
1: Parlem amb l'alcalde, l'espai de Ràdio Castelldefels, on l'alcalde ens parla de l'actualitat de la ciutat i on respon a les teves preguntes.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: Amics de Ràdio Castelldefels,
3: encara no heu sentit cap programa d'havaneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Havaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les havaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.
4: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels.

0: 爱之声，
1: 爱之声，爱之声，
0: el magazine de Ràdio Castelldefels.

0: Ahí sí son.
1: Ahí sí son.
2: I get a rush.
0: Al magazine.
2: I get a rush.
0: De Radio Castelldefels.
3: Història del country. Un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora. Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimecres 27 de maig. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. La veu del veïnat pren protagonisme al Parlem amb l'alcalde. Avui ha estat el programa Parlem amb l'alcalde Can Bou, un espai mensual de proximitat que aquest cop ha canviat d'ubicació, però no d'objectiu, ja que segueix disponible per acostar l'Ajuntament a la ciutadania i fomentar la participació directa. Aquesta setmana comencen les obres al carrer Barcelona. Les obres se situen en el tram comprès entre la C32 i el passeig de Pitort, una actuació amb una inversió superior als 1,5 milions d'euros que transformarà de manera integral aquest eix viari. Pensionistes de tot l'Estat es reuneixen a Castelldefels per defensar el sistema públic de pensions. Des d'ahir, a Castelldefels, la coordinadora per la defensa del sistema públic de pensions celebra la seva 7a Assemblea General. Comencem.

0: Avui ha estat el programa Parlem amb l'alcalde de Can Bou, un espai mensual de proximitat que aquest cop ha canviat d'ubicació però no d'objectiu, ja que segueix disponible per escoltar l'Ajuntament a la ciutadania i fomentar la participació directa. És així com l'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes, ha donat resposta a les preguntes que formulaven les periodistes de Ràdio Castelldefels i des de l'àrea de comunicació digital de l'Ajuntament. L'espai ha estat conduït per la periodista Ana López, de Ràdio Castelldefels, amb la participació de l'equip de comunicació digital, amb la Maria José Blanco. La primera de les qüestions tractades ha estat l'adjudicació per part del Ministeri de Transportes i Mobilitat Sostenible del contracte de serveis per redactar l'estudi informatiu sobre la implantació d'una via quàdruple entre Castelldefels i el Prat de Llobregat. Escoltem la resposta de l'alcalde, el Manu Reyes, en relació amb aquesta notícia.
1: Bueno, sí, hemos visto esta noticia cuando todos pensábamos que lo de la cuarta vía que iba a conectar pues Castelldefels con el Prat iba a ser ya una realidad. Por lo tanto, nos sorprende porque pensamos que después de esta inversión multimillonaria que está haciendo Adif en la estación de nuestra ciudad, respondía que ya había un proyecto, o entendíamos así, de cuatriplicación de la vía, pero bueno, ahora parece que va a haber unos estudios. Bueno, yo siempre digo que se estudia mucho, pero parece ser que no se aprueban nunca los exámenes, porque volvemos a estudiar lo estudiado y seguimos estudiando. Yo creo que la gente lo que quiere son soluciones. Y lo que todo el mundo reclama es que el transporte público vuelva a recuperar la credibilidad que tenía antes. Que los trenes lleguen puntuales, que lleguen a las horas, que la gente se pueda montar en el tren porque no va hacinado y que pueda llegar a su puesto de trabajo, al médico, a la universidad, puntual, ¿no? Y yo creo que se ha perdido mucho la confianza y, por tanto, pues pedir aquí a quien corresponda que haga las inversiones que requieren las infraestructuras principales, como es el tema de los trenes, para que la gente pueda utilizar el transporte público y dejar el coche en casa, que en el fondo es lo que queremos todos.
0: També relacionat amb els transports, demà al matí la plataforma Zeroport té prevista una roda de premsa a la qual també hi assistiran diverses entitats contràries a l'ampliació de l'aeroport del Prat. Escoltem la resposta de l'alcalde, Manu Reyes.
1: Nuestra posición es ampliamente ya constatada y reiterada, ¿no? Nosotros no estamos a favor de que pasen aviones por Castelldefels, por tanto la ampliación está enfocada para que aumente la capacidad, para pasar de 57 millones de pasajeros que tiene actualmente el aeropuerto del Prat a llegar a 70, y eso a Castelldefels le supondría pues un mayor índice de aviones que pasarían por nuestra ciudad cuando la configuración es la no preferente. Por tanto, no podemos estar de acuerdo con esta ampliación del aeropuerto. Nosotros hemos insistido por activa y por pasiva, y cada vez que tengo la oportunidad, así lo recuerdo, nuestra posición como Ayuntamiento de Castelldefels es contraria a que pasen los aviones por encima de nuestra ciudad y, por tanto, no compartimos la ampliación del aeropuerto y lo vamos a seguir defendiendo. Creemos que tenemos la suerte en Cataluña de tener otros aeropuertos, como es el de Reus, como es el de Girona, como es el que también está en Alguaire, donde además en Cataluña tenemos la suerte de que las cuatro capitales de provincia están conectadas con la alta velocidad, y a mí me parece mucho más eficiente y más económico pues repartir esos aviones o esos pasajeros que puedan venir a Cataluña en las diferentes infraestructuras que ya existen, que ya hemos pagado y que además tenemos muy cerca la alta velocidad.
0: I a través de xarxes socials, la ciutadana Marta Bistué ha fet arribar una pregunta directa a l'alcalde sobre l'estat de les platges. Segons explica, recentment ha visitat la platja i ha detectat una gran presència de plàstics, així com una pèrdua progressiva de sorra. En aquest context ha preguntat si es mantindrà l'actuació de la draga, el vaixell encarregat d'extreure i traslladar sorra per regenerar diferents punts del litoral. Escoltem en aquest cas la respuesta del alcalde Manu Reyes.
1: Bueno, la draga no coge arena del término municipal de Castelldefels, que quede claro. La draga va a la zona de Butigas de Sitges para coger la arena que se acumula en el espigón que está en el puerto y la lleva a otras playas, porque con el tema de las corrientes marinas y demás, pues se acumula la arena allí, ¿no? Por tanto, no es un tema que nosotros podamos decidir, porque coge la arena en Butigas de Sitges y la lleva a otros sitios, no la coge en Castelldefels, ¿no? El tema de los plásticos, es cierto que este fin de semana, estos últimos días, hemos visto cómo había plásticos que venían a través del agua, no solo en Castelldefels, también en Gavà y en Viladecans. Es un vertido que no procede de Castelldefels y que a través del área metropolitana pues estamos pendientes de que busquen las soluciones oportunas, pero no me consta que venga de Castelldefels en ningún caso, y por tanto pues habrá que encontrar el foco que está pues vertiendo estos materiales y estos productos en las playas de la zona delta. Insisto, no es un problema de Castelldefels exclusivamente, sino que viene por un vertido que no viene de esta zona.
0: I seguint amb les preguntes arribades a través de xarxes socials, el ciutadà Xavi García Miranda ha traslladat a l'alcalde una qüestió relacionada amb la zona de la platja. En concret, ha preguntat quan es resoldrà la problemàtica del top manta al municipi.
1: Ojalá tuviésemos todas las herramientas el ayuntamiento. Para empezar, el ayuntamiento no está a favor del top manta, yo creo que hay que recalcarlo, mientras que ha habido otros ayuntamientos u otros gobiernos que parecía que le hacían un poco el juego, incluso pues, promovían sindicatos del top manta. Nosotros evidentemente estamos en contra de este fenómeno. Hemos reforzado la plantilla de la policía local, en los últimos 3 años hemos incorporado a 44 agentes nuevos de policía, pero solo con la policía local es imposible combatir este fenómeno. Hemos pedido ayuda a Mossos de Escuadra, a Guardia Civil y a Policía Nacional para que cada una de las policías actúe dentro del marco de sus competencias, y vamos a seguir insistiendo y aumentando los operativos y hacer todo lo que está en nuestra mano. Ojalá pudiéramos hacer más, y vamos a seguir peleando contra este fenómeno que no lo queremos en nuestra ciudad.
0: Un altre dels temes destacats ha estat quan iniciarà l'activitat al nou cap de la Muntanyeta. Escoltem la resposta de l'alcalde, el Manu Reyes.
1: Doncs és un tema que nosaltres volem que sigui el més aviat possible, però més que posar en marxa un edifici, nosaltres el que volem és tindre també la garantia de que tindrem més professionals per millorar la qualitat sanitària de la nostra ciutat. Per tant, nosaltres el que volem, i li demanem al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, més metges, més personal d'infermeria, més personal d'assistència, perquè jo crec que els edificis poden estar molt bé i estarem més còmodes, però aquí la clau és tindre més professionals. I aquesta és el que demanem des de l'Ajuntament de Castelldefels, és un tema que és competència de la Generalitat de Catalunya. Jo crec que a la tardor estarà en marxa, l'edifici està pràcticament engestit, ara falta tot el tema del mobiliari, ordinadors i demés, però insisteixo, el més important no està en l'edifici, sinó el tema del personal, que jo crec que aquesta és la gran baralla que tenim, i jo estic convençut que segurament i serà un avenç per la ciutat i que hi tindrem més personal. Això, com a mínim, ho exigirem des de l'Ajuntament de Castelldefels, però, insistim, és competència de la Generalitat de Catalunya.
2: Però sí que és veritat que és una demanda que s'ha fet moltes vegades a través de comunicats, inclús en una moció en el ple, sí. D'aquesta demanda de més serveis, més centralitzat, no?
1: És que en Castelldefels ja tenim 71.000 habitants. Per tant, ara posarem en marxa un tercer cap, potser ja hem de començar a planificar el quart. A mi el que m'agradaria, i ho vaig dir des del primer dia, a mi m'agradaria tindre un hospital a Castelldefels, perquè crec que la nostra ciutat s'ho mereix, els nostres ciutadans s'ho mereixen també, venen bé moltíssima gent també a gaudir dels serveis de Castelldefels, i per tant un hospital seria el seu, però no depèn d'una decisió que jo com a alcalde pugui exercir, sinó que serà una reivindicació que jo crec que tenim que fer tots els partits.
0: Com és habitual, l'alcalde ha atès directament altres aportacions de la ciutadania en un exercici de transparència i escolta activa. El programa s'ha emès en directe a Ràdio Castelldefels i a través de diferents canals digitals. Comencen les obres de reurbanització del carrer Barcelona en el tram comprès entre la C32 i el Passeig del Pitort, una actuació amb una inversió superior als 1,5 milions d'euros que transformarà de manera integral aquest eix viari. El projecte, aprovat definitivament al febrer per la Junta de Govern Local, té com a objectiu millorar la mobilitat, la seguretat, el drenatge de la zona i la qualitat de l'espai públic. Escoltem a Ramon Escolà, el regidor delegat d'Urbanisme i Obres.
3: Aquesta és una execució d'un projecte que ja era una reivindicació històrica que portava molts anys paralitzada, no? I que suposarà una millora molt gran, sobretot perquè és una zona de molt pas de peatons cap a l'estació del centre, i a més perquè també és una zona de molt pas de tots els estudiants que es desplacen tant als instituts com en el campus universitari.
0: El projecte contempla la construcció de noves voreres amb arbrat a banda i banda del carrer, fet que facilitarà el pas de les persones vianants i aportarà més zones d'ombra i confort. També es preveu el soterrament de les actuals línies elèctriques aèries, una mesura que millorarà tant la seguretat com l'estètica urbana. I pel que fa a la calçada, es durà a terme un nou asfaltat i es mantindran els dos sentits de circulació amb una línia d'aparcament habilitada. A més, s'instal·larà un nou enllumenat LED a tot el carrer, més eficient i sostenible, així com un nou mobiliari urbà. Escoltem a Ramon Escolà.
3: En principi, s'ampliarà la vorera de la banda Sitges, que passarà a ser aproximadament d'uns 3 metres, s'asfaltarà tot el carrer, es farà una altra nova línia d'aparcament, com veieu vosaltres els cotxes aparquen ara amb terra i es queda ja tot ple de fang, es farà tot asfaltat amb una vorera també a la banda dels cotxes i es farà una petita més vorera a la zona de Gapà on aparquen. Se seguirà mantinguent la línia d'aparcament de tots els cotxes, es plantaran nous arbres, es posarà mobiliari nou, bancs, papereres, es posarà una il·luminació nova amb LEDs i, important també, s'assoterraran tots els cables elèctrics per terra, ja es quedaran, s'evitaran ja que hi hagin cables penjant, tot quedarà soterrat.
0: Un dels punts destacats del projecte és la creació d'una xarxa de recollida d'aigües pluvials actualment inexistent i la instal·lació d'una estació de bombeig de les aigües del barri.
3: I després una de les coses més importants que tenim, tots sabeu que en la cantonada que hi ha carrer Barcelona amb l'Avinguda de Pitor, normalment a la que plou una miqueta sempre es fan unes basses que es té que tallar al carrer, inclús ja hi ha una valla ja posada permanentment i a la mínima que plou ja hi ha algú que sempre té que posar la valla perquè és impossible passar, no? Allà el que farem és que posarem just a la cantonada del passeig Pitor amb el carrer Barcelona una nova estació de bombament, que aproximadament serà d'uns 500 litres per segon, i llavors aquesta nova estació de bombament evitarà que en aquella zona d'allà es facin aquells bassals d'aigua tan grans, perquè tirarà l'aigua, la bombejarà cap a la corredora i després anirà al mar, aprofitant que també allà a l'avinguda del canal s'està fent la gran bomba d'aigua de l'Aca i llavors a través d'aquella bomba impulsarà tota l'aigua del mar i evitarem d'una vegada que tota aquella zona a la que plogui s'inundi totalment i sigui impossible passar.
0: Durant les obres, el carrer Barcelona quedarà obert al trànsit només en el sentit platja. Escoltem a Ramon Escolà, el regidor delegat d'Urbanisme i Obres.
3: El carrer Barcelona s'ampliarà un aparcament nou entre la C32 i l'estació de Castelldefels amb una vorera i, a més, aprofitant que es fa aquest aparcament, es farà un nou carril bici que connectarà el carril del Passeig Brollador amb el carril de la UPC. I aproximadament això, jo calculo que seran unes 130 places noves d'aparcament, que també es començarà al maig.
0: El projecte ha estat redactat per l'empresa SBS Simón y Blanco i compta amb un pressupost d'execució per contracte de més de 1,5 milions d'euros. Escoltem a Ramon Escolà, regidor delegat d'Urbanisme i Obres.
3: És a dir, ja ha passat la licitació, ja està a punt d'adjudicar i ja et dic, les obres ja començaran al maig, d'aquí 3 mesos, perquè és el tràmit que hi ha entre que tu adjudiques l'obra i llavors, pues, clar, amb el constructor que ha guanyat l'obra per la licitació, pues, són un parell de mesos per tramitació de papers, de documents, i al maig ja es començarà i jo et diria que aproximadament 8-10 mesos, o sigui, cap al febrer del 27, ja estaria tot acabada.
0: La reurbanització del carrer comportarà nombroses millores i novetats enfocades a l'habilitació de més espais verds.
3: Nosaltres el que volem, sobretot, és guanyar espais per la gent, guanyar espais verds, que la gent pugui fer i, evidentment, guanyar sobretot en espais complicats com són aquests, que guanyi mobilitat i que sempre sigui la ciutat i el veïnat el que tregui realment el benefici total. Vull dir, tot això va complementat pues, amb altres obres que anirem fent, com ara sabeu que hem començat la setmana passada i aquesta amb els nous pavellons de Pursius, de Canvinada i de Can Roca, arreglarem també el que és l'Avinguda Diagonal amb les voreres de Montemar, és a dir, tot és posant verd, posant arbres, posant mobiliari urbà, fent passejos que la gent pugui disfrutar i passejar i comunicar tota la ciutat perquè d'una banda a l'altra pues, la gent passejant pugui anar cap al centre de la ciutat sense necessitat d'agafar tants cotxes.
0: La duració prevista és de 7 mesos i es donarà per acabada el desembre del 2026. Des d'ahir a Castelldefels, la coordinadora per la defensa del sistema públic de pensions celebra la seva 7a assemblea general. Parlem de la plataforma en defensa de les pensions públiques que reclama mesures per garantir un sistema públic de pensions sostenible i suficient. Escoltem el Ramon Franqués, el portaveu de la COESPE, que ens explica en detall què és aquesta plataforma.
4: La COESPE és la coordinadora estatal en defensa del sistema públic de pensions. És un moviment social que ja portem més de 10 anys organitzant els pensionistes d'arreu del país en defensa de les pensions quan aquestes s'han intentat congelar o quan s'han intentat privatitzar. I sense que fa 10 anys estiguéssim pensant en què ens podríem trobar on ens trobem, el que veiem és que a mesura que passen els anys, aquest sistema públic de pensions continua estant amenaçat a pesar de la resistència social i la mobilització que hem estat desplegant al llarg de tots aquests anys.
0: Durant la trobada, la COESPE fa una reivindicació a la protecció dels drets socials i dels recursos públics davant l'increment de la despesa militar. Escoltem el Ramon Franquès, el portaveu de la COESPE.
4: El que debatim és com hem de treballar per assegurar que el sistema públic de pensions es manté com una part dels drets socials. Aquest sistema públic de pensions es sosté a través de les cotitzacions que fan els treballadors. Ha estat sostenible des de 1963 i és la forma més segura que tenim per poder arribar a una vellesa digna. Els experiments que s'han fet en sistemes privats de pensions han acabat de manera desastrosa. En la crisi del 2008 van desaparèixer molts fons de pensions privats, tant el nostre, aquí a Espanya com als Estats Units, Alemanya, Holanda, i durant molt temps han tingut que estar explicant que tot el discurs que aquests bancs han promogut en els mitjans de comunicació de que el sistema públic era insostenible era fals.
0: La COESPE adverteix així que una escalada en la cursa armamentística podria incrementar encara més la tensió internacional i repercutir d'alguna manera en el sistema de pensions.
4: Nosaltres venim exigint que es faci una auditoria del sistema, del que entra i del que surt del sistema. El Parlament ho va aprovar-ho fa 3 anys, però aquesta auditoria no s'ha fet. I no s'ha fet perquè es vol seguir en el relat de que aquest sistema públic no és sostenible. Però ara ens trobem amb una paradoxa, i és part del debat que ara tindrem, perquè hem passat a un canvi de discurs. De dir que les pensions no es podien sostenir perquè no hi havia prou ingressos, ara, amb tot l'entorn de l'escalada militar, se'ns diu que aquests ingressos de les pensions es tenen que derivar a despesa militar. I així, per exemple, el secretari general de l'OTAN va deixar anar fa 3 mesos que s'havien de reduir les pensions per augmentar la despesa militar. Escolteu, les pensions és un salari diferit, és un producte de la cotització social que no pertany a cap estat, a l'estat el gestiona, però pertany a la gent que ha treballat i que ha cotitzat i que té dret a tenir una pensió digna.
0: Des de la plataforma valoren les fites assolides durant els darrers anys, tot i que consideren que encara cal una major implicació social en la defensa de les pensions públiques. Escoltem el portaveu, el Ramon Franquesa.
4: Hem aconseguit crear una organització que està arrelada a tot l'Estat, a tots els territoris. Hem aconseguit generar, per tant, un moviment que sap on va, que té molt clares les exigències, que és capaç d'alterar, de contradir un discurs molt poderós que s'està llançant de manera contínua en els medis de comunicació, però no hem aconseguit encara la suficient mobilització dintre de la nostra societat per impedir, per barrar el pas en aquestes tentacions. I, per tant, tenim la tasca de seguir ampliant i reforçant la nostra organització, buscant la manera d'arribar a la gent, d'explicar-nos, trobar els mecanismes pues, des d'obres de teatre, cançons, publicacions, conferències. Bueno, estem examinant totes les formes que, a través de la nostra organització, podem desplegar i també totes les formes d'activitat conjunta amb altres moviments socials que es troben en una situació semblant.
0: Des de la plataforma també alerten que els possibles canvis en la despesa social, les pensions o els serveis públics poden tenir conseqüències directes sobre els joves i sobre el futur de la població activa laboral. Escoltem el portaveu, el Ramon Franquesa.
4: Nosaltres estem defensant ara la nostra pensió, però la gent que treballa en l'actualitat, els joves que accedeixen al mercat de treball, tenen que ser conscients que l'amenaça més forta és sobre ells, perquè aquest és un el procés en què estem és una degradació paulatina del sistema. Si no aturem aquesta degradació, dintre de 10, de 15, de 20 anys, la situació serà molt pitjor per la gent que ara treballa. I, per tant, això ens porta a donar xerrades a els centres de treball, a parlar amb els estudiants en els centres de formació professional i en els centres de batxillerat, en els instituts, a explicar què és el que està passant i a buscar el suport, la complicitat i la mobilització, perquè encara que ara ho tinguin lluny, també aquest atac a les pensions és un atac contra els drets de la gent que ara està treballant o que un dia entrarà en el mercat de treball.
0: Finalment, el portaveu també ha explicat els motius pels quals Castelldefels ha estat la ciutat escollida per acollir aquesta assemblea estatal.
4: Perquè hi ha una marea molt activa aquí a Castelldefels, que té un arrelament important a la ciutat. Aquí ens sentim molt acollits, ens sentim molt còmodes i, sense dubte, podem realitzar tot el treball que ens havíem proposat.
0: Situació de risc per als nivells d'ozó troposfèric. Es recomana no fer esforços corporals inusuals a l'aire lliure i precaució a les persones asmàtiques o amb malalties cardíaques durant tot el dia d'avui, de 27 de maig. És per aquest motiu que la Protecció Civil de Castelldefels ha emès un preavís de situació de risc per la superació del llindar d'ozó. Els grups que poden ser més sensibles són les persones amb malalties cardíaques o de l'aparell respiratori, els nadons, els nens i nenes en edat preescolar i les dones embarassades. D'acord amb les recomanacions de l'Agència de Salut Pública de Catalunya com a mesura preventiva, cal renunciar a fer esforços corporals a l'aire lliure que no siguin usuals, principalment si produeixen fatiga, són de llarga durada i es duen a terme dins del període en què els nivells d'ozó són més alts.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als titulars del dia de la jornada d'avui de dimecres 27 de maig a Castelldefels. La veu del veïnat pren protagonisme al Parlem amb l'alcalde. Avui ha estat el programa Parlem amb l'alcalde a Can Bou, un espai mensual de proximitat que aquest cop ha canviat d'ubicació però no d'objectiu, ja que segueix disponible per acostar l'Ajuntament a la ciutadania i fomentar així la participació directa. Aquesta setmana comencen les obres al carrer Barcelona. Les obres se situen en el tram comprès entre la C32 i el passeig de Pitort, una actuació amb una inversió superior als 1,5 milions d'euros que transformarà de manera integral aquest eix viari. Pensionistes de tot l'Estat es reuneixen a Castelldefels per defensar el sistema públic de pensions. Des d'ahir, a Castelldefels, la coordinadora per la defensa del sistema públic de pensions celebra la seva 7a Assemblea General. Ara ja sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Patricia Bazaga. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
4: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
5: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
6: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels.
1: La justícia investiga si el PSOE va pagar per extorsionar els jutges, fiscals i policies que porten causes contra l'entorn de Pedro Sánchez. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
1: Matí frenètic en la tempesta judicial contra el PSOE, amb la Guàrdia Civil entrant a la seu del Partit Socialista i amb el jutge imputant la gerent del PSOE i l'exsecretari d'Organització Socialista, Santos Cerdán, en el que fins ara era el cas Leire, Joan Bota.
3: Seria una mena de guerra bruta socialista contra les investigacions en contra seu. Inicialment, el cas Leire investigava si aquesta exmilitant socialista havia conspirat per frenar investigacions contra el PSOE. Ara el cas escalaria per determinar si l'encàrrec en realitat sortia del mateix partit i en aquest cas saber amb quins diners es pagava.
1: Anem a Madrid, Dani Sainz de Aja i Paula Brujats. Sembla que no tenim... Ara sí, digues, endavant, Dani.
4: Sí. Ja fa més de 5 hores que els agents de l'UCO són a la seu de PSOE al carrer Ferraz per demanar documentació que vincule el partit amb la suposada guerra bruta de Leire Díaz contra policies i fiscals, com ara pagaments a l'exmilitant socialista. És per això que el jutge Pedraz de l'Audiència Nacional també ha ordenat l'entrada al domicili de Santos Cerdán i ha imputat l'exsecretari d'Organització del PSOE a la gerent, a un exdirigent del partit, entre d'altres. El cas està sota secret de sumari, però el jutge considera que els delictes investigats són molt greus.
5: Doncs, mentrestant, Pedro Sánchez hi treu importància, nega irregularitats del partit, però promet mà dura si es demostra el contrari. Es multipliquen les causes judicials, però Pedro Sánchez es blinda, descarta convocar eleccions anticipades i diu que està justificat esgotar la legislatura.
6: Ninguna de estas investigaciones, y ya veremos en qué acaban, no impugnan en absoluto lo que está haciendo el gobierno de España. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo de aquí al final de la legislatura.
1: De seguida, en aquest Catalunya migdia, tots els detalls i la reacció de l'oposició, encara amb la ressaca de tota la informació al voltant del cas Zapatero. Tot plegat al dia en què a Catalunya hi ha vaga general educativa a tot el país, tot i l'acostament d'ahir entre sindicats i govern.
3: Nova demostració de força de mestres i professors amb múltiples talls de carretera des de mig matí, manifestacions a diferents ciutats i un seguiment important de la vaga abans que les negociacions es reprenguin aquesta tarda.
1: Connectem amb Barcelona i també amb l'AP7 a la Roca del Vallès. Sara Canyete i Marta Vallès.
7: Sí, els sindicats demanaven una mobilització massiva i malgrat que el seguiment ha baixat respecte a les vagues anteriors, ho qualifiquen d'èxit i més tenint en compte, diuen, el desgast acumulat. Hi ha concentracions repartides per tot el territori i que volen mantenir en paral·lel a la negociació d'aquesta tarda. Els sindicats diuen que les converses amb el departament estan encaminades, però fan una crida a la prudència i veuen difícil tancar un acord avui mateix.
8: A la Roca del Vallès, la P7 s'ha convertit en un gran escenari on hi ha música, poesia i també reivindicació. Els docents s'hi han instal·lat per fer una demostració de força i diuen que no marxaran abans de les 5 de la tarda.
1: Però a banda de la Roca, els mestres i professors estan tallant ara mateix carreteres molt importants en diferents punts del país. Tenen la intenció de quedar-s'hi mentre duri la reunió d'aquesta tarda entre el departament i els sindicats. En aquest escenari avancem avui la informació del trànsit. Quina és la situació actual? Equip viari, Clàudia Serra.
9: Doncs aquesta hora segueix tallada en tots dos sentits la P7 a Torredembarra, afecta la via de Vilaseca al Vendrell, a Salt, la carretera està afectada de Vilablareix a Sant Julià de Ramis, a la Roca del Vallès i a Cua de Mollet a Cardedeu, tallada també en els dos sentits la 2 a Lleida. En aquests punts i a les carreteres de l'entorn hi ha cues quilomètriques. Trànsit recomana utilitzar vies alternatives. En el cas de Salt, la C31 i la C35, a la Roca la C32 i la C60, Torredembarra, l'A27 i l'AP2 i a Lleida l'AP2.
1: Ja veieu que la situació és molt complicada per aquestes protestes dels mestres i professors. A la crònica internacional, mentrestant, ofensiva d'Israel per ocupar més territori al sud del Líban, el dia en què l'exèrcit israelià assegura també haver matat el nou líder militar de Hamas a Gaza.
3: Tot plegat mentre els Estats Units i l'Iran continuen negociant un acord de pau a l'Orient Mitjà.
1: De tornada a Catalunya, avui us explicarem també que la fins ara diputada al Congrés dels Diputats, Pilar Calvo, es presentarà a les primàries de Junts per Catalunya per tal de ser la cap de llista a les pròximes eleccions municipals a Barcelona.
3: S'enfrontarà com a mínim a l'actual cap cap del grup municipal, Jordi Martí, que també ha anunciat que vol ser alcaldable. Això a l'espera d'altres possibles moviments, d'altres noms rellevants, com el de l'advocat Jaume Alonso Cavillas.
1: I en temps de cultura, atenció al que us explicarem al Catalunya Migdia avui. Denúncia de llibreters d'arreu del món que diuen que grans empreses tecnològiques els estan comprant milers de llibres descatalogats, antics.
3: Ho farien per entrenar la intel·ligència artificial. El sector ho qualifica d'espoli i adverteix del risc de perdre patrimoni bibliogràfic únic perquè després els destrueixen.
1: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
10: Bon dia.
1: Amb una gran protagonista avui a la informació esportiva, Alexia Putellas.
10: Aquest matí s'ha fet l'acte de comiat institucional al Camp Nou d'Alexia Putellas. Deixa el Barça envoltada de família, amics, companyes d'equip, exjugadors i directius.
11: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100% que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
10: I aquesta nit, després del partit que juga l'equip al Johan Cruyff, que comença a les 7, es farà el comiat a l'estadi amb tota l'afició i un comiat que podreu seguir en un tot costa especial que s'allargarà una mica més fins al final d'aquest comiat.
1: Ja hem repassat la situació complicadíssima per les protestes de mestres i professors. Hi ha moltes carreteres tallades. S'espera que aquestes protestes, a més, es mantinguin durant les primeres hores d'aquesta tarda. Per tant, si podeu evitar els desplaçaments en cotxe, eviteu-los. I si els heu de fer, obligatòriament, doncs estigueu molt pendents de les nostres informacions per saber on estan els talls i quines carreteres hauríeu d'evitar. I a banda d'això, com sempre, el temps.
12: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Francesc Mauri, bon dia.
13: Bon dia.
1: Podria passar la crònica d'ahir i la d'abans d'ahir, no? Perquè continua la calor, sí. Cada dia una mica més.
13: Cada dia una mica més i l'esglaó fort arriba demà i demà passat. Demà, per exemple, a Lleida Ciutat estan previstos 38 de màxima. Si s'enregistren els 36,5 de la més alta enregistrada mai en els últims 86 anys, que data del maig del 22, quedaria polvoritzada. És un exemple d'alguns dels valors que demà tindrem a Catalunya, no cal dir-ho, excepcionals. Falta un mes per l'estiu, estem a la primavera, però tenim una calor desbocada, desmesurada i, sobretot, preocupantment continguda, o més ben dit, regular, perquè el descens de temperatura previst per dissabte, diumenge i dilluns no és per refrescar, és per fer calor, però menys.
1: Molt bé, doncs estarem pendents de tot plegat. Francesc, gràcies, bon dia.
13: Bon dia.
12: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les dues i gairebé 8 minuts. Ja fa 5 hores que la Guàrdia Civil és a la seu del PSOE, al carrer Ferraz, a Madrid. Els agents estan buscant documentació que demostraria si la direcció va finançar operacions de boicot per fer descarrilar les investigacions judicials que esquitxen l'entorn de Pedro Sánchez. Aquesta és la principal hipòtesi de l'Audiència Nacional. Per això aquest matí el jutge Santiago Pedraz ha imputat la gerent del PSOE i l'exnúmero 3 del socialista Santos Cerdán, a qui, per cert, els agents també li han registrat el seu domicili. Anem a la seu del PSOE, com dèiem, al carrer Ferraz de Madrid. Allà hi tenim el Dani Sainz de Aja. Dani, bon dia.
14: Hola, bon dia. Es tracta d'un operatiu múltiple que ha desplegat la UCO des de primera hora del matí i que té com a principal escenari la seu socialista del carrer Ferraz, on ara ens acumulem desenes de periodistes a l'espera que surtin els agents. Segons fonts judicials, han vingut per demanar documentació que puga vincular el partit amb la suposada trama de Leire Díez destinada a desacreditar fiscals i policies que investiguen l'entorn de Pedro Sánchez. Estes peticions d'informació s'han estès a altres domicilis de persones implicades en el cas, com seria l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i també a les dependències de la Direcció General de la Guàrdia Civil a Madrid en relació a una filtració interna. Es tracta d'actuacions ordenades pel jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, en el marc d'una causa declarada secreta i que ha ampliat el nombre d'investigats són el mateix Santos Cerdán, la gerent del PSOE Ana Fuentes, l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, dos advocats vinculats a Cerdán i un altre agent de la Guàrdia Civil. Noms que s'afegeixen als que ja estaven imputats, com l'empresari Pérez Dolcet i a la mateixa Leire Díez, que en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio s'ha mostrat sorpresa per l'operació.
15: No entiendo nada. No sé qué tiene que ver en una cosa y en otra. Es que no tengo ni idea. Por eso me tiene un poco perpleja todo esto, porque es que no tengo ni idea de esto. Creo, si no me equivoco, que he depositado todas mis cuentas y, o sea, estoy muy tranquila con eso.
16: ¿Pero existieron pagos?
15: No.
14: El jutge també veu indicis delictius en dos antics col·laboradors de Cerdán al PSOE, entre ells el diputat Juanfran Serrado, negociador amb Junts, però de moment no els imputa. Pedraz considera que els fets investigats són molt greus, ja que aprecia suposats delictes com suborn, organització criminal, revelació de secrets, tràfic d'influències i falsitat documental, entre d'altres.
1: Bé, doncs es multipliquen les investigacions judicials, però Pedro Sánchez s'enroca i es nega a convocar eleccions anticipades. El president del govern espanyol diu que no hi ha motius per acabar la legislatura abans d'hora, ni pel nou cas que esquitja el PSOE, ni tampoc per la imputació de l'expresident espanyol Rodríguez Zapatero. Seguim a Madrid ara amb Paula Brujats. Paula, bon dia.
5: Què tal, bon dia.
1: L'entrada de la UCO a la seu del PSOE, a Ferraz, ha enganxat Pedro Sánchez al Vaticà, a Roma. Estava reunit amb el papa Lleó XIV. A la sortida d'aquesta reunió, Sánchez ha promès contundència si es demostren irregularitats de més dirigents socialistes, en aquest cas Leire.
5: Sí, Pedro Sánchez s'aferrava a aquesta audiència amb el papa per desviar el focus i rebaixar la tensió després de la imputació de Zapatero, però li ha esclatat avui aquest nou cas que impacta de ple al PSOE. Sánchez nega cap irregularitat i també defensa la gerent del partit, però promet madurar si es demostra el contrari.
6: Si hemos demostrado algo es que no somos un partido que no tiene nada que esconder y que cuando tiene que actuar, actúa. Y, por supuesto, no convive ni coexiste con ese tipo de actitudes que efectivamente repudiamos.
5: I ha arribat a insinuar que la investigació d'avui pot acabar en res. Pedro Sánchez a l'expectativa, mentre augmenta la pressió perquè convoqui eleccions i acabi la legislatura, però ell, ni si ho planteja, seguirà fins l'estiu que ve i diu que està justificat fer-ho per interès general.
6: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
5: I avui se l'ha tornat a jugar per Zapatero, vist i llegit el sumari del cas i els informes policials, no canvia de parer i defensa la innocència de l'expresident.
6: Y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
5: Però el president del govern espanyol hi arriben per totes bandes. El nou cas d'avui contra el PSOE se suma al de Zapatero. Demà comença també el judici contra el seu germà per malversació. S'està redactant ja la sentència contra l'exministre socialista Ábalos i la dona de Pedro Sánchez està a les portes d'anar a judici.
1: I mentrestant, el Partit Popular descriu la situació actual com a agònica i demana als socis de Pedro Sánchez que el deixin sol i més després de les darreres informacions que afecten el PSOE. Però els de Feijóo no jugaran encara la carta de la moció de censura perquè ara mateix la perdrien. El PP diu que ha sondejat Junts, que es manté tancat en banda. Però avui el PNB ha reptat Feijóo a presentar aquesta moció. Seguim a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
17: Bon dia. Se li acaben els qualificatius al líder del PP per descriure la situació.
18: La situació de agonia política en la que estem vivint. El ambient irrespirable.
17: Un Feijóo que pocs minuts després de saber-se l'operació de l'UCO ha tornat a dir als socis que si no es mouen són còmplices d'un govern que és un famer. El PP reconeix intents amb Junts per convèncer-los per la moció de censura. Els de Puigdemont ho neguen. Míriam Nogueras a TV3, Borja Semper, al matí a Catalunya Ràdio.
19: Nosaltres, que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
20: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y precisamente porque tenemos esa información sabemos que no están dispuestos a moverse. Están paralizados.
17: Però per al PNB la fórmula és una altra. Des del Senat, on es debatia avui una moció per reprovar el govern i exigir eleccions, una senadora llançava aquest missatge.
21: Si ustedes consideran que se dan las circunstancias para presentar una moción de censura, háganlo ya. Y háganlo donde tienen que hacerlo, en el Congreso de los Diputados. El resto son patrañas.
17: La via de la moció no és la d'Esquerra, diu Gabriel Rufián, que demana més transparència i avisa que exigiran eleccions només si...
22: Si se iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas
0: sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
17: Sobre el cas Zapatero també n'ha parlat Yolanda Díaz. De Sumar no li agrada, diu, però cal seguir defensa per frenar les polítiques que pugui fer la dreta.
1: A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre la situació política espanyola, sobre aquesta intervenció a la seu del PSOE, que continua a aquesta hora, i que estarem pendents de si continua o no a la segona hora del Catalunya Migdia. I també intentarem analitzar la situació política que es pot desencadenar després de totes aquestes operacions policials i judicials al voltant del PSOE i de Pedro Sánchez. Ara, però, faltant un minut per arribar a un quart de tres, estem molt pendents també de la protesta de professors i mestres que ara mateix tallen moltes carreteres principals a Catalunya. I és que avui és un dia clau pel sector de l'educació a Catalunya. Mentre els mestres i professors del país, com dèiem, fan una vaga general, aquesta tarda s'han de reprendre les negociacions entre el departament i els sindicats. I per primera vegada sembla que les postures s'han acostat. Educació ha posat sobre la taula un augment de sou per tots els docents, que és el que demanaven els sindicats. Tot i això, els representants dels treballadors consideren que la xifra que proposa el departament és encara insuficient, Cristian Roldán.
2: Doncs sí, Educació ha acceptat substituir els diferents complements que va anunciar la setmana passada, el de cotutories, el de mentors de treball de recerca, o el dels professors de centres de màxima complexitat, per un únic complement salarial que percebrien tots els docents. Es tracta de la principal desavinença que hi havia entre el govern i els sindicats majoritaris i, de fet, en una entrevista a Televisió Espanyola, la consellera d'Educació, Esther Niubó, es mostrava optimista.
22: Estem bastant més a prop del que estàvem segurament fa unes setmanes. Jo penso que aquestes converses, no, aquestes meses que hem fet en les últimes setmanes han servit, tant han servit per avançar posicions, han servit per restablir confiances i jo penso que serviran per acabar d'estabilitzar i enfortir el sistema educatiu dels propers anys.
2: Els sindicats ara celebren aquest canvi de postura del departament, però consideren que l'augment de sou que proposa el govern es queda molt curt. El sindicat majoritari, l'USTEC, exigeix que la nòmina dels docents s'incrementi almenys en 400 euros en un termini de 4 anys. Yolanda Segura n'és la portaveu.
23: Hauríem d'arribar a un increment d'uns 400-500 euros, d'acord? A desplegar doncs, en 3-4 anys. Aquesta és la nostra proposta. Hem d'aconseguir arribar doncs més o menys a aquest objectiu.
2: Com deies, Òscar, les negociacions es reprenen aquesta tarda a partir de les 3 i més enllà del sou, també sobre la taula hi ha diferents carpetes, com ara la dotació de personal, el pagament del deute dels estadis, que s'arrossega des del 2012, i el reforç de l'escola inclusiva.
1: Doncs tot i l'apropament i a l'espera del que passi la reunió d'aquesta tarda, la veritat és que els docents mantenen el pols contra el govern. Aquest matí hi ha hagut mobilitzacions i talls de trànsit arreu del país en una nova jornada de vaga general de l'àmbit educatiu aquest mes de maig. A Barcelona, per exemple, unes 7.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat fins a arribar a Drassanes, on han tallat durant una estona la Ronda Litoral. Segons Educació, la vaga ha tingut un seguiment del 25% dels mestres, mentre que l'USTEC eleva el seguiment fins al 60%. Comencem per Barcelona, David Mendoza i Sara Cañete.
7: L'equador d'aquest darrer cicle de mobilitzacions convocades pels sindicats fins a final de curs. Els representants dels treballadors qualifiquen d'èxit la resposta a la vaga d'avui, malgrat que les xifres de participació han baixat. A Barcelona, els manifestants continuen concentrats al passeig Josep Carner, però s'ha reobert la circulació a la plaça de les Drassanes, i això vol dir a la Ronda Litoral i també a l'Avinguda del Paral·lel. Els sindicats volen mantenir les concentracions mentre durin les negociacions aquesta tarda. Entre els manifestants que hi ha avui aquí, mestres i professors, molt escepticisme sobre la possibilitat que avui mateix es pugui tancar un acord i recorden que més enllà del sou el col·lectiu s'ha mobilitzat per altres motius i insisteixen que qualsevol acord ha de recollir una baixada de ràtios i més recursos per atendre l'alumnat.
24: Que al final el sou evidentment és algo que ens afecta, però no és el principal, que al final l'educació pública és una oportunitat per reduir desigualtats i que hi ha una mancança i un deteriorament estructural.
25: Això és el sou, són ràtios, és la inclusiva, és el respecte cap a la nostra professió.
7: Dels resultats de la negociació aquesta tarda també en dependrà que les vagues, que ara mateix estan convocades fins al 5 de juny, es mantinguin o no.
1: Durant tot el dia, de fet, hem estat pendents dels diferents actes de protesta dels mestres i professors a tot Catalunya que han provocat talls a la xarxa viària, a més en carreteres molt principals. Repassem les accions que, en molts casos, encara continuen hores d'ara. Les repassem amb Marta Vallès, Clara Chavarría, Núria Peraire i Pere Joan Álvarez.
26: Aquí al tall de la P7, a la Roca del Vallès, unes enormes lones que pengen del pont de l'autopista miren de fer ombra. Mentre l'escenari que s'ha muntat sona la música i escoltem poesia, també hi ha molta, molta reivindicació i molta convicció que no hi ha marxa enrere. Maria Oliver, dels docents del Vallès Oriental.
27: La millor manera que se'ns ha acudit que és organitzar-nos, tallar el país
3: país, fer venir a totes les veus solidàries i que recolzin la lluita docent.
26: Els organitzadors de l'acte aquí a la Roca del Vallès diuen que no aixecaran la protesta de l'AP7 abans de les 5 de la tarda.
5: El tall a l'AP7 de Torredembarra ha començat cap a les 10 del matí. Calculem que hi ha més de mig miler de persones, tot plegat en un ambient molt festiu. També preparen paelles per a unes 300 persones. La Marta Minguella, de CGT Ensenyament, explica per què ho fan.
4: És molta xarxa, també et puguis parlar del pacte que s'està parlant, si en tenim prou, si hi ha les reivindicacions són suficients, i creiem que un entorn com la cuina afavoreix molt aquesta oportunitat.
5: El tall està previst que s'allargui fins la tarda, fent-hi taules rodones sobre diverses qüestions i una actuació musical, entre altres coses. Paral·lelament, també a les 10 del matí, però a Tarragona s'ha fet una manifestació amb unes 400 persones que després també tenien previst venir fins aquí.
8: A Girona, uns 1.300 manifestants tallen l'AP7 a Salt i la intenció és estar-hi com a mínim fins les 3 de la tarda, quan comença la reunió dels negociadors a Barcelona. Els ànims no decauen, tot i la calor, hi ha ambient festiu. Els professors que es manifesten ens diuen que tenen voluntat de continuar.
9: En tot moment, els mestres, per primera vegada, estem molt units, molt units, tots lluitem per lo mateix, estem tots cansats i penso que doncs, hem de gastar totes les energies que queden ara i, a més, en aquest final de curs, ara que veiem una mica la llum.
8: La jornada ha començat a les 9 del matí amb una manifestació des de Girona.
1: Aquí a Lleida, mestres i professors tallen des de les 11 del matí l'autovia 2 al terme municipal de Lleida i són unes 500 persones que han sortit en manifestació des de l'Escola Oficial d'Idiomes a primera hora del matí i que han arribat fins a l'autovia, on, com dic, porten més de 3 hores tallant la circulació en tots dos sentits de la marxa. Per combatre la calor intensa, doncs estan a sota del pont de l'autovia i també porten neveres i a aquesta hora també molts d'ells menjant un entrepà.
10: Bé, doncs seguirem aquesta reunió a partir de les 3 de la tarda, a veure si hi ha més apropament o fins i tot algun acord entre el departament i els sindicats. A tot això, avui també hi ha vaga a totes les refineries de l'Estat. El sector dona feina a 20.000 treballadors que reclamen un avançament en la seva edat de jubilació. L'aturada ha aconseguit reduir la producció de combustible i s'han fet bloquejos en els accessos a algunes plantes, com ha passat, per exemple, a la refineria que Repsol té a Tarragona. Manel Sastre.
11: Durant tot el dia, un centenar de treballadors han tallat l'accés a la refineria de la Pobla de Mafumet i també s'han fet accions al polígon industrial de Constantí i a l'accés del pantalà de Repsol al port. El bloqueig, però, no té conseqüències per la resta d'empreses químiques i, segons explica Toni Carmona, del sindicat majoritari ESTR, que és el convocant d'aquesta paralització, s'ha aconseguit mobilitzar més de 4.000 treballadors a tot l'estat amb un seguiment molt alt a les plantes i una notable reducció de la producció.
13: Sí, nosaltres creiem que ha tingut un seguiment del 80%. Hem estat aquí unes 300 persones, hem tallat aquí, hem tallat també l'accés de Constantí i també l'accés al pantalan de Repsol. Perquè diuen els companys que han estat tota la nit, han reduït la producció un 30-40%, així que tot el que són querosen, fuels, gasolines.
11: La patronal, però, no dona xifres. Assegura que la vaga no tindrà afectació en la distribució de combustibles. Aquesta és la primera aturada del sector de les refineries a tot l'estat, reclamant un coeficient reductor en l'edat de jubilació i amenacen amb més aturades si no es desbloqueja la negociació.
10: D'aquí a 8 minuts seran 2:15 de la tarda. Fem una pausa i de seguida la informació internacional.
27: Catalunya migdia.
28: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
29: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
30: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
31: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
30: I amb productes del territori.
31: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
30: Vinga, va, comencem!
31: Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
30: A Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
32: Mira, mama, una estel·la.
0: el Fogot!
6: Demana un desig, corre!
0: Vull viure unes colònies així tots els estius.
12: Descobreix el programa de la Xenescat Colònies d'Estiu en Família per compartir activitats de lleure i moments inoblidables en família alhora que descobriu l'entorn que ens envolta. Inscripcions a gent.cat/colònies en família. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Catalunya migdia. D'aquí a 6 minuts seran 2:15. Com dèiem, anem a la informació internacional. Israel intensifica l'ofensiva contra Hamas i Hezbollah enmig de les negociacions per posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà. A Gaza, l'exèrcit israelià assegura haver matat el nou líder militar de Hamas. El sud del Líban ha fet una trentena de morts i vol ocupar encara més territori, Xavier Vilà.
14: En l'última violació de l'alto al foc, Israel informa de la mort del quart responsable del braç armat de Hamas des de l'inici de l'ofensiva a l'octubre del 2023. Ja són més de 40 el nombre de comandaments de Hamas morts a la franja en aquest període, segons el recompte israelià. A l'altre front obert per Israel, al Líban, l'exèrcit manté els atacs sobre la milícia xiita de Hezbollah, ara amb un bombardeig que ha fet 31 morts, 4 dels quals menors, i una quarantena de ferits, segons el govern libanès.
1: I tot això passa mentre els palestins de Gaza honoren avui, com sentim, en la festa del sacrifici, els familiars perduts pel conflicte.
14: Sí, els afectats mostraven la seva determinació durant les oracions de l'Eid al-Adha, malgrat la duresa de la situació que viuen.
15: Aquesta reunió de persones és un intent d'alegria i de recuperar la vida una vegada més. És un missatge a l'ocupació que tot el que faci des de matar, destruir i danyar serà inútil davant la gran fermesa d'aquest poble.
16: Estem practicant els rituals de la festa del sacrifici malgrat els atacs continus de l'enemic sionista. Ahir va haver atacs, assassinats, massacres i terror continu. Malgrat això, continuem ferms a la nostra terra, a les nostres santedats i a les nostres vides.
14: A la festa del sacrifici se sacrifica un animal i es commemora la voluntat del profeta Abraham de sacrificar el seu fill per Déu.
1: I de Gaza anem cap a Rússia, on s'aprova una llei per castigar els opositors que viuen a l'exili fora de Rússia. La justícia els podrà confiscar les propietats dins del país si en algun moment han criticat el govern o l'exèrcit rus. És un pas més en l'estratègia d'ofegar econòmicament els que han fugit. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
17: Bon dia. N'hi haurà prou, per exemple, amb haver qüestionat la guerra d'Ucraïna, les decisions de les autoritats o simplement per pertànyer a organitzacions que el règim ja ha designat extremistes o indesitjables, com ha passat amb ONGs ecologistes, del col·lectiu LGTBI o de l'oposició política. A més, la confiscació d'apartaments per valor de centenars de milers d'euros pot produir-se si et posen una multa administrativa i no la pagues, encara que sigui equivalent a 100 euros. El president del Parlament, Vyacheslav Volodin, justifica la nova llei per fer escarmentar els desagraïts.
15: Aparentment van perdre no només el cap, sinó també la consciència quan van marxar del país. Insulten els defensors, soldats i oficials. Intenten destruir l'Estat. I ara el tribunal podrà confiscar-los els béns situats dins de la Federació Russa.
17: La norma entrarà en vigor l'1 de setembre quan l'hagi firmada Vladimir Putin. Ara bé, el règim ja fa temps que mira de fer la vida impossible a les desenes de milers de russos que han abandonat el país des de l'inici de la guerra. S'han aprovat lleis per dificultar-los la supervivència econòmica a l'estranger o perquè perdin la ciutadania russa.
1: Deixem la informació internacional, tornem a Catalunya, més concretament a Barcelona, perquè la cursa a Junts per Catalunya per escollir alcaldable a la ciutat de Barcelona compta des d'avui amb un altre nom que fins ara no havia sortit a cap travessa. És la diputada al Congrés, Pilar Calvo, Jordi Corbalán.
18: Pilar Calvo, de la confiança de Carles Puigdemont, ha confirmat a aquesta emissora que es presentarà al procés de primàries internes que el partit obrirà la setmana que ve. De moment, no té previst deixar l'escó al Congrés dels Diputats. Fins ara havia fet el pas l'actual líder juntaire a l'Ajuntament, Jordi Martí. Sí, però hi ha quatre possibles aspirants més que estan rumiant si s'hi presenten. L'advocat Jaume Alonso Cuevillas, la diputada del Parlament Glòria Freixa i els exconsellers Josep Maria Argimon i Jaume Giró. Junts preveu tenir elegit el candidat el 21 de juny.
1: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil desarticulen per primera vegada una organització que proveïa de material de cultiu de marihuana directament als narcotraficants. Hi ha 4 detinguts i 2 investigats, entre els quals els caps de l'organització, que en total haurien mogut 80 milions d'euros. En paral·lel, fins i tot oferien un servei per blanquejar els diners de la droga, Miquel Jarque.
2: Eren empreses proveïdores de material com ara adobs, ventilació, llums o sistemes de rec pel cultiu de marihuana. Almenys servien 6 grups de narcotraficants diferents perquè la policia troba el barans de la mateixa empresa en les entrades i registres a les diverses plantacions il·legals. Durant mesos vigilen els magatzems de distribució de les empreses a Granada, Tarragona i Torredembarra. Els investigadors de seguida veuen que les dades de facturació declarades a Hisenda no quadren amb el volum de tràilers i de furgonetes blindades de recollida d'efectiu que setmanalment entren als magatzems. A més, detecten una persona destinada cada dia a ingressar per caixer a diversos comptes d'entitats bancàries petites quantitats de diners per no deixar rastre. Marc Bayron és sotsinspector dels Mossos.
3: El que presentem és l'atac sobre un node de distribució d'una segona capa que ja acredita la infiltració en el teixit econòmic del nostre país d'organitzacions criminals dedicades exclusivament a subministrar la resta d'organitzacions de cultiu massiu i de narcotràfic.
2: En aquestes entrades van decomissar més de 240.000 euros en metàl·lic, 2 furgonetes, un turisme i una moto.
1: I d'aquestes drogues més dures, a una altra més tova. El 21% dels adolescents d'entre 14 i 18 anys són fumadors. I d'aquests, tots han utilitzat vapers. Ho diu l'enquesta sobre salut i tabac que fa la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, que ho ha fet durant la setmana sense fum, Mònica Mas.
6: Sí, l'estudi també revela que 8 de cada 10 persones creuen que els nous productes del tabac són menys perjudicials per la salut que les cigarretes convencionals. El responsable de tabaquisme de la Canfic, Joan Lozano, és molt crític amb la indústria del tabac. Assegura que vol perpetuar el tabaquisme en les noves generacions.
7: Molts anys de la indústria pagant a influencers, pagant a famosos, pagant a metges, utilitzant les noves xarxes, les xarxes socials. Trobem actors famosos, youtubers, etc, que són els que arriben a la joventut pues, amb un vaper a la boca, no?
6: L'enquesta de salut i tabac també reflecteix la tendència dels fumadors duals, és a dir, els que incorporen noves maneres de fumar, com els vapers, perquè pensen que és menys perjudicial i els ajudarà a deixar de fumar.
7: I el que li passa a la majoria, a més del 80% de les persones que ho fan, és que es transformen en fumadors duals, és a dir, continuen consumint nicotina via tabac convencional i, a més, li afegeixen el vàper.
6: Per revertir aquesta situació, el doctor Lozano proposa pujar el preu del paquet de tabac i dels vàpers i endurir les multes per fer publicitat encoberta. En general, el percentatge de fumadors es manté estable al voltant del 16% dels encastats.
1: La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills per tal d'ajudar-los a poder-se comprar un pis. Aquest primer trimestre de l'any 2026 s'han incrementat un 20% segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya i ja és tendència clara dels últims anys. Els donen diners o una segona residència, el 13% de les famílies tenen alguna, perquè els joves es puguin comprar un habitatge a Sala Riera.
19: Una cultura que s'ha imposat per força i que explica ara una dada realment impactant, que és que gairebé la meitat de les compravendes que es fan a Catalunya ja es fan sense necessitat d'una hipoteca. Fins fa uns anys, qui comprava al comtat eren estrangers i catalans amb molts estalvis, però ara s'ha sumat aquest col·lectiu de joves que tenen l'ajuda dels pares. Raquel Iglesias, vicedegana del col·legi, es fixa en el fet que el nombre de donacions que s'estan fent a Catalunya ja doble les que es fan a Espanya.
20: Hi ha moltes consultes. El meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres, als despatxos notarials de Catalunya, tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
19: Catalunya també és líder a formalitzar poders preventius. És la designació de persones de confiança perquè gestionin els nostres assumptes en cas d'incapacitat. En 5 anys, els poders atorgats s'han doblat. L'Observatori Notarial aporta cada any un munt de dades que expliquen com es comporta la nostra societat.
10: una cosa més abans de la publicitat. A la zona sud del Segrià ja han començat a collir les primeres varietats de préssec i de nectarina. És una setmana abans del que seria habitual, tot plegat perquè la calor ha accelerat la maduració de les fruites. Les altes temperatures, de fet, a tota Europa han disparat la demanda de fruita i també han fet pujar els preus d'aquesta mena de fruita, dels préssecs. Lleida, Estela Bussoms.
4: La collita ja està en marxa, per exemple, a finques de préssecs paraguaians de Massalcoreig. S'ha avançat una setmana i això fa que les produccions d'aquí se solapin amb les de Múrcia, però de moment hi ha sortida per a tot el producte perquè la calor que fa als principals mercats europeus incrementa molt el consum de la fruita d'estiu. Aquesta setmana també comença la collita al Carràs a les finques de Sergi Baluer de Jarc.
5: Com a Europa fa molta calor també, estan assolint igual que el Regne Unit, Alemanya, França, estan assolint unes temperatures altes, pues és, la venta és molt fluida i com no hi ha hagut ni pedregades ni gelades, la qualitat és molt bona, és excel·lent.
4: Si les pedregades no vespatllen, Catalunya espera recuperar aquest any gairebé la plena producció, més de 400.000 tones de préssecs i nectarines.
10: Passant 4 minuts de 3 de la tarda. Fem una pausa i de seguida la cultura.
27: Catalunya migdia.
8: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
9: La nit dels ignorants s'hereda.
11: Jo tinc record del meu avi d'escoltar La nit dels ignorants.
9: Pot arribar a travessar oceans.
13: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
9: Veu com creixen els seus oients màgics.
21: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
9: I posa la pell de gallina.
22: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
23: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
22: I és que m'heu posat la pell de gallina.
10: Catalunya migdia. Passant 5 minuts de 2:15. If you should ever leave me, well, life would still go. Quan s'arriba als 80 anys, es fa molt difícil mirar enrere i fer una tria d'unes poques fotografies que condensin tot el que s'ha viscut. Aquest repte l'ha entomat el poeta, traductor i crític Francesc Parcerisas, que fa un evocador viatge autobiogràfic al llibre Fer-ne 80, publicat per Quaderns Crema. És un àlbum d'estampes profundament personals que van del 1944 al 2024, a Montse Camps.
24: Sí, ha triat una fotografia per cada any, des del bateig fins a mudances, casaments, la mort dels pares, les estades a Eivissa o trobades amb amics.
25: Triar és difícil, eh? La tria és el que és i les coses petites has de descobrir les coses grans.
24: I cada fotografia va acompanyada d'un text on rememora episodis viscuts, tant íntims com públics i també polítics, com la mort de Franco quan ell tenia 30 anys.
25: Havia viscut tota la meva vida, 30 anys, en una dictadura i amb el record i el pes de la guerra, de la immediata postguerra, etcètera. Que és una cosa d'aquesta és difícil d'imaginar.
24: És un llibre que convida el lector a reconstruir a la seva manera el relat que ofereix amb imatges molt diferents, sovint quotidianes.
25: A mi, personalment, més aviat em molesta la impostura. La realitat és molt vulgar, en certa manera, i és molt semblant per tothom.
24: Parcerisas, que es qualifica com a persona tastaulletes i dispersa, tanca el llibre el 2024 amb la imatge d'ell d'esquena a la cuina fregant plats i el peu de foto que diu tot s'acaba i cal endreçar, esbandir els anys com la cuina.

0: l'ordre mundial.
1: Aquesta que sentim, la Rosalía, ha arrasat els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya. Ha aconseguit 8 guardons. La cantant catalana s'ha endut els 8 premis als quals era finalista, com ara Artista de l'Any, Millor Disc per Lux, Millor Videoclip per Bergany o Millor Cançó per La Perla, aquesta que sentim. El valencià guitarrista de la Fuente s'ha endut 2 guardons i també han fet doblet Salvador Sobral i Sílvia Pérez Cruz. L'Acadèmia ha concedit el seu premi d'honor a Joan Manel Serrat. I d'uns premis als festivals. El Festival de Torroella de Montgrí es presenta aquest estiu sota el lema L'amor també deixa rastre, Òscar Callau.
2: El certamen de música clàssica ha convidat la soprano Nadine Sierra, l'English Chamber Orchestra o l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, amb una programació que passa per diferents autors i èpoques. Montse Faura n'és la directora.
3: En aquesta edició hem volgut situar al centre escoltar és evitar la simultaneïtat. Un espai on el temps no s'accelera ni es consumeix, sinó que recupera densitat, on les experiències no desapareixen, es desplacen, es transformen i persisteixen.
1: I d'un festival a un altre.
4: Pensa tu.
1: Pablo Alborán, que és aquest que sentim, inaugurarà el dia 25 de juliol la 19a edició del Festival Sons del Món Empordà. Per l'escenari principal, a la Ciutadella de Roses, hi passaran fins al 21 d'agost, entre d'altres, Joan Dausà, Fangoria, amb les Nancy Rubies, Rosana o Niña Pastori. A més, hi haurà dues nits inèdites on es retrobaran grans noms del panorama català. D'una banda, 20...

0: adverteix del risc de perdre patrimoni bibliogràfic únic. Toni Noguera.
1: Una de les alertes ha saltat a la llibreria Fènix de Badalona. El seu propietari, Marçal Font, assegura que una misteriosa companyia canadenca li compra de forma massiva volums de no ficció, en català i amb poca sortida comercial. Són declaracions a 3CAT.
2: El que em va fer sospitar és que d'entrada eren molt irregulars les comandes. En qüestió de mitja hora em feien 4 comandes diferents, una de 7 volums, una altra d'un, una altra de 7 i una altra de 3. No tenia cap sentit, repartides en 5 minuts. O sigui, era molt clar que era automàtic. La segona cosa que ens va fer sospitar de que alguna cosa hi podia haver darrere era la temàtica tan perifèrica dels llibres, de temes molt, molt perifèrics, gens centrals d'investigació, no res de grans clàssics, cap de literatura.
1: Segons els experts, un cop esgotat el coneixement gratuït a internet, les tecnològiques busquen textos inèdits per evitar l'estancament dels seus algoritmes. Xavier Vinaixa és especialista en intel·ligència artificial.
3: S'estima que ja hem arribat al tope, al topall de les dades publicades, les dades digitalitzades que teníem per entrenar. Té tot el sentit del món que si ja s'han acabat totes les dades digitalitzades, estiguin comprant llibres, i sobretot llibres de coneixement perifèric, llibres petits.
1: El procés és demolidor per als llibres. Un cop adquirits, els tallen al llom, els escanegen i els trituren per fer-ne pasta de paper. El gremi de llibreters de vell ja ha demanat la intervenció del Ministeri de Cultura per protegir aquests fons vulnerables.
4: Catalunya migdia.
0: Des de bé fins les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Molt centrada en el comiat d'Alexia Putellas.
5: Sí, avui s'ha acomiadat del club, al matí i a la nit de l'afició.

0: Avui el nom del dia és Alexia Putellas, la capitana marxa del Barça després de 14 temporades al club.
1: Després de tot això, ha arribat el moment de reconèixer que ho he donat tot per aquests colors. Amb una exigència i obsessió diària per buscar la millora constant durant 14 anys.
2: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
1: Per això no vull que sigui un moment trist.
2: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
0: Aquest és un fragment del vídeo amb què Alexia Putellas va anunciar ahir a les seves xarxes que deixa el Barça aquesta temporada. Ho va fer amb un vídeo llarg, amb la música de Magnòlies de Rosalia de fons. I avui ha estat el dia dels comiats. Al matí, al vespre, vaja, s'acomiadarà de l'afició i aquest matí Rut Vilà s'ha acomiadat, ha fet el comiat més institucional.
3: Sí, han anat a la gespa del Camp Nou, al costat de la zona de les banqueres, amb molt de sol que tocava aquella hora, que era quarts de 12. Alexia ha aparegut envoltada de la majoria de trofeus que ha aconseguit en aquests 14 anys al Barça i ha explicat molt emocionada la seva decisió i per què ara creu que és el moment. Com va dir en el seu moment Pep Guardiola i com sentíem en aquest vídeo, la migcampista ha insistit que l'exigència l'ha fet buidar-se.
4: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
3: A la graderia hi havia tot l'equip i bona part de la directiva, també familiars, amics d'Alexia, exjugadores, un excapità del primer equip com Carles Puyol. També hem vist un vídeo amb missatges d'exjugadors, d'exjugadores, de companys del primer equip actualment com Rafinha o Pedri. També hi havia famosos com els Estopa. I Alexia ha confessat en aquest acte que pensar a continuar al Barça podia esgarrar la seva trajectòria al club.
4: Amb la part emocional que és el Barça per mi, per tota la meva família, el que sentia era que tot el que fos continuar podia desdibuixar aquest camí que hem creat, no? I el fet d'aixecar la quarta Champions a Oslo ha estat, doncs, el moment perfecte i així ho he sentit.
3: Una quarta Champions que també li ha servit per acabar totalment convençuda que les noves generacions amb futbolistes com Vico Serra Jordi, que s'han fet un fart de plorar aquest matí durant l'acte, estan preparades per fer que l'equip continuï guanyant títols sense Alexia.
4: Nosaltres, la meva generació, crec que hem mogut el món, però és que ja se'ls menjaran. Tot el que tenen dit

0: dins tota aquesta força, aquesta ambició i sobretot aquesta passió pel futbol, que és el que he intentat remarcar-los molt, que no la perdin mai, perquè quan estàs al pitjor moment això és el que t'ajuda. Aquesta passió és el que t'ajuda a seguir movent-te.
1: I en tot aquest comiat, Ruta, ha donat a Alexia alguna pista sobre per on passa ara el seu futur més immediat?
2: Doncs ha dit que encara no tenia decidit on jugarà la temporada que ve. De fet, ha dit que les vacances li vindran molt bé per acabar de prendre aquesta decisió tan important. I avui encara, per això, Laia, la veurem de curt. Hi haurà partit de Lliga contra la Real Societat, el Johan Cruyff, a les 7 de la tarda. Recordo que ahir a mitja tarda mirava i quedaven bastantes entrades i que al vespre ja no en quedava ni una per vendre. Per tant, hi haurà molt de públic avui al Johan Cruyff per acomiadar Alexia amb la samarreta del Barça.
1: Doncs aquest partit serà a les 7 de la tarda, com diu la Ruth. Després del partit és quan hi hagi aquest comiat més oficial. Alexia, suposem que farà algun parlament i es dirigirà cap a l'afició, i tot aquest comiat i aquest partit, aquest partit del Barça que juga a les 7 de la tarda, el podreu seguir al Tot Costa, perquè al Tot Costa hi haurà una edició especial, s'allargarà més enllà de les 9 i el que calgui perquè pugueu seguir a Catalunya Ràdio tot el comiat d'Alexia Putellas. Però avui, a banda d'aquest partit del Barça contra la Real Societat, Maria Chesena es juga un altre partit. També juga l'Espanyol i ahir, de fet, ho va fer també el Badalona Gutmann.
3: Sí, el conjunt badaloní va perdre contra el Real Madrid per 0-4. L'equip blanc ha certificat amb aquesta victòria la segona plaça a la Lliga i, per tant, s'estalvia una ronda prèvia de la Champions de l'any vinent. Amb aquesta segona plaça ja decidida, l'atenció es concentra en el duel Barça-Real Societat del Johan Cruyff, perquè serà l'últim partit d'Alexia Putellas vestint la samarreta blaugrana. També podria ser l'últim partit per Mapi, Ona Batlle i Marta Torrejón. El partit és a les 7 de la tarda, ja amb totes les entrades venudes, i es podrà seguir per TV3. I la jornada la tanca el duel entre el Deportivo i l'Espanyol, dos equips pràcticament empatats a la classificació. Els dos conjunts buscaran acabar amb bones sensacions de cara a l'última jornada de Lliga d'aquest cap de setmana.
1: I l'equip masculí d'Eco segueix treballant, estem parlant del Barça, segueix treballant per reforçar la davantera de l'equip de Hansi Flick, i a la llista de Julián Álvarez i João Pedro hi afegim un altre nom, Ramon Salmurri, que és el d'Anthony Gordon.
4: Extrem del Newcastle, de 25 anys, jugador que pot jugar tant a la banda com també de davanter centre. És una informació que explica avui el Mundo Deportivo. Deco va viatjar a Londres, on es va veure amb el representant de João Pedro per acostar postures. Per cert, Laia, que João Pedro va boig per venir al Barça. João Pedro és el davanter del Chelsea, però en aquesta trobada explica el Mundo Deportivo que també es va veure amb els representants d'Anthony Gordon, aquest extrem del Newcastle. El Barça explica aquesta informació, que treballa en una operació llampec per mirar de tancar la seva incorporació abans fins i tot de la celebració del Mundial. Deco valora el talent d'Anthony Gordon i, a més, destacant que seria una operació que a nivell econòmic no la situaria al nivell de Julián Álvarez, per exemple, o d'altres noms d'aquest perfil. En qualsevol cas, el que és evident és que Deco continua treballant amb l'objectiu prioritari, com va deixar clar també Hansi Flick, de reforçar la davantera de l'equip.
1: Temporada, l'Espanyol comencen els moviments de despatxos. Avui, Sergi Andreu, s'ha fet oficial que Cabrera continuarà una temporada més.
5: La samarreta blanquiblava fins al juny del 2027, després que s'ha fet efectiva una clàusula de renovació inclosa en el seu contracte, que estava condicionada al número de partits que disputava o que hauria disputat aquesta temporada, i també a la permanència de l'equip. L'uruguaià, recordem-ho, és un dels capitans de l'equip i el juny farà 35 anys. El podem sentir als mitjans del club.
6: Muy contento, muy feliz de que la temporada haya terminado bien para todos. Y nada, otro añito más con esta camiseta, que la verdad que es un tremendo honor. Cumplimos el objetivo que nos marcamos, que la temporada que viene sea un proyecto ambicioso, obviamente, y nada, y siempre intentando estar a la altura.
1: I avui, Sergi, esteneu un nou capítol de l'Espanyol reservat, que ja expliqueu?
5: Mira, centrem bastant el capítol en la figura de Monchi. Intentem descobrir alguns aspectes de Monchi que no es coneixen tant, i ho fem amb una persona que és un empresari andalús, periodista, es diu Fede Quintero, i sobretot és amic íntim, personal de Monchi. Ens explica moltes coses al costat de l'Eudald Serra, de l'Oriol Vidal, i rubricarem aquest capítol amb una entrevista al porter de l'Espanyol, Àngel Fortuño, que va debutar aquest cap de setmana passat amb el primer equip a la Lliga.
1: I el Girona continua sense pronunciar-se sobre el futur de l'equip a la segona divisió, però un dia més, diversos actors relacionats amb el club sí que es manifesten a les xarxes socials, Eduard Solà.
7: El Girona de Futbol continua el període de reflexió per acabar de decidir el futur de la banqueta amb les trobades que han de tenir i han tingut el director esportiu Quique Cárcel i l'encara tècnic Mitchell, i que s'hauria de prendre una decisió aviat per poder començar a planificar. Mitchell va ser un dels que va fer un comunicat fa un parell de dies. Ahir el van fer, per exemple, l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, amb una carta adreçada al president, cos tècnic, jugadors i tota la família del Girona. Diu que, en nom de la ciutat, els vol traslladar un missatge d'agraïment, orgull i confiança, i destaca que han portat el nom de Girona arreu i que han fet que tota la ciutat se senti identificada amb el projecte i que això ningú esborra, que ara toca afrontar una nova etapa, que hi haurà dificultats, però que està segur que tornaran a situar el Girona al cim més alt del futbol professional i que Girona estarà al seu costat. També ho va fer Ter Stegen, que només va poder jugar dos partits, però que s'acomiada donant les gràcies. Orgullós d'haver format part de la família del Girona, agraït de com ho van rebre i que, tot i que al final no ha estat el que tothom volia, està convençut que el club té la força, la identitat i la gent per tornar a la màxima categoria. Acaba en català amb un sempre Girona.
1: Una mica més de 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
8: Os deseo muchísima suerte en Leipzig. Os vais a comer al Crystal Palace. En nombre de Europa...
1: Doncs parlem de les eleccions del Madrid, però també d'això que sentíeu, el Rayo Vallecano, disposat a fer història.
9: Catalunya migdia. Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
10: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
9: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
11: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
12: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
13: Tuya, tuya.
12: Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
13: Sí, tu prima.
14: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
15: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
16: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
15: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
17: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
18: Quina raó mou el teu món?
19: Lo futur del Pere.
20: Algun dia tenir el meu propi piset.
21: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
22: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
23: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
24: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
24: Som 3CAT.
1: Seguim parlant de futbol. El Rayo Vallecano disputa la seva primera final europea de la història. S'enfronta al Crystal Palace a la final de la Conference League, Jan Ortuzar.
25: L'equip madrileny buscarà aconseguir el primer títol continental de la seva història davant un Crystal Palace en teoria superior. Això es veu a l'examinar el valor dels dos planters segons Transfer Market. El conjunt anglès costa 541 milions d'euros, mentre que la del Rayo costa tan sols 107 milions d'euros. Tot i això, l'entrenador dels vallecans, Íñigo Pérez, ha volgut destacar que la final va més enllà d'un tema merament econòmic i que representen tot el barri de Vallecas.
26: Creo que debemos representar muy, muy bien lo que es el barrio de Vallecas, nuestra gente, nuestra afición, y mantener nuestro fuego, nuestra identidad, todo lo que nos ha traído hasta aquí, creo que será acertado.
25: Íñigo Pérez s'ha convertit en l'entrenador més jove que disputa una final europea des de que Pep Guardiola ho va fer a la final de la Champions del 2009 entre el Barça i el Manchester United.
1: I a Madrid, els dos candidats a la presidència del Club Blanc continuen fent camí cap a les eleccions del diumenge 7 de juny. Aquest vespre, l'actual president, Florentino Pérez, presenta la seva candidatura i aquest migdia qui l'ha presentada ha estat Enrique Riquelme, que ha presentat Montse Raya les propostes dirigides al soci.
0: Riquelme té clar que els socis són els grans oblidats dels últims 20 anys a Madrid. Amb ell de president diu que el club no es privatitzarà. Resoldrà el fet que, segons ell, els socis no tenen ara mateix prioritat per comprar entrades per al futbol ni per al bàsquet. I fa aquesta proposta.
2: Cuando hay un nivel de gasto general, no deportivo, tan alto, yo creo que hay que hacer un guiño mínimo al socio, por lo tanto, un 50% de descuento de la cuota del socio hasta que no volvamos a ganar la Champions. Es un impacto de 7 millones en las cuentas del club, donde los gastos generales absurdos corporativos dentro del club son muy superiores.
0: També proposa ampliar l'estadi Di Stéfano a 20.000 espectadors i convidar l'equip femení a jugar al Bernabéu partits importants. I vol un nou pavelló de bàsquet que pugui acollir concerts, això sí, sense molestar els veïns. Riquelme somia amb una ciutat del soci a Valdebebas, que inclouria un hotel, restaurants, un centre aquàtic, etc. Florentino Pérez acusa Riquelme d'improvisar una candidatura, però l'alacantí diu que hi treballen des de fa 5 anys.
1: En bàsquet, Dani Pérez anuncia que aquest divendres juga el seu últim partit amb el Baxi Manresa, quan encara la temporada amb l'ACB contra el Madrid, en el nou Congost. I en waterpolo avui es disputa l'anada de la final de l'Eurocup femenina a 8:45. El campió serà català, perquè David Ubach, aquesta final la juguen el Catalunya i l'Atlètic Barceloneta.
3: Nit històrica del waterpolo català, per tant, en què dos equips de casa nostra lluitaran aquest vespre a la piscina Sant Jordi en el primer salt de la segona competició continental per aixecar precisament aquest títol. Les gracienques jugaran com a locals en aquest primer duel on tots els equips, Catalunya i Atlètic Barceloneta, buscaran el seu primer títol, ja sigui nacional o internacional. Tant Catalunya com Barceloneta s'han plantat a la final superant eliminatòries ben ajustades tant als quarts com a les semifinals. Javi Belmonte, el preparador del Cata, considera clau controlar el ritme de partit.
4: Amb bastant serenitat, crec que és molt important a nivell tàctic no perdre l'ordre tant defensiu com ofensiu. D'aquesta manera podrem intentar controlar els punts forts de l'Atlètic Barceloneta.
3: I ara ho dèiem, els precedents apunten a una final ben igualada, tal com recalca Xus Martín, el tècnic mariner.
6: Un equip que a la Lliga hem empatat els dos partits, que s'ha resolt els penals i que serà molt difícil. Evidentment, tant nosaltres com a Catalunya som conscients del que ens juguem, un títol europeu, i bueno, crec que l'equip arriba en bon moment.
3: I només mitja hora més tard que arrenqui el Catalunya Barceloneta, a les 9 a la piscina Pere Serrat tindrem el primer partit de la final de la Lliga entre el Sant Andreu i el Mataró, prevista al millor de 3 duels. Serà la reedició de la final de fa 2 anys, aleshores amb títol per a les mataronines.
1: Itàlia, 17a etapa amb un Jonas Vingegaard més líder, després de guanyar ahir en solitari, i avui teniu disponible ja un nou capítol de Ràdio Volta amb una novetat important d'última hora, Isaac Vilalta.
7: Doncs amb una mirada posada al Giro masculí que domina Vingegaard i un altre al Giro femení que comença aquest dissabte, i atenció, ho farà amb la presència d'una ciclista catalana, Mireia Benito, convocada d'última hora per la baixa d'una companya.
13: No estava dins dels plans, no tinc la millor preparació, però sí que tinc moltes ganes de poder ajudar l'equip. Crec que portem un molt bon equip per aquest Giro i bé, doncs aniré allà a donar el màxim suport possible a les noies. Estaré en figura totalment de gregària, així que bé, tinc moltes ganes de gaudir-ho amb elles i buscar el millor rendiment.
7: És una informació que us podem avançar a Catalunya Ràdio. A Ràdio Volta, també protagonisme per a Roger Drià, l'únic ciclista barceloní que serà present al proper Tour de França. Ràdio Volta, ja disponible a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio.
1: I un apunt més de futbol. El Consell del Nàstic ha valorat avui la temporada que va acabar el cap de setmana passat. Hi ha hagut autocrítica amb errors esportius i fins i tot tocs d'atenció a membres del Consell, Carles Vila.
24: El president del Nàstic, Lluís Fàbrega, es troba lamentable veure com s'ha hagut de celebrar haver aconseguit a l'última jornada de Lliga la salvació en lloc d'estar lluitant per l'ascens a la segona divisió. Ha deixat també entrever una crítica a l'actitud i les formes que ha tingut, per exemple, l'empresari suec Fredrik Wester, que va abandonar el Consell tot just abans del partit contra l'Hèrcules i que té una part important de les accions de la societat esportiva. També ha deixat clar que cal ser més realistes pel que fa als objectius que es plantegen i que potser es van equivocar deixant marxar a Javi Sant, el director esportiu de la passada temporada.
5: Tenim clar que el Nàstic, per entitat i per club, és dels clubs que ha de lluitar per lo màxim, però sempre dintre de les seves possibilitats. Ara ha arribat un punt que en aquests últims 4 anys nosaltres hem posat tot i més per aconseguir això, per accelerar aquest procés. A partir d'ara ens plantegem, a partir de la propera temporada, doncs poder treballar amb uns altres baremos, amb uns altres baremos a nivell de pressupost, a nivell de disposició i, lògicament, a nivell d'objectius, no tan sols d'explicar-ho, sinó de que siguin reals.
24: Fàbregas no ha entrat a valorar possibles noms per ocupar la direcció esportiva, ni tampoc si Pablo Alfaro continuarà com a tècnic. També ha dit que hi ha propostes obertes pel que fa al futur de la Societat Anònima Esportiva, possibles projectes que podrien passar per canvis importants a les majories pel que fa als accionistes.
1: I un apunt més, Marta García.
8: El migcampista del Barça, Frenkie de Jong, convocat amb els Països Baixos per disputar el Mundial. Ronald Koeman ha donat la llista de fa molt pocs minuts.
1: Doncs fins aquí l'actualitat esportiva, el repàs que hem fet del dia. A les 7, tot costa especial amb el comiat d'Alexia Putellas. Més enllà de les 9, el podreu seguir tot a Catalunya Ràdio. Seguim al Catalunya Mitjà amb l'Òscar Fernández.
9: Són les 3. Catalunya Migdia. Encedem la segona hora d'aquest Catalunya Migdia en què fins ara us hem explicat tot el que ha donat de si, que no ha estat poc, aquest matí a Madrid. La Guàrdia Civil ha entrat a la seu del PSOE per demanar documentació en el marc d'una investigació per determinar si el PSOE va pagar per extorsionar els jutges, els fiscals o els policies que porten causes contra l'entorn de Pedro Sánchez. El president del govern espanyol descarta convocar eleccions anticipades un cop més. Avui ha dit des del Vaticà, on tenia una audiència amb el papa Lleó XIV, que no pot fer-ho per motius partidistes i que preval l'interès general. Fa uns minuts hem tingut accés a la interlocutòria que justifica aquesta entrada a la seu del PSOE i de seguida us en donem els detalls. També hem repassat els diversos talls de carreteres que mestres i professors en una nova vaga avui a l'educació tenen encara obertes a aquesta hora i que estan a l'espera que a aquesta hora també reprenguin les converses entre el govern i els sindicats. Ara mateix hi ha cues quilomètriques a l'AP7 a Torredembarra, a la Roca del Vallès o a Salt i també a l'A2 a Lleida. Això entre altres punts. De seguida ho ampliem també. I ens hem fixat en una organització que la policia ha desmantellat i que es dedicava a proveir de material altres organitzacions que s'encarreguen del cultiu de marihuana. Bàsicament, els subministraven adobs, ventilació, llums o sistemes de rec i els oferien també el servei de blanqueig dels diners obtinguts en el narcotràfic. Tot això us hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Què més podem afegir-hi ara, Joan Bota?
10: Doncs desenvolupem això que estaves explicant. D'una banda, el PSOE va posar en marxa un grup per intentar boicotejar les investigacions que esquitxen l'entorn de Pedro Sánchez arran de la imputació de l'esposa del president del govern espanyol. Això és el que diu la interlocutòria a la qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, on el jutge assegura que s'haurien fet 4 pagaments de 4.000 euros al mes a l'exmilitant Leire Díez perquè intentés frenar les causes judicials. Ho ampliem des de Madrid. Paula Brujats, bona tarda.
11: Bona tarda. Sí, la trama arrenca, segons el jutge, 2 dies després de la imputació a Begoña Gómez, l'abril del 24, i coincidint amb el procés de reflexió de Pedro Sánchez, diu el jutge que els imputats es van reunir a la seu del PSOE Ferraz per impulsar una operació per desactivar aquest cas de la dona de Pedro Sánchez, però també per destruir, diu el jutge, el procediment que s'havia obert contra el germà de Pedro Sánchez. Segons el jutge, en aquest escrit d'unes 90 pàgines, la trama la dirigia l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, que encarregava les maniobres a Leire Díaz, a qui el PSOE, el partit, hauria pagat diversos viatges i també hauria cobrat com a mínim 16.000 euros a través del despatx de l'exdirigent socialista Gaspar Sarrias, també imputat avui. Per això, avui, la Guàrdia Civil en aquest registre a la seu dels socialistes buscava factures, correus, registres de visites que apuntalin el que apunta sobre aquesta trama i fins i tot s'havien d'emportar per ordre del jutge un contracte de la campanya publicitària de les eleccions al Parlament de Catalunya del 2024, encara pendents de saber, de veure quina relació té això amb aquesta causa.
10: Doncs és una informació que us anem explicant mentre anem llegint aquesta interlocutòria. Us n'oferirem detalls properament. Mentrestant, a aquesta hora s'han de reprendre les negociacions al Departament d'Educació per tal de desencallar les protestes de mestres i professors arreu del país. Les últimes hores el govern ha posat sobre la taula un augment de sou per tots els docents, és el que demanen els sindicats, però la xifra d'entrada els sembla insuficient. Connectem amb el Departament d'Educació ara, Cristian Roldán.
12: Doncs tot just estan arribant els representants sindicals, però està clar que ho fan molt reforçats per l'èxit de convocatòria de les manifestacions que s'han fet avui arreu del país. Asseguren que els docents catalans s'han expressat un cop més i que ho han fet amb claredat. Damunt la taula, l'increment salarial continua sent el principal punt de fricció entre les dues parts. Des d'ahir, Educació ja accepta negociar un augment de salari lineal per tots els docents, en comptes dels complements específics que defensava la setmana passada, però les xifres que proposa el departament i les que demanen els sindicats continuen força allunyades. Les principals incògnites recauen a saber si ara la Generalitat augmenta la seva oferta econòmica, en quant de temps també preveu aplicar-la i si aquesta acaba satisfent les demandes dels sindicats majoritaris. De fet, els representants dels treballadors no descarten sotmetre a votació noves protestes si la Generalitat no sabe augmentar les xifres i aquestes no acaben de convèncer els docents a la reunió d'avui.
10: I aquesta hora el que fem és connectar amb l'equip viari per saber com està la situació a les carreteres amb tots aquests talls que estan protagonitzant mestres i professors. Carmina Malagarriga.
14: Bon dia. Els talls es mantenen a la 2 a Lleida en tots dos sentits, també a la P7 entre Vilaseca i el Vendrell en sentit nord, el Vendrell i Tarragona en sentit sud, pel que fa al tram nord de la P7, entre Montornès del Vallès i la Roca en sentit nord, a la Roca en sentit sud, de Riudellots de la Selva a Girona en sentit nord, de Girona a Vilablareix en sentit sud i a Sant Julià de Ramis en sentit sud. Tot i que hi ha previstos desviaments per aquests talls, hi ha retencions quilomètriques abans i després dels talls, i també les vies alternatives a la P7, com ara l'N340 a l'entorn de Tarragona i tant l'N2, la C65, com la 2 a l'entorn de Girona.
10: Atenció també a això. La televisió estatal iraniana informa d'un primer pas cap a un possible acord entre els Estats Units i l'Iran per acabar amb el conflicte que els enfronta des de fa 3 mesos. Segons l'esborrany difós, les forces militars nord-americanes es retiraran de la rodalia de l'Iran i aixecaran el bloqueig naval als ports del país. A canvi, els iranians es comprometrien a recuperar en un mes el nombre de vaixells comercials a l'estret d'Hormuz als nivells anteriors a la guerra. Els vaixells militars no estan inclosos en aquest esborrany d'acord. D'aquest memoràndum d'entesa també s'han desprèn que l'Iran tindrà la gestió i la ruta del trànsit marítim a través de l'estret en cooperació amb Oman. En cas que s'arribi a un acord final en 60 dies, l'endesa haurà de ser aprovada en forma de resolució vinculant al Consell de Seguretat de les Nacions Unides. Com passa habitualment amb aquest tipus d'informacions, quan ha transcendit la notícia, hi ha hagut moviment als mercats. El preu del petroli està baixant. Ara se situa el barril de Brent al voltant dels 95 dòlars. I un últim apunt. Brussel·les vol prioritzar les empreses europees per garantir les telecomunicacions. Proposa que estiguin en mans d'europees 2/3 de les freqüències que utilitzen els satèl·lits per enviar informació. Això pot limitar el negoci de les companyies nord-americanes. Ho ampliem des de Brussel·les. Bruno Forte.
15: Hola, bona tarda. La proposta de la Comissió Europea, de fet, veta la participació de companyies estrangeres per a les telecomunicacions d'ús governamental, utilitzades per a temes sensibles com la seguretat i la defensa. Només per a les telecomunicacions d'ús comercial, com l'accés a internet dels mòbils o els ordinadors, sí que hi haurà una part oberta a empreses estrangeres, però com a màxim només podran ocupar 1/3 del conjunt de les freqüències dels satèl·lits. La vicepresidenta de la Comissió, Henna Virkkunen, ha defensat aquesta reordenació de l'espai radioelèctric.
16: Volem impulsar les capacitats europees en aquest sector, però alhora continuar oberts. Som molt transparents i molt justos amb la nostra proposta.
15: Amb això, Brussel·les busca diversificar el mercat de les telecomunicacions per satèl·lit. Ara mateix, la Unió Europea només té llicències concedides a 2 operadors nord-americans que expiren d'aquí un any.
9: Passen 7 minuts de les 3.
23: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
9: Des d'ara fins a les 4 amb l'Oriol Marc, subdirector del Nació. Bona tarda.
17: Què tal? Molt bona tarda.
9: El Joan López Alegre, professor de comunicació de la Universitat Abat Oliva Seu. Bona tarda.
18: Què tal? Què tal?
9: I l'Alícia Puig, experta en polítiques urbanes. Bona tarda.
19: Molt bona tarda.
9: Tot bé?
19: Tot molt bé.
18: Ideal.
9: Molt bé, escolta'm, perfecte. El primer tema, a més, avui arriba, diguem que és especialment sucós.
17: Oh, i tant.
9: Perquè promet, sí, assegura... Espera, que encara no t'he saludat.
27: No, però és que ja t'aviso abans.
9: És que no t'he saludat.
27: No, però ja t'aviso abans a veure com em presentes avui.
9: No, no, anava a dir que avui has promès...
27: Presentació. No.
9: Has dit que avui te l'havies preparat, realment. Que bueno, és el dia que, el primer dia, has dit, no. Apunteu-vos el dia.
27: Sí, però a veure com em presentes. Vull dir, ara m'hauràs de posar alguna categoria, vull dir alguna cosa, m'hauràs de dir...
9: Espera, primer...
27: O pas en castellà, el elegido,
18: no, saps? No, no. El multipremiat...
9: Ara ho farem. Ah, ho farem. Primer canviem la sintonia.
27: Espero que t'hagis preparat alguna cosa, si no, em diràs tu.
9: I com cada dimecres, el comunicador multipremiat, encantat d'haver-se conegut i convidat...
27: Escollit.
9: A la casita de Bad Bunny.
27: Ah, molt bé.
9: Què? Santi Villas, bona tarda.
27: Hombre, què tal? Bona tarda. No, clar que me l'he preparat, perquè ara... Bueno, calla, que és que resulta que ara me n'he vaig donar compte, perquè tinc el mòbil que se'm mor cada dos per tres, sí. I es veu que m'havia enviat un missatge, ho vaig veure ahir, per anar a la tarda de Catalunya Ràdio, sí, a parlar d'aquest
9: sí,
27: tema.
9: Sí, sí, sí.
27: Jo, però avui... clar, jo no ho havia vist, perquè ara m'he de canviar el mòbil aquesta tarda.
2: Era mi, ara és l'exclusiva.
27: Clar, i ara estàs de res quedaré
9: estàs malament. Estàs utilitzant ara l'antena per demanar disculpes als companys de la tarda que et van buscar perquè anessis el dilluns.
27: No saps la de missatges que tinc.
9: Et dic una cosa, ens van demanar permís? Ens va dir, teniu algun problema els del migdia que els de la tarda?
27: No, problema el tenia jo, no, que tinc un mòbil problema. De merda.
9: I avui, quan ens has proposat això, dic, escolta'm, el Santi ens proposa això. Vosaltres no el veu fer al final, no? Perquè sento el programa exacte, bastant en diagonal i m'han dit, no el van fer.
27: Ja m'hagués tombat el tema, també. Clar, ja, si ho hagués explicat en un altre programa, però quin tipus de cadena que és això, Mediaset?
17: No, o sigui, ens haguessis deixat per anar a la tarda.
27: No, és que no vaig
9: fer hores. Una cosa pitjor, o sigui, hagués tret dues seccions per preu, o sigui, hagués cobrat dues vegades la mateixa secció.
27: No, aquella devia ser gratis.
9: Oh, clar, sí, aquella era gratis.
27: Ah, no, estàs cobrant. Per cert, per una cosa et vaig a dir, ja ho us he dit a tots vosaltres, perquè aneu tocant el telèfon, ara que esteu aquí, que amb la mateixa música tireu tota secció.
9: Ai.
27: Vull dir, a mi em va dir aquesta que em va convidar,
9: que aquesta ja... que m'ha convidat és la tarda de
27: no,
9: Catalunya Ràdio?
27: No, ja estic parlant de Bad Bunny.
9: Perdó.
27: De Benito.
9: D'en Bat.
27: De Benito. Ja em va dir, i si mateix t'ho dic perquè ho tinguis clar, i ho passis a les instàncies superiors necessàries i pertinents, que quan vas a la casita de Bad Bunny,
9: sí,
27: ja directament et puja el caché.
9: Carai.
27: Aquí t'ho deixo.
17: Però jo et donen un certificat,
27: no, oi? No. Es veu que ja ets un altre tipus de persona, ja pots demanar més per col·laboració a Catalunya Ràdio, ja veurà el que sigui.
9: Molt bé.
27: Vull dir-te que ara, de moment aquí, feu com vulgueu per acabar la temporada, els hi traieu una miqueta cada un, no lloreu a mi, no ho sé, perquè jo crec que entenc, ara obrir pressupostos, deu ser un lío.
9: Està difícil, està
27: encara
9: difícil.
27: Encara no m'han acceptat les factures de fa 3 mesos, vull dir que m'arriba l'altre dia un mes, no he cobrat des de febrer.
17: A veure, som una ràdio pública.
9: Això, per què no ho has fet bé, tu?
27: Bueno, no ho he fet bé, ho he fet bé. Vull dir, tampoc és... vull dir, no presento les factures tipus de Aldama, saps què vull dir? O sigui, estan clares, són quatre merdes. Bueno, no, és que a més no cal que pregunteu-me.
2: Exacte. No, primera pregunta.
9: No, l'Alícia t'està esperant.
10: Sí, avui, l'Alícia vol fer l'Alícia.
27: Avui et dic una cosa. Avui està aquí preparada per entrar a consellera Paneque i no entra.
2: Totalment. Tu i jo piqui-piqui fins les 4. Bueno, primera pregunta. A veure, Santi Villas, tu vas estar a la casita de Bad Bunny.
9: Però deixa'm posar una mica de context, perquè potser no tots els oients saben què és la casita de Bad Bunny. En els concerts de Bad Bunny hi ha una mena d'escenari més... exclusiu, podríem dir, que es diu La Casita, en el qual pots veure el concert pràcticament des de dins de l'escenari mateix, a tocar de Bad Bunny, i allà hi van convidats selectes.
27: Sí.
9: Gent famosa. Per exemple, els de Barcelona es va veure Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Gavi, Dani Olmo, Alejandro Valde, Ferran Torres...
17: Qui és tota aquesta gent?
9: Marc Giró. Tota aquesta gent es va veure a La Casita.
27: Aquelles
9: de l'Espanyol.
10: Són enemics de l'Espanyol, bàsicament.
9: I també Santi Villas.
27: Bueno, i després va vindre Batguiel. Ja l'endemà,
2: Úrsula Corberó.
27: Úrsula Corberó. I després, influencers.
9: Sí, sí.
27: Però, bueno, res a comparar amb el primer dia.
9: No, clar.
27: Si és que això era...
9: On estiguis tu, queda clar que és el primer.
27: Obrir la gira per Europa.
9: Clar.
27: També t'he de dir que jo era Marc Giró Massuno era jo.
9: No et van fer una convidada nominal?
27: Sí, després sí, però...
9: Però tu eres l'acompanyant.
27: Sí, però ja fa temps, que sóc l'acompanyant. Vull dir, no et penses que...
9: Ja passa.
27: Ara, vull dir, saps?
9: No, està bé assumir-ho.
27: Som majordom Farret.
2: La meva pregunta és, en quin moment...
27: Sí.
2: Bad Bunny pensa, jo vull convidar a Marc Giró i el seu acompanyant.
27: No, això jo crec que no deu funcionar així.
2: Ah.
27: O sigui, a mi em van trucar per si volia anar al concert.
2: Mm-hmm.
27: Jo he de dir que...
9: Hi ha bufetades per aquestes entrades.
2: Bueno, jo, per exemple, jo vaig perdre una quantitat d'hores...
9: A casa meva tinc dos que estaven desesperats de no haver-hi pogut anar.
27: Jo ja et dic que no he anat mai a tants concerts com a la vida. Jo a la vida meva vida personal... des de fa un any enrere, jo crec que he anat a un concert, atenció a la meva cultura musical, de Olé Olé, Mecano,
17: Olé Olé,
27: Olé Olé Mecano, Luis Miguel i Madonna, que vaig anar a una de Barcelona.
18: Ole, ole,
27: esto es lo que yo he
18: Marta
27: vist.
18: Sánchez o en Vicky Larraz?
27: Ole, ole, a Marta Sánchez. Ja no, Vicky Larraz no.
18: Li felicitem l'aniversari, que ha fet 60 anys aquesta setmana.
0: Qui, Marta Sánchez?
27: Sí, que de veritat. Sí, que tu penses... Bueno, des que va fer lo de l'himne, la segueix. Clar. Bueno, total. Però ara només faig que pujar a Sant Jordi, al Palau Sant Jordi, tot, amb una valla, més de tota la costa...
0: T'has habituat ja als grans escenaris.
27: La sala no sé quantos, a quan va l'aigua, tot. Vull dir, tot el dia amunt, cap aquí, cap allà, el d'este, el de l'altre.
0: Tens una agenda molt, molt carregada.
27: Jo no he sent molt de
2: música
27: mai. Però
2: et contacten.
27: Bueno,
2: qui et contacta?
27: Et truquen i et pregunten si tu vols anar al concert. Jo vaig pensar, bueno, pues no ho sé, perquè, claro, jo els divendres me'n marxo. Cap a Barcelona. Bé. Saps què vull dir?
2: Molt bé.
27: Llavors vaig pensar...
0: M'agrada molt aquest punt sobrat.
27: I és a dir,
0: escolta, vols venir al concert de Bad Bunny, que hi ha bufetades per aconseguitades?
27: Moment, no sabia,
0: que és divendres, i els divendres habitualment marxo.
27: Jo no me'n recordava ni que hi havia concert de Bad Bunny. O sigui, comencem per aquí.
0: Molt bé.
18: Però tu sabies qui era Bad Bunny?
27: Sí, home, sí.
18: Ah, vale.
27: Sí, sí, tu saps qui és Marta Sánchez. Però
0: cadascú té el seu menys mateix.
27: Total, aleshores, clar, a mi em van dir que havia d'anar el dissabte, i vaig pensar, avui dissabte. Pues dissabte ja m'han fotut el cap de setmana en l'aire.
0: Millor divendres.
27: Saps què vull dir? No, i jo vaig dir, bueno, pues ja amb això. I vaig dir, bueno, vale, pues venga, vale, pues anem dissabte. Bueno, pues anem dissabte, vale. I ja, pues jo havia d'anar dissabte. I aleshores, el divendres, a les 3 de la tarda...
0: Ui, que poca antelació, no?
27: Em van trucar i em van dir, no, ha de ser avui a la casita. I jo automàticament vaig dir... Vaig sortir a la redacció, que hi ha castellano parlants, sí, també, i vaig dir, tengo que ir a una casita, ¿esto qué es? I aleshores van començar a enviar vídeos. Esto, però vas a... I bueno, vaig notar jo...
2: Molt, sí,
27: com
2: sí,
27: que de repent jo era pues, la verge de Lourdes.
0: No, no, clar, hi ha molta gent que... Hi ha molta gent que pagaria molts diners per estar al teu lloc.
27: Ampolles de plàstic, amb la meva cara i el meu cos, com a Lourdes...
0: Igual.
27: Vienes d'aigua.
0: Clar, clar.
27: O sigui,
0: hi ha molta gent que et donaria un dit de la seva mà per poder estar en aquesta casita.
2: O sigui, que no sabem per què, no? En plan, algú va pensar que era bona idea que hi fossin.
27: A mi em van explicar que a tu proposen gent i llavors ells trien qui sí i qui no.
2: Val.
0: Llavors ells són el sèquit de Bad Bunny, no?
27: Els bonics, els bonics. M'imagino.
2: Sí, sí.
27: I aleshores, pues, pues bueno, vale. Llavors em van dir, tens que estar entre les 7...
0: Això, quantes hores d'antelació?
27: A mi, entre 7 menys quarto i 7.
0: Molt bé.
27: Nosaltres vam arribar a les 8 menys
18: 5. I a quina hora començava?
0: Una hora tard.
27: Ja pensava que no hi havia ni casita, ni chamizo, ni res. Això començava a les 8.
0: I vas arribar 5 minuts abans del concert, eh?
27: 5 minuts.
0: Bueno, la teva sobrementa.
2: S'ha d'anar sobrat.
0: La teva sobrementa és tremenda.
27: Jo què sé, és que hi havia molta cua. Ja. O sigui, jo, clar, jo no m'ho imaginava. I, clar, de repente tu veies els pares tirant a les filles al mig de la costa de dalt de Montjuïc, els cotxes allà parats i les nenes corrent cap a dalt com a boges, vaig pensar, però bueno, això deu ser importantíssim.
0: Oh,
27: bueno, i aleshores, pues ja està.
0: T'havies de vestir d'alguna manera diferent o era igual, lliure?
27: Jo em vaig vestir bé.
0: Sí, però no, però no perquè et donessin instruccions.
18: Defineix vestir bé.
27: Pues mira, em vaig posar un pantaló suec.
18: Què és un pantaló
0: suec? De l'Ikea.
27: Pues de Suècia.
18: Però què té? Té pinces?
2: Perquè és aquest estil així molt quadrat.
27: Un pantaló bo. Val. Un pantaló bo.
18: Molt bé, et felicitem.
27: I una camisa japonesa.
0: Molt bé, molt bé.
27: Ampla, diguéssim. Ampla,
0: molt internacional tot. Suècia i Japó.
27: Sí, no?
0: Molt bé.
27: Una barreja bona.
0: Eclèctic.
27: Bueno, i aleshores, clar, vaig pensar, ves així perquè allò serà una mica mini-short.
2: Sí.
27: Saps? Jo crec que allò serà una mica biquini, una mica samarreteta, tal, tal.
0: Al·lèrgia a la roba.
27: Bueno, no, vull dir, una cosa com més de, pues, de caseta de
2: Puerto Rico.
27: De, sí, clar. Bueno, de Puerto Rico, jo què sé. Vull dir,
2: de platja. Ell és de Puerto Rico, ell fa... aquesta caseta és una rememoració d'una caseta portorriquenya.
27: I aleshores, fixa't tu què et diré, que jo vaig anar vestit així. Clar, jo quan vaig arribar allí vaig veure que allà hi havia, pues, molt polièster.
0: Clar.
27: I aleshores, molta cosa com molt així com de...
0: Chandel.
27: No, sí, bueno, pues els jugadors del Barça posen una cosa d'Adidas, amb una samarreta que posa al darrere Valenciaga, tota l'esquena.
0: Sí.
18: Quin error.
27: Una cosa molt així. I fixa't tu què et diré, i t'ho vaig a dir a tu, que va arribar un moment que va venir Bad Bunny, aquest, al Marc i a mi, se'ns va apropar mentre cantava, el Marc li va agafar la solapa, li va tocar el teixit de la solapa i li va fer...
0: Ah, veus?
27: I a mi em va agafar la camisa i va veure també que allò era bo.
2: I va fer mentre cantava.
27: Ens va tocar... La... Bueno, jo he tingut a Bad Bunny com el micro.
0: L'enveja d'Alícia Puig ara mateix, sí, o sigui,
4: és... Llàstima que no hi hagi la càmera, que sempre demana...
0: S'està morint d'enveja, eh?
27: Que som les dues úniques persones, també et diré que nosaltres triplicàvem l'edat de tota la casita, però no de la casita, fins i tot del constructor de la casita, vol dir, del que va posar el cipa. I nosaltres vam ser les dues persones que va, en les que va interactuar i va tocar el teixit, allò que va com encorbadet, que s'apropa com encorbadet a la gent, com una mica de tal. Després he dit que la casita, pues, també està, és mona, el que passa és com si estiguis al clot. Què vol dir? Tremola al terra, diguéssim. Si passes al metro, però, tota l'estona...
4: Però hi ha catering, què té
27: a dintre? Sí, i llavors a dintre de la casita, tu entres a la casita. A veure, vas per part. Tu entres allà, llavors et porten a la casita, entres a la casita, et presenten el mòbil, et donen una bossa i et posen el mòbil dintre de la bossa.
0: Perquè no agafis imatges,
27: no agafis
0: ni gravis...
27: Perquè no agafis imatges, ni agafes res, tot molt bé. També et diré que després, quan surts, semblava allò... Un concurs d'aquells del País Basc de trencapedres, perquè per treure l'alarma al imant aquell, aquell pobre home fotia uns cops que deies fotre el mòbil en l'aire. Bum, bum, bum!
4: Per això ara tens el mòbil fet una merda.
27: No, jo no el vaig portar perquè com que no em va, me'l vaig deixar al cotxe, dic, no, però em serveix de gaire. I aleshores tu entres allà i la casita pues, és pues, una casa que hi ha pues, un sofàs, una taula, una barra de bar...
0: I durant el concert estàs allà o durant el concert estàs més a fora amb una mena de porxo per poder veure les...
27: A nosaltres la noia,
0: però si
27: la
0: estàs
27: Paula...
0: dins el sofà, no veus l'espectacle.
27: Hi ha una
0: no veus...
27: pantalla. Hi ha una tele.
0: La pantalla,
27: bueno, però clar,
0: casa,
27: la noia,
0: no?
27: La Paula, la noia que ens va portar molt simpàtica, ens va dir, bueno, si quieren quedarse dentro, clar, ens va veure dos abuelos.
0: Clar,
27: nosaltres no ens va, vull dir, no ens va veure. O sigui, ella va considerar que nosaltres baixar el cul fins a terra amb els genolls doblegats no es tornaria a aixecar.
0: Perrear no perreraria
27: no.
0: A vosaltres.
27: I aleshores va pensar, bueno, pues aquestos que es quedin als sofàs. Uns sofàs grans, marrons, molt macos, color xocolate.
0: Molt bé.
2: Xocolat. I de càtering que hi havia?
27: Hi havia una barra, no hi havia menjar, eh?
0: Ah, beguda.
2: Ah, beguda.
27: Hi havia beguda.
0: Ah, vale. Has de fer coixí, eh? Si no...
4: Clar,
0: puja
4: hi
0: hauria
4: d'haver-hi menjar porto-riquenyo, mofongo i aquestes coses.
0: No, diu que no, només beguda.
27: Bueno, doncs potser n'hi havia menjar. Jo, com que vaig... Bueno, és que jo també et diré, semblava...
0: Que vas arribar tard.
27: Jo vaig arribar, que vaig entrar, que acabava de sortir Bad Bunny, perquè em vaig haver d'esperar que passés i sortís. Vaig veure passar cap a l'escenari. I aleshores jo vaig entrar i estàvem... Cuidado, eh? La Lamine Yamal, la nòvia...
4: La d'ara.
27: La d'ara, sí. La d'abans, no. La d'ara.
2: I et, us van ser els jugadors del Barça?
27: No.
2: No.
27: És que no els deuen conèixer, ja.
2: Yeah.
27: Però jo tampoc, perquè jo vaig dir, però qui són? Jo vaig conèixer a Lamine Yamal i deien, aquest és Gavi. Pues jo, Gavi, Miliki, Fofito i Milikito.
0: Ai, ai, ai, ai, ai.
27: No sé qui són.
0: Tens sort que ara mateix no t'està soltant, per exemple, el meu fill. Perquè si l'Alícia si t'enveja per haver gairebé tocat Bad Bunny, el meu fill, saber que estàs a un mig metre de Bad Bunny... I, a més, a mig metre de Lamine Yamal, Gavi, Lewandowski, Ferran Torres...
27: Ferran Torres no sé qui és. De Lamine Yamal ens separava una tauleta que la gent deixava els mòbils i un bolso. Una tauleta que feia com aquest ordinador, un pam i mig.
0: Això sí que em fa enveja.
27: I després hi havia qui... Bueno, després hi havia un que es diu Lewandowski, perquè vaig entendre que li deien Lewandowski, Lewandowski, no te vayas, no te vayas, o quédate, li cantava...
6: No creu? Bueno, no ho sé, no sé què penses tu, però
27: com
6: jo sempre...
27: Com un déu grec.
0: Jo, dir, físicament.
6: Cada vegada que el veig penso que és el Miquel Àngel del segle XXI.
27: Ui, ah, sí? Ui,
6: sí?
27: Ui,
6: no m'ho va semblar. En marbre de Carrara.
27: No. I després, I després estàvem tots aquests i aleshores arriba un moment que ell va baixar, que baixa, salta d'un escenari on va vestit amb traje, passa a l'escenari de la casita, que ja va amb bermudeta... I aleshores allà venen uns senyors i diuen, va venir. I aleshores porten més gent. I aquí van portar més jugadors del Barça que no sé on estaven.
0: Ah.
27: Llavors va aparèixer uno que vaig conèixer perquè fa un anunci de paqueteria, Pedri.
0: Sí, sí.
27: Fa com un anunci al Nadal de tienes que enviar este regalo o algo així. Que té una... Bueno, aquest de veritat que si et quedes amb la cara...
4: Ni jo amb tota la meva maldat,
27: però, per exemple,
4: hagués dit una cosa així.
6: Sí, això m'ha sabut greu, eh?
27: No, no. T'ho juro que vaig pensar...
0: És dels que ell va conèixer, ell va conèixer Pedri perquè fa un anunci de paqueteria.
27: Bueno, jo després ja vaig veure, si aquest es diu Gavi, ja sabia que era Gavi, allà el tenia, amb un polet marró, també molt bé.
2: I us van dir que no podeu tocar Bad Bunny?
27: No.
2: Això no us ho van dir?
27: No, això es veu que li diuen a la gent, a nosaltres no es va dir que deu pinta de tocons. Tant de pensar que no el tocaria, però ens va tocar ella a nosaltres, que també nosaltres haguéssim pogut dir...
0: Home, perquè no ve tocar la camisa. La camisa
2: no
0: és l'emissió.
2: No, perquè quan et conviden a la casita et diuen tu pots ballar, i a més hi ha moltes càmeres que et graven, però com per la integritat de l'artista no el pots rotllo abraçar, tocar, tal, saps?
27: No.
0: Pensa una cosa, si l'abraça un... Tots s'hi abraonen, i per tant aquell home no pot seguir cantant, perquè deu tenir 30 o 40 persones a sobre.
2: Una imatge com de normalitat, d'aquella està cantant i tots ballant, com si estiguessin fent una festa a una casa porto-riquenya, saps?
27: Nosaltres estàvem més contra la paret. Jo he de dir també contra la paret perquè van pensar que nosaltres amb tot això no podem, vull dir, perquè clar, allà hi havia una, ja va aparèixer una noia i un noi que es van fotre el perreo, que vaig estar a punt de recollir-los de terra, perquè arriben molt fondo, eh?
0: Sí, sí.
27: O sigui, arriben fondo, eh? Amb lo que seria l'ojete.
0: Sí, sí.
27: Però
0: sí, sí.
27: Toca terra, eh?
0: Cool brut,
27: o sigui,
0: cool
27: jo brut. Vaig pensar...
0: Té mèrit, això, eh? Té mèrit, eh? No podíem fer, no, home, no, perquè després has de pujar, eh?
27: Però és cuclilles, no, clar, jo em quedo allà.
0: No, ja.
27: Bueno, i després, el que vaig passar molta d'això és molta estona, això també jo crec que m'ho agrairà la casita de venir, vaig estar tancant i obrint, tancant-me la porta, perquè la gent entrava i no tancava la porta.
0: Clar.
27: O sigui, el portero d'aquí no hi quien viva, no l'ha tancat tantes vegades...
0: Feia corrent d'aire, i feia corrent d'aire i havies d'anar tancant.
27: Home, la gent entrava a la porta oberta, torna a tancar la porta. O un altre cop, torna a tancar la porta. Vaig tancar molt la porta de la casita.
0: Ben fet.
27: I vaig veure una Coca-Cola, i aleshores sí... Va arribar un moment que llavors va aparèixer la Bat Guial amb el nòvio.
0: Sí.
27: Molt bé, també, estàs, pues, també la conec, pues, bueno, almenys una alma amiga, vull dir, perquè jo del Barça, et dic, no ho coneixia ningú. I llavors va cantar, va tornar a venir Bad Bunny, pa aquí, pa allà, pa allà, pa aquí, pa allà, pa aquí, cap allà, i llavors ja quan va, se'n va anar. I van pensar, ara, deu ser quan ja es torna a anar a l'altre puesto. I es posa el gorro de llana o algo. I aleshores va venir un senyor... i se'n van dur, va dir, ja, i se'n van portar tots els jugadors del Barça. I al Barça vam dir, seleccionados. Ens van fotre la mateixa filera i on vam anar, abans del Barça. O sigui, jo vaig sortir d'allà, pues, amb tu vaig a dir, amb Pedri, Gavi,
0: Lewandowski,
27: Yamal, un altre també amb gorra, no sé... Ja, bueno, mira, perdona, m'hauria pogut posar la gorra així, no, avui?
0: No, va, sí, gorra cap enrere, vols dir la gorra, molt bé.
27: I ja està.
0: Molt bé.
27: I també és veritat que un senyor... Que li van fotre un rotllo a un senyor de Bad Bunny que ens havíem llegit al País el cap de setmana anterior. Saps
0: molt bé.
27: Que estava del País setmanal. I aleshores el pobre home ens va preguntar ¿qué canción les gusta más de Bad Bunny? Pues mira, cric, cric, cric,
2: quina injustícia.
27: Després sí que ja, després ja me van sonar totes. Però clar, vaig pensar, a veure si la de Nueva York no es diu Nueva York. Clar, jo no em sé el títol.
2: Pues sí.
27: Aleshores es queda molt malament.
0: La de Nueva York. I
27: ara,
0: ja està.
27: Després ja sí que ja, quan ja el dissabte me'n vaig anar cap a Berga, Bad Bunny al cotxe a tot.
0: Ah, ja, això passa quan vas
27: ja
0: a
27: concert. Ja te puc fer Nueva York, ja te puc fer... La mudança,
2: molt
27: ja
2: bona.
27: Te puc fer... Lo que tu vulguis. I ja
0: tienes
27: està.
0: Muchas novias tienes y de aquestes coses, no? Titi me pregunto, crec que
27: molt
0: és aquesta.
27: I vaig trobar molt bé, vaig trobar un senyor bastant... Vaig trobar un concert, jo crec que no havia mai un concert tan gran, vull dir que allò és el Prestat Olímpic. Bueno, vaig trobar... Bueno, bé.
0: Repetiries a la casita? O una vegada vista
27: bueno,
0: ja prou, ja?
27: Jo sí, jo a la casita.
0: Amb una
27: bueno,
0: plega de prou,
27: jo
0: eh?
27: També t'ho dic, o sigui, jo ara quan me conviden a concerts dic, bueno, on està el pàrquing, primera? Perquè jo aquella costa no me la penso fotre. Vull dir que jo tota aquella baixada de tota aquella gent allà... Mare de Déu, és que em suïcido. Vull dir, és que no arribaries mai. I llavors jo demano que em deixin un pàrquing, llavors jo vaig amb el meu cotxe, que ha passat alguna cosa amb les colles del Zapatero.
0: No passa res, ara hi anirem, ahí anirem.
27: Vale.
0: Però no és Zapatero, vull dir una altra cosa.
27: I vaig amb cotxe i llavors surto una mica abans, jo vaig al concert. Aleshores, demano el setlist, miro totes les cançons, les vaig seguint, i quan veig que en queden 3 o 4...
0: Te'n vas.
27: Dic, mira, en aquesta... Em podeu venir a buscar? A veure, es veu un muchacho, una muchacha, em venen a buscar i vaig al cotxe, baixo...
0: És com el tribunero del Barça, que al minut 85 ja marxa perquè, si no, ja embolica.
27: Bueno, és que
0: ja,
27: saps què passa?
2: Sisplau, a la propera convida'm a mi.
27: És que jo, saps què passa? Que hi ha tanta gent... Clar, jo veia... Bueno, jo només arribo a la casita, que em vaig posar de la casita a mirar d'això, van treure un en braços, eh?
0: Clar.
27: Gitat, el pobre, que s'estava morint. El portaven entre dos, com si fos un paquet, però no havia ni començat.
0: Ja.
27: I vaig pensar que ja li falta l'aire. I aleshores, pues, jo me vaig ficar cap a la paret...
0: Per si de cas.
27: I vaig esperar que vingués Bad Bunny a tocar-me la camisa. Però fixa't tu, la gent, com no té...
0: El poderio,
27: el
0: eh?
27: El teixit, el vol.
3: La cosa distingida.
0: Ah.
27: Sí.
3: Clar. Però, hòstia, aquests tios maneguen.
27: Bueno, ja ho notes, ja. Clar, tu, clar, és que, vull dir...
0: Van bermuda, però bermuda bona.
27: Van bermudeta, sí.
0: Però bermuda
27: és garrilleta, no et pensis, eh?
2: Garrilleta. És garrillet, què vol dir?
27: Vull dir que és de bessonet fi. Saps què vull dir?
0: Sí, sí.
27: Calma, jo el vaig tenir... Jo l'hagués pogut fer perreo, eh? Perquè
2: té un portàtil.
27: I m'haguessin pogut jo posar detrás i fer perreo. Perreo i...
6: I el que surt.
27: Perreo i tren. Doncs... No, no, una cosa... Bueno, doncs trobo que...
0: Molt bé. Aquesta...
27: Clar, jo he de fer coses que només hagi de preparar.
0: Clar, ja es veu. Vull mira, dir, has arribat quasi de... dos quarts, és que haurien d'anar acabant.
27: Clar,
0: perquè s'estan fer... esperant a Madrid per explicar-nos tot l'embolic que tenim al PSOE. Home, tenim el PSOE, la Guàrdia Civil allà i la UCO dins de la PSOE.
27: Els de la UCO haurien d'anar a la casita.
0: Ah, bueno.
27: Ja hi ha anat.
0: Però una altra casita.
6: Del Sánchez.
27: Sí, ja hi ha anat.
0: Doncs aquesta és l'experiència de Santi Villas a la casita. Jo crec que no, ja està.
27: No, però molt bé, ha estat molt simpàtic tot. El vaig trobar molt llestet, aquest nen.
0: Molt bé.
2: És molt llestet.
27: El vaig trobar interessant, vull dir, un senyor que fa coses que estan bé. I bueno, i ara, a veure, no, crec que hauré d'anar, vull dir, per baixar una mica el nivell a Maria del Mar Bonet o
0: algo. Per exemple.
27: Una cosa així, no?
0: És un altre estil, no és baixar el nivell, és un altre estil, totalment diferent.
27: Hauré d'anar al gòtic.
0: Santi Villas, gràcies i bona tarda. Falta, un minut per arribar a dos quarts. Una pausa i de seguida entrem en matèria.
23: Catalunya migdia.
7: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres, deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació, tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
13: Doncs estava plovent i pam! Un senglar que creua.
2: Ostres.
13: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
19: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. Hi som per ajudar.
20: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
21: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
22: Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
25: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.
26: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
28: Un viatge pel romanticisme alemany que ressegueix el riu Rin amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
26: Gaudeix d'una autèntica ballada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat.
28: Fes del Palau el teu ritual.
29: Hem sortit al carrer per omplir-lo de solidaritat. Hem fet arribar un missatge d'optimisme i de prevenció de la salut a la ciutadania, sobretot als joves. I gràcies a la vostra mobilització i compromís, els 14.425.548 euros recaptats seguiran impulsant la recerca sobre el càncer i donant esperança a milions de persones. La Marató diu molt de tu.
23: Catalunya migdia.
30: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la setena temporada de Crims.
31: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
32: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
31: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbona, Lleida.
33: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
32: Per darrere l'espera i pam, pam, pam.
31: Crims. Nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
34: I també disponible a la plataforma 3CAT.
23: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
35: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
35: Som 3CAT.
0: Passen dos minuts de dos quarts de quatre de la tarda. Som a Catalunya Migdia amb l'Oriol Marc, l'Alícia Puig i el Joan López Alegre, el dia en què la Guàrdia Civil és a la seu del PSOE a Madrid. De fet, fa 6 hores que és dins de la seu del PSOE a Madrid, al carrer Ferraz. La policia busca documentació que aclareixi si el partit va pagar per les maniobres d'alguns dirigents destinades a frenar o a incidir en les investigacions judicials a l'entorn de Pedro Sánchez. Aquesta és la hipòtesi del jutge Santiago Pedraz de l'Audiència Nacional i per això han declarat com a investigats la gerent del PSOE i l'exnúmero 3 del partit, Santos Cerdán. A la seu del PSOE, des de primera hora, hi tenim el Dani Sainz de Aja. Dani, bona tarda.
1: Què tal, Òscar? Bona tarda.
0: 6 hores que fa que la Guàrdia Civil és aquí dins i, de moment, no hi ha cap indici ni cap pista que això estigui acabant.
1: No, hem tingut diferents moviments de cotxes, fins i tot de persones que podien ser els agents de la UCO que han entrat i sortit, però encara hi ha aquí muntat un dispositiu de seguretat de la Policia Nacional, custodiant la seu del PSOE al carrer Ferraz, a l'altra banda de la vorera, justament davant del despatx de l'expresident Zapatero, que recordeu ha estat just al davant de la seu del PSOE. Som encara moltíssims periodistes, càmeres de televisió, esperant a la imatge de la sortida, i bé, unes hores en què hem tingut temps de veure diferents imatges curioses, a banda de veïns, que ja és habitual aquí al carrer Ferraz, veïns que passen per davant, insulten, gent que passa amb el cotxe i apreta el claxon i també insulta. Hem vist també a un violinista que ha portat Hazte Oír i ha començat a tocar la sintonia o la música que tocaven els violinistes del Titanic mentre el barco s'afonava. Era una metàfora bastant clara. I també, ara, a última hora, un grup de mariachis, que també és una altra
0: clàssica,
1: de,
0: ja,
1: les,
0: també, no?
1: De les estampes típiques d'estos moments.
0: Bé, i mentrestant, hem tingut accés a Catalunya Ràdio a la interlocutòria del jutge. Què és el que sospita el jutge que ha provocat aquesta entrada, no només aquí, sinó també a casa de Santos Cerdán, per buscar documentació? Què és el que diu aquesta interlocutòria del jutge, Dani?
1: Doncs el que es dibuixa és una mena de clavegueres del PSOE, un grup organitzat per Santos Cerdán, el secretari d'organització del partit, en la que Leire Díez era la seva encarregada de buscar informació, de desacreditar les investigacions contra el Partit Socialista o les investigacions que afecten l'entorn de Pedro Sánchez i el Partit Socialista, un dispositiu que hauria començat al voltant de la imputació de la dona del president espanyol allà cap a l'abril del 2024. De fet, l'auto del jutge diu molt clar, diu Santos Cerdán, en tant que secretari d'organització del PSOE, hauria posat a disposició d'esta estructura criminal la pròpia estructura del partit. Des dels seus inicis va suportar el cost de l'activitat, va permetre reunions que el personal del partit atengués a funcions administratives d'este grup, van pagar bitllets d'avió, a través de les campanyes institucionals, campanyes publicitàries que feia el partit, per exemple, en les eleccions al Parlament de Catalunya, que això també surt a l'auto, s'haurien pagat de forma opaca a periodistes, en aquest cas... Bé, no sé si se sent també.
0: Insults a Pedro Sánchez, sí.
1: Perdó, és que m'he quedat parat.
0: Sí, fill de les quatre lletres, li estan dient.
1: Hauria d'estar acostumat, ja, però... Bé, doncs, a la mateixa Leire Díez se la pagava de forma opaca a través d'empreses d'un dels dirigents socialistes, que també avui ha estat investigat, i a una altra periodista, la Patricia López, que va morir recentment, també se l'hauria pagat, apunta l'auto, a través de campanyes institucionals a una publicació en el marc de la campanya electoral del Parlament de Catalunya. Què feia aquest grup? Doncs es fixava objectius, com per exemple desacreditar el fiscal anticorrupció Alejandro Luzón, i ho feien a través de temptar a un altre fiscal, el fiscal Grinda, temptar-lo amb suborns o amb un ascens de lloc. També buscaven canviar la declaració de Carmen Pan, aquesta empresària que va afirmar que duia bosses de diners a Ferraz, és a dir, diferents operacions entorn a investigacions en marxa contra el Partit Socialista que s'haurien finançat, com diu l'auto, això creu el jutge, s'haurien finançat amb fons del PSOE.
0: Doncs això és el que diu aquest auto i veurem si això s'acaba confirmant o no. De moment el que està la Guàrdia Civil, la UCO, buscant informació, documentació en la seu del PSOE, a la seu del carrer Ferraz, i també, com dèiem, a la casa de Santos Cerdán, per tal de buscar aquesta documentació que avalaria o no tota aquesta teoria del jutge. Dani, et deixem pendent d'aquesta entrada de la Guàrdia Civil a Ferraz, i si hi hagués qualsevol novetat, òbviament, ens demanes pas. Fins ara.
1: D'acord, perfecte. Fins ara.
0: Natàlia Ramon, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Què és el cas Leire? Perquè estem parlant molt de Leire, ja fa dies, aquesta que deien que si era la fontanera del PSOE, que en deien en castellà. Què és el cas Leire?
2: Doncs abans de res hem de dir que hi ha dos casos, o fins ara, fins avui, hi havia dos casos que s'entrellacen. Un és aquest que coneixem com el cas Leire, que investiga l'exmilitant del PSOE, Leire Díaz, per un suposat delicte de suborn i de tràfic d'influències per mirar d'influir en això, en els processos judicials que afectaven el PSOE. Aquesta causa està en un jutjat de primera instància de Madrid. I després hi ha un altre cas, que fins ara es deia CACEPI, que investigava si a través d'aquesta entitat pública, que actua com una empresa inversora del govern, es van prendre decisions que comportaven comissions il·legals. I aquest cas el porta el jutge Santiago Pedraz a l'Audiència Nacional. Però a partir d'avui, probablement aquests dos casos quedaran tots dos junts, i el que estava en primera instància se'l quedarà també Santiago Pedraz. Ara, però, avui el jutge ha fet una peça separada per investigar si el PSOE era el que pagava a Leire Díaz per extorsionar jutges fiscals que portaven causes obertes de l'entorn de Pedro Sánchez. Per això, com dèiem, la Guàrdia Civil ha anat a la seu dels socialistes a buscar tota aquesta informació que ha sol·licitat el jutge i que, de moment, ja ha provocat la imputació de la gerent del partit, Ana Fuentes, i també en aquesta causa de l'exsecretari d'organització, Santos Cerdán.
0: Perquè fins ara Leire Díaz sempre deia que havia fet el que havia fet per iniciativa pròpia, sense que ningú no li demanés. I el que sospita el jutge és que això no és així, sinó que hauria estat el PSOE o dirigents del PSOE els que l'haurien encomanat aquesta feina i fins i tot li haurien pagat un sou d'uns 4.000 euros al mes, el que diu el jutge. Exacte. Per tant, és un cas nou que s'afegeix a la llista dels que hi ha oberts al voltant del PSOE o al voltant de Pedro Sánchez.
2: Exacte, aquesta és una nova causa oberta. Aquesta setmana se suma al cas plus ultra, amb la ramificació que implica l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, que finalment haurà de declarar 16 i 17 de juny. Però és que, a més, demà comença el judici a Badajoz contra el germà de Pedro Sánchez, acusat juntament amb l'exsecretari general del PSOE d'Extremadura per un cas de tràfic d'influències a l'hora d'atorgar, us en recordareu, a David Sánchez una plaça de coordinador dels conservatoris de música de la Diputació de Badajoz. I encara el dia 9, Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, haurà de presentar-se davant del jutge Peinado, que li ha de notificar l'obertura de judici. El jutge li ha advertit que hi ha d'anar presencialment, no s'hi val que hi enviï l'advocat, i que si no ho fa podria prendre

0: destil·la, fins i tot estan en una jornada en què hi ha hagut un requeriment d'informació a la seu del PSOE, però rellevant, que t'entri la UCO a la seu sempre és greu. Recordem què passava quan entrava la Guàrdia Civil a la seu de Convergència. El PSC s'afanyava a dir que Convergència era un partit corrupte. Segurament ara aquesta recepta no se l'estan aplicant. I també crec que hauríem de fer un exercici de política ficció, de pensar què diria Pedro Sánchez si Mariano Rajoy, José María Aznar o qui fos del PP, Alberto Núñez Feijóo ara mateix, fos l'inquilí de la Moncloa i estiguessin entrant agents de la UCO a la seu del PP, en aquest cas al carrer Gènova de Madrid. Em costa molt de veure, la veritat, com el president espanyol pot aguantar fins al final de la legislatura. Ell avui ha vingut a dir que si no convoca és perquè ell no pot afavorir els seus propis interessos partidistes.
1: Perquè, de fet, n'ha fet com broma, eh? Ha dit, alguns companys em demanen que avanci les eleccions perquè així tindré una majoria més folgada i podré governar amb més tranquil·litat.
0: És un missatge de García Page,
1: ja està. Com que no puc prendre decisions pel meu interès particular, que és guanyar aquesta majoria absoluta, com deia ell, per això no les convoco. Ha fet un punt de broma, però bé.
0: Tots estem d'acord que si el CIS fos veritat, Pedro Sánchez hauria convocat eleccions fa temps, perquè el CIS diu que trauria més o menys, pràcticament estaria al voltant de la majoria absoluta més històrica de la història d'Espanya, i no ho està fent perquè segurament no li arriba. I ja veurem també què triguen els socis a deixar anar llast en relació amb el PSOE, perquè la setmana passada, per exemple, Gabriel Rufián va venir a dir que si això del Zapatero era veritat, era una merda, i que si no era veritat, també era una merda. Són paraules textuals, no són meves.
1: O el diumenge el PNB va venir a dir-li que si aspirava a arribar al 2027 era irresponsable, va ser la paraula que utilitzava
0: Víctor Esteban. Per mi això és especialment rellevant, perquè sabem que el partit més sòlid d'Espanya és el PNB, i que quan el seu polze comença a girar cap avall, més aviat ja pots començar a encarregar una caixa de pi. I segurament Sánchez es troba en aquesta tessitura de pensar com aguanto jo fins al 2027 i com afronto una, més que pràcticament la podem donar per feta, una derrota electoral l'any que ve, si és que hi arriba, qui hi vol arribar.
1: Podem sentir un moment com Pedro Sánchez avui des de Roma, perquè avui Pedro Sánchez tenia una visita amb el Papa, Lleó XIV, i per tant estava prevista la compareixença que ha tingut. Ell esperava que fos per parlar sobre la visita del Papa i per tant per treure-li una mica de pressió, però òbviament totes les preguntes han anat pel que estava passant al carrer Ferraz i per la possibilitat que avanci eleccions. I ell, vaja, ben tranquil, com deia l'Oriol.
2: Si hemos demostrado algo es que no somos un partido que no tiene nada que esconder y que cuando tiene que actuar, actúa. Y por supuesto no convive ni coexiste con ese tipo de actitudes que efectivamente repudiamos.
1: En canvi, Alberto Núñez Feijóo insisteix, l'ambient actual polític a Madrid és irrespirable.
3: La situació de agonia política en la que estamos viviendo, el ambiente irrespirable.
1: En canvi, des de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras desmenteix algunes informacions que diuen que el Partit Popular hauria parlat amb Junts de la possibilitat de presentar una moció de censura. Diu Nogueras que a ells, a Junts per Catalunya, de moció de censura ningú no els ha parlat.
4: Nosaltres, que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
1: Un altre dels partits que tothom mira, el PNB, diu una senadora que si el Partit Popular deixi d'especular amb una moció de censura, si la vol presentar, que la presenti.
5: Si ustedes consideran que se dan las circunstancias para presentar una moción de censura, háganlo ya, y háganlo donde tienen que hacerlo, en el Congreso de los Diputados. El resto son patrañas.
1: I des d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, que diu que si hi ha sentència, llavors sí que demanaran eleccions.
6: Si se iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas, y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
1: Doncs aquestes són les reaccions que hi ha hagut avui, un cop s'han conegut aquestes actuacions de la UCO, la seu del PSOE.
7: Jo estic d'acord en aquest cas amb el que diu Gabriel Rufián, que fins que no hi hagi sentència, jo crec que hem de tenir molta prudència. Jo, per les informacions que anem coneixent tant, bueno, que hem conegut ja perquè hi ha hagut el procés, amb Ábalos, el cas de Begoña, i ara el cas de Zapatero, jo crec que aquests tres casos quedaran en no res. S'ha de veure aquest de Leire, que planteja, és veritat, més complexitats. Però en tot cas, el que són ara mateix, quan la Natàlia feia aquest superbon resum de tot el que té en marxa, sembla que la veritat és que hi hagin d'haver sentències condemnatòries de tot plegat. I jo crec que hi ha una intenció d'acoso i derribo, perdó per l'expressió, cap al govern de Sánchez, i que segurament hi poden haver coses que acabin sortint acusatòries, o sigui, alguna cosa que sí que hi hagi una acusació, però jo crec que la majoria acabaran en no res d'aquí 4-5 anys després d'un embat de manera molt directa durant molts anys. I de tots aquests que deia la Natàlia, de veritat que jo crec que aquest últim, el de la Leire i Seppi, és el que podem veure que poden haver-hi coses més complicades. Ara, tant amb Ábalos com Begoña.

0: com Zapatero, jo no, jo no sé on hi ha les proves que poden portar a una condemna d'aquests tres casos. Ara, bueno, haurà quedat un embrutament molt gran d'aquesta legislatura i, per tant, una situació molt difícil en el que, evidentment, l'ambient és irrespirable perquè cada dia hi ha una notícia nova. Ara, bueno, no ho sé, jo són molts anys, vivint a Catalunya i hem après tots moltes lliçons i és, jo crec, esperar sentències.
1: Home, efectivament, hi ha un embrutament de la legislatura que, de cop i volta, dones que, malauradament per elles, es dediquen a la prostitució, aconsegueixin durant el Covid un passe i es converteixin en assessores del ministre de Transports del govern d'Espanya, és embrutar que l'expresident del govern espanyol, Rodríguez Zapatero, de repent tingui una empresa a Dubai, és embrutar que Santos Cerdán, secretari d'organització del PSOE, de cop i volta sapiguem que tenia una empresa que es deia Servinavar, que cobrava comissions des d'abans de que Sánchez estigués al govern per obres en el govern de Navarra dirigit pel PSOE, efectivament és embrutar. I lo d'avui és encara pitjor, perquè avui no només s'està investigant l'ús de diner negre en el PSOE i de pagaments en efectiu, mentre aquell mateix govern feia lleis perquè una empresa o un particular no pugui fer anar diners en efectiu, sinó que el que avui s'està investigant és quines són les persones del PSOE que van rebre diners i instruccions per pressionar a policies, a jutges i a fiscals per tal de que no investiguessin aquestes coses que... com tu has dit, en un sentit diferent del que estic dient jo, embruten una legislatura. En realitat, què és el que jo crec que aquí està passant? El PSOE té una estratègia, que és dir, no, jo tot el respecte a la justícia, mentre que totes les seves terminals properes i no tan properes es dediquen a dir que això és un cop d'estat i és lawfare. O sigui, és un govern corrupte, és un govern que coacciona la policia i els jutges, tot presumptament, òbviament, però a sobre és un govern que el que fa és, de forma d'amagat, llançar a tothom per generar un clima de polarització que li permeti a Sánchez aguantar, i això és amb l'únic que jo crec que Sánchez no menteix, encara que crec que el d'avui a l'ambaixada espanyola a Roma és d'un cinisme difícilment tolerable amb un dirigent polític, amb una situació com la que ell està patint en aquests moments, en la que ell vol aguantar fins al final de qualsevol manera. O sigui, és una situació insostenible, però la que s'aguantarà, perquè Rufián, en aquests moments, amb el que ha dit avui, és el militant més disciplinat que té el Partit Socialista, i per tant no hi haurà cap dels socis que vulguin trencar.
2: Deixeu-me dir que l'únic que pot convocar eleccions és Pedro Sánchez. Sí, sí. És a dir, encara que apareguessin tots els seus socis de investidura demanant eleccions, no té per què. Perquè, a més, l'única manera de fer-lo caure, si no convoca ell les eleccions, és amb una moció de censura. I amb una moció de censura s'ha de presentar un candidat alternatiu amb un programa de govern i, per tant, implica votar a favor d'un altre. Per això et dic que... Però que no, o sigui, si ara es posessin d'acord Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, PNB, Compromís, etc., tots ells, per retirar-li el suport a Pedro Sánchez, això no implica que hi hagi eleccions. Ha de ser ell el que convoqui les eleccions, bueno, si no hi ha una moció de censura.
1: La moció de censura no hi serà, però només perquè tinguem totes les dades. Sánchez va ser investit amb 179 diputats, per tant, el que fa falta és que hi hagin 6 diputats, que poden ser d'un grup o de diversos grups, o diputats sueltos de diversos grups, que són dos temes que es va plantejar al cap de setmana amb aquesta reunió que sembla que van tenir a Saragossa, el PNB i Junts, de que fossin diputats sueltos de diversos partits. O sigui, estem parlant, en realitat, de 6 escons. En tens un que ja dic que ell ho votaria, que és Coalició en Canària, te'n falten 5.
0: Te'n falten 5, que seran molt difícils d'aconseguir, perquè és difícil alinear-se amb gent que diu i repeteix en dia d'ahir, com l'expresident Aznar, el que puede hacer que haga, el que puede hacer que haga, que és bàsicament una crida a un petit sollevament que, si et sembla cínic el que avui ha dit Pedro Sánchez, a mi em sembla antidemocràtic que revisqui aquesta frase de la vergonya a l'expresident Aznar. I és veritat el que tu dius de l'embrutament de la legislatura. Ara, aquesta desconfiança cap als jutges i aquesta idea d'una guerra entre poder legislatiu i poder judicial, perdó, poder executiu, hi ha un punt en què jo crec que hi ha un punt que està justificat, i aquest cap de setmana, per exemple, amb Zapatero, hem conegut tot el cas Zapatero a través de filtracions judicials. Les mateixes filtracions judicials que van portar a carregar-se el fiscal general de l'Estat. Per tant, sí, es pot entreveure a partir de molts jutges, Peinado entre ells, que hi ha un embat contra aquest govern. I això també embruta les legislatures.
1: Hem de recordar que el fiscal general de l'Estat ha estat condemnat per el Tribunal Suprem perquè va utilitzar...
0: Per una pràctica absolutament comuna en la justícia.
1: Va utilitzar el seu càrrec amb tal de perseguir amb un adversari polític de qui l'havia nombrat per aquell càrrec, que és Pedro Sánchez. En teoria no, és una sentència judicial del Tribunal Suprem. Jo ja entenc que anar dient per la vida que és l'Ofer està molt bé, però clar, quan apareix la UCO, li fot la mà al clatell a Rodrigo Rato a la porta de casa seva i el fica en un cotxe de la policia, no ens sembla l'Ofer. Quan Bárcenas entra a la presó, no ens sembla l'Ofer. Quan els consellers de la Comunitat Valenciana del PP entren a la presó, no ens sembla l'Ofer. Quan els consellers de la Comunitat de Madrid del PP entren a la presó, no ens sembla l'Ofer. I dic especialment el cas de Rato, perquè és el mateix que està fent el cas de Zapatero. És exactament el mateix jutge. És la mateixa persona. Per tant, el que no podem establir és una categoria a la que algú, perquè té una ideologia determinada, que és o amic de l'independentisme o d'esquerres, ens sembla que té dret a fer el que li doni la gana i a trincar, i en canvi els altres, perquè són persones que no creuen en l'esquerra i no són independentistes, aquests són sospitosos de tot.
0: I en això estem absolutament d'acord.
1: Això és el missatge que s'està llançant en aquests moments per part de moltes terminals mediàtiques properes en aquest govern.
0: No. Jo el que dic és que crec que després d'uns quants anys hem d'haver pres tots una lliçó, que és tenir certa prudència a l'hora de fer grans afirmacions i de demanar certes dimissions. I el que jo plantejava del fiscal general és que no és tan comú que s'acusi algú i se'l tregui del seu lloc de feina per una pràctica que és habitual a la justícia, que és les filtracions.
1: No,
0: i que, per
1: és
0: tant...
1: que no és una filtració. Perdona, el que va fer aquest home no és una filtració. Aquesta persona va cometre un delicte, i ho afirmo, no és presumpto, és un delicte condemnat molt pitjor, que va ser no complir la seva responsabilitat de confidencialitat i filtrar una informació d'un ciutadà particular només perquè era la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid a Moncloa, a fi efecte d'intentar destruir Isabel Díaz Ayuso.
0: La filtració d'aquest cap de setmana de Zapatero és de manera directa per atacar el Partit Socialista. I, per tant, és una pràctica habitual la filtració de documents judicials.
1: Jo sempre celebro discrepar amb tu, però el que estàs dient, amb tot el meu respecte i amb tota l'educació del món, és no conèixer quina és la funció que té la Fiscalia General de l'Estat. Jo dic amb tota la consideració del món, de veritat.
0: Sí, és que si vols ens posem a discutir la sentència del fiscal general i com...
1: No. Jo la respecto totes, les que...
0: Jo evidentment les respecto i no crido als altres,
1: i a les que fiquen a la presó amb uns i els altres. Però només dic una cosa, és evident que en el passat els governs del PP i actualment els governs del PSOE han intentat sempre que una cosa fonamental, que és la separació de poders entre el legislatiu, l'executiu i el judicial, hi hagués un poder que era un poder preeminent, en aquest cas el poder executiu. Això ja passa amb el legislatiu, perquè òbviament Moncloa, i és igual que sigui Sánchez, que fos en el passat Rajoy, manen sobre el que passa al Congrés, i per això és el president del govern qui decideix que sigui Francina Armengol o abans qui fos, i tal. En el tema judicial, tal com és aquest país, amb el nivell de corrupció sistèmica que pateix Espanya amb tots els seus nivells a l'administració, malauradament, que hi hagi una justícia independent, en aquests moments, és algo fonamental, perquè per la gent que ja té una certa edat com jo, això té una pinta de Tangentopolis a la italiana molt, molt semblant.
0: I per això, com creiem en un poder judicial independent, és intolerable que Aznar repeteixi la frase «el que puede hacer que haga».
1: I Aznar no és un càrrec del seu partit. Aznar, com Felipe, és només un expresident del govern. No és un senyor que faci mítings
0: totalment
1: pel PP.
0: Però jo no faria bandera de que el PP hagi lluitat gaire per la independència judicial.
1: Però si m'has escoltat, t'acabo d'explicar què és el que hi ha d'uns i dels altres.
2: No, només has de mirar la composició del poder judicial o quan es vol canviar la cúpula. Sí, es va canviar després de molts anys caducat i és evident que els partits hi van tenir alguna cosa a dir, i segurament és el gran acord per la porta del darrere que han arribat el PSOE i el PP en aquesta legislatura, per no dir segurament l'únic que hi ha hagut. I en certa manera amb el que dieu, és veritat que els corruptes sempre són els altres, i també és veritat, jo estic super d'acord amb tu, Alicia, amb la qüestió de que veient tot el que ha passat els últims anys és millor esperar la sentència abans de prendre qualsevol decisió. El tema està que hi ha decisions que no poden esperar les sentències perquè les sentències triguen molt. Si s'hagués hagut de prendre una decisió definitiva sobre Jordi Pujol i la seva família, hauríem esperat 12 anys. I també és veritat que això dels indicis a vegades va per barris. Quan es feia circular, també a través de jutges, que Carles Puigdemont i els seus amics havien anat a Rússia a pactar la independència de Catalunya, Gabriel Rufián li va faltar temps per anar a dir que eren uns senyorets que anaven a fer de James Bond. Quan
3: hi ha un problema de rodalies. En el cas d'Òscar Puente, surt Gabriel Rufián a defensar el ministre Puente més que alguns diputats del seu partit, i quan es tracta de Zapatero o de Pedro Sánchez, surt Gabriel Rufián a defensar abans el PSOE que alguns presumptes companys de viatge. Vull dir que al final tothom fa anar els sumaris i les filtracions dels sumaris com els interessa, perquè és una manera molt efectiva de fer mal. És molt més efectiu una fotografia d'un collaret d'una caixa forta fora de context de José Luis Rodríguez Zapatero,
2: i sense saber el valor real. Exacte. Perquè a través d'una foto és impossible saber si és bo o dolent.
3: Ah, jo tinc amics que tenen Rolex que no ho són.
2: Ah, per això.
3: I diuen, ah, mira com s'assembla. I no passa res.
2: Bé, doncs en tot cas, tot just acaba de començar això, perquè insisteixo que els agents encara són a dins de Ferraz, per tant encara estan fent aquesta investigació, aquest escorcoll, i buscant aquesta informació i aquests documents per intentar, doncs, reblar la tesi que defensa el jutge en el seu escrit. Per tant, en els pròxims dies segur que seguirem pendent d'aquesta operació i de totes les altres, perquè a més demà, insistim, comença també el judici al germà de Pedro Sánchez d'Extremadura. Oriol Marc, Alícia Puig, Joan López Alegre, gràcies a tots tres, fins la pròxima.
4: Que vagi molt bé.
2: Una mica de publicitat per arribar a les 4, que en tenim pendent, i després, com sempre, la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga o els blocs informatius al 3Cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Fins llavors, bona tarda de dimecres a tothom.
5: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.

0: Catalunya migdia.
1: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
2: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
3: Evitem el soroll.
4: Ens allunyem de les estridències.
3: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
4: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
5: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
3: Un informatiu sense presses.
4: Per donar context als grans titulars.
5: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
8: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
9: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
10: Al Munt.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al món.cat.
11: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a la meva mare, Olà. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
12: Molt bé.
11: Arribarem a tot?
12: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
13: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
14: Atenció, famílies! Obrim noves places per l'Eufòria Campus d'aquest estiu. Les inscripcions han volat i no volem que ningú es quedi fora de l'escenari. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Afanya't, perquè encara hi sou a temps. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
15: Tota comunitat necessita un cor.
16: Un cor? Per què?
15: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
16: I reforçar la identitat?
15: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
16: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
7: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem ara els principals titulars d'aquesta hora a Castelldefels. Preavís per predicció de risc per superació del llindar d'ozó troposfèric. La predicció de la qualitat de l'aire pel dia d'avui, dimecres 27 de maig, és en general de regular i puntualment desfavorable. Les temperatures augmentaran encara una mica més, fent incrementar aquests nivells d'ozó troposfèric que seran desfavorables al litoral. El vent, fluix i variable, farà que les condicions de dispersió dels contaminants siguin pobres. S'aconsella des de Protecció Civil de l'Ajuntament en previsió d'aquests nivells desfavorables d'ozó troposfèric que la població més vulnerable redueixi l'exercici físic intens, especialment a l'exterior, a les hores en què els nivells d'ozó seran més alts a partir del migdia fins a la tarda. La veu del veïnat pren protagonisme avui a les 12 del migdia a Can Bou amb el programa Parlem amb l'alcalde. Aquest programa mensual arriba de nou aquest dimecres 27 de maig a partir de les 12 del migdia, en aquesta ocasió desplaçant-se al barri de Can Bou, on s'instal·larà l'equip de Ràdio Castelldefels i de l'àrea de comunicació digital de l'Ajuntament a la cantonada de l'Avinguda Ciutat de Màlaga amb el passeig del Pitort per fer possible la retransmissió en directe i la ciutat ciutadania que vulgui participar és benvinguda a apropar-se i fer arribar les seves preguntes en directe a l'alcalde Manu Reyes. Acabem amb la mirada a l'àrea de medi ambient, ja que el Parc de la Muntanyeta compta i estrena un nou jardí de papallones creat per l'alumnat de la CHECS, la xarxa d'escoles de Castelldefels per la sostenibilitat. Es tracta d'una acció final del curs, una iniciativa que combina educació ambiental i foment de la biodiversitat, una jornada en la que van participar 63 alumnes i 15 docents procedents de 9 centres educatius de la ciutat. I fins aquí el repàs ràpid del butlletí Castelldefels. Avui tornarem en una hora amb una nova actualització informativa. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som.
8: Així som.
9: I get a rush.
7: El magazín.
9: I get a rush.
7: De Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels, així som. Castelldefels, així somos. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comienza Castelldefels, així som. Avui la nostra tertúlia política movem en Com ho podem com cada dimecres i en aquest cas ens acompanyarà la regidora Sílvia López. Abans, però, sabrem els programes que ocuparan aquesta tarda la graella de la ràdio. En directe, Marea Pensionista a les 8, després Canciones Ilustrades, El crit a la terra i El poder de les cuerdas. I farem un cop d'ull a la conjuntura econòmica de la comarca, que s'ha conegut després d'informes que ha emès el Fòrum Empresarial del Baix Llobregat en col·laboració amb institucions universitàries. El Xavier Baratec i la Lucía López són els autors d'aquest informe, que veuen com la tendència doncs és que la comarca del Baix Llobregat sigui més activa econòmicament en sectors com l'aeronàutica, el treball i l'habitatge. I avui especial anem al barri de Can Bou, perquè parlarem allà en directe a partir de les 12 amb l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, com sempre, sobre temes d'actualitat de la ciutat. Comencem, welcome.
2: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Amb Anna López.

0: kiss.
1: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.
2: El programa del dia.

La veu de la Maria Pensionista de Castelldefels tots els dimecres de 8 a 9 del vespre aquí a Ràdio Castelldefels. Aquesta tarda, a les 8, en el programa La veu de la Maria Pensionista de Castelldefels, podreu escoltar la crònica de la 7a Assemblea de COESPE, la Coordinadora Estatal de Pensionistes, que s'ha celebrat durant 2 dies aquí a la nostra ciutat, a Castelldefels, en l'hotel Flora Park. Tindrem el responsable de la comissió organitzadora d'aquesta assemblea, Ignacio Laguna. Que todos al levantar la vista. La veu de la Maria Pensionista de Castelldefels tots els dimecres de 8 a 9 del vespre aquí a Ràdio Castelldefels.

0: el que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
1: El programa del dia.
2: Aquesta nit no us oblideu d'escoltar a les 10 del vespre el crit a la terra. Avui tindrem a la sociòloga i yoguina Maribel Rodríguez i ha estat una conversa fantàstica.
1: El programa del dia.

Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.
1: Castelldefels Coffee.
2: Doncs com cada dimecres, movent en com ho podem, amb aquest espai, avui ens acompanya Sílvia López, regidora d'aquesta formació a l'Ajuntament de Castelldefels. Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Si li sembla, parlem dels pressupostos de la Generalitat. Finalment han arribat a un acord al govern de Salvador Illa, juntament amb Esquerra Republicana de Catalunya, i vostès, els quals doncs, ja tenien els seus vots, no?, per poder presentar els pressupostos, m'imagino que properament.
3: Sí, nosaltres ja vam arribar a un acord amb el govern, amb el Partit Socialista, i ara, doncs, després de l'acord que ha signat també Esquerra Republicana, doncs, hem acabat de fer, diguem, els últims ajustos i definitivament doncs, sí que es podran aprovar aquests pressupostos, sembla ser. La veritat és que estem molt contents perquè bueno, posen les nostres prioritats al centre, que són, com ja sabeu, doncs, habitatge i també, per altra banda, bueno, serveis públics i en general i també, sobretot, país de trens i d'abusos. Perquè bueno, nosaltres estem molt, molt contents que hi hagi una inversió de 2.500 milions d'euros de pressupost que vagin a habitatge per diferents bueno, accions en aquests termes i sobretot també per parar les compres especulatives dels grans d'edificis dels grans tenidors, no? Que això és el que ara mateix està fent que, bueno, que moltes famílies treballadores doncs, es vegin expulsades de casa seva per les pujades abusives dels preus de lloguer. I bueno, jo crec que aquí a Castelldefels també una de les coses que hem de celebrar és que dins d'aquest increment de xarxes d'abusos que s'han negociat, doncs hi haurà la línia que va des de Castelldefels fins a l'Autònoma, que era una demanda de tots els estudiants i de moltes famílies des de fa molts anys, perquè bueno, la ruta que s'havia de fer per anar cap allà en tren era molt, molt llarga i feia ocupar els estudiants i les estudiants doncs, moltíssimes hores de la seva vida. I, bueno, i ara, doncs, tal com està la Renfe, doncs, encara més amb les incerteses. Però aquest autobús bueno, jo crec que facilitarà molt la vida d'aquestes estudiants perquè bueno, el que feien bueno, molts amics i amigues meus fa anys era compartir cotxes o bueno, que al final és una despesa que com a estudiant doncs, molts cops és molt gran i en aquest cas doncs, bueno, crec que és una bona notícia també en aquest cas per Castelldefels.
2: És a dir, que tindrem un autobús que sortirà de Castelldefels i anirà directament a l'Autònoma o potser tindrà parades intermitjans?
3: Sí, tindrà parades a les, crec que era Gavà, Viladecans i Sant Boi i després de Sant Boi ja tiraria directament cap a l'Autònoma. I és, bueno, sabem que el tràfic doncs, també afectarà no, aquest bus, però bueno, és el mateix recorregut bàsicament que hauries de fer amb el cotxe, que és la millor de les opcions que hi havia ara mateix per arribar a l'Autònoma, així que bueno, era una demanda molt, molt esperada des de fa molt temps i estem contents de que l'haguem pogut aconseguir.
2: Molt bé, feia referència a vostè abans a qüestions relacionades amb l'habitatge que han exigit al govern de Salvador Illa per, a canvi de donar els seus vots en aquest sentit i aquí també tenen previst una acció en aquest sentit, no?
3: Sí, aquí a Castelldefels fa unes setmanes vam estar reunides amb el sindicat de llogateres perquè bueno, nosaltres i altres partits de l'oposició en aquest cas i altres entitats de la ciutat perquè bueno, des de fa ja diverses setmanes, ara no recordo quantes, però a la taula d'habitatge es va presentar un informe sobre uns possibles pisos buits que hi ha a Castelldefels, que ara bueno, ja es va arribar a l'acord en aquella mesa, que s'hauria de fer les inspeccions corresponents doncs, per confirmar que aquests pisos estaven buits, però de moment tenim al voltant de 1.000 pisos buits disponibles, bueno, buits a Castelldefels, que nosaltres i també les entitats en defensa del dret a l'habitatge doncs, consideren que haurien d'estar a disposició, no? Al mercat, diguem, a disposició perquè tothom pugui accedir a elles i, òbviament, amb un preu assequible, ja sigui per el el topall de l'índex de topall, no? que està establert per llei, o si no, doncs, si es poguessin posar doncs, per lloguer assequible, en el cas d'arribar a algun acord amb els seus propietaris, doncs, seria molt millor. I nosaltres llavors doncs, amb aquestes entitats estem veient de quina forma les podem acompanyar per fer una campanya, per fer pressió al govern perquè aquesta tasca es vagi fent i aconseguim doncs, posar diguem, a disposició de les veïnes i les famílies treballadores aquests pisos que tenim a Castelldefels.
2: Però aquí l'Ajuntament com pot intervenir?
3: L'Ajuntament ara mateix està fent una inspecció d'aquests pisos per veure que, efectivament, d'aquests 1.000 que per una sèrie de consums i tal, es diu, l'informe aquest diu que pot ser que estiguin buits, doncs primer el que l'Ajuntament va dir que faria és als grans tenidors, perquè això ho estableix la llei, els imposaria un 50% a l'IBI, no? És com un petit incentiu perquè aquests grans tenidors doncs, tinguin els pisos en el mercat i que llavors no facin doncs, això que es fa, no? De que guardes els pisos per pujar la demanda i que no hi hagi oferta i així doncs, calentes diguem, el mercat. Perquè sabem bueno, que en aquest cas a Castelldefels sabem que hi ha molts pisos en lloguer, no només de temporada, sinó també de llarga durada, que no estan complint la llei en quant al topall de preus que han de seguir, no? Que han de posar per de preu de lloguer, vaja. Així que bueno, nosaltres el que els hem demanat a l'Ajuntament també, en una sèrie, bueno, en reunions i tal, és el govern és que facin més feina, que no només es quedin en aquest punt de pujar el preu, pujar l'IBI als grans tenidors, sinó intentar que els petits tenidors doncs, que posin aquests pisos a disposició, per exemple, a les borses de lloguer social que l'Ajuntament té, que l'Ajuntament en aquest cas doncs, garanteix que els propietaris sempre tinguin un lloguer, però en detriment d'això, no? Pues ho has de fer en un preu per sota del que seria el de mercat, diguem, o el que marca la llei com a topall màxim. Així que bueno, estem pressionant en aquest sentit per poder tenir aquests pisos disponibles perquè, bueno, com tots sabem, doncs, ara mateix la situació a Castelldefels està molt, molt malament a nivell d'habitatge i tenim tots i totes segurament familiars coneguts, conegudes que han de marxar de la nostra ciutat perquè no es poden permetre viure aquí.
2: Però em refereixo que l'Ajuntament pot fer aquesta proposta, però en cap cas pot obligar ningú a que els posi al mercat de lloguer, no?
3: No, exacte. L'Ajuntament el que nosaltres els estem exigint, diguem, és que la inspecció, per saber efectivament quants són els pisos que estan disponibles, doncs que la facin el més ràpid possible, per saber de quin volum de pisos estem disposem, vaja, i després d'això, doncs intentar negociar amb aquests propietaris per posar-los, així com dèiem, no? A la borsa, o de totes formes, doncs intentar pujar a l'IBI o altres qüestions, que això sí que està regulat per llei, sí que es podria fer sense arribar a cap acord, diguem, que, bueno, que això pues, almenys tingui alguna repercussió per la ciutat.
2: Per què pensen que els grans tenidors no volen posar aquests pisos de lloguer i s'estimen més tenir-los tancats?
3: No ho sabem, la veritat, perquè els preus als que estan ara mateix els pisos a Castelldefels seria una tonteria. I, de fet, jo crec que la majoria d'ells el que ara estan fent és intentant-los vendre més enllà d'intentar-los llogar, però, bueno, perquè, òbviament, doncs, quan les polítiques es fan bé i es fan en defensa dels drets de tots i de totes, doncs els grans tenidors, és a dir, els fons voltors, al final, en molts casos, doncs, no veuen tant de marge en el seu benefici. Però el que nosaltres estem intentant, de qualsevol forma, és pressionar de totes les maneres perquè aquests pisos estiguin a disposició de la ciutadania.
2: Una altra qüestió, en aquest cas vinculada al ple municipal que es celebra aquest divendres, corresponent al mes de maig, i en el capítol de la moció vostès presentaran una relacionada amb la gent gran.
3: Sí, nosaltres presentem aquesta moció perquè fa un parell de mesos el ple de l'Ajuntament també es va donar suport a un parell de dictàmens, no?, que són com posicionaments polítics en suport del pla estratègic de la gent gran que s'ha elaborat en el Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat, que és un pla, no?, que es fa com guia per tots els ajuntaments. Però és cert que en aquest pla, aquesta adhesió que nosaltres fèiem en aquest pla no comporta cap acció concreta per si mateix. Llavors, el que nosaltres demanem en aquesta moció és que tinguin partides pressupostàries concretes corresponents a la visió d'aquest pla estratègic. És a dir, per exemple, des de fa molts anys, la visió que s'ha tingut d'atenció a la gent gran ha sigut sempre molt, molt assistencial, no? I aquest pla el que ara fa és revisar aquesta forma de veure les polítiques que es fan de cara a la gent gran i veure'n de forma més holística, no? Més general i més transversal a tots els aspectes de la vida. Jo crec que bueno, una de les peticions que nosaltres fem a l'Ajuntament en aquesta moció, que jo crec que és una de les més importants, és reclamar o lluitar a la Generalitat perquè tinguem una residència pública a la nostra ciutat. Sabem que tenim diverses parcel·les, no? Zones de la ciutat a les quals aquesta residència podria anar i bueno, creiem que és una de les més importants, però després hi ha també moltes altres com bueno, assistència perquè la bretxa digital doncs, sigui cada cop menor, també a lo millor acompanyament al CAP, no? Als serveis sanitaris perquè hi hagi menys maltractament, que també hi ha hagut diverses denúncies en els últims anys respecte al tracte, no? Que molts cops reben la gent gran. Bueno, és una mica la visió holística i transversal de com

0: El més que tindran almenys aquesta moció, no?
1: Referent
0: a la gent
1: gran. Exacte, sí, sabem que els companys de l'oposició presentaran altres mocions, però bueno, ja les debatrem en el ple.
0: Molt bé, parlem ara del model de platja perquè estem ja en temporada alta i més aquests dies on ha augmentat la calor.
1: Sí, sí, efectivament aquesta setmana ja comença a notar-se les altes temperatures, que l'estiu s'apropa i a nosaltres, bueno, doncs, com sempre, ens preocupa quina serà la gestió de la platja que tindrem a la nostra ciutat. Per exemple, aquest cap de setmana o principi de setmana, dilluns, que va ser festiu a Barcelona, hi havia companyes que ens deien que a partir de Bellvitge ja les línies de bus que venien de Barcelona ja no acceptaven més gent als busos perquè estaven a tope, no?, de gent que venia cap a Castelldefels a gaudir d'un dia de platja. Bueno, no sé si potser s'ha de fer una revisió i veure si els busos que tenim doncs, són suficients o no, si hem d'incrementar línies o busos per poder arribar a la ciutat, perquè efectivament és molt millor que arribi a la gent de fora en transport públic que no per col·lapsar-nos la ciutat amb cotxes. I una altra cosa que nosaltres també doncs, aquest cap de setmana vam estar pendents és de la gran quantitat de festes i de turisme una mica... diguem que no era turisme familiar el que va venir aquest cap de setmana a Castelldefels i nosaltres bueno, no tenim cap problema amb les festes, sabem que la platja és perquè tothom la gaudeixi de totes les edats i a totes els tipus de gaudi que es pugui tenir, però bueno, creiem que sí que s'ha de tenir en compte el nivell d'afectació que això pot tenir doncs, per la ciutadania de Castelldefels, per totes les famílies i tal. Per tant, bueno, només posar una miqueta un punt d'atenció a quina és aquesta situació i quina és la previsió que es té per aquesta temporada d'estiu, que això també doncs, ho preguntarem al ple, a veure quina és la previsió que tenen.
0: Doncs precisament l'altre dia es va atorgar una estrella al Passeig Marítim de Castelldefels al cuiner Ferran Adriana, el de curs de l'activitat Summit Food Capitals, una xarxa a la qual pertany Castelldefels, que es va presentar també en el decurs de la qual la xocolata de Castelldefels.
1: Sí. Sí, bueno, diferents temes aquí, no? El tema de... Nosaltres estem sempre hem estat a favor i contents de que participem a totes les xarxes que puguem a nivell estatal o inclús internacional per posar Castelldefels al mapa. Això és una cosa que a nosaltres sempre ens ha agradat i sempre hi estem d'acord. Això sí, doncs, hem de veure que les coses tinguin una mica de sentit, no? Per exemple, nosaltres ja sabeu que ens hem manifestat en contra molts cops del que és el Passeig de les Estrelles, no? Aquest que tenim al Passeig Marítim. Però bueno, ja que hi és, el que nosaltres, el que sí que estem reclamant al govern des del primer moment que es va posar és fem un reglament, fem uns criteris de quines són les persones que a Castelldefels mereixen una placa. Perquè, per exemple, ara mateix tenim 4 o 5 plaques, crec recordar, cap a cap dona en aquest cas. Bueno, no sé, a lo millor de les 4 o 5 estrelles que tenim, a lo millor sí que hi hauria alguna dona que ha fet alguna cosa per Castelldefels que mereixeria estar en aquest passeig, no? Bueno, és per aquest motiu que nosaltres ens estem pensant doncs, si fer, com fer, no?, aquest reglament o veure de quina forma ho podem fer que tingui més sentit, que sigui més democràtic i que tingui en compte doncs, diferents criteris. I el mateix respecte doncs, això, la xocolata, no?, que estaves comentant. Nosaltres sempre bueno, ens vam alegrar molt quan Patxi Larrea doncs, va rebre el premi a la millor coca de Sant Joan i ara doncs, que tinguin aquesta iniciativa per fer aquest xocolata doncs, històric de la ciutat és una bona, bueno, és una excel·lent idea perquè bueno, a nosaltres ens fa molta il·lusió que hi hagi comerciants de Castelldefels que treballin per potenciar no?, aquesta identitat de la nostra ciutat, aquesta història i que això doncs, pugui servir per com dèiem, no? Seguir posant el mapa a Castelldefels i que la gent vingui a gaudir a la nostra ciutat.
0: I aquest cap de setmana se celebra la festivitat de Sant Ponç.
1: Ah, sí, exacte, és veritat. Nosaltres bueno, sempre estem per allà passejant. La veritat és que posar en valor l'artesania no? I els comerços i les entitats que posen aquí paradeta per celebrar doncs, aquesta festivitat, doncs sempre ens agrada i bueno, això estarem per allà passejant i veient les paradetes.

0: I una notícia que l'afecta directament a vostè és que el 13 de juny Movem en Comú Podem presenta la candidatura de cara a les properes eleccions municipals a l'any vinent.
1: Exacte. Nosaltres presentarem el nostre encapçalament, que com ja vam anunciar fa unes setmanes, doncs serem jo mateixa i el Javier Martín. I tenim moltes ganes d'aquest nou moment, no?, que està vivint la nostra organització, i estem convidant a tothom a que pugui venir, perquè sobretot el que aquest acte vol ser és, òbviament, doncs una presentació, no?, una passa endavant, però també un espai, o sigui, començar, seguir sent aquest espai que està obert a escoltar, a poder rebre totes les aportacions i tots els suggeriments i les propostes de millora de la nostra ciutat que nosaltres ara, doncs, en la curs de les properes setmanes, doncs, començarem a treballar en el nostre programa electoral, i ens agradaria, doncs, comptar amb totes les idees possibles que vinguin de tot arreu possible per fer la millor proposta per Castelldefels.
0: És a dir, que aquest acte servirà també per recaptar propostes de la gent que es vulgui acostar.
1: Exacte, sí, tindrem diverses com estacions o punts per una banda, doncs, mostrar, doncs, quines són les problemàtiques que nosaltres ara mateix a Castelldefels estem detectant que són més greus, i per altra banda també, doncs, veure de quina forma recollim aquestes propostes, aquestes suggerències, òbviament també, doncs, telèfons i correus de qualsevol persona que vulgui participar, no només en aquest acte, sinó, doncs, a partir d'ara, a treballar amb nosaltres.
0: I ja presentarem més endavant la llista sencera.
1: Exacte, sí. Ara començarem, quan ja estiguem presentats, el Javier i jo, doncs, començarem a treballar i a ubicar, doncs, quines són aquestes persones que han d'acompanyar-nos, diguem, o que han de formar part d'aquest equip que volem tornar a estar al govern de la ciutat.
0: Molt bé, quelcom més a destacar, senyora López?
1: Jo crec que aquí ho deixem bé.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies, Sílvia López, portaveu. Bueno, portaveu no, portaveu la Candela López també. Portaveu serà, no?
1: Exacte.
0: En el futur. Però sí, regidora de la formació Movent en Comú Podem a l'Ajuntament de Castelldefels. Que vagi molt bé, molt bon dia.
1: Moltes gràcies, bon dia.
2: Castelldefels Coffee.
3: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.

de Ràdio Castelldefels. Així som, el magazín de Ràdio Castelldefels.

A Ràdio Castelldefels, l'hora del conte. Contes per petits i grans que trobem dins del gran llibre que guardem a una bitlles. Recordeu, a migdia, a Ràdio Castelldefels, l'hora del conte.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem ara els titulars destacats d'aquesta hora. Castelldefels commemora el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones. La ciutat acull diverses activitats, entre elles dos tallers, una tertúlia i una caminada. Així, la nostra ciutat es posiciona per la igualtat de drets de les dones a ser ateses i tractades de manera eficient dins de les seves problemàtiques de salut. Castelldefels també continua amb la setmana sense fum, amb activitats per respirar salut. Celebrem una nova edició d'aquesta campanya Setmana sense fum, una iniciativa que promou hàbits de vida saludables i consciència sobre la importància de cuidar la salut respiratòria fins al 30 de maig. I la xocolata torna a bategar la nostra ciutat amb el projecte Xocolata de Castelldefels 1792, una iniciativa impulsada pel Gremi d'Hostaleria amb la col·laboració de les àrees de turisme i comerç de l'Ajuntament, que recupera una tradició històrica vinculada a les basses i la font de Can Roca, inaugurades a finals del segle XVIII com un dels principals espais socials i festius de la ciutat. La recepta original, documentada per l'historiador Jordi Tresserres, ha estat reinterpretada pel mestre xocolater Patxi Larrea, reconegut internacionalment per les seves creacions amb cacau fi d'aroma. Ben aviat es podrà degustar aquesta xocolata a la ciutat. I fins aquí el repàs als titulars destacats d'aquesta hora. Tornarem puntualment en una nova hora amb més informació. Fins ara!
0: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou't amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Doncs en parlarem ara, tornem a parlar del Fòrum Empresarial del Llobregat, que presenta el seu nou informe de conjuntura econòmica amb la col·laboració del Consell Comarcal del Baix Llobregat. Fa uns dies vam parlar d'un dels eixos d'aquest informe relacionat amb l'habitatge i avui ho fem parlant de l'ecosistema aeronàutic i de l'espai a través d'Aeros, que té la seva seu al Baix Llobregat, perquè l'aeronàutica i l'espai estan estretament relacionats amb les tecnologies duals i les capacitats i de la defensa. Les regions europees aglutinen els seus ecosistemes al voltant de tres pilars: ACD, a través de l'Aeros, com deien, l'ecosistema aeronàutic i de l'espai, que té la seva seu al Baix Llobregat, i va néixer iniciativa d'Eval, entre altres empreses i agents fundadors. Recordem que al Baix Llobregat el sector aeroespacial té un impacte creixent com a vector d'innovació, d'ocupació qualificada i de reindustrialització avançada, amb Castelldefels com eix principal i Aeros com a marc d'articulació territorial. Doncs la persona que ha portat aquesta part de l'informe és l'especialista Lucía López. Què tal, Lucía? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: En què ha consistit la teva part en aquest informe?
1: Mira, nosaltres hem començat aquest any amb un conveni de col·laboració amb Maevall, on l'Observatori Comarcal analitza i juntament a Maevall triem quins són els sectors que poden ser tractors per l'economia de la comarca. Llavors, en cada informe trimestral, seleccionarem un d'aquests sectors per desenvolupar. O sigui, desenvolupar vol dir entrar al detall de per què són tractors i per què haurien de liderar l'economia de la comarca.
0: Mm-hmm. I en aquest sentit, quines són les conclusions? Perquè, com dèiem, resulta que el sector espacial cada vegada té major atractiu, però, a més, per exemple, és l'alta ocupabilitat de les persones que es dediquen a estudiar, doncs, a estudiar acadèmicament, doncs, aquests estudis, i també que tenim un ecosistema aeronàutic molt potent, no?
1: Clar, un dels punts forts d'estar on estem, que això ja ho destaca molt bé en el monogràfic, quan parlem del sector també comptem amb la paraula de l'expert, de l'experta, i en aquest cas comptem amb l'Elisabet Jordà, que és una de les expertes i la directora de desenvolupament estratègic i innovació de la Politècnica, on ella molt bé diu que els nostres punts forts són les infraestructures estratègiques de connexió que comptem a la comarca. Gràcies que d'estar on estem podem desenvolupar un clúster com és Aeros i podem tenir un centre de recerca com és el Parc Mediterrani de la Tecnologia, que justifiquen el per què estem parlant del que estem parlant i per què hauríem de potenciar molt més aquest sector a la comarca.
0: Quin paper jugues, com des que t'acabes ara, al Parc Mediterrani de la Tecnologia, en la recerca d'aquest sector?
1: Bé, no només, suposo que més o menys coneixeu què és el Parc Mediterrani de la Tecnologia, que és un parc científic i tecnològic impulsat per la Generalitat, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Castelldefels i la Universitat Politècnica, on sota un mateix model s'integra, interconnecta i genera sinergies entre centres docents, centres de recerca, empreses i institucions de caire tecnològic. I és un àmbit on formació, recerca, innovació i transferència tecnològica i la promoció d'iniciatives empresarials es donen la mà. Aquí, sobretot, destaquem dos grans projectes, que és l'ESAVIC i el Drone Lab, que estan molt lligats amb el que desenvolupem en el monogràfic, amb el sector aeronàutic i de l'espai, i sobretot a les entitats del parc que destaquem, com l'Institut de Ciències Fotòniques, el Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya o l'Escola d'Enginyeria i Telecomunicació Aeroespacial de Castelldefels. Tots aquests ens treballen entre ells per desenvolupar iniciatives de recerca i econòmiques que fan que aquest sector estigui en desenvolupament constant i, de fet, moltes de les empreses sortides de l'incubadora ESAVIC són referents a nivell estatal i europeu.
0: Justament l'objectiu d'aquest nou enfocament, d'aquest informe de conjuntura econòmica, és que es posi en valor el territori i contribueixi a treure inversió. Com estem en aquest sentit o què destaca l'informe?
1: Bueno, el que destaquem és que la conjuntura i el que són les estratègies, tant al marc general com tu has comentat a la introducció, ens empenyen cap aquí. A nivell català tenim l'estratègia Catalunya Espai 2030, que està molt ben dotada econòmicament i que es preveu que aquesta dotació sigui progressiva. I després tenim l'estratègia espanyola de seguretat aeroespacial, que també, o sigui, va cap a posicionar-nos i cap a desenvolupar més a aquest sector. També el que darrerament s'escolta molt pels mitjans, el tema de les tecnologies duals, que aquí és un aspecte on la comarca té molt potencial, tenint en compte que tenim un teixit industrial fort i un teixit de l'automoció que és referent. I, per tant, són dos punts que ens continuen reforçant el per què aquest sector ha de ser tractor a la nostra comarca.
0: És a dir, que reafirma, no?, aquest posicionament que pot ser a nivell general no és prou conegut aquesta potencialitat d'aquest sector pel que fa al territori. O em sembla que està molt allunyat, no?
1: Clar, es veu allunyat perquè també portàvem d'una cultura i d'una estructura que sempre depeníem d'altres països, sobretot, i ara el que és el context mundial i internacional, doncs també ens ha empès, també a nivell europeu, que hem de protegir-nos nosaltres mateixos. I com ens hem de protegir nosaltres mateixos, també s'ha de desenvolupar una indústria que aquí no estava desenvolupada. I, per tant, estem no començant de zero, perquè sí que hi ha indústries que aquí ja es desenvolupaven en aquest sentit, però estem en fase de creixement, diguem-ne.
0: Sí, aquí, a més, a nivell de la comarca del Baix Llobregat, hem passat d'un sector d'indústria, tu comentaves el de l'automoció, per exemple, que ha estat cabdal durant el passat segle, i ara hem evolucionat a un altre repte relacionat amb la tecnologia, però que resulta, com explicaves i com també incideix aquest informe, en què som motor d'aquesta tipus d'activitat, no?
1: O sigui, en principi, per això encara està clar, jo tampoc puc afirmar res perquè tot està en desenvolupament i tot està en
0: Sí.
1: definició i en estratègia, però sí que hi ha un pla de treball i un mapa de cap a on anar. I en principi el que aquí s'apunta és que sobretot part del sector de l'automoció, que això també està passant a Alemanya, no reconverteixi, però que una part de la producció es dediqui al sector de defensa. I després hi ha una altra part que aquí sí que són molt forts i que es vol desenvolupar, és el tema de les tecnologies relacionades amb com és el drons, que ja som referents, robòtica, nanosatèl·lits, etc etc, que no són tant el hard, la indústria dura de defensa, sinó que és la indústria, diguem-ne, de les dades i del coneixement, que aquí sí que és per on nosaltres podem aportar i desenvolupar el que és aquest ecosistema.
0: Molt bé, per acabar, Lucía, alguna conclusió a apuntar de les que ha abordat aquest informe?
1: Doncs jo també me sumaria amb el que apuntava l'Elisabet Jordà en el monogràfic, apuntar que tant el Baix Llobregat com l'Hospitalet tenim els ingredients, tenim la indústria, tenim les infraestructures, tenim el coneixement i la dimensió metropolitana per poder desenvolupar aquest ecosistema i fer un tractor econòmic important a la comarca. Tot i això, també reclamar el compromís d'articular-nos sota una visió compartida de tots els agents implicats. I en quant a la visibilitat i el coneixement del territori, doncs és això, és si tothom és coneixedor de que s'estan fent coses i es fan visibles aquests desenvolupaments, doncs jo crec que serà qüestió de temps que tothom pugui identificar aquest sector com a propi de la comarca. I jo crec que com estem en els inicis, tampoc no diria que sigui una de les febleses del nostre territori, això, sinó que és de manera progressiva anirem coneixent què s'està fent o no s'està fent, tant des de l'ecosistema com propi Aeros, que farà aquesta difusió. I d'aquesta manera jo també us convido a visitar la pàgina web d'Aeros, on sí que van actualitzant aquesta informació i teniu totes les dades que pugueu sol·licitar al respecte.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per aquest tast respecte a aquest informe, recordem, de conjuntura econòmica impulsat per al Fòrum Empresarial del Baix Llobregat amb la col·laboració del Consell Comarcal del Baix Llobregat, que el que busca és que es posi en valor el territori, contribueixi a través d'aquest anàlisi, aquest informe, a treure inversió, millorar les infraestructures i també relacionat molt directament, evidentment, amb els llocs de treball. Moltíssimes gràcies, Lucía López.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Molt bon dia.
1: Bon dia.

0: me off.
1: Ahí sí son.
2: Ahí sí son.
1: Ahí sí son. El magazine de Ràdio Castelldefels.
3: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
4: El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
3: Dilluns esportiu.
1: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.
2: Ana López.

0: Doncs parlem ara del Fòrum Empresarial del Llobregat, que ha presentat el seu nou informe de conjuntura econòmica amb la col·laboració del Consell Comarcal del Baix Llobregat. Aquest comptarà a partir d'ara de forma recurrent amb la col·laboració d'aquest Consell de la nostra comarca per donar un nou enfoc analitzant un sector determinat i la seva rellevància dins el Baix Llobregat. Un dels autors d'aquests informes és Javier Baraté. Què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, vosaltres.
0: De què s'ha ocupat vostè, senyor Baratec, d'aquest informe? Quin és l'anàlisi sobre quin sector?
1: Pues no, jo és sobretot el tema macroeconòmic a nivell mundial, a nivell d'Espanya, de Catalunya, i a nivell una mica més local, amb temes del mercat laboral, el mercat immobiliari, i com fa la seva evolució dins del nostre entorn.
0: I a quines conclusions ha arribat dins, com diuen, d'aquí, de la nostra comarca?
1: Pues que en termes generals, com sempre, que hi ha una mica de, diguem-ne, bonança econòmica, augmenten el número de persones que treballa. Això provoca que més gent vingui a treballar o que vulgui treballar, amb la qual cosa, encara que sembli incoherent, tenim més aturats, i que el mercat econòmic, més o menys, pues, per ara, fins a fa uns mesos, pues, que augmenta els contractes de treball, amb la qual cosa, bueno, tenim un dinamisme que esperem que no es malbarati amb tot el tema d'Iran i tot el tema del deute públic i la despesa pública desbocada, que això a la llarga serà més impostos per la gent.
0: Com pot influir precisament en l'economia aquest conflicte bèl·lic? De l'Unió Mitjà.
1: Pues influeix d'una manera directa amb un augment dels costos de l'energia, augmenta els costos de transport, o sigui, i n'hi ha molts productes que són derivats del petroli, o sigui que hi ha un augment de costos que moltes vegades no es poden repercutir al producte final, amb la qual cosa baixa el rendiment de les empreses, i això fa que o disminueixin les seves vendes o directament tinguin que desaparèixer. Les empreses es tenen que recol·locar, reconvertir a la nova situació, buscant nous mercats, la qual cosa avui dia és una mica difícil, o adaptar-se a nous productes o fer una reducció del tamany de l'empresa per adaptar-se a les noves circumstàncies de tindre menys vendes. I clar, això a la llarga serà menys personal contractat, menys sous, i a la llarga és el típic cercle viciós de menys vendes, menys sous, menys consumidors i menys vendes de nou.
0: Analitza també el mercat immobiliari. Amb uns preus disparats de l'habitatge tant de lloguer com de compra, quina és la previsió o com es podria solucionar tenint en compte la complexitat dels factors que intervenen en els preus dels habitatges?
1: Els preus dels habitatges tenim un factor que està claríssim, i és que si ha augmentat la població ocupada més o menys un 20% en els últims 2-3 anys i no s'ha augmentat la provisió, diguem-ne, de vivendes per a aquesta gent, que té que viure a algun lloc, pues fa una pressió sobre el mercat immobiliari i falten vivendes. La solució, encara que sigui una perogrullada, però és tindre més habitatges. El problema que tenim és que el sistema administratiu que tenim, els promotors poden trigar 5-10 anys a fer una promoció, demanar avui uns permisos i d'aquí 5 o 10 anys començar a posar la primera pedra. Clar, el problema de la gent és per avui, no d'aquí 5 anys. D'aquí 5 anys també, però si volem solucionar el tema, tenim que començar a solucionar-ho avui, facilitant la construcció, cosa que avui dia no es fa. I una segona una segona pota és intentar afavorir que la gent que té un habitatge en propietat que podria estar al mercat de lloguer, donar-li les facilitats perquè ho posi al mercat. Perquè si el mercat, l'administració o els polítics el que fan és incentivar, diguem-ne, que la baixada de preus, els propietaris poden pensar, si jo per llogar un pis per 500 euros no m'arrisco, en canvi si pogués llogar-ho per 1.000, pues m'arriscaria a tindre desperfectes a l'habitatge o que tingués un morós o que tingués tota la casuística que pot haver-hi. Però si el sistema polític el que fa és incentivar de no llogar, posar preus màxims que desincentiven, no afavorir que si un llogater no paga, pues pots trigar 2-3 anys a desnonar aquest llogater que no ha pagat, pues els propietaris, és una reducció d'oferta i sempre que hi ha una reducció d'oferta de qualsevol bé, això el que fa és encarir. I si ja tenim un problema de que falten habitatges, pues aquest problema el que estem és fer és agreujar-lo contínuament. No, la solució mai és afavorir una reducció d'oferta, sinó tot el contrari. Sempre la solució a un problema de qualsevol tipus de producte és intentar afavorir que hi hagi més oferta.
0: En aquest sentit, com poden contribuir les administracions públiques a crear més oferta d'habitatge, construint més habitatge públic? Equilibraria o no seria suficient?
1: Seria una solució si l'administració realment fes una promoció seriosa d'habitatges. Fa 15 anys, 20 anys, es construïa a nivell de tota Espanya més de 500.000 d'habitatges a l'any. Avui dia és que no arribem a 60.000, o sigui, pràcticament la desena part. El que hi ha que fer és afavorir nou sòl perquè els promotors construeixin. Que l'administració el faci de promotor és una solució o una part de la solució. És com si diguéssim falta pa i que diguem-li que l'Estat, l'administració, faci de forner. No, la solució és afavorir que hi hagi més forners. L'Estat pot intervenir una mica, fer una mica de promotor immobiliari, però és més fàcil que l'administració posi un entorn econòmic legislatiu afavoridor de que hi hagi promotors que no que sigui l'administració, que sempre, per definició, l'administració és molt lenta per moure's.
0: Molt bé. Afegiria alguna cosa més, senyor Baratek, en aquest estudi, en aquest informe que ha fet sobre aquests sectors?
1: No, ja està bé.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Xavier Baratek, que és una de les persones que han analitzat el sector, concretament del mercat laboral i el del mercat immobiliari, en aquest informe sobre conjuntura econòmica que ha impulsat el Fòrum Empresarial del Llobregat amb la col·laboració del Consell Comarcal del Baix Llobregat. Moltíssimes gràcies, senyor Baratek.
1: Moltíssimes gràcies a vostè, Altres.
0: Bon dia.
1: Bon dia.

girl. Whatever happened

0: Los aniversarios del 2026.
1: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
2: Thank you for that lovely tune, that funky music.
3: A Ràdio Castelldefels. Us hi esperem.
4: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Així som, el magazín de ràdio Castelldefels.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
0: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels.

0: Bon dia, repassem les notícies locals d'actualitat a través dels tres titulars destacats d'aquesta hora a la ciutat. La veu del veïnat pren protagonisme avui a Can Bou amb el Parlem amb l'alcalde. El programa mensual arriba aquest dimecres 27 de maig al barri de Can Bou, on està ja instal·lat l'equip de Ràdio Castelldefels i de l'àrea de comunicació digital de l'Ajuntament a la cantonada de l'Avinguda Ciutat de Màlaga amb el Passeig del Pitort per fer possible la retransmissió en directe d'aquest espai que apropa l'actualitat municipal a la ciutadania i fomenta la participació directa amb l'alcalde, Manu Reyes. Situació de risc per als nivells d'ozó troposfèric. Es recomana no fer esforços corporals inusuals a l'aire lliure i precaució a les persones asmàtiques o amb malalties cardíaques durant tot el dia d'avui, aquesta jornada de dimecres 27 de maig. I acabem amb una notícia de l'àmbit esportiu, ja que del divendres 29, la tarda d'aquest divendres, fins a la tarda del diumenge 31 de maig, el camp municipal de Pitort serà l'escenari de la primera edició de la Castelldefels International Cup, un torneig internacional de futbol base sub-8 que reunirà 30 equips europeus de primer nivell, entre ells el Futbol Club Barcelona, el Real Madrid, el PSG, l'Espanyol o el València. I fins aquí el repàs als principals titulars d'aquesta hora al butlletí Castelldefels Avui. Tornarem amb una nova actualització informativa, ara ja amb el torn de l'informatiu local, amb totes les notícies en detall d'aquí una hora. Fins ara!
1: Castelldefels Avui.

0: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
1: Ràdio Castelldefels Online. On vulguis i quan vulguis. RadioCastelldefels.org.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Allí trobareu tots els grups i totes les habaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.
1: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels.

0: Ahí sí son.
1: Ahí sí son.
0: Al magazine de Radio Castelldefels.
2: Història del country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

Ahí sí son. El magazín de Ràdio Castelldefels.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels, dimecres 27 de maig. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. La veu del veïnat pren protagonisme al Parlem amb l'alcalde. Avui ha estat el programa Parlem amb l'alcalde Can Bou, un espai mensual de proximitat que aquest cop ha canviat d'ubicació, però no d'objectiu, ja que segueix disponible per acostar l'Ajuntament a la ciutadania i fomentar la participació directa. Aquesta setmana comencen les obres al carrer Barcelona. Les obres se situen en el tram comprès entre la C32 i el passeig de Pitort, una actuació amb una inversió superior als 1,5 milions d'euros que transformarà de manera integral aquest eix viari. Pensionistes de tot l'Estat es reuneixen a Castelldefels per defensar el sistema públic de pensions. Des d'ahir, a Castelldefels, la coordinadora per la defensa del sistema públic de pensions celebra la seva 7a Assemblea General. Comencem.

0: Avui ha estat el programa Parlem amb l'alcalde de Can Bou, un espai mensual de proximitat que aquest cop ha canviat d'ubicació però no d'objectiu, ja que segueix disponible per escoltar l'Ajuntament a la ciutadania i fomentar la participació directa. És així com l'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes, ha donat resposta a les preguntes que formulaven les periodistes de Ràdio Castelldefels i des de la àrea de comunicació digital de l'Ajuntament. L'espai ha estat conduït per la periodista Ara López de Ràdio Castelldefels amb la participació de l'equip de comunicació digital amb la Maria José Blanco. La primera de les qüestions tractades ha estat l'adjudicació per part del Ministeri de Transportes i Mobilitat Sostenible del contracte de serveis per redactar l'estudi informatiu sobre la implantació d'una via quàdruple entre Castelldefels i el Prat de Llobregat. Escoltem la resposta de l'alcalde, el Manu Reyes, en relació amb aquesta notícia.
1: Bueno, sí, hemos visto esta noticia cuando todos pensábamos que lo de la cuarta vía que iba a conectar pues Castelldefels con el Prat iba a ser ya una realidad. Por lo tanto, nos sorprende porque pensábamos que después de esta inversión multimillonaria que está haciendo Adif en la estación de nuestra ciudad, respondía que ya había un proyecto, o entendíamos así, de cuatriplicación de la vía, pero bueno, ahora parece que va a haber unos estudios. Bueno, yo siempre digo que se estudia mucho, pero parece ser que no se aprueban nunca los exámenes, porque volvemos a estudiar lo estudiado y seguimos estudiando. Yo creo que la gente lo que quiere son soluciones. Y lo que todo el mundo reclama es que el transporte público vuelva a recuperar la credibilidad que tenía antes. Que los trenes lleguen puntuales, que lleguen a las horas, que la gente se pueda montar en el tren porque no va hacinado y que pueda llegar a su puesto de trabajo, al médico, a la universidad, puntual, ¿no? Y yo creo que se ha perdido mucho la confianza y por tanto pues pedir aquí a quien corresponda que haga las inversiones que requieren las infraestructuras principales, como es el tema de los trenes, para que la gente pueda utilizar el transporte público y dejar el coche en casa, que en el fondo es lo que queremos todos.
0: També relacionat amb els transports, demà al matí la plataforma Zeroport té prevista una roda de premsa a la qual també hi assistiran diverses entitats contràries a l'ampliació de l'aeroport del Prat. Escoltem la resposta de l'alcalde Manu Reyes.
1: Nuestra posición es ampliamente ya constatada y reiterada, ¿no? Nosotros no estamos a favor de que pasen aviones por Castelldefels, por tanto la ampliación está enfocada para que aumente la capacidad, para pasar de 57 millones de pasajeros que tiene actualmente el aeropuerto del Prat a llegar a 70, y eso a Castelldefels supondría pues un mayor índice de aviones que pasarían por nuestra ciudad cuando la configuración es la no preferente. Por tanto, no podemos estar de acuerdo con esta ampliación del aeropuerto. Nosotros hemos insistido por activa y por pasiva, y cada vez que tengo la oportunidad, así lo recuerdo, nuestra posición como Ayuntamiento de Castelldefels es contraria a que pasen los aviones por encima de nuestra ciudad y por tanto no compartimos la ampliación del aeropuerto y lo vamos a seguir defendiendo. Creemos que tenemos la suerte en Cataluña de tener otros aeropuertos, como es el de Reus, como es el de Girona, como es el que también está en Alguaire, donde además en Cataluña tenemos la suerte de que las cuatro capitales de provincia están conectadas con la alta velocidad, y a mí me parece mucho más eficiente y más económico pues repartir esos aviones o esos pasajeros que puedan venir a Cataluña en las diferentes infraestructuras que ya existen, que ya hemos pagado y que además tenemos muy cerca la alta velocidad.
0: I a través de xarxes socials, la ciutadana Marta Bistué ha fet arribar una pregunta directa a l'alcalde sobre l'estat de les platges. Segons explica, recentment ha visitat la platja i ha detectat una gran presència de plàstics, així com una pèrdua progressiva de sorra. En aquest context ha preguntat si es mantindrà l'actuació de la draga, el vaixell encarregat d'extreure i traslladar sorra per regenerar diferents punts del litoral. Escoltem en aquest cas la respuesta del alcalde Manu Reyes.
1: Bueno, la draga no coge harina del término municipal de Castelldefels, que quede claro. La draga va a la zona de Butigas de Sitges para coger la arena que se acumula en el espigón que está en el puerto y la lleva a otras playas, porque con el tema de las corrientes marinas y demás, pues se acumula la arena allí, ¿no? Por tanto, no es un tema que nosotros podamos decidir, porque coge la arena en Butigas de Sitges y la lleva a otros sitios. No la coge en Castelldefels, ¿no? El tema de los plásticos, es cierto que este fin de semana, estos últimos días, hemos visto cómo había plásticos que venían a través del agua, no solo en Castelldefels, también en Gavà y en Viladecans. Es un vertido que no procede de Castelldefels y que a través del área metropolitana pues estamos pendientes de que busquen las soluciones oportunas, pero no me consta que venga de Castelldefels en ningún caso, y por tanto pues habrá que encontrar el foco que está pues vertiendo estos materiales y estos productos en las playas de la zona delta. Que, insisto, no es un problema de Castelldefels exclusivamente, sino que viene por un vertido que no viene de esta zona.
0: I seguint amb les preguntes arribades a través de xarxes socials, el ciutadà Xavi García Miranda ha traslladat a l'alcalde una qüestió relacionada amb la zona de la platja. En concret, ha preguntat quan es resoldrà la problemàtica del top manta al municipi.
1: Ojalá tuviésemos todas las herramientas el ayuntamiento. Para empezar, el ayuntamiento no está a favor del top manta, yo creo que hay que recalcarlo, mientras que ha habido otros ayuntamientos u otros gobiernos que parecía que le hacían un poco el juego, incluso pues, promovían sindicatos del top manta. Nosotros evidentemente estamos en contra de este fenómeno. Hemos reforzado la plantilla de la policía local, en los últimos 3 años hemos incorporado a 44 agentes nuevos de policía, pero solo con la policía local es imposible combatir este fenómeno. Hemos pedido ayuda a Mossos de Escuadra, a Guardia Civil y a Policía Nacional para que cada una de las policías actúe dentro del marco de sus competencias, y vamos a seguir insistiendo y aumentando los operativos y hacer todo lo que está en nuestra mano. Ojalá pudiéramos hacer más, y vamos a seguir peleando contra este fenómeno que no lo queremos en nuestra ciudad.
0: Un altre dels temes destacats ha estat quan iniciarà l'activitat al nou CAP de la Muntanyeta. Escoltem la resposta de l'alcalde, el Manu Reyes.
1: Doncs és un tema que nosaltres volem que sigui el més aviat possible, però més que posar en marxa un edifici, nosaltres el que volem és tindre també la garantia de que tindrem més professionals per millorar la qualitat sanitària de la nostra ciutat. Per tant, nosaltres el que volem, i li demanem al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, més metges, més personal d'infermeria, més personal d'assistència, perquè jo crec que els edificis poden estar molt bé i estarem més còmodes, però aquí la clau és tindre més professionals. I aquesta és el que demanem des de l'Ajuntament de Castelldefels, és un tema que és competència de la Generalitat de Catalunya. Jo crec que a la tardor estarà en marxa, l'edifici està pràcticament engestit, ara falta tot el tema immobiliari, ordinadors i demés, però insisteixo, el més important no està en l'edifici, sinó el tema del personal, que jo crec que aquesta és la gran baralla que tenim, i jo estic convençut que segurament i serà un avenç per la ciutat i que hi tindrem més personal. Això, com a mínim, ho exigirem des de l'Ajuntament de Castelldefels, però, insistim, és competència de la Generalitat de Catalunya.
2: Però sí que és veritat que és una demanda que s'ha fet moltes vegades a través de comunicats, inclús en una moció en el ple, sí, d'aquesta demanda de més serveis, més centralitzat, no?
1: És que en Castelldefels ja tenim 71.000 habitants. Per tant, ara posarem en marxa un tercer CAP, potser ja hem de començar a planificar el quart. A mi el que m'agradaria, i ho vaig dir des del primer dia, a mi m'agradaria tindre un hospital a Castelldefels, perquè crec que la nostra ciutat s'ho mereix, els nostres ciutadans s'ho mereixen també, ve moltíssima gent també a gaudir dels serveis de Castelldefels, i per tant un hospital seria el seu, però no depèn d'una decisió que jo com a alcalde pugui exercir, sinó que serà una reivindicació que jo crec que tenim que fer tots els partits.
0: Com és habitual, l'alcalde ha atès directament altres aportacions de la ciutadania en un exercici de transparència i escolta activa. El programa s'ha emès en directe a Ràdio Castelldefels i a través de diferents canals digitals. Comencen les obres de reurbanització del carrer Barcelona en el tram comprès entre la C32 i el Passeig del Pitort, una actuació amb una inversió superior als 1,5 milions d'euros que transformarà de manera integral aquest eix viari. El projecte, aprovat definitivament al febrer per la Junta de Govern Local, té com a objectiu millorar la mobilitat, la seguretat, el drenatge de la zona i la qualitat de l'espai públic. Escoltem a Ramon Escolà, el regidor delegat d'Urbanisme i Obres.
3: Aquesta és una execució d'un projecte que ja era una reivindicació històrica que portava molts anys paralitzada, no? I que suposarà una millora molt gran, sobretot perquè és una zona de molt pas de peatons cap a l'estació del centre, i a més perquè també és una zona de molt pas de tots els estudiants que es desplacen tant als instituts com en el campus universitari.
0: El projecte contempla la construcció de noves voreres amb arbrat a banda i banda del carrer, fet que facilitarà el pas de les persones vianants i aportarà més zones d'ombra i confort. També es preveu el soterrament de les actuals línies elèctriques aèries, una mesura que millorarà tant la seguretat com l'estètica urbana. I pel que fa a la calçada, es durà a terme un nou asfaltat i es mantindran els dos sentits de circulació amb una línia d'aparcament habilitada. A més, s'instal·larà un nou enllumenat LED a tot el carrer, més eficient i sostenible, així com un nou mobiliari urbà. Escoltem a Ramon Escolà.
3: En principi s'ampliarà la vorera de la banda Sitges, que passarà a ser aproximadament d'uns 3 metres, s'asfaltarà tot el carrer, es farà una altra nova línia d'aparcament, com veieu els cotxes aparquen ara amb terra i es queda ja tot ple de fang, es farà tot asfaltat amb una vorera també a la banda dels cotxes i es farà una petita més vorera a la zona de Gapà on aparquen. Se seguirà mantinguent la línia d'aparcament de tots els cotxes, es plantaran nous arbres, es posarà mobiliari nou, bancs, papereres, es posarà una il·luminació nova amb LEDs i, important també, se soterraran tots els cables elèctrics per terra, ja es quedaran, s'evitaran ja que hi hagin cables penjant, tot quedarà soterrat.
0: Un dels punts destacats del projecte és la creació d'una xarxa de recollida d'aigües pluvials actualment inexistent i la instal·lació d'una estació de bombeig de les aigües del barri.
3: I després una de les coses més importants que tenim, tots sabeu que en la cantonada que hi ha carrer Barcelona amb l'Avinguda de Pitor, normalment a la que plou una miqueta sempre es fan unes basses que es té que tallar al carrer, inclús ja hi ha una valla ja posada permanentment i a la mínima que plou ja hi ha algú que sempre té que posar la valla perquè és impossible passar, no? Allà el que farem és que posarem just a la cantonada del passeig Pitor amb el carrer Barcelona una nova estació de bombament, que aproximadament serà d'uns 500 litres per segon, i llavors aquesta nova estació de bombament evitarà que en aquella zona d'allà es facin aquells bassals d'aigua tan grans, perquè tirarà l'aigua, la bombejarà cap a la corredora i després anirà al mar, aprofitant que també allà a l'avinguda del canal s'està fent la gran bomba d'aigua de l'Aca i llavors a través d'aquella bomba impulsarà tota l'aigua del mar i evitarem d'una vegada que tota aquella zona a la que plogui s'inundi totalment i sigui impossible passar.
0: Durant les obres, el carrer Barcelona quedarà obert al trànsit només en el sentit platja. Escoltem a Ramon Escolà, el regidor delegat d'Urbanisme i Obres.
3: El carrer Barcelona s'ampliarà un aparcament nou entre la C32 i l'estació de Castelldefels amb una vorera i, a més, aprofitant que es fa aquest aparcament, es farà un nou carril bici que connectarà el carril del Passeig Brollador amb el carril de la UPC. I aproximadament això, jo calculo que seran unes 130 places noves d'aparcament, que també es començarà al maig.
0: El projecte ha estat redactat per l'empresa SBS Simón y Blanco i compta amb un pressupost d'execució per contractar de més de 1,5 milions d'euros. Escoltem a Ramon Escolar, regidor delegat d'Urbanisme i Obres.
3: És a dir, ja ha passat la licitació, ja està a punt d'adjudicar i ja et dic, les obres ja començaran al maig, d'aquí 3 mesos, perquè és el tràmit que hi ha entre que tu adjudiques l'obra i llavors, pues, clar, amb el constructor que ha guanyat l'obra per la licitació, pues, són un parell de mesos per tramitació de papers, de documents, i al maig ja es començarà i jo et diria que aproximadament 8-10 mesos, o sigui, cap al febrer del 27, ja estaria tot acabada.
0: La reurbanització del carrer comportarà nombroses millores i novetats enfocades a l'habilitació de més espais verds.
3: Nosaltres el que volem, sobretot, és guanyar espais per la gent, guanyar espais verds, que la gent pugui fer i, evidentment, guanyar sobretot amb espais complicats com són aquests, que guanyi mobilitat i que sempre sigui la ciutat i el veïnat el que tregui realment el benefici total. Vull dir, tot això va complementat, pues, amb altres obres que anirem fent, com ara sabeu que hem començat la setmana passada i aquesta amb els nous pavellons de Pursius, de Can Vinada i de Can Roca. Ara acabarem també el que és l'Avinguda Diagonal amb les voreres de Montsemar. És a dir, tot és posant verd, posant arbres, posant mobiliari urbà, fent passejos que la gent pugui disfrutar i passejar i comunicar tota la ciutat perquè d'una banda a l'altra, doncs, la gent passejant pugui anar cap al centre de la ciutat sense necessitat d'agafar tants cotxes.
0: La duració prevista és de 7 mesos i es donarà per acabada el desembre del 2026. Des d'ahir a Castelldefels, la coordinadora per la defensa del sistema públic de pensions celebra la seva 7a Assemblea General. Parlem de la plataforma en defensa de les pensions públiques que reclama mesures per garantir un sistema públic de pensions sostenible i suficient. Escoltem el Ramon Franquès, el portaveu de la COESPE, que ens explica en detall què és aquesta plataforma.
4: La COESPE és la coordinadora estatal en defensa del sistema públic de pensions. És un moviment social que ja portem més de 10 anys organitzant els pensionistes d'arreu del país en defensa de les pensions quan aquestes s'han intentat congelar o quan s'han intentat privatitzar. I sense que fa 10 anys estiguéssim pensant en què ens podíem trobar o on ens trobem, el que veiem és que a mesura que passen els anys, aquest sistema públic de pensions continua estant amenaçat a pesar de la resistència social i la mobilització que hem estat desplegant al llarg de tots aquests anys.
0: Durant la trobada, la COESPE fa una reivindicació a la protecció dels drets socials i dels recursos públics davant l'increment de la despesa militar. Escoltem el Ramon Franquès, el portaveu de la COESPE.
4: El que debatim és com hem de treballar per assegurar que el sistema públic de pensions es manté com una part dels drets socials. Aquest sistema públic de pensions se sosté a través de les cotitzacions que fan els treballadors. Ha estat sostenible des de 1963 i és la forma més segura que tenim per poder arribar a una vellesa digna. Els experiments que s'han fet en sistemes privats de pensions han acabat de manera desastrosa. En la crisi del 2008 van desaparèixer molts fons de pensions privats, tant el nostre, aquí a Espanya com als Estats Units, Alemanya, Holanda, i durant molt temps han tingut que estar explicant que tot el discurs que aquests bancs han promogut en els mitjans de comunicació de que el sistema públic era insostenible era fals.
0: La COESPE adverteix així que una escalada en la cursa armamentística podria incrementar encara més la tensió internacional i repercutir d'alguna manera en el sistema de pensions.
4: Nosaltres venim exigint que es faci una auditoria del sistema, del que entra i del que surt del sistema. El Parlament ho va aprovar fa 3 anys, però aquesta auditoria no s'ha fet. I no s'ha fet perquè es vol seguir en el relat de que aquest sistema públic no és sostenible. Però ara ens trobem amb una paradoxa, i és part del debat que ara tindrem, perquè hem passat a un canvi de discurs, de dir que les pensions no es podien sostenir perquè no havien prous ingressos. Ara, amb tot l'entorn de l'escalada militar, se'ns diu que aquests ingressos de les pensions es tenen que derivar a despesa militar. I així, per exemple, el secretari general de l'OTAN va deixar anar fa 3 mesos que s'havien de reduir les pensions per augmentar la despesa militar. Escolteu, les pensions és un salari diferit, és un producte de la cotització social que no pertany a cap estat, a l'estat el gestiona, però pertany a la gent que ha treballat i que ha cotitzat i que té dret a tenir una pensió digna.
0: Des de la plataforma valoren les fites assolides durant els darrers anys, tot i que consideren que encara cal una major implicació social en la defensa de les pensions públiques. Escoltem el portaveu, el Ramon Franquesa.
4: Hem aconseguit crear una organització que està arrelada a tot l'Estat, a tots els territoris. Hem aconseguit generar, per tant, un moviment que sap on va, que té molt clares les exigències, que és capaç d'alterar, de contradir un discurs molt poderós que s'està llançant de manera contínua en els mitjans de comunicació, però no hem aconseguit encara la suficient mobilització dintre de la nostra societat per impedir, per barrar el pas en aquestes tentacions. I, per tant, tenim la tasca de seguir ampliant i reforçant la nostra organització, buscant la manera d'arribar a la gent, d'explicar-nos, trobar els mecanismes pues, des d'obres de teatre, cançons, publicacions, conferències. Bueno, estem examinant totes les formes que, a través de la nostra organització, podem desplegar i també totes les formes d'activitat conjunta amb altres moviments socials que es troben en una situació semblant.
0: Des de la plataforma també alerten que els possibles canvis en la despesa social, les pensions o els serveis públics poden tenir conseqüències directes sobre els joves i sobre el futur de la població activa laboral. Escoltem el portaveu, el Ramon Franquesa.
4: Nosaltres estem defensant ara la nostra pensió, però la gent que treballa en l'actualitat, els joves que accedeixen al mercat de treball, tenen que ser conscients que l'amenaça més forta és sobre ells, perquè aquest és el procés en què estem és una degradació paulatina del sistema. Si no aturem aquesta degradació, dintre de 10, de 15, de 20 anys, la situació serà molt pitjor per la gent que ara treballa. I, per tant, això ens porta a donar xerrades a els centres de treball, a parlar amb els estudiants en els centres de formació professional i en els centres de batxillerat, en els instituts, a explicar què és el que està passant i a buscar el suport, la complicitat i la mobilització, perquè encara que ara ho tinguin lluny, també aquest atac a les pensions és un atac contra els drets de la gent que ara està treballant o que un dia entrarà en el mercat de treball.
0: Finalment, el portaveu també ha explicat els motius pels quals Castelldefels ha estat la ciutat escollida per acollir aquesta assemblea estatal.
4: Perquè hi ha una marea molt activa aquí a Castelldefels, que té un arrelament important a la ciutat. Aquí ens sentim molt acollits, ens sentim molt còmodes i, sense dubte, podem realitzar tot el treball que ens havíem proposat.
0: Situació de risc per als nivells d'ozó troposfèric. Es recomana no fer esforços corporals inusuals a l'aire lliure i precaució a les persones asmàtiques o amb malalties cardíaques durant tot el dia d'avui, de 27 de maig. És per aquest motiu que Protecció Civil de Castelldefels ha emès un preavís de situació de risc per la superació del llindar d'ozó. Els grups que poden ser més sensibles són les persones amb malalties cardíaques o de l'aparell respiratori, els nadons, els nens i nenes en edat preescolar i les dones embarassades. D'acord amb les recomanacions de l'Agència de Salut Pública de Catalunya com a mesura preventiva, cal renunciar a fer esforços corporals a l'aire lliure que no siguin usuals, principalment si produeixen fatiga, són de llarga durada i es duen a terme dins el període en què els nivells d'ozó són més alts.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als titulars del dia de la jornada d'avui de dimecres 27 de maig a Castelldefels. La veu del veïnat pren protagonisme al Parlem amb l'alcalde. Avui ha estat el programa Parlem amb l'alcalde a Can Bou, un espai mensual de proximitat que aquest cop ha canviat d'ubicació però no d'objectiu, ja que segueix disponible per acostar l'Ajuntament a la ciutadania i fomentar així la participació directa. Aquesta setmana comencen les obres al carrer Barcelona. Les obres se situen en el tram comprès entre la C32 i el passeig de Pitort, una actuació amb una inversió superior als 1,5 milions d'euros que transformarà de manera integral aquest eix viari. Pensionistes de tot l'Estat es reuneixen a Castelldefels per defensar el sistema públic de pensions. Des d'ahir, a Castelldefels, la coordinadora per la defensa del sistema públic de pensions celebra la seva 7a Assemblea General. Ara ja sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Patricia Bazaga. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
4: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
5: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
6: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
7: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
4: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
5: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
6: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
7: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
8: El 98.0 de la freqüència modulada.
7: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: Les 9.
2: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: Molt bona nit, amics i amigues del Crit a la Terra. Anem a començar amb una secció que vaig encetar la setmana passada i que avui necessita, doncs, donar continuació perquè no vam poder escoltar a l'Andreu a les seves tres cosetes que jo li demanava. Per tant, avui el primer que anem a fer és escoltar el que ens ha passat. Ho escoltareu, això sí, de la meva boca, perquè jo pensava que ho gravaria al tall de poesia i no va ser així. Recordeu que era, si nosaltres poguéssim ser uns grans artistes, que ens agradaria signar en el camp de la música, en el camp de la pintura, etc, etc. L'Andreu va triar dirigir Rumble Fish, La llei de la calle, del Coppola, compondre ni més ni menys que El cant dels ocells, del nostre gran Pau Casals, i escriure Un hivern fascinant, d'en Joan Margarit, que algun dia ell ja ho ha comentat, i si no ja us ho dic jo, és un dels poetes de capçalera de l'Andreu. Diu també signar La dona i l'ocell, d'en Miró, cosa que al Martí li fa molta il·lusió. El Martí avui no el tenim aquí, recordeu que el tenim sempre al 2.0. I acaba l'Andreu amb dissenyar i executar una de les obres capdals de la història, que és, ni més ni menys, del senyor Antoni Gaudí, La Sagrada Família. I un cop dit això, encetem el Crit a la Terra, que ja estem en el capítol 21. Bé, doncs, avui tinc un programa una mica més complex que altres, perquè diria que és el primer cop en aquests 21 programes que acabo de conèixer la persona amb la que xerrarem. Maribel, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: I bé, doncs, per això tinc la inestimable ajuda de la Lourdes, que m'ha passat una sèrie de punts i intentarem tenir una conversa ben maca i fluida amb la Maribel. La Maribel és sociòloga, ha exercit poc perquè de seguida li va venir la inspiració del que volia fer a la vida, que tu mateixa ens ho pots explicar, Maribel.
1: Bueno, sí, vaig descobrir el món del ioga quan era molt jove, tenia 20 anys, però em vaig formar 3 anys a posteriori i la veritat és que d'alguna manera jo vaig escollir el ioga, però el ioga també em va escollir a mi, no? Llavors ja no hi havia marxa enrere i finalment em van sortir classes de ioga i unes més van continuar sortint i bueno, ja em vaig dedicar del tot a això, deixant el tema de la sociologia.
0: Què li podries dir a la gent sobre què és, sobretot, l'essència del ioga, perquè ho entenguem, perquè algun moment donat pot tenir una carrera acabada, pot descobrir, com qui diu, passa per un carrer, veu un taller tal, vaig al taller i vas i t'enamores. De què et vas enamorar? Què és el ioga per tu, un cop portes ja, crec que al voltant de, des de que ha passat això que us hem dit, han passat 30 anys, no? Si ho tinc ben entès.
1: Mm-hmm. Fa 30 anys que faig el
0: que coincideix, que coincideix, diguéssim, amb l'època en què, de fet, vas arribar a Castelldefels.
1: Exacte.
0: Mm-hmm. Doncs et deia que...
1: Bueno, jo vaig descobrir el ioga com a alumna al meu barri, no? Amb unes professores, tres dones, que van ser les primeres alumnes del meu mestre de ioga. Llavors, em va agradar tant el que feien que els vaig preguntar on havien après això i elles em van dir el nom del seu mestre, que és el meu, a dia d'avui. Llavors, en aquella època, clar, no hi havia internet ni hi havia res i em van dir, bueno, aquest senyor es mou per aquí i per allà. I el vaig anar seguint amb conferències, amb xerrades, amb tallers que feia i realment em va agradar molt tot el que explicava de què era el ioga, que, bueno, té moltes, potser moltes definicions, no? Però a mi m'agrada la de que és un conjunt de tècniques psicofisiològiques que bueno, repercuteixen a nivell de ment, de cos, a nivell físic i a nivell energètic, bàsicament, i té molta profunditat, no?, en tots aquests tres aspectes del ser humà.
0: Mira, hem pensat, que ho hem parlat ara mateix, abans de començar, que podíem fer una mena de prova de com, per exemple, com comences tu les classes, no?, i a veure si això ajuda una miqueta al nostre públic, als nostres oients, a entendre una mica més què és el ioga, i anem a escoltar de fons, que no té res a veure, m'has dit, un mantra, però és per ambientar una miqueta, i escoltem el que ens posa el nostre estimat tècnic, el Sebas, i tu mateixa, jo et segueixo, farem una cosa curteta, d'un minut o escaig.
1: Ok, doncs bueno, podem començar de la manera tradicional, que és cantant el mantra Om tres vegades, el mantra Shanti, que significa pau, tres més, i tancar aquests dos mantres amb un Hari Om, un només. ¿Vale?
0: Jo et segueixo.
1: Vinga, doncs inspirem d'entrada.

0: Moltes gràcies. Jo l'Ariom, com que encara no ho tinc, no molt parlava, però em deies que aquest Ariom és com a demanar la pau. O...
1: Sí, el Shanti és pau, no? És pau a dins, a fora i a tot l'univers, no? Per això és, a l'Om té molts significats. Des de l'origen de la creació fins al principi del principi manifestat amb so, és l'absolut, és una síl·laba sagrada que té a veure també amb el sisè chakra, Agnya chakra. Tots els chakras tenen un so, no? I bueno, té molts significats. Pots agafar el que més et ressoni. I el Shanti sí que significa pau i el Hari Om és com un tancament, no? Dels altres dos. O sigui, com...
0: Tot això, una mica ja ho has comentat ara, pot servir a la persona que ho practica per sanar, no?
1: Bueno, a veure, el ioga té... o sigui, el ioga, d'entrada, hem de ser realistes, el ioga milagres no fa, òbviament, no? El ioga és una ciència mil·lenària que ve dels Vedes, que tenen més de... són els escrits més antics que hi ha de la humanitat, no? Llavors, els seus orígens estan aquí, amb aquests llibres sagrats.
0: Continent?
1: De la Índia.
0: Uh-huh.
1: Llavors, a partir d'aquí, clar, a dia d'avui, imagina't, no? Després de 5.000 anys i en l'època en la que estem, i sobretot el lloc amb el que estem, la part occidental, pues que tot es comercialitza d'una manera brutal amb aquest, dins d'aquest món sistema capitalista i etc., que tots sabem, no? Doncs hi ha moltes rames i hi ha moltes branques, moltes maneres d'entendre el ioga, i s'han fet moltes línies, hi ha molts mestres, i vull dir que no podem materialitzar amb el sentit de que sigui sanador, no podem vendre coses que no són reals, no? Però sí que ens ajuda, si tu connectes, òbviament, és una eina que està a l'abast de tothom. Tothom pot fer ioga, que això no vol dir que...
0: No ho dius tu, però intentaré dir-ho jo com una mica com a resum. Diguéssim que una de les malalties actuals més comuna en el ésser humà podria ser l'estrès.
1: Exacte.
0: I diguéssim que qui connecta amb aquesta teràpia, amb aquesta forma de vida, el que està fent és uns moments de pau que reduirien aquest estrès, no?
1: Una Exacte. Miqueta. Sí, perquè el ioga treballa, la meva línia, que és el Hatha Yoga, perquè n'hi ha molts tipus de ioga, treballa l'aspecte del cos a nivell físic i a nivell energètic. A nivell físic, doncs clar, dona flexibilitat, enfortiment a totes les parts del cos. A nivell energètic, equilibra el sistema de nadis i chakras, que són tots el que, per exemple, diuen els meridianos, no? Nosaltres els diem nadis, no? Tot aquest sistema també s'equilibra. A nivell mental, perquè treballem moltíssim la respiració, que no s'ensenya enlloc, bàsicament, pues, també la respiració està molt vinculada al sistema nerviós i també, pues, òbviament, es treballa la part mental perquè estiguis, pues, en un nivell més de relaxació, no?
0: Anem amb els tòpics o amb les realitats, no ho sé, espero que siguin tòpics per la compte que em té. S'ha d'estar molt flexible per poder fer ioga?
1: No.
0: Vale.
1: No. La flexibilitat es guanya practicant ioga, això sí. Però el ioga no força res. Cada persona tenim una naturalesa, no? De flexibilitat, doncs, d'un nivell a un altre. I comencem treballant amb molta consciència, no són moviments que tu hagis de forçar. Sempre has de respectar els teus límits perquè tots els tenim i el cos a poc s'anirà donant fins on s'hagi de donar i no necessàriament hem de fer tot el que ens proposa.
0: Això seria finalitat o no? O sigui, seria la finalitat o no té res a veure... diguéssim que algú que no, per exemple jo, que no és gaire flexible o gens flexible, diguéssim que tendiria pel que dius a poc a millorar, però a millorar aquesta flexibilitat no és la finalitat, no? Entenc que és connectar aquests xakras que deies.
1: Exacte, és que és un conjunt de coses. És, o sigui, no, la part física és una més, la part energètica és una altra, la part mental és una altra. L'objectiu és entrar amb el teu propi autoconeixement en aquests tres sentits.
0: I... aquests tres sentits, per entendre-ho tots, es va treballant part a part, mentre es fa els exercicis, és una cosa que es va aconseguint a poc alhora les tres coses? O...
1: sí, amb una sessió de ioga, d'una classe d'una hora, treballes tots aquests aspectes, perquè es fan el que diem postures o asanes, que si bé són postures físiques, també cada postura té beneficis a nivell físic, però també a nivell energètic, a nivell també mental, saps?
0: Perquè vindria el fet de fer això físic, perquè el fer l'exercici estàs obrint o estàs camí d'obrir aquests xakras al... moure el cos d'una manera o d'una altra concreta, no? O sigui, també és buscar-ho, entenc, no?
1: Sí, és una proposta d'una postura, treballar-la fins al nivell que cadascú, cada persona pugui, i a partir d'aquí assimilar aquests beneficis, sent conscient de lo que estàs fent i fent-lo sense forçar. Llavors...
0: aquesta consciència és la que portaria... anar acumulant aquesta feina sessió rere sessió?
1: Sí, clar, o sigui, el treball del ioga és picar pedra, o sigui, perquè tu t'apuntis a un curs de ioga i vagis quan et vagi bé, pues no, clar, és sí.
0: És com això del que demana els tres desitjos i li demana al senyor, doncs tenir paciència, però ja...
1: clar, no funciona així. És dedicació, és entendre-ho, és viure'l des de dins i des de fora i bueno, connectar amb això, creure amb això i veure que si tu ets regular a les classes i vas, pues, jo què sé, un trimestre, un curs sencer o el que sigui, donar-te compte de quins canvis s'han produït amb tu, no?
0: Imagineu si aneu 30 anys... com la companya que tinc al costat que ens està explicant això tan interessant. Jo d'entrada ja, bé, doncs se m'han acumulat tantes preguntes que anem a posar una miqueta de música i després seguirem amb la conversa.
1: Molt bé.

0: doncs esquirols meravellosos, s'escolta molt poquet d'esquirols, una llàstima, el grup de pop folk català dels anys 80, i aquí us convidem doncs, a sentir aquest crit d'aquesta gent meravellosa. Maribel, ara et preguntava cap a on volies que anéssim xerrant de tot el que tinc aquí al teu currículum. Abans, amb el tema encara del ioga, et deia que han passat 30 anys des d'aquell dia que vas veure aquell anunci, que et vas anar a les primeres classes. Tu pensaves que això aniria així? Tenies...
1: No, la veritat és que no. Perquè jo volia fer la formació, però no per dedicar-me professionalment. Jo la volia fer per mi. Era... Però és el que et deia abans, que jo vaig escollir el ioga, però el ioga també em va escollir a mi, perquè després les meves primeres mestres, com que ja estava aquí visquent, em van avisar de que hi havia... estaven buscant una professora a l'Ajuntament de Gavà. I llavors doncs, va ser que vaig començar i...
0: De seguida et vas veure com preparada, no? Això que dius que et vas escollir, vas veure que era una cosa que entenia, no només que sí. Tu t'anava bé, sinó que l'havies entès tant com començar a transmetre-ho, no?
1: Sí, vaig pensar, bueno, eren poques classes al principi i vaig pensar, bueno, doncs provo a veure. I la veritat és que em va agradar el fet de fer les classes, que mai m'havia plantejat això. I bueno, les classes van augmentant i, bueno, i fins avui.
0: Suposo que al principi, que tu que venies d'una feina més o menys estable com a sociòloga, bueno, he suposat, el temps que vas estar, al principi deu fer una mica de vertigen, dir, ostres, d'això em podré guanyar la vida, no?
1: Perquè, sí.
0: Perquè, clar, jo m'he anat formant, he après, veig que m'encanta, veig que és el meu ara. Clar, és un com molt... Des de fora sembla una mica inestable, no?
1: A veure, sí que és veritat. De totes maneres, he tingut la sort també de treballar per una empresa, que treballa per un ajuntament. Vull dir que en el món del ioga doncs, és difícil trobar aquest camí més
0: això de... Això t'ha donat l'estabilitat.
1: Exacte. I en aquest sentit, doncs, bueno, molt agraïda també d'aquesta oportunitat i de que han anat creixent les classes i s'han consolidat molt.
0: És evident que és una oportunitat que vas aprofitar i que ho deus fer molt bé quan ja portes tants anys, no? Vol dir que...
1: Bueno, no, o sigui, vull dir, el que sento és el que tracto de transmetre i que la gent doncs, li vagi bé.
0: Jo estic en un altre programa de ràdio, a Ràdio Vilamajor, els diumenges, al Mercadillo, ja fa 7 o 8 anys. Ja tenim una secció dintre del Mercadillo de l'ànima i hi ha una persona que ens estimem molt, que és la Rosa, que sempre ens porta aquests temes. Ha portat molts convidats i moltes convidades del camp del ioga. I realment això, doncs sempre, a la gent que he escoltat, a la Rosa, a tu, us veig gent que transmeteu molta pau, això queda clar. No sé, suposo que per les zones també es pot captar això. I dona aquesta pau i dona una confiança, no?, de que el que digueu ho viviu.
1: Sí, realment el meu mestre en concret sempre diu que el ioga és una forma de vida. I la veritat és que el ioga t'ajuda a les coses més quotidianes. I el veritable ioga, sempre ho diu el meu mestre, i és real, comença quan surts per la porta de fer la classe de ioga. Ahí comença el ioga
0: que,
1: real.
0: Aplicar el que
1: perquè,
0: has estat...
1: Clar, ja és un espai que és tot segur, tranquil i és fàcil, no? Però
0: després
1: la vida...
0: els atacs de l'estrès.
1: Exacte, després el dia a dia, les coses... Bueno, tot el que passa, no?, amb el món no és fàcil.
0: Se'm ve al cap pensar que a les famílies... Doncs a les famílies hi ha molt d'amor, no? Els pares s'estimen els seus nens i nenes i estic pensant que una demostració d'aquest amor podria ser des de ben petits, no?, intentar conèixer aquest camp.
1: Sí, per sort s'està estenent molt a les escoles i estan fent molt ioga per nens i per famílies. Ja fa molt que s'ha obert tant aquest camp que bueno, és un, és fantàstic, no? El tema del ioga, la meditació, des de la infantesa, pues, la veritat és que és molt convenient, penso.
0: Em deies fa un moment que això, que quan vas començar el camp de la sociologia, canviant una mica de terç, et va portar a aquest camp que fa que avui ens coneguem, perquè tu coneixes a Lourdes via Pau Solidaritat i llavors és perquè quan vas començar la sociologia, vas conèixer també al mateix temps o gairebé alhora el món de la solidaritat.
1: Sí.
0: A Montres, explica'ns una miqueta.
1: Sí, allà el Montres, que és una ONG universitària, quan estava a l'Autònoma fent la carrera, doncs col·laborava molt amb aquesta ONG i vaig anar al Salvador amb ells, bueno, no amb ells. Ells van gestionar amb coordinadora d'ONGs d'aquí de Catalunya una brigada que vam anar després de l'any 92, quan van acabar els conflictes després de 12 anys de guerra al Salvador, no? Va acabar tot el conflicte i estaven totes les concentracions dels guerrillers i guerrilleres, i vam anar 5 persones que no ens coneixíem com a primera brigada internacional allà, i vam estar allà 4 mesos a diferents comunitats rurals.
0: Què fa un sociòleg en aquests casos?
1: A veure, aprendre, bàsicament. Aprendre i obrir, t'obre molt els ulls, al cap i al cor. Una experiència així que et canvia i t'obre moltes perspectives i veus unes realitats que desconeixes si no les vius des de dins, perquè a la premsa posen coses i t'informes i ta-ta-ta, però compartir amb famílies tota aquesta problemàtica, tota la seva manera de viure, d'entendre les condicions amb les que estaven, doncs és molt, molt gratificant i molt valiós.
0: D'alguna manera després transmetre-ho aquí.
1: Exacte.
0: Fer campanyes per, diguéssim, poder d'alguna forma donar un cop de mà a les necessitats que detectéssiu, no?
1: Sí, sí.
0: Que fan les ONGs en general.
1: Sí, vam estar durant molt de temps, vam fer moltes diapos i treballàvem amb una, o sigui, vam estar amb una ONG local salvadorenca i era un projecte d'educació que anàvem a segons quin, estàvem a diferents aldees fent com formació als mestres populars. Llavors, a partir d'aquí, és que crees una xarxa sense pretensió ninguna, no? Surt de manera espontània, natural, i quan tornes aquí, doncs comences a fer, pues, allò, xerrades de sensibilització, de donar coneixement de com estava aquell poble i com se'n va sortir.
0: No t'espantis d'això que sentirà Sara, que és una cosa que ens agrada molt posar i que... És un crit en tota regla de la pel·li Tomàquets Verds Fregits, de la prota, que és una autèntica heroïna. Quan tu estàs per allà, nosaltres a Solidaritat Sense Mons, que aquesta setmana hem fet el comiat oficial després de 30 anys, nosaltres estaríem molt a prop per allà a Nicaragua i conec una miqueta tot aquest camp que m'expliques. Què penses de l'actual Salvador, aquesta animalada de govern que...
1: Molt heavy, eh?
0: Que tenen...
1: Increïble tot el que està passant. És aquestes presons, aquestes mides són un polvorín que no sé com acabarà el tema.
0: Com des de la sociologia i des del ioga fins i tot, com podríem evitar que potser s'ha acabat avances amb aquesta línia, no? Des del col i l'educació, com podríem fer que aquests nois i noies que acaben a les mares trobessin altra sortida, no es veiessin abocats, no es veiessin obligats moltes
1: Exacte.
0: Vegades a ser part d'aquest... ser carn de canó, no? Que són moltes vegades la joventut. salvadorenca i en general a Llatinoamèrica i més a Centroamèrica, no? Què podem aportar quan ja la cosa està tan, diguéssim, fosca, que o ets d'una mare o ve el govern i et tanca
1: amb una presó, amb unes fet, condicions,
0: o només o no, perquè... pensat o ni tan sols això.
1: Sí, sí, perquè hi ha persones completament innocents allà dins, amb les mateixes condicions que si fossin de les mares. O sigui que, pues, ojalà que, no sé, no tinc ni idea quina seria la solució, però de, ojalà que hi hagués alguna persona, grups de persones que puguin reconduir totes aquestes situacions tan injustes i tan demoledores per un poble que ha lluitat tant i que després de 12 anys de guerra es vegi d'aquesta manera, quan van aconseguir que totes aquelles grandíssimes desigualtats que hi havia, bueno, que l'1% de la població, el que era l'oligarquia, tenia el 99% de la propietat, els camperols no en tenien res.
0: Segurament el Bukele és, no?
1: Sí.
0: Ha vingut, doncs, a intentar recuperar això, no? Que sempre buscant les excuses, però ha dit, ei, que no ens toqueu la pera, que això ho volem per nosaltres, i el poble, com sempre, obeir, sí, sí, manar, i car de presó en aquest cas, que és una volta de... Ja és el nou mar dintre del que és el món de la repressió.
1: I tant.
0: En aquesta onada que estem veient a tot el món de pujada de l'ultradreta novament.
1: Uf,
0: no?
1: Terrible. O sigui...
0: Serà complicat, tenim una tasca per davant. Els que tot això no ho veiem clar, tenim per davant una tasca molt gran. Primer, doncs, crec que denunciant-ho, no? I després, doncs, buscant aquestes alternatives de, primer, de pau interior per poder estar forts.
1: Exacte.
0: És això que diuen, que tens malalts a casa de gent gran, doncs primer cuidar-se per poder cuidar.
1: Sí,
0: doncs,
1: completament d'acord.
0: Estar una mica en pau per poder transmetre aquesta pau i... Però bé, la veritat és que és complicat.
1: Molt.
0: Tu, per això mateix, igual que les persones que solem convidar, portes també molts anys, això a part de Montres, vinculada a les xarxes socials de Castelldefels, com et dic, des de fa 30 anys que vas arribar. A més d'aquest món solidari, també vas estar en el món més cultural, amb la xarxa d'intercanvi de coneixements.
1: Sí, vaig estar molts anys a la xarxa d'intercanvi de coneixements i va ser una etapa preciosa, bueno, coneixent només que ja el que és la idea i que es mantingués tan viva en aquella època, de, bueno, de tantes activitats que fèiem, de tantes persones supervàlides a tots els nivells i que no hi hagués diners pel mig, ja això és un gran triomf. I va ser molt bonica aquesta experiència. Després ja se'm va complicar perquè i vaig haver de deixar-ho perquè ja havia de cuidar els meus pares i bueno, hi havia altres prioritats, però vaig estar 20 anys llargs aquí, sí, molt contenta.
0: Maribel, ara et vas a parlar amb una amiga que l'hem trucada i que crec que podem saludar allà. Lourdes, bona tarda, bona nit.
2: Bona tarda, bon vespre.
1: Doncs hola. Mira,
0: ja l'he explicat una mica a la Maribel com va això.
2: Sí?
0: Aquí la tens.
2: Sí, que ha de ser ràpida.
0: Tota teva.
2: Molt bé. No sé si primer, abans de començar les preguntes del ping-pong, vols que digui les meves joguines i així no ens
0: mira,
2: oblidem.
0: Aquesta tarda, aquesta nit, aquest programa, li demano a tots els col·laboradors i a la Maribel també ja li he explicat, col·laboradors, col·laboradores, quines són les tres joguines que ens han marcat la vida, a veure què pensava cadascú, què recorda cadascú. Per tant, com tu vulguis, si vols començar amb això, perfecte.
2: Vinga, doncs començo amb les meves tres. La primera de totes era la caseta de la família Ogarín. Tenia 6 anys i va ser un regal de Reis al·lucinant, no? Únic.
0: És la foto és espectacular.
2: Que jo m'he de pagar la caseta,
0: espectacular,
2: però
0: la tens molt ben cuidada.
2: Però el recordo per moltes hores i moltes hores de jugar amb ella, amb aquella caseta. Moltes aventures. El segon, encara que no sigui una joguina com a tal, però és una... De fet, per mi va ser un joc. la primera bicicleta meva, perquè nosaltres érem set i compartíem les bicis i compartíem moltes coses, i aquella va ser la primera bicicleta meva. I després, una cosa que tinc un record molt especial divertit, és l'helicòpter dels Madelman, que no era meu, però que jo li robava al meu germà. I sempre seríem unes bronques que no vegis. Però m'encantava jugar amb aquell helicòpter. Així que aquestes són les meves joguines de la infància, que recordo amb molt d'afecte.
0: Molt bé.
2: I dit això, doncs passem al ping-pong.
0: Vinga,
2: Mariuel.
1: Vinga.
2: Recorda que has de ser breu i ràpida, no? No has de pensar massa, d'acord? ¿Vale?
1: Val.
2: Vinga. Primer de tot, un lloc que t'agradi molt de Castelldefels.
1: Un lloc? Al castell.
2: La truita de patates amb ceba o sense?
1: Amb ceba.
2: Un color per vestir?
1: El blau.
2: Un moment del dia?
1: Al matí.
2: Un lloc per desconnectar?
1: La platja.
2: Un viatge que fa molt temps que somies?
1: La Índia.
2: Una beguda per la calor?
1: L'aigua.
2: Una olor de la infància?
1: Una?
2: Una olor de la infància.
1: Ah. Buah. Pues no sé, la veritat, una olor o colònia de la meva mare, no sé.
2: Bé. Una pel·lícula que has vist més d'una vegada o moltes vegades, aquella que no et canses mai?
1: Pues mira, he vist la de Los Domingos 2 vegades.
2: Uh-huh. Molt bé. Què li demanàs a la jubilació?
1: Què li demano? Sí. Doncs, poder disfrutar de viatjar.
2: Uh-huh. Un llibre que hauries volgut escriure?
1: Un llibre?
2: Sí, que fa molta enveja, que dius, aquest l'hauria d'haver escrit jo.
1: Ah, un llibre que ja està escrit però que m'hauria...
2: Sí, sí.
1: Ah, mira, sí, vale, no t'entenia, perdona. El viatge del ioga.
2: Uh-huh. Una cançó per ballar?
1: Per ballar? Buah. No sé, ara no em ve cap, la veritat.
2: Doncs penses la de ballar, digue'm una per escoltar.
1: Una per escoltar, un mantra del Sam Garrett, que m'agrada molt.
2: Molt bé. Després, quan et vingui al cap, em dius la de ballar.
1: Val.
2: Un aliment que pots menjar cada dia sense avorrir-te'n.
1: Poma,
2: m'agrada. I per la contra, doncs, un que t'avorreixi molt.
1: El plàtan. I la cançó ja la tinc. 80 sí, veces de la Rosalén.
2: Molt bé, bonica. El mar o la muntanya?
1: El mar. I la muntanya també, eh?
2: Un dia festiu o tradicional, no? Aquestes festes que fem variades, que t'agrada especialment celebrar?
1: Sant Jordi.
2: Molt maco. Una època on aniries si poguessis viatjar en el temps?
1: Uf. No sé què dir-te.
2: Doncs vés pensant, ja hi tornarem. I mentre penses l'època on voldries viatjar, quin personatge històric t'agradaria haver pogut conversar amb ell, si fos possible?
1: Amb l'Antoni Gaudí. Bon.
2: Antoni Gaudí, anda, mira, molt interessant. Una mica més seriosa ens posem. Un defecte en una altra persona que t'incomoda molt?
0: Jo faig aquí un apunt, eh? Espero que no torni a dir tenir les coses molt ben preparades, com va dir fa 2 setmanes el convidat, perquè no seria jo precisament el cas.
1: Un defecte que no m'agradi,
2: sí,
1: no?
2: Que no t'agraden els altres.
1: Sí, sí, sí. No sé, la falsetat.
2: I en tu mateixa?
1: Que no m'agradi a mi, a un defecte meu,
2: sí,
1: no?
2: Sí, algun defecte teu que no t'agradi, d'aquelles coses que sempre dius, això ho hauria de millorar.
1: Doncs... saber pronunciar-me més amb el que vull.
2: Uh-huh. Aquest és bo.
0: Profund, això, eh?
2: Tens ja present l'època a la que t'agradaria viatjar, si poguessis, en el temps? T'ha vingut al cap?
1: Pues, no sé, als 60, segurament.
2: Uh-huh. Molt bé. Un quadre, una pintura que t'encisa, que pots fer certes hores mirant-la.
1: El Guernica, lamentablement.
2: Uh-huh. A mi també em passa. Algú a qui posaries el racó de pensar?
1: Ah. Vale. Uf, hi ha només un?
2: Una llista, no?
1: Sí, sí, bueno.
2: Pots dir dos o tres, si vols. Vinga,
1: sí,
2: va.
1: Bueno, ja, pues, jo què sé, el senyor Trump, el Netanyahu, i suma i sigue, no?
2: I seguimos. Molt bé. Una dita popular que t'agrada? O sigui, és igual en català o en castellà, és igual. Una dita.
1: Una dita.
2: Un refrán.
1: No deixis per demà el que puguis fer avui.
2: Molt bé, molt bé. Un valor humà que ens representa, que dius, aquest és el meu valor, aquest és tot el que jo lluito.
1: La solidaritat.
2: Molt bona. A qui convidaries en aquest programa?
1: Aquí a la ràdio?
2: Sí, bueno, el programa que està fent el Miqui.
1: Ah.
2: A qui portaries de convidat? Qui li suggereixes que pot portar de convidat?
1: A la Carolina Ackermann.
2: Molt bé, doncs apuntada. Apuntada. I res, amb això ja hem acabat el ping-pong. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu, Lourdes.
2: Ha estat molt entretingut. I res, que continuïs gaudint de l'entrevista amb el Miqui i de tot el que l'envolta, eh? Perquè el Miqui ens posa de tot. Poesia, música,
1: sí, sí.
2: Opinions... Eh? És fantàstic.
1: Moltes doncs
2: res, m'acomiado de vosaltres. I
0: moltíssimes gràcies, Lourdes, com sempre. Una abraçada.
1: Una abraçada.
2: A vosaltres, una abraçada. Bona
1: adéu,
2: nit.
1: Adéu.
0: Molt bé, doncs mira, ja que estem, ja aprofito per dir les joguines del Martí. El Martí ha pensat exactament, és meu, que era molt mogut perquè diu una bicicleta, un skate i un escalèstric.
1: Ah, que xulo.
0: Que diu el clàssic. Doncs molt bé, doncs mira, anem a posar una miqueta més de música. A veure ara, ja veuràs que aquí, com deia la Lourdes, som molt eclèctics, a veure què et sembla això.

0: Memory, de la immensa Barbra Streisand, que jo ara amb el micro tancat li deia a la Maribel que he anat descobrint amb els anys que potser per mi és la millor cantant de tots els temps, almenys és a mi la que més m'emociona sense tenir gairebé ni gota d'anglès. Imagineu si l'entengués, ja seria... Ja aquesta, quan la sento, gairebé em fa plorar.
1: És que és molt potent.
0: Molt potent. De fet, és això, no? Comença amb aquesta tristor i després va pujant i pujant una força. Em recordo una mica a Los Miserables, les dues o tres cançons de la banda sonora són també, no?, molt colpidores, amb una força, un increixendo.
1: Sí, és que hi ha bandes sonores que, puf, tela, eh?
0: Què escolta una persona que tan tranquil·la i tan pacífica com tu quan no escoltes aquests mantres? Ara que la Lourdes està posat en aquest brete de què ballaries.
1: Bueno, la veritat és que m'agrada tota la música, eh? M'agrada el rock, per exemple, també m'agrada. M'agrada la música pop, en general la música clàssica. M'agrada tota la música.
0: Quan hi ha música de qualitat, per què escollir, no?
1: Sí, exacte.
0: Hi ha un temps una mica per tot. Sí, la poesia sí. T'agrada?
1: També m'agrada.
0: Doncs mira, anem a escoltar a l'amic Andreu Martí, que com cada setmana vol col·laborar amb nosaltres amb la seva fantàstica secció.
2: Bon vespre a tota dona i a tothom i us dono la benvinguda a una nova estona de poesia. Avui parlarem d'una poeta en una edat esplèndida i desesperadament activa. Ha estat una de les dues conductores del darrer Barcelona Poesia, el d'enguany, juntament amb Manuel Forcano. Us estic parlant de la vilafranquina Anna Gual.
3: La passió. Llegia llibres. Comprava llibres. Subratllava llibres. Doblegava les pàgines dels llibres. Anava a la biblioteca i demanava llibres. Acariciava llibres. Es masturbava amb llibres. Escrivia sobre llibres. Passejava amb llibres. S'adormia amb llibres. Somiava que escrivia llibres. Es despertava i escrivia els llibres. De vegades només feia veure que escrivia llibres. Enviava llibres, rebia a casa llibres, deixava llibres, reclamava els llibres, intercanviava llibres.
2: Acabo de sentir un fragment del poema La passió, com podeu veure, una enamorada dels llibres, com un servidor. Ha publicat diversos poemaris. La trilogia de la Real de la Trinitat, formada per Molsa, el Tubercle i altres semideus. Un segon poemari, titulat Ameba, amb el qual va aconseguir el Premi Cadaqués a Rosa Leveroni, que no és poc. Sentim-lo ara.
4: Vença la claror amb més llum i alletalament amb el pit de vidre que s'esberla en el temporal, que tot ho mou, que tot ho sacseja, que fa vessar dies en blanc per un esglai que diu que es queda, que té facilitat per obrir parets de marbre, ser de marbre i reencarnar-se en la destral que odia el marbre. Tot en un, tot junt, tot ben junt. Perquè quan vull la llet amb fel, en queda un tel que ens dignifica i que recorda que tots som cecs, malgrat els ulls que criden, mira. Perquè aquest embrió que duca dins és més...

0: És viu que tots nosaltres, i poc hi veu, i poc hi sent, però és tan viu que l'enluega.
1: El poema que acabo de sentir es titulava Tacte, dispenseu que se m'ha passat de dir-ho. També ha publicat L'ésser solar, amb què va aconseguir el Premi Pare Colom, i poc després el llibre també de poemes Les ocultacions. I aquí, com ja és un llibre important, agafo una cita textual que m'agrada molt. Diu, és un llibre que recorre els llocs ocults de la geografia personal de l'autora i que intenta posar llum als misteris de l'existència. Amb aquest llibre, l'Anna Gual va guanyar el Premi Miquel de Palol de Poesia l'any 2022. Escoltarem ara un fragment del poema La simbologia.
0: Doncs sí, el poema que he escollit del meu llibre Les ocultacions és un poema que per mi és molt important perquè està vinculat a la meva història personal, a la meva biografia personal, concretament doncs, a una vinculació molt estreta amb el meu avi, que ja no hi és, i Les ocultacions parla d'allò ocult de totes aquelles persones, però també estats d'ànim i sensacions, no? Que potser doncs, no les percebem amb els cinc sentits, però les sentim a prop. La simbologia. Qui traduirà els versos del meu territori? Qui desxifrarà les paraules incrustades als terrossos? Plorava l'aixada de ferro quan la guardaven a la paret i plorava el remolc en acabar-se la verema. Hi haurà algú que enregistri la música de les branques quan el vent esclata a mitjanit i les exalta? Arribarà el dia que algú s'adoni de les danses ocultes, de les arrels vigoroses que s'allarguen pel subsol. El dit, i tinc una cicatriu de 2 centímetres de quan, amb 8 anys, collia raïm amb l'avi. Aquella sang pintava els gotims i així els meus sanglots, les meves mans tremoloses, la meva diminuta mala sort. Odiaven el moment, odiaven les tisores, però ell, serè, amansia el desconsol tot prement el tall amb un pàmpol. Qui sabrà mai que això ha passat si l'avi ja és mort i la ferida tancada? Potser aquella soca ho recorda. Potser en aquell punt concret del paisatge hi han nascut 2 males herbes, una de gran i una de petita, que ara s'entrellacen.
1: Poesia i emotivitat han estat pur. Aquesta és una de les grans poetes que tenim actualment com a promesa. Dir també d'ella que és interessant una antologia titulada Poemes de dol per la pèrdua d'una criatura. En aquesta obra, 33 dones i 18 homes parlen de la pèrdua d'un infant durant l'embaràs, durant el part o fins i tot durant la primera infantesa. És colpidor aquesta antologia. Cita també que finalment ha publicat el 2020 una antologia. L'antologia es titula Innombrable i que a més ha participat, com la immensa majoria de poetes, en festivals de traducció poètica per tota Europa. Res més sobre ella. Anna, molta sort des d'aquí. Tens un futur força prometedor. I Miqui, em demanes 3 joguines. La primera, uns cotxets molt petits, de quan era molt petit jo, que tot just començava a caminar. Més endavant, sembla ser que gaudia moltíssim amb els Madelmans i els Big Jims. I després va arribar, com a la resta de companys, la primera bici, que la vaig combinar molt amb el primer monopatí, un de molt rudimentari, però sí, vaig combinar bicicleta i monopatí. Res més, fins aquí. Molt bona nit i moltíssimes gràcies per l'audiència.
2: Molt bé, Martí, doncs... Molt bé, Andreu, perdona. Andreu Martí. Molt bé, Andreu, moltes gràcies un cop més. Doncs aprofito ara jo també per dir-vos les meves joguines. M'ha sorprès quan he anat recordant quan era petit, que és el que més recordo, que és el que més m'agrada, perquè no té res a veure avui en dia amb mi, que són un pack d'esposes, una placa de policia i una pistola. Això, a més, era una cosa molt senzilleta que venia en un tros de cartró plastificat.
3: Recordo haver vist això com a joguina, sí.
2: I clar, la vinculació que jo li trobo és que m'encanta el cinema, les sèries, i suposo que des de petit veus en teoria qui són els bons i tens bastant clar qui són els dolents, els que has de detenir, i suposo que aniré una miqueta per aquí. Després jo també m'assumo al tema del moviment amb un monopatí taronja que m'encantava, d'aquest de plàstic dur, i doncs el Cinexin, que fent aquest recordatori m'he adonat compte que també era taronja. Hauré d'anar a algun psicòleg a veure això del taronja que, que em diuen. Doncs el Cinexin em ve una altra passió, que és avui en dia el Cinenic.
3: Sí, doncs el conec, el vas presentar i estava la presentació, bueno, vas fer un anunci, diguem-ne, del que feies, i em va agradar molt quan, amb el Cérvolo.
2: Anda, Déu-n'hi-do. Mira, sí. Jo és la segona persona que em diu això en pocs dies.
3: Sí,
2: si
3: sí.
2: Si te'n recordes seves, no sé qui, amb qui va passar fa també unes poques setmanes, que també havia estat allà molt amb xulo. La presentació del gran amic Felipe Cérvolo, que Felipe t'esperem algun dia aquí, ben aviat, que saps que ens encanta la poesia, per tant, ets més que benvingut. És una obligació ja que vinguis, ja fas tard. Maribel, anem a una mica acabar aquesta conversa. Com veus, aquí tot és molt ràpid, tot passa de seguida. A vegades cantem amb els oients, però tu t'ho he canviat una mica per a juguesca aquesta de fer a l'OM i de veure com prepares la classe. A nivell de Castelldefels, et deia abans que has estat a moltes... Quina és la cosa que més t'agradaria ressaltar del que has fet aquí, a la nostra ciutat, en aquests 30 anys que fa que aquesta ciutat, que jo, per mi, sempre serà poble, com sempre dic, què t'agradaria del que no ha sortit que hagués sortit de parlar, o del que, sobretot, el que trobes més rellevant, que podíem haver estat una estona comentant o...
3: És que no entenc bé la pregunta.
2: Sobretot de les coses que has fet aquests 30 anys a Castelldefels, sí? Que per el que sigui no hagi sortit a la conversa, què t'agradaria dir que creus que val la pena remarcar del que tu has fet aquests 30 anys? Ha sortit el tema de la xarxa d'intercanvi, el tema del ioga...
3: El ioga també el vaig estar fent aquí, i bueno, el record més xuli que tinc és dels intensius que fèiem a la platja del ioga i a Cal Ganxo, amb les meves companyes de Teca, que vam estar molts anys, pues allò, no?
2: Fent... Teca no ha sortit, és una cosa que amb el micro tancat em comentaves. Teca és potser de dintre de tot el que has fet, allò que Castelldefels té més solera, no?, de les entitats més antigues.
3: Sí, és molt antiga, és una associació molt antiga que vaig conèixer quan vaig arribar, i bueno, vaig contactar amb elles, que hi havia dues persones en aquell moment, la Maria Elida i la Carme Saumell, que encara està aquí i continua amb Teca, i bueno, i la veritat és que vam fer moltes coses, elles de tai chi, de qigong, i jo de ioga, i espais molt bonics com a Cal Ganxo, que fèiem intensius els dissabtes, i a la platja. I la veritat és que és un record molt, molt maco, aquest. L'etapa Teca va ser molt bonica per conèixer gent d'aquí del poble.
2: Ara que em dius platja i ara que em dius poble, aquí hi ha una cosa que ens agrada molt, que com ens va dir en el seu dia la nostra amiga uruguaiana, la Matilde, el Sant Marcaven pirata. Doncs pensant una mica en això, a veure què us sembla la tercera i darrera cançó abans d'acomiadar-nos. Terra!
4: El mar és com un desert d'aigua, no té camins ni desallà.

0: I amb aquest himne que el poso perquè el vam destrossar fa unes setmanes, volem cantar, acomiadem a la Maribel. Maribel, què tal? Com t'has sentit?
1: Molt bé, molt còmoda.
0: Una mica curt, no? Tot plegat.
1: S'ha passat molt ràpid, la veritat. Sí, sí.
0: La segona temporada us tornarem a convidar tots els que heu vingut aquesta primera, i serà un plaer tornar a rebre't. Ja tindrem altres coses de què parlar.
1: Molt bé.
0: Això, transmets molta pau, m'han donat moltes ganes d'apuntar-me. El Sebas i jo, que sàpies que ens apuntarem a fer...
1: Vinga, a fer clar que sí, així m'agrada.
0: Doncs res, un plaer i igualment. Fins molt aviat.
1: Igualment, moltes gràcies a vosaltres i a tu.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimecres 27 de maig. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. La veu del veïnat pren protagonisme al Parlem amb l'alcalde. Avui ha estat el programa Parlem amb l'alcalde Can Bou, un espai mensual de proximitat que aquest cop ha canviat d'ubicació, però no d'objectiu, ja que segueix disponible per acostar l'Ajuntament a la ciutadania i fomentar la participació directa. Aquesta setmana comencen les obres al carrer Barcelona. Les obres se situen en el tram comprès entre la C32 i el passeig de Pitort, una actuació amb una inversió superior als 1,5 milions d'euros que transformarà de manera integral aquest eix viari. Pensionistes de tot l'Estat es reuneixen a Castelldefels per defensar el sistema públic de pensions. Des d'ahir, a Castelldefels, la coordinadora per la defensa del sistema públic de pensions celebra la seva 7a Assemblea General. Comencem.

0: Avui ha estat el programa Parlem amb l'alcalde de Can Bou, un espai mensual de proximitat que aquest cop ha canviat d'ubicació, però no d'objectiu, ja que segueix disponible per escoltar l'Ajuntament a la ciutadania i fomentar la participació directa. És així com l'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes, ha donat resposta a les preguntes que formulaven les periodistes de Ràdio Castelldefels i des de l'àrea de comunicació digital de l'Ajuntament. L'espai ha estat conduït per la periodista Ara López, de Ràdio Castelldefels, amb la participació de l'equip de comunicació digital, amb la Maria José Blanco. La primera de les qüestions tractades ha estat l'adjudicació per part del Ministeri de Transportes i Mobilitat Sostenible del contracte de serveis per redactar l'estudi informatiu sobre la implantació d'una via quàdruple entre Castelldefels i el Prat de Llobregat. Escoltem la resposta de l'alcalde, el Manu Reyes, en relació amb aquesta notícia.
1: Bueno, sí, hemos visto esta noticia cuando todos pensábamos que lo de la cuarta vía que iba a conectar pues Castelldefels con el Prat iba a ser ya una realidad. Por lo tanto, nos sorprende porque pensamos que después de esta inversión multimillonaria que está haciendo Adif en la estación de nuestra ciudad, respondía que ya había un proyecto, o entendíamos así, de cuatriplicación de la vía, pero bueno, ahora parece que va a haber unos estudios. Bueno, yo siempre digo que se estudia mucho, pero parece ser que no se aprueban nunca los exámenes, porque volvemos a estudiar lo estudiado y seguimos estudiando. Yo creo que la gente lo que quiere son soluciones. Y lo que todo el mundo reclama es que el transporte público vuelva a recuperar la credibilidad que tenía antes. Que los trenes lleguen puntuales, que lleguen a las horas, que la gente se pueda montar en el tren porque no va hacinado y que pueda llegar a su puesto de trabajo, al médico, a la universidad, puntual, ¿no? Y yo creo que se ha perdido mucho la confianza y, por tanto, pues pedir aquí a quien corresponda que haga las inversiones que requieren las infraestructuras principales, como es el tema de los trenes, para que la gente pueda utilizar el transporte público y dejar el coche en casa, que en el fondo es lo que queremos todos.
0: També relacionat amb els transports, demà al matí la plataforma Zeroport té prevista una roda de premsa a la qual també hi assistiran diverses entitats contràries a l'ampliació de l'aeroport del Prat. Escoltem la resposta de l'alcalde, Manu Reyes.
1: Nuestra posición es ampliamente ya constatada y reiterada, ¿no? Nosotros no estamos a favor de que pasen aviones por Castelldefels, por tanto la ampliación está enfocada para que aumente la capacidad, para pasar de 57 millones de pasajeros que tiene actualmente el aeropuerto del Prat a llegar a 70, y eso a Castelldefels supondría pues un mayor índice de aviones que pasarían por nuestra ciudad cuando la configuración es la no preferente. Por tanto, no podemos estar de acuerdo con esta ampliación del aeropuerto. Nosotros hemos insistido por activa y por pasiva, y cada vez que tengo la oportunidad, así lo recuerdo, nuestra posición como Ayuntamiento de Castelldefels es contraria a que pasen los aviones por encima de nuestra ciudad y, por tanto, no compartimos la ampliación del aeropuerto y lo vamos a seguir defendiendo. Creemos que tenemos la suerte en Cataluña de tener otros aeropuertos, como es el de Reus, como es el de Girona, como es el que también está en Alguaire, donde además en Cataluña tenemos la suerte de que las cuatro capitales de provincia están conectadas con la alta velocidad, y a mí me parece mucho más eficiente y más económico pues repartir esos aviones o esos pasajeros que puedan venir a Cataluña en las diferentes infraestructuras que ya existen, que ya hemos pagado y que además tenemos muy cerca la alta velocidad.
0: I a través de xarxes socials, la ciutadana Marta Bistué ha fet arribar una pregunta directa a l'alcalde sobre l'estat de les platges. Segons explica, recentment ha visitat la platja i ha detectat una gran presència de plàstics, així com una pèrdua progressiva de sorra. En aquest context ha preguntat si es mantindrà l'actuació de la draga, el vaixell encarregat d'extreure i traslladar sorra per regenerar diferents punts del litoral. Escoltem en aquest cas la respuesta del alcalde Manu Reyes.
1: Bueno, la draga no coge harina del término municipal de Castelldefels, que quede claro. La draga va a la zona de Butigas de Sitges para coger la arena que se acumula en el espigón que está en el puerto y la lleva a otras playas, porque con el tema de las corrientes marinas y demás, pues se acumula la arena allí, ¿no? Por tanto, no es un tema que nosotros podamos decidir, porque coge la arena en Butigas de Sitges y la lleva a otros sitios. No la coge en Castelldefels, ¿no? El tema de los plásticos, es cierto que este fin de semana, estos últimos días, hemos visto cómo había plásticos que venían a través del agua, no solo en Castelldefels, también en Gavà y en Viladecans. Es un vertido que no procede de Castelldefels y que a través del área metropolitana pues estamos pendientes de que busque las soluciones oportunas, pero no me consta que venga de Castelldefels en ningún caso, y por tanto pues habrá que encontrar el foco que está pues vertiendo estos materiales y estos productos en las playas de la zona delta. Que insisto, no es un problema de Castelldefels exclusivamente, sino que viene por un vertido que no viene de esta zona.
0: I seguint amb les preguntes arribades a través de xarxes socials, el ciutadà Xavi García Miranda ha traslladat a l'alcalde una qüestió relacionada amb la zona de la platja. En concret, ha preguntat quan es resoldrà la problemàtica del top manta al municipi.
1: Ojalá tuviésemos todas las herramientas el ayuntamiento. Para empezar, el ayuntamiento no está a favor del top manta, yo creo que hay que recalcarlo, mientras que ha habido otros ayuntamientos u otros gobiernos que parecía que le hacían un poco el juego, incluso pues, promovían sindicatos del top manta. Nosotros, evidentemente, estamos en contra de este fenómeno. Hemos reforzado la plantilla de la policía local. En los últimos 3 años hemos incorporado a 44 agentes nuevos de policía, pero solo con la policía local es imposible combatir este fenómeno. Hemos pedido ayuda a Mossos de Escuadra, a Guardia Civil y a Policía Nacional para que cada una de las policías actúe dentro del marco de sus competencias, y vamos a seguir insistiendo y aumentando los operativos y hacer todo lo que está en nuestra mano. Ojalá pudiéramos hacer más, y vamos a seguir peleando contra este fenómeno que no lo queremos en nuestra ciudad.
0: Un altre dels temes destacats ha estat quan iniciarà l'activitat al nou cap de la Muntanyeta. Escoltem la resposta de l'alcalde, el Manu Reyes.
1: Doncs és un tema que nosaltres volem que sigui el més aviat possible, però més que posar en marxa un edifici, nosaltres el que volem és tindre també la garantia de que tindrem més professionals per millorar la qualitat sanitària de la nostra ciutat. Per tant, nosaltres el que volem, i li demanem al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, més metges, més personal d'infermeria, més personal d'assistència, perquè jo crec que els edificis poden estar molt bé i estarem més còmodes, però aquí la clau és tindre més professionals. I aquesta és el que demanem des de l'Ajuntament de Castelldefels, és un tema que és competència de la Generalitat de Catalunya. Jo crec que a la tardor estarà en marxa, l'edifici està pràcticament engestit, ara falta tot el tema del mobiliari, ordinadors i demés, però insisteixo, el més important no està en l'edifici, sinó el tema del personal, que jo crec que aquesta és la gran baralla que tenim, i jo estic convençut que segurament i serà un avenç per la ciutat i que hi tindrem més personal. Això, com a mínim, ho exigirem des de l'Ajuntament de Castelldefels, però, insistim, és competència de la Generalitat de Catalunya.
2: Però sí que és veritat que és una demanda que s'ha fet moltes vegades a través de comunicats, inclús en una moció en el ple, d'aquesta demanda de més serveis, més centralitzat, no?
1: És que en Castelldefels ja tenim 71.000 habitants. Per tant, ara posarem en marxa un tercer cap. Potser ja hem de començar a planificar el quart. A mi el que m'agradaria, i ho vaig dir des del primer dia, a mi m'agradaria tindre un hospital a Castelldefels, perquè crec que la nostra ciutat s'ho mereix, els nostres ciutadans s'ho mereixen també, venen bé moltíssima gent també a gaudir dels serveis de Castelldefels, i per tant un hospital seria el seu, però no depèn d'una decisió que jo com a alcalde pugui exercir, sinó que serà una reivindicació que jo crec que tenim que fer tots els partits.
0: Com és habitual, l'alcalde ha atès directament altres aportacions de la ciutadania en un exercici de transparència i escolta activa. El programa s'ha emès en directe a Ràdio Castelldefels i a través de diferents canals digitals. Comencen les obres de reurbanització del carrer Barcelona en el tram comprès entre la C32 i el Passeig del Pitort, una actuació amb una inversió superior als 1,5 milions d'euros que transformarà de manera integral aquest eix viari. El projecte, aprovat definitivament al febrer per la Junta de Govern Local, té com a objectiu millorar la mobilitat, la seguretat, el drenatge de la zona i la qualitat de l'espai públic. Escoltem a Ramon Escolà, el regidor delegat d'Urbanisme i Obres.
3: Aquesta és una execució d'un projecte que ja era una reivindicació històrica que portava molts anys paralitzada, no?, i que suposarà una millora molt gran, sobretot perquè és una zona de molt pas de peatons cap a l'estació del centre, i a més perquè també és una zona de molt pas de tots els estudiants que es desplacen tant als instituts com en el campus universitari.
0: El projecte contempla la construcció de noves voreres amb arbrat a banda i banda del carrer, fet que facilitarà el pas de les persones vianants i aportarà més zones d'ombra i confort. També es preveu el soterrament de les actuals línies elèctriques aèries, una mesura que millorarà tant la seguretat com l'estètica urbana. I pel que fa a la calçada, es durà a terme un nou asfaltat i es mantindran els dos sentits de circulació amb una línia d'aparcament habilitada. A més, s'instal·larà un nou enllumenat LED a tot el carrer, més eficient i sostenible, així com un nou mobiliari urbà. Escoltem a Ramon Escolà.
3: En principi, s'ampliarà la vorera de la banda Sitges, que passarà a ser aproximadament d'uns 3 metres, s'asfaltarà tot el carrer, es farà una altra nova línia d'aparcament, com veieu, els cotxes aparquen ara amb terra i es queda ja tot ple de fang, es farà tot asfaltat, amb una vorera també a la banda dels cotxes, i es farà una petita més vorera a la zona de Gapà on aparquen. Se seguirà mantinguent la línia d'aparcament de tots els cotxes, es plantaran nous arbres, es posarà mobiliari nou, bancs, papereres, es posarà una il·luminació nova amb LEDs i, important també, s'assoterraran tots els cables elèctrics per terra, ja es quedaran, s'evitaran ja que hi hagin cables penjant, tot quedarà soterrat.
0: Un dels punts destacats del projecte és la creació d'una xarxa de recollida d'aigües pluvials actualment inexistent i la instal·lació d'una estació de bombeig de les aigües del barri.
3: I després una de les coses més importants que tenim, tots sabeu que en la cantonada que hi ha carrer Barcelona amb l'Avinguda de Pitor, normalment a la que plou una miqueta sempre es fan unes basses que es té que tallar al carrer, inclús ja hi ha una valla ja posada permanentment i a la mínima que plou ja hi ha algú que sempre té que posar la valla perquè és impossible passar, no? Allà el que farem és que posarem just a la cantonada del passeig Pitor amb el carrer Barcelona, una nova estació de bombament, que aproximadament serà d'uns 500 litres per segon, i llavors aquesta nova estació de bombament evitarà que en aquella zona d'allà es facin aquells bassals d'aigua tan grans, perquè tirarà l'aigua, la bombejarà cap a la corredora i després anirà al mar, aprofitant que també allà a l'avinguda del canal s'està fent la gran bomba d'aigua de l'Aca i llavors a través d'aquella bomba impulsarà tota l'aigua del mar i evitarem d'una vegada que tota aquella zona a la que plogui s'inundi totalment i sigui impossible passar.
0: Durant les obres, el carrer Barcelona quedarà obert al trànsit només en el sentit platja. Escoltem a Ramon Escolà, el regidor delegat d'Urbanisme i Obres.
3: El carrer Barcelona s'ampliarà un aparcament nou entre la C32 i l'estació de Castelldefels, amb una vorera, i a més, aprofitant que es fa aquest aparcament, es farà un nou carril bici que connectarà el carril del Passeig Brollador amb el carril de la UPC. I aproximadament això, jo calculo que seran unes 130 places noves d'aparcament, que també es començarà al maig.
0: El projecte ha estat redactat per l'empresa SBS Simón y Blanco i compta amb un pressupost d'execució per contractar de més de 1,5 milions d'euros. Escoltem a Ramon Escolar, regidor delegat d'Urbanisme i Obres.
3: És a dir, ja ha passat la licitació... Ja...

0: Rangers.
1: Nosaltres el que volem, sobretot, és guanyar espais per la gent, guanyar espais verds, que la gent pugui fer i, evidentment, guanyar sobretot amb espais complicats com són aquests, que guanyi mobilitat i que sempre sigui la ciutat i el veïnat el que tregui realment el benefici total. Vull dir, tot això va complementat pues, amb altres obres que anirem fent, com ara sabeu que hem començat la setmana passada i aquesta amb els nous pavellons de Pursius, de Can Vinader i de Can Roca. Arreglarem també el que és l'Avinguda Diagonal amb les voreres del Mont de Mar. És a dir, tot és posant verd, posant arbres, posant mobiliari urbà, fent passejos que la gent pugui disfrutar i passejar i comunicar tota la ciutat perquè d'una banda a l'altra pues, la gent passejant pugui anar cap al centre de la ciutat sense necessitat d'agafar tants cotxes.
0: La duració prevista és de 7 mesos i es donarà per acabada al desembre del 2026. Des d'ahir a Castelldefels, la coordinadora per la defensa del sistema públic de pensions celebra la seva 7a Assemblea General. Parlem de la plataforma en defensa de les pensions públiques que reclama mesures per garantir un sistema públic de pensions sostenible i suficient. Escoltem el Ramon Franquès, el portaveu de la COESPE, que ens explica en detall què és aquesta plataforma.
2: La COESPE és la coordinadora estatal en defensa del sistema públic de pensions. És un moviment social que ja portem més de 10 anys organitzant els pensionistes d'arreu del país en defensa de les pensions quan aquestes s'han intentat congelar o quan s'han intentat privatitzar. I sense que fa 10 anys estiguéssim pensant en què ens podríem trobar on ens trobem, el que veiem és que a mesura que passen els anys, aquest sistema públic de pensions continua estant amenaçat a pesar de la resistència social i la mobilització que hem estat desplegant al llarg de tots aquests anys.
0: Durant la trobada, la COESPE fa una reivindicació a la protecció dels drets socials i dels recursos públics davant l'increment de la despesa militar. Escoltem el Ramon Franquès, el portaveu de la COESPE.
2: El que debatim és com hem de treballar per assegurar que el sistema públic de pensions es manté com una part dels drets socials. Aquest sistema públic de pensions se sosté a través de les cotitzacions que fan els treballadors. Ha estat sostenible des de 1963 i és la forma més segura que tenim per poder arribar a una vellesa digna. Els experiments que s'han fet en sistemes privats de pensions han acabat de manera desastrosa. En la crisi del 2008 van desaparèixer molts fons de pensions privats, tant el nostre, aquí a Espanya com als Estats Units, Alemanya, Holanda, i durant molt temps han tingut que estar explicant que tot el discurs que aquests bancs han promogut en els mitjans de comunicació de que el sistema públic era insostenible era fals.
0: La COESPE adverteix així que una escalada en la cursa armamentística podria incrementar encara més la tensió internacional i repercutir d'alguna manera en el sistema de pensions.
2: Nosaltres venim exigint que es faci una auditoria del sistema, del que entra i del que surt del sistema. El Parlament ho va aprovar fa 3 anys, però aquesta auditoria no s'ha fet. I no s'ha fet perquè es vol seguir en el relat de que aquest sistema públic no és sostenible. Però ara ens trobem amb una paradoxa i és part del debat que ara tindrem, perquè hem passat a un canvi de discurs. De dir que les pensions no es podien sostenir perquè no hi havia prou ingressos, ara, amb tot l'entorn de l'escalada militar, se'ns diu que aquests ingressos de les pensions es tenen que derivar a despesa militar. I així, per exemple, el secretari general de l'OTAN va deixar anar fa 3 mesos que s'havien de reduir les pensions per augmentar la despesa militar. Escolteu, les pensions és un salari diferit, és un producte de la cotització social que no pertany a cap estat, a l'estat el gestiona, però pertany a la gent que ha treballat i que ha cotitzat i que té dret a tenir una pensió digna.

0: No.
1: Des de la plataforma valoren les fites assolides durant els darrers anys, tot i que consideren que encara cal una major implicació social en la defensa de les pensions públiques. Escoltem el portaveu, el Ramon Franquesa.
0: Hem aconseguit crear una organització que està arrelada a tot l'Estat, a tots els territoris. Hem aconseguit generar, per tant, un moviment que sap on va, que té molt clares les exigències, que és capaç d'alterar, de contradir un discurs molt poderós que s'està llançant de manera contínua en els medis de comunicació, però no hem aconseguit encara la suficient mobilització dintre de la nostra societat per impedir, per barrar el pas en aquestes tentacions. I, per tant, tenim la tasca de seguir ampliant i reforçant la nostra organització, buscant la manera d'arribar a la gent, d'explicar-nos, trobar els mecanismes, doncs, des d'obres de teatre, cançons, publicacions, conferències. Bueno, estem examinant totes les formes que, a través de la nostra organització, podem desplegar i també totes les formes d'activitat conjunta amb altres moviments socials que es troben en una situació semblant.
1: Des de la plataforma també alerten que els possibles canvis en la despesa social, les pensions o els serveis públics poden tenir conseqüències directes sobre els joves i sobre el futur de la població activa laboral. Escoltem el portaveu, el Ramon Franquesa.
0: Nosaltres estem defensant ara la nostra pensió, però la gent que treballa en l'actualitat, els joves que accedeixen al mercat de treball, tenen que ser conscients que l'amenaça més forta és sobre ells, perquè aquest és el procés en què estem és una degradació paulatina del sistema. Si no aturem aquesta degradació, dintre de 10, de 15, de 20 anys, la situació serà molt pitjor per la gent que ara treballa. I, per tant, això ens porta a donar xerrades a els centres de treball, a parlar amb els estudiants en els centres de formació professional i en els centres de batxillerat, en els instituts, a explicar què és el que està passant i a buscar el suport, la complicitat i la mobilització, perquè encara que ara ho tinguin lluny, també aquest atac a les pensions és un atac contra els drets de la gent que ara està treballant o que un dia entrarà en el mercat de treball.
1: Finalment, el portaveu també ha explicat els motius pels quals Castelldefels ha estat la ciutat escollida per acollir aquesta assemblea estatal.
0: Perquè hi ha una marea molt activa aquí a Castelldefels, que té un arrelament important a la ciutat. Aquí ens sentim molt acollits, ens sentim molt còmodes i, sense dubte, podrem realitzar tot el treball que ens havíem proposat.
1: Situació de risc per als nivells d'ozó troposfèric. Es recomana no fer esforços corporals inusuals a l'aire lliure i precaució a les persones asmàtiques o amb malalties cardíaques durant tot el dia d'avui, de 27 de maig. És per aquest motiu que la Protecció Civil de Castelldefels ha emès un preavís de situació de risc per la superació del llindar d'ozó. Els grups que poden ser més sensibles són les persones amb malalties cardíaques o de l'aparell respiratori, els nadons, els nens i nenes en edat preescolar i les dones embarassades. D'acord amb les recomanacions de l'Agència de Salut Pública de Catalunya com a mesura preventiva, cal renunciar a fer esforços corporals a l'aire lliure que no siguin usuals, principalment si produeixen fatiga, són de llarga durada i es duen a terme dins el període en què els nivells d'ozó són més alts.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als titulars del dia de la jornada d'avui de dimecres 27 de maig a Castelldefels. La veu del veïnat pren protagonisme al Parlem amb l'alcalde. Avui ha estat el programa Parlem amb l'alcalde a Can Bou, un espai mensual de proximitat que aquest cop ha canviat d'ubicació però no d'objectiu, ja que segueix disponible per acostar l'Ajuntament a la ciutadania i fomentar així la participació directa. Aquesta setmana comencen les obres al carrer Barcelona. Les obres se situen en el tram comprès entre la C32 i el passeig de Pitort, una actuació amb una inversió superior als 1,5 milions d'euros que transformarà de manera integral aquest eix viari. Pensionistes de tot l'Estat es reuneixen a Castelldefels per defensar el sistema públic de pensions. Des d'ahir a Castelldefels, la coordinadora per la defensa del sistema públic de pensions celebra la seva 7a Assemblea General. Ara ja sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Patricia Bazaga. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, Ràdio a la Carta i Ràdio Online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
4: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
5: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
6: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio.
7: Ràdio Castelldefels. Són les 12.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: El 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Ràdio Castelldefels.
5: Castelldefels avui.
6: Bon dia, repassem ara els principals titulars d'aquesta hora a Castelldefels. Preavís per predicció de risc per superació del llindar d'ozó troposfèric. La predicció de la qualitat de l'aire pel dia d'avui, dimecres 27 de maig, és en general de regular i puntualment desfavorable. Les temperatures augmentaran encara una mica més, fent incrementar aquests nivells d'ozó troposfèric que seran desfavorables al litoral. El vent, fluix i variable, farà que les condicions de dispersió dels contaminants siguin pobres. S'aconsella des de Protecció Civil de l'Ajuntament en previsió d'aquests nivells desfavorables d'ozó troposfèric que la població més vulnerable redueixi l'exercici físic intens, especialment a l'exterior, a les hores en què els nivells d'ozó seran més alts a partir del migdia fins a la tarda. La veu del veïnat pren protagonisme avui a les 12 del migdia a Can Bou amb el programa Parlem amb l'alcalde. Aquest programa mensual arriba de nou aquest dimecres 27 de maig a partir de les 12 del migdia, en aquesta ocasió desplaçant-se al barri de Can Bou, on s'instal·larà l'equip de Ràdio Castelldefels i de l'àrea de comunicació digital de l'Ajuntament a la cantonada de l'Avinguda Ciutat de Màlaga amb el passeig del Pitort per fer possible la retransmissió en directe i la ciutat la ciutadania que vulgui participar és benvinguda a apropar-se i fer arribar les seves preguntes en directe a l'alcalde Manu Reyes. Acabem amb la mirada a l'àrea de medi ambient, ja que el Parc de la Muntanyeta compta i estrena un nou jardí de papallones creat per l'alumnat de la XECS, la xarxa d'escoles de Castelldefels per la sostenibilitat. Es tracta d'una acció final del curs, una iniciativa que combina educació ambiental i foment de la biodiversitat, una jornada en la que van participar 63 alumnes i 15 docents procedents de 9 centres educatius de la ciutat. I fins aquí el repàs ràpid del butlletí Castelldefels. Avui tornarem en una hora amb una nova actualització informativa. Fins ara.
5: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels, així som. Castelldefels, així somos. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comienza Castelldefels, així som. Avui la nostra tertúlia política movem en Com ho podem com cada dimecres i en aquest cas ens acompanyarà la regidora Sílvia López. Abans, però, sabrem els programes que ocuparan aquesta tarda la graella de la ràdio. En directe, Marea Pensionista a les 8, després Canciones Ilustrades, El crit a la terra i El poder de les cuerdas. I farem un cop d'ull a la conjuntura econòmica de la comarca, que s'ha conegut després d'informes que ha emès el Fòrum Empresarial del Baix Llobregat en col·laboració amb institucions universitàries. El Xavier Baratec i la Lucía López són els autors d'aquest informe, que veuen com la tendència doncs és que la comarca del Baix Llobregat sigui més activa econòmicament en sectors com l'aeronàutica, el treball i l'habitatge. I avui especial anem al barri de Can Bou, perquè parlarem allà en directe a partir de les 12 amb l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, com sempre, sobre temes d'actualitat de la ciutat. Comencem, welcome.
2: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Amb Anna López.

0: kiss.
1: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.
2: El programa del dia.

La veu de la Maria Pensionista de Castelldefels tots els dimecres de 8 a 9 del vespre aquí a Ràdio Castelldefels. Aquesta tarda, a les 8, en el programa La veu de la Marea Pensionista de Castelldefels, podreu escoltar la crònica de la 7a Assemblea de COESPE, la Coordinadora Estatal de Pensionistes, que s'ha celebrat durant 2 dies aquí a la nostra ciutat, a Castelldefels, en l'hotel Flora Park. Tindrem el responsable de la comissió organitzadora d'aquesta assemblea, Ignacio Laguna. Que todos a levantar la vista. La veu de la Maria Pensionista de Castelldefels tots els dimecres de 8 a 9 del vespre aquí a Ràdio Castelldefels. Mi

0: el que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
1: El programa del dia.
2: Aquesta nit no us oblideu d'escoltar a les 10 del vespre el crit a la terra. Avui tindrem a la sociòloga i yoguina Maribel Rodríguez i ha estat una conversa fantàstica.
1: El programa del dia.

0: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.
1: Castelldefels Coffee.
2: Doncs com cada dimecres, movent en Comú Podem, amb aquest espai, avui ens acompanya Sílvia López, regidora d'aquesta formació a l'Ajuntament de Castelldefels. Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Si li sembla, parlem dels pressupostos de la Generalitat. Finalment han arribat a un acord al govern de Salvador Illa, juntament amb Esquerra Republicana de Catalunya, i vostès, els quals doncs, ja tenien els seus vots, no?, per poder presentar els pressupostos, m'imagino que properament.
3: Sí, nosaltres ja vam arribar a un acord amb el govern, amb el Partit Socialista, i ara, doncs, després de l'acord que ha signat també Esquerra Republicana, doncs, hem acabat de fer, diguem, els últims ajustos i definitivament doncs, sí que es podran aprovar aquests pressupostos, sembla ser. La veritat és que estem molt contents perquè bueno, posen les nostres prioritats al centre, que són, com ja sabeu, doncs, habitatge i també, per altra banda, bueno, serveis públics i en general i també, sobretot, país de trens i d'abusos. Perquè bueno, nosaltres estem molt, molt contents que hi hagi una inversió de 2.500 milions d'euros de pressupost que vagin a habitatge per diferents bueno, accions en aquests termes i sobretot també per parar les compres especulatives dels grans d'edificis dels grans tenidors, no? Que això és el que ara mateix està fent que, bueno, que moltes famílies treballadores doncs, es vegin expulsades de casa seva per les pujades abusives dels preus de lloguer. I bueno, jo crec que aquí a Castelldefels també una de les coses que hem de celebrar és que dins d'aquest increment de xarxes d'abusos que s'han negociat, doncs hi haurà la línia que va des de Castelldefels fins l'Autònoma, que era una demanda de tots els estudiants i de moltes famílies des de fa molts anys, perquè bueno, la ruta que s'havia de fer per anar cap allà en tren era molt, molt llarga i feia ocupar els estudiants i les estudiants doncs, moltíssimes hores de la seva vida. I, bueno, i ara, doncs, tal com està la Renfe, doncs, encara més amb les incerteses. Però aquest autobús bueno, jo crec que facilitarà molt la vida d'aquestes estudiants perquè bueno, el que feien bueno, molts amics i amigues meus fa anys era compartir cotxes o bueno, que al final és una despesa que com a estudiant doncs, molts cops és molt gran. I en aquest cas, doncs, bueno, crec que és una bona notícia també en aquest cas per Castelldefels.
2: És a dir, que tindrem un autobús que sortirà de Castelldefels i anirà directament a l'Autònoma, o potser tindrà parades intermitges,
3: sí, tindrà parades a les, crec que era Gavà, Viladecans i Sant Boi, i després de Sant Boi ja tiraria directament cap a l'Autònoma. I és, bueno, sabem que el tràfic doncs, també afectarà no, aquest bus, però bueno, és el mateix recorregut, bàsicament, que hauries de fer amb el cotxe, que és la millor de les opcions que hi havia ara mateix per arribar a l'Autònoma, així que bueno, era una demanda molt, molt esperada des de fa molt temps i estem contents de que l'haguem pogut aconseguir.
2: Molt bé. Feia referència a vostè abans a qüestions relacionades amb l'habitatge que han exigit al govern de Salvador Illa per, a canvi de donar els seus vots en aquest sentit. I aquí també tenen previst una acció en aquest sentit, no?
3: Sí, aquí a Castelldefels fa unes setmanes vam estar reunides amb el sindicat de llogateres perquè bueno, nosaltres i altres partits de l'oposició en aquest cas i altres entitats de la ciutat perquè bueno, des de fa ja diverses setmanes, ara no recordo quantes, però a la taula d'habitatge es va presentar un informe sobre uns possibles pisos buits que hi ha a Castelldefels, que ara bueno, ja es va arribar a l'acord en aquella mesa, que s'hauria de fer les inspeccions corresponents doncs, per confirmar que aquests pisos estaven buits, però de moment tenim al voltant de 1.000 pisos buits disponibles, bueno, buits a Castelldefels, que nosaltres i també les entitats en defensa del dret a l'habitatge doncs, consideren que haurien d'estar a disposició, no? Al mercat, diguem, a disposició perquè tothom pugui accedir a elles i, òbviament, amb un preu assequible, ja sigui per el el topall de l'índex de topall, no? que està establert per llei, o si no, doncs, si es poguessin posar, doncs, per lloguer assequible, en el cas d'arribar a algun acord amb els seus propietaris, doncs, seria molt millor. I nosaltres llavors, doncs, amb aquestes entitats estem veient de quina forma les podem acompanyar per, bueno, doncs, per fer una campanya, per fer pressió al govern perquè aquesta tasca es vagi fent i aconseguim, doncs, posar, diguem, a disposició de les veïnes i les famílies treballadores aquests pisos que tenim a Castelldefels.
2: Però aquí l'Ajuntament com pot intervenir?
3: L'Ajuntament ara mateix està fent una inspecció d'aquests pisos per veure que, efectivament, d'aquests 1.000 que per una sèrie de consums i tal, es diu, l'informe aquest diu que pot ser que estiguin buits. Doncs primer el que l'Ajuntament va dir que faria és als grans tenidors, perquè això ho estableix la llei, els imposaria un 50% a l'IBI, no? Per, bueno, pues és com un petit incentiu perquè aquests grans tenidors, doncs, tinguin els pisos en el mercat i que llavors no facin, doncs, això que es fa, no? De que guardes els pisos per pujar la demanda i que no hi hagi oferta i així, doncs, calentes, diguem, el mercat. Perquè sabem, bueno, que en aquest cas, a Castelldefels, sabem que hi ha molts pisos en lloguer, no només de temporada, sinó també de llarga durada, que no estan complint la llei en quant al topall de preus que han de seguir, no? Que han de posar de preu de lloguer, vaja. Així que bueno, nosaltres el que els hem demanat a l'Ajuntament també, en una sèrie, bueno, en reunions i tal, és el govern és que facin més feina, que no només es quedin en aquest punt de pujar el preu, pujar l'IBI als grans tenidors, sinó intentar que inclús també els petits tenidors, doncs, que posin aquests pisos a disposició, per exemple, a les borses de lloguer social que l'Ajuntament té, que l'Ajuntament en aquest cas, doncs, garanteix que els propietaris sempre tinguin un lloguer, però en detriment d'això, no, pues ho has de fer en un preu per sota del que seria el de mercat, diguem, o el que marca la llei com a topall màxim. Així que, bueno, estem pressionant en aquest sentit per poder tenir aquests pisos disponibles perquè, bueno, com tots sabem, doncs, ara mateix la situació a Castelldefels està molt, molt malament a nivell d'habitatge i tenim tots i totes segurament familiars, coneguts, conegudes que han de marxar de la nostra ciutat perquè no es poden permetre viure aquí.
2: Però em refereixo que l'Ajuntament pot fer aquesta proposta, però en cap cas pot obligar ningú a que els posi al mercat de lloguer, no?
3: No, exacte. L'Ajuntament el que nosaltres els estem exigint, diguem, és que la inspecció, per saber efectivament quants són els pisos que estan disponibles, doncs que la facin el més ràpid possible, per saber de quin volum de pisos estem disposem, vaja. I després d'això, doncs, intentar negociar amb aquests propietaris per posar-los, així com dèiem, no?, a la borsa, o de totes formes, doncs, intentar pues eso, pujar a l'IBI o altres qüestions, que això sí que està regulat per llei, sí que es podria fer sense arribar a cap acord, diguem, que, bueno, que això, pues, almenys tingui alguna repercussió per la ciutat.
2: Per què pensen que els grans tenidors no volen posar aquests pisos de lloguer i s'estimen més tenir-los tancats?
3: No ho sabem, la veritat, perquè els preus als que estan ara mateix els pisos a Castelldefels seria una tonteria. I, de fet, jo crec que la majoria d'ells el que ara estan fent és intentant-los vendre més enllà d'intentar-los llogar, però, bueno, perquè, òbviament, doncs, quan les polítiques es fan bé i es fan en defensa dels drets de tots i de totes, doncs els grans tenidors, és a dir, els fons voltors, al final, en molts casos, doncs, no veuen tant de marge en el seu benefici. Però el que nosaltres estem intentant, de qualsevol forma, és pressionar de totes les maneres perquè aquests pisos estiguin a disposició de la ciutadania.
2: Una altra qüestió, en aquest cas vinculada al ple municipal que es celebra aquest divendres, corresponent al mes de maig, uh-huh. En el capítol de la moció vostès presentaran una relacionada amb la gent gran.
3: Sí, nosaltres presentem aquesta moció perquè fa un parell de mesos el ple de l'Ajuntament també es va aprovar, es va donar suport a un parell de dictàmens, no?, que són com posicionaments polítics en suport del pla estratègic de la gent gran que s'ha elaborat en el Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat, que és un pla, no?, que es fa pues per, com guia per tots els ajuntaments. Però és cert que en aquest pla, aquesta adhesió que nosaltres fèiem en aquest pla no comporta cap acció concreta per si mateix. Llavors, el que nosaltres demanem en aquesta moció és que tinguin partides pressupostàries concretes corresponents a la visió d'aquest pla estratègic. És a dir, per exemple, des de fa molts anys, la visió que s'ha tingut d'atenció a la gent gran ha sigut sempre molt, molt assistencial, no? I aquest pla el que ara fa és revisar aquesta forma de veure les polítiques que es fan de cara a la gent gran i veure'n de forma més holística, no? Més general i més transversal a tots els aspectes de la vida. Jo crec que bueno, una de les peticions que nosaltres fem a l'Ajuntament en aquesta moció, que jo crec que és una de les més importants, és reclamar o lluitar a la Generalitat perquè tinguem una residència pública a la nostra ciutat. Sabem que tenim diverses parcel·les, no? Zones de la ciutat en les quals aquesta residència podria anar i bueno, creiem que és una de les més importants, però després hi ha també moltes altres com bueno, assistència perquè la bretxa digital doncs, sigui cada cop menor, també potser acompanyament al CAP, no? Als serveis sanitaris perquè hi hagi menys maltractament, que també hi ha hagut diverses denúncies en els últims anys respecte al tracte, no? Que molts cops reben la gent gran. Bueno, és una mica la visió holística i transversal de com es tracta la gent gran a la nostra ciutat.
2: Justament era quan han finalitzat les jornades de la gent gran.
3: Efectivament, també volíem agafar aquest fil i bueno, felicitar realment com han anat, la gran participació que realment cada any tenen aquestes jornades, perquè tenim una gent gran a Castelldefels molt i molt activa. I bueno, doncs estirant d'aquest fil, doncs ens agradava, en aquest cas, en aquest ple, doncs poder presentar aquesta moció.
2: Molt bé, no sabem encara l'ordre del dia, però bé, doncs s'haurà debat i el que és segur és que es farà el divendres i el que és segur és que es farà a l'una del migdia que tindran almenys aquesta moció, no? Referent
3: sí,
2: a la gent.
3: Sí, exacte, sí, sabem que els companys de l'oposició presentaran altres mocions, però bueno, ja les debatem en el ple.
2: Molt bé, parlem ara del model de platja perquè estem ja en temporada alta i més aquests dies on ha augmentat la calor.
3: Sí, sí, sí. Efectivament, aquesta setmana ja comença a notar-se les altes temperatures, que l'estiu s'apropa i a nosaltres, bueno, doncs, com sempre, ens preocupa quina serà la gestió de la platja que tindrem a la nostra ciutat. Per exemple, aquest cap de setmana o principi de setmana, dilluns, que va ser festiu a Barcelona, hi havia companyes que ens deien que a partir de Bellvitge ja les línies de bus que venien de Barcelona ja no acceptaven més gent als busos perquè estaven a tope, no? De gent que venia cap a Castelldefels a gaudir d'un dia de platja. Bueno, no sé si potser s'ha de fer una revisió i veure si els busos que tenim doncs, són suficients o no, si hem d'incrementar línies o busos per poder arribar a la ciutat, perquè efectivament és molt millor que arribi a la gent de fora en transport públic que no per col·lapsar-nos la ciutat amb cotxes. I una altra cosa que nosaltres també doncs, aquest cap de setmana vam estar pendents és de la gran quantitat de festes i de turisme una mica... diguem que no era turisme familiar el que va venir aquest cap de setmana a Castelldefels i nosaltres bueno, no tenim cap problema amb les festes, sabem que la platja és perquè tothom la gaudeixi de totes les edats i de totes els tipus de gaudi que es pugui tenir, però bueno, creiem que sí que s'ha de tenir en compte el nivell d'afectació que això pot tenir doncs, per la ciutadania de Castelldefels, per totes les famílies i tal. Per tant, bueno, només posar una miqueta un punt d'atenció a quina és aquesta situació i quina és la previsió que es té per aquesta temporada d'estiu, que això també doncs, ho preguntarem al ple, a veure quina és la previsió que tenen.
2: Doncs precisament l'altre dia es va atorgar una estrella al Passeig Marítim de Castelldefels al cuiner Ferran Adriana, el de curs de l'activitat Summit Food Capitals, una xarxa a la qual pertany Castelldefels, que es va presentar també en el decurs de la qual la xocolata de Castelldefels.
3: Sí. Sí, sí, bueno, diferents temes aquí, no? El tema de... Nosaltres estem sempre hem estat a favor i contents de que participem a totes les xarxes que puguem a nivell estatal o inclús internacional per posar Castelldefels al mapa. Això és una cosa que a nosaltres sempre ens ha agradat i sempre hi estem d'acord. Això sí, doncs, hem de veure que les coses tinguin una mica de sentit, no? Per exemple, nosaltres ja sabeu que ens hem manifestat en contra molts cops del que és el Passeig de les Estrelles, no? Aquest que tenim al Passeig Marítim. Però bueno, ja que hi és, el que nosaltres, el que sí que estem reclamant al govern des del primer moment que es va posar és fem un reglament, fem uns criteris de quines són les persones que a Castelldefels mereixen una placa. Perquè, per exemple, ara mateix tenim 4 o 5 plaques, crec recordar, cap a cap dona en aquest cas. Bueno, no sé, a lo millor de les 4 o 5 estrelles que tenim, a lo millor sí que hi hauria alguna dona que ha fet alguna cosa per Castelldefels que mereixeria estar en aquest passeig, no? Bueno, és per aquest motiu que nosaltres ens

0: la il·lusió que hi hagi comerciants de Castelldefels que treballin per potenciar, no?, aquesta identitat de la nostra ciutat, aquesta història, i que això, doncs, pugui servir per, com dèiem, no?, seguir posant el mapa a Castelldefels i que la gent vingui a gaudir a la nostra ciutat.
1: I aquest cap de setmana se celebra la festivitat de Sant Ponç.
0: Ah, sí, exacte, és veritat. Nosaltres, bueno, sempre estem per allà passejant. La veritat és que posar en valor l'artesania, no?, i els comerços i les entitats que posen aquí paradeta per celebrar, doncs, aquesta festivitat, doncs sempre ens agrada, i bueno, això, estarem per allà passejant i veient les paradetes.
1: I una notícia que l'afecta directament a vostè és que el 13 de juny Movem en Comú Podem presenta la candidatura de cara a les properes eleccions municipals a l'any vinent.
0: Exacte. Nosaltres presentarem, bueno, el nostre encapçalament, que, com ja vam anunciar fa unes setmanes, doncs serem jo mateixa i el Javier Martín. I bueno, tenim moltes ganes d'aquest nou moment, no?, que està vivint la nostra organització, i estem convidant a tothom a que pugui venir, perquè sobretot el que aquest acte vol ser és, òbviament, doncs, una presentació, no?, una passa endavant, però també un espai, o sigui, començar a seguir sent aquest espai que està obert a escoltar, a poder pues això, rebre totes les aportacions i tots els suggeriments i les propostes de millora de la nostra ciutat que nosaltres ara, pues, en la curs de les properes setmanes, doncs, començarem a treballar en el nostre programa electoral, i ens agradaria, doncs, comptar amb totes les idees possibles que vinguin de tot arreu possible per fer la millor proposta per Castelldefels.
1: És a dir, que aquest acte servirà també per recaptar propostes de la gent que es vulgui acostar.
0: Exacte, sí, tindrem diverses bueno, com estacions o punts per una banda, doncs, mostrar, doncs, quines són les problemàtiques que nosaltres ara mateix a Castelldefels estem detectant que són més greus, i per altra banda també, doncs, veure de quina forma recollim doncs, aquestes propostes, aquestes suggerències, òbviament també, doncs, telèfons i correus de qualsevol persona que vulgui participar, no només en aquest acte, sinó, pues, a partir d'ara a treballar amb nosaltres.
1: I ja presentarem més endavant la llista sencera.
0: Exacte, sí. Ara començarem, quan ja estiguem presentats, el Javier i jo, doncs, començarem a treballar i a ubicar, doncs, quines són aquestes persones que han de acompanyar-nos, diguem, o que han de formar part d'aquest equip que volem tornar a estar al govern de la ciutat.
1: Molt bé, quelcom més a destacar, senyora López?
0: Jo crec que aquí ho deixem bé.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies, Sílvia López, portaveu. Bueno, portaveu no, portaveu la Candela López també. Portaveu serà, no?
0: Exacte.
1: En el futur. Però sí, regidora de la formació Movem en Comú Podem a l'Ajuntament de Castelldefels. Que vagi molt bé, molt bon dia.
0: Moltes gràcies, bon dia.
2: Castelldefels Coffee.
3: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.

magazine de Ràdio Castelldefels. Així som. El magazine de Ràdio Castelldefels. Ana López.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem ara els titulars destacats d'aquesta hora. Castelldefels commemora el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones. La ciutat acull diverses activitats, entre elles dos tallers, una tertúlia i una caminada. Així, la nostra ciutat es posiciona per la igualtat de drets de les dones a ser ateses i tractades de manera eficient dins de les seves problemàtiques de salut. Castelldefels també continua amb la setmana sense fum, amb activitats per respirar salut. Celebrem una nova edició d'aquesta campanya Setmana sense fum, una iniciativa que promou hàbits de vida saludables i consciència sobre la importància de cuidar la salut respiratòria fins al 30 de maig. I la xocolata torna a bategar la nostra ciutat amb el projecte Xocolata de Castelldefels 1792, una iniciativa impulsada pel Gremi d'Hostaleria amb la col·laboració de les àrees de turisme i comerç de l'Ajuntament, que recupera una tradició històrica vinculada a les basses i la font de Can Roca, inaugurades a finals del segle XVIII com un dels principals espais socials i festius de la ciutat. La recepta original, documentada per l'historiador Jordi Tresserres, ha estat reinterpretada pel mestre xocolater Patxi Larrea, reconegut internacionalment per les seves creacions amb cacau fi d'aroma. Ben aviat es podrà degustar aquesta xocolata a la ciutat. I fins aquí el repàs als titulars destacats d'aquesta hora. Tornarem puntualment en una nova hora amb més informació. Fins ara!
0: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Doncs en parlarem ara, tornem a parlar del Fòrum Empresarial del Llobregat, que presenta el seu nou informe de conjuntura econòmica amb la col·laboració del Consell Comarcal del Baix Llobregat. Fa uns dies vam parlar d'un dels eixos d'aquest informe, el relacionat amb l'habitatge, i avui ho fem parlant de l'ecosistema aeronàutic i de l'espai a través d'Aeros, que té la seva seu en el Baix Llobregat, perquè l'aeronàutica i l'espai estan estretament relacionats amb les tecnologies duals i les capacitats i de la defensa. Les regions europees aglutinen els seus ecosistemes al voltant de tres pilars, ACD, a través de l'Aeros, com deien, l'ecosistema aeronàutic de l'espai, que té la seva seu al Baix Llobregat, i va néixer iniciativa d'Eval, entre altres empreses i agents fundadors. Recordem que al Baix Llobregat el sector aeroespacial té un impacte creixent com a vector d'innovació, d'ocupació qualificada i de reindustrialització avançada, amb Castelldefels com eix principal i Aeros com a marc d'articulació territorial. Doncs la persona que ha portat aquesta part de l'informe és l'especialista Lucía López. Què tal, Lucía? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: En què ha consistit la teva part en aquest informe?
1: Mira, nosaltres hem començat aquest any amb un conveni de col·laboració amb Maevall, on l'Observatori Comarcal analitza i juntament a Maevall triem quins són els sectors que poden ser tractors per l'economia de la comarca. Llavors, en cada informe trimestral, seleccionarem un d'aquests sectors per desenvolupar. O sigui, desenvolupar vol dir entrar al detall de per què són tractors i per què haurien de liderar l'economia de la comarca.
0: Mm-hmm. I en aquest sentit, quines són les conclusions? Perquè, com dèiem, resulta que el sector espacial cada vegada té major atractiu, però, a més, per exemple, és l'alta ocupabilitat de les persones que es dediquen a estudiar, doncs, a estudiar acadèmicament aquests estudis, i també que tenim un ecosistema aeronàutic molt potent, no?
1: Clar, un dels punts forts d'estar on estem, que això ja ho destaca molt bé en el monogràfic, quan parlem del sector també comptem amb la paraula de l'expert, de l'experta. I en aquest cas comptem amb l'Elisabet Jordà, que és una de les expertes i la directora de Desenvolupament Estratègic i Innovació de la Politècnica, on ella molt bé diu que els nostres punts forts són les infraestructures estratègiques de connexió que comptem a la comarca. Gràcies que d'estar on estem podem desenvolupar un clúster com és Aeros i podem tenir un centre de recerca com és el Parc Mediterrani de la Tecnologia, que justifiquen el per què estem parlant del que estem parlant i per què hauríem de potenciar molt més aquest sector a la comarca.
0: Quin paper jugues, com des que t'acabes ara, al Parc Mediterrani de la Tecnologia, a la recerca d'aquest sector?
1: Bé, no només, suposo que més o menys coneixeu què és el Parc Mediterrani de la Tecnologia, que és un parc científic i tecnològic impulsat per la Generalitat, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Castelldefels i la Universitat Politècnica, on sota un mateix model s'integra, interconnecta i genera sinergies entre centres docents, centres de recerca, empreses i institucions de caire tecnològic. I és un àmbit on formació, recerca, innovació i transferència tecnològica i la promoció d'iniciatives empresarials es donen la mà. Aquí, sobretot, destaquem dos grans projectes, que és l'ESAVIC i el Drone Lab, que estan molt lligats amb el que desenvolupem en el monogràfic, amb el sector aeronàutic i de l'espai, i sobretot a les entitats del parc que destaquem, com l'Institut de Ciències Fotòniques, el Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya o l'Escola d'Enginyeria i Telecomunicació Aeroespacial de Castelldefels. Tots aquests ens treballen entre ells per desenvolupar iniciatives de recerca i econòmiques que fan que aquest sector estigui en desenvolupament constant i, de fet, moltes de les empreses sortides de l'incubadora ESAVIC són referents a nivell estatal i europeu.
0: Justament l'objectiu d'aquest nou enfocament, d'aquest informe de conjuntura econòmica, és que es posi en valor al territori i contribueixi a treure inversió. Com estem en aquest sentit o què destaca l'informe?
1: Bueno, el que destaquem és que la conjuntura i el que són les estratègies, tant al marc general com tu has comentat a la introducció, ens empenyen cap aquí. A nivell català tenim l'estratègia Catalunya Espai 2030, que està molt ben dotada econòmicament i que es preveu que aquesta dotació sigui progressiva. I després tenim l'estratègia espanyola de seguretat aeroespacial, que també, o sigui, va cap a posicionar-nos i cap a desenvolupar més a aquest sector. També el que darrerament s'escolta molt pels mitjans, el tema de les tecnologies duals, que aquí és un aspecte on la comarca té molt potencial, tenint en compte que tenim un teixit industrial fort i un teixit de l'automoció que és referent. I, per tant, són dos punts que ens continuen reforçant el per què aquest sector ha de ser tractor a la nostra comarca.
0: És a dir, que reafirma, no?, aquest posicionament que pot ser a nivell general no és prou conegut aquesta potencialitat d'aquest sector pel que fa al territori. O em sembla que està molt allunyat, no?
1: Clar, es veu allunyat perquè també portàvem d'una cultura i d'una estructura que sempre depeníem d'altres països, sobretot, i ara el que és el context mundial i internacional, doncs també ens empès, també a nivell europeu, que hem de protegir-nos nosaltres mateixos. I com ens hem de protegir nosaltres mateixos, també has de desenvolupar una indústria que aquí no estava desenvolupada. I, per tant, estem no començant de zero, perquè sí que hi ha indústries que aquí ja es desenvolupaven en aquest sentit, però estem en fase de creixement, diguem-ne.
0: Sí, aquí, a més, a nivell de la comarca del Baix Llobregat, hem passat d'un sector d'indústria, tu comentaves el de l'automoció, per exemple, que ha estat cabdal durant el passat segle, i ara hem evolucionat a un altre repte relacionat amb la tecnologia, però que resulta, com explicaves i com també incideix aquest informe, en què som motor d'aquesta tipus d'activitat, no?
1: Sí, en principi, per això encara està clar, jo tampoc puc afirmar res perquè tot està en desenvolupament i tot està en
0: Sí.
1: definició i en estratègia, però sí que hi ha un pla de treball i un mapa de cap a on anar. I en principi el que aquí s'apunta és que sobretot part del sector de l'automoció, que això també està passant a Alemanya, no reconverteixi, però que una part de la producció es dediqui al sector de defensa. I després hi ha una altra part que aquí sí que són molt forts i que es vol desenvolupar, és el tema de les tecnologies relacionades amb com és el drons, que ja som referents, robòtica, nanosatèl·lits, etc etc, que no són tant el hard, la indústria dura de defensa, sinó que és la indústria, diguem-ne, de les dades i del coneixement, que aquí sí que és per on nosaltres podem aportar i desenvolupar el que és aquest ecosistema.
0: Molt bé, per acabar, Lucía, alguna conclusió a apuntar de les que ha abordat aquest informe?
1: Doncs jo també me sumaria amb el que apuntava l'Elisabet Jordà en el monogràfic, apuntar que tant el Baix Llobregat com l'Hospitalet tenim els ingredients, tenim la indústria, tenim les infraestructures, tenim el coneixement i la dimensió metropolitana per poder desenvolupar aquest ecosistema i fer un tractor econòmic important a la comarca. Tot i això, també reclamar el compromís d'articular-nos sota una visió compartida de tots els agents implicats. I en quant a la visibilitat i el coneixement del territori, doncs és això, és si tothom és coneixedor de que s'estan fent coses i es fan visibles aquests desenvolupaments, doncs jo crec que serà qüestió de temps que tothom pugui identificar aquest sector com a propi de la comarca. I jo crec que com estem en els inicis, tampoc no diria que sigui una de les febleses del nostre territori, això, sinó que és de manera progressiva anirem coneixent què s'està fent o no s'està fent, tant des de l'ecosistema com propi Aeros, que farà aquesta difusió. I d'aquesta manera jo també us convido a visitar la pàgina web d'Aeros, on sí que van actualitzant aquesta informació i teniu totes les dades que pugueu sol·licitar al respecte.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per aquest tast respecte a aquest informe, recordem, de conjuntura econòmica impulsat per el Fòrum Empresarial del Baix Llobregat amb la col·laboració del Consell Comarcal del Baix Llobregat, que el que busca és que es posi en valor el territori, contribueixi a través d'aquest anàlisi, aquest informe, a treure inversió, millorar les infraestructures i també relacionat molt directament, evidentment, amb els llocs de treball. Moltíssimes gràcies, Lucía López.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Molt bon dia.
1: Bon dia.

0: 爱之声，
1: 爱之声，
0: 爱之声，el magazín de Ràdio Castelldefels.
2: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
3: El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
2: Dilluns esportiu.
0: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels. Yeah. Ana López.

0: Doncs parlem ara del Fòrum Empresarial del Llobregat, que ha presentat el seu nou informe de conjuntura econòmica amb la col·laboració del Consell Comarcal del Baix Llobregat. Aquest comptarà a partir d'ara de forma recurrent amb la col·laboració d'aquest Consell de la nostra comarca per donar un nou enfoc analitzant un sector determinat i la seva rellevància dins el Baix Llobregat. Un dels autors d'aquests informes, Javier Baraté, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, vosaltres.
0: De què s'ha ocupat vostè, senyor Baratec, d'aquest informe? Quin és l'anàlisi sobre quin sector?
1: Pues no, jo és sobretot el tema macroeconòmic i a nivell mundial, a nivell d'Espanya, de Catalunya, i a nivell una mica més local, amb temes del mercat laboral, el mercat immobiliari, i com fa la seva evolució dins del nostre entorn.
0: I a quines conclusions ha arribat dins, com diuen, d'aquí, de la nostra comarca?
1: Pues que en termes generals, com sempre, que hi ha una mica de, diguem-ne, bonança econòmica, augmenten el número de persones que treballa, això provoca que més gent vingui a treballar o que vulgui treballar, amb la qual cosa, encara que sembli incoherent, tenim més aturats, i que el mercat econòmic, més o menys, pues, per ara, fins a fa uns mesos, pues, que augmenta els contractes de treball, amb la qual cosa, bueno, tenim un dinamisme que esperem que no es malbarati amb tot el tema d'Iran i tot el tema del deute públic i la despesa pública desbocada, que això a la llarga serà més impostos per la gent.
0: Com pot influir precisament en l'economia aquest conflicte bèl·lic de l'Orient Mitjà?
1: Pues influeix d'una manera directa amb un augment dels costos de l'energia, augmenta els costos de transport, o sigui, i n'hi ha molts productes que venen, són derivats del petroli, o sigui que hi ha un augment de costos que moltes vegades no es poden repercutir al producte final, amb la qual cosa baixa el rendiment de les empreses, i això fa que o disminueixin les seves vendes o directament tinguin que desaparèixer. Les empreses es tenen que recol·locar, reconvertir a la nova situació, buscant nous mercats, la qual cosa avui dia és una mica difícil, o adaptar-se a nous productes o fer una reducció del tamany de l'empresa per adaptar-se a les noves circumstàncies de tindre menys vendes. I clar, això a la llarga serà menys personal contractat, menys sous, i a la llarga és el típic cercle viciós de menys vendes, menys sous, menys consumidors i menys vendes de nou.
0: Mm-hmm. Analitza també el mercat immobiliari. Mm-hmm. Amb uns preus disparats de l'habitatge tant de lloguer com de compra, quina és la previsió o com es podria solucionar tenint en compte la complexitat dels factors que intervenen en els preus dels habitatges?
1: Els preus dels habitatges tenim un factor que està claríssim, i és que si ha augmentat la població ocupada més o menys un 20% en els últims 2-3 anys i no s'ha augmentat la provisió, diguem-ne, de vivendes per a aquesta gent que té que viure a algun lloc, pues fa una pressió sobre el mercat immobiliari i falten vivendes. La solució, encara que sigui una perogrullada, però és tindre més habitatges. El problema que tenim és que el sistema administratiu que tenim, els promotors poden trigar 5-10 anys a fer una promoció, demanar avui uns permisos i d'aquí 5 o 10 anys començar a posar la primera pedra. Clar, el problema de la gent és per avui, no d'aquí 5 anys. D'aquí 5 anys també, però si volem solucionar el tema, tenim que començar a solucionar-ho avui facilitant la construcció, cosa que avui dia no es fa. I una segona una segona pota és intentar afavorir que la gent que té un habitatge en propietat que podria estar al mercat de lloguer, donar-li les facilitats perquè ho posi al mercat. Perquè si el mercat, l'administració o els polítics el que fan és incentivar, diguem-ne, que la baixada de preus, els propietaris poden pensar, si jo per llogar un pis per 500 euros no m'arrisco, en canvi si pogués llogar-ho per 1.000, pues m'arriscaria a tindre desperfectes a l'habitatge o que tingués un morós o que tingués tota la casuística que pot haver-hi. Però si el sistema polític el que fa és incentivar de no llogar, posar preus màxims que desincentiven, no afavorir que si un llogater no paga, pues pots trigar 2-3 anys a desnonar aquest llogater que no ha pagat, pues els propietaris, és una reducció d'oferta, i sempre que hi ha una reducció d'oferta de qualsevol bé, això el que fa és encarir. I si ja tenim un problema de que falten habitatges, pues aquest problema el que estem és fer és agreujar-lo contínuament. No, la solució mai és afavorir una reducció d'oferta, sinó tot el contrari. Sempre la solució a un problema de qualsevol tipus de producte és intentar afavorir que hi hagi més oferta.
0: En aquest sentit, com poden contribuir les administracions públiques a crear més oferta d'habitatge, construint més habitatge públic? Equilibraria o no seria suficient?
1: Seria una solució si l'administració realment fes una promoció seriosa d'habitatges. Fa 15 anys, 20 anys, es construïa a nivell de tota Espanya més de 500.000 d'habitatges a l'any. Avui dia és que no arribem a 60.000, o sigui, pràcticament la desena part. El que hi ha que fer és afavorir nou sòl perquè els promotors construeixin. Que l'administració faci de promotor és una solució o una part de la solució. És com si diguéssim falta pa i que diguem-li que l'Estat, l'administració, faci de forner. No, la solució és afavorir que hi hagi més forners. L'Estat pot intervenir una mica, fer una mica de promotor immobiliari, però és més fàcil que l'administració posi un entorn econòmic legislatiu afavoridor de que hi hagi promotors que no que sigui l'administració, que sempre, per definició, l'administració és molt lenta per moure's.
0: Molt bé. Afegiria alguna cosa més, senyor Baratek, en aquest estudi, en aquest informe que ha fet sobre aquests sectors?
1: No, ja està bé.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Xavier Baratek, que és una de les persones que han analitzat el sector, concretament del mercat laboral i el del mercat immobiliari, en aquest informe sobre conjuntura econòmica que ha impulsat el Fòrum Empresarial del Llobregat amb la col·laboració del Consell Comarcal del Baix Llobregat. Moltíssimes gràcies, senyor Baratek.
1: Moltíssimes gràcies a vostè, Altres.
0: Bon dia.
1: Bon dia.

0: Així som, el magazín de ràdio Castelldefels.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
0: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels.

0: Indianápolis, el programa de música indie de Radio Castelldefels.
1: Todos los viernes a las 10 de la noche.
2: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
3: Thank you for that lovely tune, that funky music.
4: A Radio Castelldefels. Us hi esperem.
5: Així som, el magazín de ràdio.
6: Radio Castelldefels. Són les dues.

Bon dia, repassem les notícies locals d'actualitat a través dels tres titulars destacats d'aquesta hora a la ciutat. La veu del veïnat pren protagonisme avui a Can Bou amb el Parlem amb l'alcalde. El programa mensual arriba aquest dimecres 27 de maig al barri de Can Bou, on està ja instal·lat l'equip de Ràdio Castelldefels i de l'àrea de comunicació digital de l'Ajuntament a la cantonada de l'Avinguda.